0: Tot això, la dansa...
1: La dansa, sí, sí, la veritat que nosaltres estem contents, que a l'escola tenim molt d'alumne.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aleshores, també teniu, per exemple, moltes agrupacions. Nosaltres estem sempre escoltant a la banda, però, per exemple, també teniu una banda juvenil.
1: Correcte.
0: No sé si teniu d'iniciació, n'hi ha banda que té banda d'iniciació, no
1: també,
0: ho sé.
1: També, també tenim una banda, nosaltres tenim la banda Osmoaltea, que és un poquet la banda doncs, de les alumnes de l'escola,
0: sí.
1: I després, des de l'any passat, que van crear la banda jove, una banda sí. jove, la banda jove hasta 25 anys, o sigui, va ampliar directores Toni Barber, i la veritat que ha tingut una acceptació enorme. Este divendres, per exemple, pues, farem l'Innovacant, el projecte Innovacant,
0: ah.
1: i ho farà la banda jove. O sigui, ho fa la banda jove, el projecte, i la veritat que estan...
0: En escoles d'allí.
1: En escoles d'allí d'Altea,
0: sí. D'Altea.
1: Sí.
0: I esta banda jove, quan poden accedir a ella? És a dir, tu has dit el final, 25 anys. Aleshores, qui, quan, en quin moment, en tercer, en quart de l'elemental, en segon de l'elemental?
1: En no quart, sé. En quart de l'elemental, ja pot formar part de la banda jove i ja està 25 anys. Això és un poquet els criteris que van establir.
0: Molt bé. I a banda, teniu més agrupacions, com per exemple...
1: L'orquestra de Pols i Pua.
0: Sí, l'orquestra de Pols i Pua.
1: Que el director és Raül Maiques, i que ara a veure, esta setmana venen a Meliana, a fer un intercanvi,
0: sí,
1: l'orquestra
0: sí, sí,
1: de Pols i Pua de Meliana,
0: sí.
1: I també pues, el cor.
0: El cor que dirigis ara? Perquè jo sé que Jimmy l'ha dirigit,
1: sí,
0: però no sé ara
1: Jimmy
0: qui
1: ha estat
0: dirigis.
1: Prou de director, ara dirigi Guillem Ronda.
0: Molt bé.
1: I en l'altre que també forma part de la banda, és percussionista, i dirigir el cor que també van a... Esta setmana també, concerten on ir... Bueno, ara, juny, és una activitat enorme, que veurem com donen caiguda
0: a
1: tot, en totes les agrupacions...
0: A la Comunitat Valenciana sempre és una activitat enorme, que la gent, si sapiguera tot el que es fa, és increïble de tot el que es fa. I també teniu una orquestra de cambra...
1: Ara mateix l'orquestra de cambra està un poc més en stand-by. Sí que l'han tinguda.
0: Sí, però teniu ahí instruments de corda i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, tenim instruments de corda, però ara mateix...
0: Són moments que pugen i baixen.
1: Sí, correcte.
0: Són moments que pugen i baixen. Doncs seguim escoltant a la Societat Filarmònica Alteanense en una obra que jo crec que és la que, igual m'equivoqué, vau interpretar en certamen del mestre Martínez Gallego.

0: De la mar. Va ser obra de del mestre Martínez Gallego, va ser obra obligada, no recorden quin certamen ja. Això no, no recorde, però vosaltres la vau agafar per anar al certamen en el 2023. Era esta la lliure que vau agafar?
1: Sí.
0: Molt bé. A veure, teniu cor, teniu orquestra, de pols. Com s'organitza tot este muntatge que m'acabes de dir, Francis? És a dir, la programació anual, pues com organitza este puzzle, no? De tanta activitat que tu has dit. És que ara en juny, ara mateix, fora de micro, quan Tomàs està bé, diguem-me que avui feu
2: El sorteig del certamen.
0: El sorteig del certamen, és el sorteig de l'ordre d'actuació, suposo que serà.
2: Sí,
0: i del també jurat. El jurat que estarà este any. És a dir, que tela. Com organitzeu això? Suposo que comptaràs en un equip, des de l'equip directiu, des de tota... Comptaràs en una gent que...
3: Sí, correcte, la junta directiva.
0: Sí.
3: També tenim dos treballadors que treballen a la

0: curiositat. I no és fàcil, no és fàcil, perquè al final les instal·lacions són les que són, tenim uns assajos i, bueno, ja mos barallem per sobre assajos. No, bueno, és broma, no? Però que...
1: Però si tingueu que organitzar el, claro, el saló d'assajos.
0: Claro, sí, sí, l'agenda,
1: igual que el Palau, per exemple, el tindreu que organitzar més o menys, perquè...
0: Claro, el Palau té molta activitat també, i... Però, bueno, la veritat que jo crec que molt bé. La veritat que mos organitzem molt bé entre tots i estic content, va tot acabant molt bé.
1: Sí, perquè, per exemple, si parlem de la banda gran, ¿vale? Que a mi m'agrada això, la banda gran. Ara se diu sinfònica i tot això, però sempre s'ha dit la banda gran. Per exemple, José, quina és la programació anual a tu? Es van fer una reunió i van dir la programació normal. Normal, enguany aneu a Kerkrade, que és, diguem, algo... que és puntual d'enguany, però quina és la programació d'activitats o de concerts que feu?
2: Hi ha 5 concerts fixes a l'any, que són primavera, estiu, després concert de festes, Santa Cecília, certamen i Nadal. Diguem que la primera part de l'any és un poc més relaxada, perquè no hi ha massa activitat de concerts, i un poc s'aglutinen tots més bé en la última part de l'any, que és un poc...
1: Santa Cecília. Sí, perquè tu estàs diguem-me certamen i Nadal.
2: Clar, estem
1: certamen
2: parlant
1: i Nadal.
2: 15 dies de diferència. I Santa Cecília és...
1: Correcte.
0: 2 setmanes antes.
2: 2 setmanes abans, i festes són en setembre, és a dir, que l'última part de l'any quasi que ahir s'aglutien un poc quatre concerts que bueno, pues que al final és algo que la banda està acostumada a fer. Encara no els he passat per les mans, no sé un poc el que és preparar-los, però bueno, m'imagine un poc el que és i...
1: Perquè ara, per exemple, estaràs preparant ja per anar a Kerkrade.
2: Sí, sí, clar. Estem preparant tota
1: la història. I abans de festes, que són a setembre, hi haurà algun concert també abans de festes?
2: Just el 10 de setembre, si no equivoque, sí, és el concert de festes.
0: Música festera.
2: Que és festival de música festera. I ahí el que fem és interpretem mitja part de concert de música festera. Però bueno, també és un poc un temps curt de preparació, perquè tenim agost, que és un mes quasi inhàbil per a quasi totes les bandes, i res, disposem de les últimes setmanes de juliol i la primera de setembre, aleshores en poquetes setmanes has de muntar mitja part del concert.
1: Correcte. Mira, a mi m'agradaria que ara escolteu esta peça, perquè jo també he descobert una altra cosa que no sabia que existia en Altea, que és això.

0: Això no podia ser d'altre compositor que Bernardo Adam Ferrero. Una meravella d'obra, anomenada Castell de l'Olla. Està a la platja de l'Olleta, però jo, quan vaig veure esta peça, el meu cap pensava on està el castell, perquè jo estava ahí, en l'església, que la vegem allà a l'alt, i pensava, el castell. I resulta que el castell és un castell pirotècnic. Eixe castell pirotècnic que Bernardo Adam Ferrero va compondre esta peça, este poema sinfònic de 5 moviments que els nostres oients els poden escoltar en el concert. Quan s'acaba el programa, tornen a picar ahir el dia d'avui, el 13 de juny, i començaran en el concert. S'escolta completa esta meravella d'obra. Es va composar pel castell pirotècnic. Quan sí, es fa aquest castell?
1: Es fa sempre el segon dissabte.

0: 4 d'agost, i la veritat que és una pena passar.
1: Tindré que anar, eh?
0: Tens que vindre, Imma.
1: Perquè això ho desconeixia, això.
0: Estàs convidat. La veritat que el que és la banda tocant a l'unísono en el castell, que ara no està fent-se així, ara en estos anys, perquè això va ser uns anys.
1: Sí.
0: I la veritat que és molt bonic. Més de 50.000 persones mirant-ho, tota la platja plena de punta a punta, i la veritat que, de fet, a punt, l'any passat va retransmitir en directe tota la vesprat el castell de l'Olla. Tot un programa especial va fer a punt.
1: I quan va compondre l'any 2000... esta peça, la vau tocar en alguna en algun castell?
2: Sí, o sea, la peça la va encarregar la cofradia del castell, sí. L'organització del castell corre a càrrec d'una cofradia que n'hi ha a Altea, que hi ha diverses persones, integrants, empresaris, etc, el propi ajuntament i institucions públiques que recolzen perquè és la veritat és que és un projecte que implica moltíssimes coses, seguretat, pirotècnia, etc. I la cofradia pues, va tindre la idea de dir, bueno, anem a intentar fer algo més cultural dins de lo que és el propi castell de focs artificials. I se li va encomanar a Bernardo la confecció d'eixa obra, i la idea era que sincronitzar la música en el propi castell. De fet, els 5 moviments pues, representen els espais. Per exemple, hi ha un moviment que es diu l'illeta perquè n'hi havia part del castell que es tirava des de l'illeta. Entonces, claro, ell va crear la sinfonia en aquest sentit, pensant exclusivament en aquesta coordinació entre música i castell.
1: És que és molt complicat això de la sincronització, sí. però es va aconseguir. Mira, has dit, per exemple, el tercer moviment, que és la illeta, que és este.

0: Esta és l'Illeta. I n'hi ha cantants i tot. Cantava un baríton, canta un baríton i una soprano.
1: Una soprano. Sí, la instrumentació era la banda, més perquè n'hi havia uns poemes d'un...
0: Sí, sí.
1: De no un, recordo ara del nom, és que ja fa molts
0: anys. D'un poeta. Mira, sentim. D'un poeta, sí. Que bonic. És bonic, però...
1: Però molt
0: dime
1: complexe.
0: La veritat, dime la veritat.
1: Molt complex.
0: Sí, molt complex de sincronitzar. I sobretot, els músics, quan hi ha pólvora per al mig, no sé si esteu molt apartats o és molest.
1: Home, és un projecte... La veritat és que és un projecte molt bonico i molt, molt interessant, però té una dificultat tècnica molt important. De fet, s'han fet diverses vegades la representació de la Sinfonia del Castell de l'Olla, però és una qüestió molt costosa i molt complicada també per a que tot el món pugui apreciar la música. Clar, la banda,
0: clar,
1: ja que sonoritzes la banda per a posar altaveus per tota la platja. Clar, és que estem parlant de, a lo millor, 3-4 quilòmetres de costa, no?
0: Sí.
1: Que implica un poquet tot el públic que assisteix a veure, el que ha comentat fa un moment el president Francis, que claro, sí, perquè escolten 50.000 persones a una banda, és costós. Però bueno, va haver uns anys que es va portar a terme el projecte i bueno, ahí està.
0: Bueno, pues a ver si seguim.
1: El CD.
0: Francis, te vaig a fer una pregunta un poquet, no sé, actualment
2: pregunta,
0: en la societat musical és molt difícil atraure i a gent jove per a formar part de la banda, és a dir, atrauren i que siguisquen vinculats. És a dir, perquè n'hi ha molts que sí, estudien música, la gran part.
2: Correcte,
0: de la gent valenciana estudia, atraure no, però eixa continuïtat, per exemple, de continuació en la societat musical, que patim totes les societats musicals perquè arriba una edat que se ho deixen.
2: Correcte.
0: Això... Sí.
2: A Traula no és difícil, perquè en Altea, el que és l'escola de música, pues, la veritat que la gent li agrada molt que els seus fills estudien música, i bé, ja veus, tenim més de 350 alumnes. I entrar en la banda també. Entrar en la banda, qualsevol persona

0: Té a qui no li agrada que un fill entre la banda de música, que en Santa Cecília se li arreplegui en sa casa, que entre... És molt bonic, és un acte molt bonic. Després, és veritat que pues, ja passen uns anys que tot correcte, però després pues, se'n van a estudiar. En el TEA està la Facultat Belles Arts, però no la universitat, estan a la Camp, València,
1: la gent ve a fugir.
0: Què passa? És complicat, també. Una per l'edat, que és una edat ja també més complicada, i l'altra que la gent se'n va a estudiar fora. Llavors és un poc complicat mantindre... Ja, sí que té agradat moltíssim la música per poder compaginar les dues coses. Sí que és veritat que després, als anys, dones compte que la gent torna.
1: Sí, mos fem majorets i tornem a casa, és com Virgin.
0: I la gent torna a la banda, hi ha molta gent, si no hi ha adulta, que està tornant a la banda.
1: Doncs estem escoltant els Moros Vells, de Jimmy. Estem escoltant? Escoltem un poquetet.

0: Els Moros Vells, estem escoltant. Els Moros Vells és de Jimmy?
1: Els Moros Vells és de Jimmy. Per a mi...
0: Pues meua, ara m'acaba... És que, escoltant-la, ostres, és de Jimmy?
1: Els Moros Vells és de Jimmy. Pues, per a mi, una de les millors marxes que...
0: Sí, no, ja ho crec que sí. Estàvem parlant de lo complicat que és que continuen els músics, perquè, José, actualment, quina és la plantilla habitual? Està clar que n'hi haurà concerts que en tens més i concerts que en tindràs menys, no? Però quina serà, quina és la plantilla habitual que te van assajar? Ara, quan se n'aneu a Kerkrade, quan músics se'n van?
2: Pues, la veritat és que jo estic molt content de la plantilla que estic tenint en els assajos. Hi ha assajos que no baixen de 80 músics assajant i estem parlant al millor d'un dimarts i un divendres al millor ens juntem 90 i pico, és a dir, que la plantilla és molt nombrosa. Hi ha en totes les cordes, hi ha gent, vull dir, no hi ha cap corda de la banda que pugui estar un poc més coixa, és a dir, tota la plantilla està molt ben equilibrada. I ara mateixa, pues, per a Kerkrade, serem al voltant d'uns 90 i algo.
0: I com se gestiona això? 90 persones, se n'anem en autobús o en avió?
1: Anem, pues, més clar, anem un autobús.
0: Cada un com pot.
1: No, sí, anem un autobús i uns 45 en avió. O sigui, com si fos dos autobús, pues, un en avió i altres en autobús.
0: Gestionar això és complicat.
1: És complicat, però bueno, ja ho tenim mig arreglat.
0: Ja està mig arreglat. I allí es quedeu en una escola o en algun lloc?
1: No, es quedem en un càmping, en uns bungalows,
0: sí,
1: que és molt guapet.
0: Sí.
1: I jo crec que també disfrutarem.
0: Ja ho crec que sí. Aleshores, abans d'acabar, és que ja queda molt poquetet, mirant cap al futur, quins són els objectius que s'ha marcat la junta directiva amb el director? Tingueu objectius creats? Teniu en ment, ara aneu a Kerkrade, suposo que el més important és anar a Kerkrade. Teniu en ment anar a algun certamen? Teniu en ment...
1: Sí, un any la programació ja està tota feta, i ja, com ha dit el mestre, pues, la veritat que la segona part de l'any és molt complicat, però per l'any que ve, sí, per l'any que ve tenim pensat anar a un certamen. Tenim que anar, a més, a un certamen, és precís. Ja fa anys que no anem, des de 2023 que no anem a cap de certamen.
2: Està clavant en pressió el president, eh?
0: Ah, tu no estàs en pressió. Però sí. Que, per què? Per què et desantigues? Quanto más? Per què?
3: Els músics sabem lo que costa anar a un certamen, per això.
0: Sí.
1: Però jo crec que és part un poquet, anar al certamen, el competir. Jo crec que a la banda pot eixir mal, però...
0: Sempre eix bé.
1: Sempre
0: el que
1: bé.
0: Passa que el disgust el tens. Però quan passa el temps, quan passen els dies, saps que sempre espera bé.
1: Jo penso que sí.
0: Però n'hi ha que acceptar això, no? I això, que no has guanyat el primer premi, no? Però
1: aquesta preparació,
0: aquests
1: mesos... no sé, jo
0: sempre
1: el trobo positiu, sí.
0: José, és positiu sempre.
2: Sempre és positiu i sobretot crec

0: que una de les tasques del director també és preparar a la banda, no?, el cas de no guanyar, és a dir, però al final també, si és un poc des de l'experiència d'anar a certàmens, és que si la banda sent que ha tocat a gust, que ha fet un bon treball i que ha anat preparada, al final eixa decepció que puga haver de no guanyar un primer premi no es concebeix com a tal.
1: Clar que sí. Aleshores, sempre creix la banda. Exacte. El que passa que es creix també d'assajos. I això està ahí. I això sempre està ahí. Sempre està ahí. Bé, ràpidament, què significa per a vosaltres la Societat Filarmònica Alteanense? Juan Tomás, comença per tu.
2: Bé, home, jo ja fa alguns anys que estic dins de... Per a mi és una segona família, la veritat, perquè he sigut músic durant molts anys, he tingut el plaer de ser president i l'honor de ser president de l'entitat i gaudir de fer molts projectes i ara seguir col·laborant en la junta directiva com a coordinador del certamen i implicar-me en els projectes. Per a mi és una segona família i em sent com a casa allí dins.
1: Clar que sí. Francis?
3: Bueno, lo meu és diferent. Jo no soc músic. Jo vaig entrar directiva per els meus fills, que sí que...
1: Que són músics.
3: Sí, són músics. I vaig entrar directiva, va estar 6 anys de vicepresident, i la veritat, pues, que, bueno, pues...
1: Però ahí estàs.
3: Ara estic de president, i la veritat que molt content, il·lusionat, a veure per aquells que tobe.
1: Sí, i damunt sou incansables. Sou incansables. I, José...
0: Pues per a mi és una nova etapa i amb moltíssima il·lusió. Moltíssima il·lusió de poder fer altres coses, de poder aportar algo a una institució com és la Filarmònica. I, bueno, res.
1: Doncs molts èxits, que vaja molt bé que crade. Segur que parlem abans del certamen d'Altea. Gràcies per vindre des d'Altea. I acabem escoltant l'últim moviment de El castell de l'Olla. Moltíssimes gràcies als tres.
4: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

I abans d'anar a les notícies de les 9, vaig a dir concerts que fan We Toixon de We dissabte, així a la Comunitat Valenciana. Avui, per exemple, des del quart cicle de concerts de música de cambra a l'Alqueria Julià Casa de la Música, li toca el torn a la Societat Musical SIAC de la Vall d'Uxó a les 12 del matí, en res. Avui també, tercer concert de la Banda Comarcal de la Ribera, avui a les 7 de la vesprada, al Cruze Julià Ribera de Carcaixent. I seguim. Avui, per exemple, el cor de cambra Estudium Vocale, avui a les 7 i mitja de la vesprada, la parròquia Mare de Déu del Moixec farà un concert dins de la campanya València és música. Avui també, des de la 31a campanya de música als pobles, avui la Societat Unió Musical d'Alcoi farà un concert a les 8 i mitja de la vesprada a la plaça de la Universitat. I seguim. Concert, 4-6 anys de vent per a la banda del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, avui a les 7 de la vesprada, al claustre del Centre Cultural La Nau, que està en el carrer Universitat número 2. I seguim sense parar. Un altre concert des de la campanya d'intercanvis musicals, avui dissabte, concert de la Societat Unió Artístico Musical de Sollana i l'agrupació IBN Habdabha de la Societat Musical d'Alzira, avui a les 7, a l'emblemàtic Gran Teatre d'Alzira, i demà el mateix concert es farà a Sollana. I seguim amb més concerts. Festival de Bandes Sènior, avui a les 11 i mitja, a la sala Vicente Ruiz, Montraval de Sedaví, participen la Bandeta de la Unió Musical d'Alcoi, el grup instrumental

tal Aulat de Sollana i Picassent i la Senyor Band de Sedaví. I continuem. Avui a les 10:30 al Templet de la Música a la plaça Europa d'Aldaia, concert excel·lent de la Unió Musical d'Aldaia. I acaba en l'últim concert dins de la campanya de la 23 campanya d'intercanvis musicals Avui a la Casa de la Cultura de Guadasséquies, concert a càrrec de la colla de dolçaines i percussió, la Morralla de l'Olleria i l'agrupació musical de Guadasséquies. I escoltant la banda de la Societat Filarmònica Altianense interpretant l'últim moviment del poema simfònic Castell de l'Olla, donaré pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem en un 3 i no res.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada de Punt.
2: T'ho contarem tot.
3: Però tot, tot, fil per randa.
2: Tens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. L'economia per a totes i tots.
4: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
4: Presentador de la Safor.
5: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
4: Gemma Juan. Animal de companyia.
5: La ràdio.
2: Vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
3: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Descansa la vista.
7: Què és la inspiració per a tu?
8: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
9: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
6: Obri la ment. Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
6: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
10: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'espera.
0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Tornem a estar ací. És que siguem terra de bandes, terra de música. Una terra gran i molt fructífera. És a dir, tinguem bandes més que pobles. N'hi ha més bandes que pobles. I acabem de parlar de la Societat Filarmònica Altianense i ara ens anem viatjant cap a la costera i anem a parlar de la Unió Musical de Montesa, que demà celebra la tercera trobada comarcal de bandes de la costera i que celebra el municipi de Montesa, organitzada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la Unió Musical de Montesa. La cita reunirà a les 17 bandes de música de la comarca en una jornada dedicada a la promoció i celebració de la cultura musical valenciana. I per a parlar d'esta trobada, tinc a dos membres de la Unió Musical de Montesa, com és Lourdes Artés Warner, que és vocal de la Junta Directiva i músic. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Lourdes. I també tinc a David Barberà Aparicio, que és cap de banda, un càrrec. Jo crec que un càrrec que tindràs més d'un mal de cap que altre, i vocal de la Junta Directiva. Bon dia.
2: Bon dia.
0: David. Encantada que esteu ací i que parleu un poquet d'esta trobada, perquè jo, en casa, sabeu el que m'ha passat, que, a veure, jo visc propet de la costera i aleshores tercera trobada comarcal. I jo he pensat, tercera trobada comarcal? No pot ser la tercera trobada comarcal, perquè sé que sempre heu fet actes de reunir-se les bandes, feu concerts cada setmana, no sé. Suposo que serà un altre format. Us expliqueu això de la tercera trobada comarcal.
1: Sí, pues abans, fa 4 anys i abans, sí. Feia un altre format i era que cada... Bueno, en veritat, cada banda ho organitzava d'una manera, però solia ser. La banda
0: que organitzava
1: feia uns caps de setmana,
0: sí.
1: I dissabte i diumenge solia ser de vesprada dissabte i diumenge de matí. Reunia pues, 4 bandes i 4 bandes i feien concerts. Era un acte...
0: Es faria llarg?
1: Molt llarg, i sí, molt llarg, i era una càrrega molt gran per a la banda organitzadora. Entonces,
0: i se feia sempre... Espera, i aquests concerts sempre se feien en el mateix poble,
1: sí,
0: el que organitzava?
1: Sí.
0: Al llarg de 2 o 3 caps de setmana? Perquè
1: exacte.
0: Si anàveu 16 o 17 bandes, que pot ser que tinga la costera...
1: Exacte.
0: A 3 o 4 bandes, pues, ahí ja n'hi ha caps de setmana, eh?
1: Exacte, entonces costava molt d'organitzar i fa uns 3 anys la banda que tocava organitzar era un poble xicotet, igual que el nostre, i va dir que si podia canviar-se el format, que ja se veia en altres
0: sí.
1: comarques que havia quallat bé aquest format de, en un dia, reunir-se totes les bandes al poble,
0: clar.
1: Fer un passacalle, un passacarrer,
0: sí.
1: En el que tots tocaven
0: elegiren,
1: i després en el lloc on s'elegira la banda, feien tots junts una peça. I aquest format va agradar bastant aquell any. L'any següent, que va ser a Moixent, se va tornar a fer així. I enguany ens toca a nosaltres, i com nosaltres també som un poble prou xicotet, que necessitem... Que no tinguem més lloc.
0: Però n'hi ha molts pobles que són menuts, sí?
1: Sí, és de veres.
0: N'hi ha molts pobles, pobles.
1: No, però és de veres que no, nosaltres som 1.000 habitants,
0: sí.
1: Però, bueno, canviant un poquet, nosaltres tinguem la sort de tindre una banda gegant per al poble que som.
0: Sí, perquè quants en sigueu?
2: Ara mateix en plantilla posarem sobre 84, 85...
0: Tot el poble està en peça, sí, pràcticament.
2: Sí, sí, sí, sí, està molt bé. Va ser un poble xicotet, la veritat que...
0: A veure, jo he vist imatges vostres de... Crec que és des del 2014, que vau anar a certament, vau anar, crec que, a quarta secció.
2: Sí, sí. Quarta secció.
0: Quarta secció són 40,
2: sí.
0: Si no recordem, si no ho han canviat, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: 4, 40, si sigui el doble...
1: Hem duplicat.
2: Hem duplicat, sí.
1: Exacte.
2: Carai. Sí, perquè en aquest moment, a lo millor, igual eren 45... Igual als 50 no arribàvem en aquest moment.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: entonces,
0: sí, sí.
2: Es van quedar uns quants fora, però no era massa gent. Que avui, si tingués que anar a quarta secció, però imagina't,
0: no
2: tindries que deixar-te mitja banda
0: mitja
2: fora.
0: Mitja banda, això no pot ser. Teniu que anar ja cap
1: a tercera.
0: Amunt. Teniu que anar ja cap amunt. Aleshores, organitzeu la trobada demà, diumenge,
1: sí.
0: I heu fet el format que jo crec que està fent-se ara actualment en totes les comarques, que és un desfile, no? És a dir, un passacarrer, on desfilen tots, i al final es reuneixen totes les bandes i toquen algo conjuntament. També feu això?
1: Exacte. Enguany celebra el centenari de Ferrero.
0: Sí, el mestre Ferrero.
1: Correcte. I hem volgut fer-li homenatge i tocarem dues peces d'ell, que serà...
0: Quines són?
1: Reina de Fiestas.
0: Sí, 1960.
1: Exacte, i Daniel Juan.
0: Ah, molt bé.
1: Conegut per Ximo, sobretot, este autor, però...
0: I les peces de les... Que on ho feu, això? En la plaça?
1: Exacte.
0: El que ser un puesto gran.
1: Sí. El passacarrer començarà per la meitat del poble. El nostre poble és així, en Pinaet.
0: En Pinaet, en Pinaet.
1: Té bona costera, sí, referit sí, bona sí, sí. A, la,
0: és veritat.
1: A la comarca.
0: Per anar en bicicleta, i la zona és molt bonica, jo la recomano.
1: Exacte. I començarem a meitat poble i pujarem fins a la plaça. En la plaça ens reunirem tots i allí tocarem ixes dos peces.
0: I qui les dirigirà, el vostre director?
2: Sí.
0: Què és? Qui està...
2: Alejandro Perales Guillem.
0: Sí, perquè s'ha passat molts anys. Rafa Mullor va estar allí,
1: exacte,
0: anys. I ara està Alejandro. I ell serà el que dirigís aquestes dues peces com a homenatge al mestre Ferrero.
2: Correcte.
0: Doncs jo crec que és un bon moment per escoltar la Unió Musical de Montesa interpretar el pas doble Unió Musical de Montesa.

0: Unió Musical de Montesa. És d'un gran compositor. Un gran compositor que el vau tindre la sorteta de tenir-lo com a director, Rafa Mullor, i va ser el compositor d'esta peça, d'este pas doble, no?
1: Sí, correcte. Va ser un paso doble que, en un principi, ell va començar en l'any 95 a ser director de la nostra banda i va estar fins al 2018. Teòricament, quan més avant explicarem un poc lo de la història, en 1906 és el centenari, el 2006, que diga. Entonces, quan es va celebrar el centenari, ell va decidir composar este paso doble per a la banda.
0: Solen tocar prou sovint. És algo que
1: sí, l'han tocat així. Va haver uns anys que el teníem un poc ahí en la carpeta apartat.
0: És que això sol passa.
1: Això sol passa.
0: Mira, tu com a cap de banda, que organitzes pas dobles i tota la música de carrer, tu saps que n'hi ha pas dobles que s'interpreten en alguna època, en algun temps, després es deixen darrere, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I després tornen així. Això és el bonic.
1: Sí, perquè n'hi ha pas dobles que potser, pel que siga, potser l'has començat a tocar una temporadeta, que l'havies tret o el que fora, i potser estàs dos o tres anys que el toques així, doncs, depèn de com siga el pas doble, si no frenes o en entrades de bandes o coses així, i després, pel que siga, potser n'has clavat a tres i potser doncs, igual ja vas relegant un poc darrere.
0: Rafa no sols va escriure eixe pas doble, rectifiqueu-me, sinó que també va escriure l'himne de Montesa.
2: Correcte.
0: El himne de Montesa. I també va ser, crec que va ser per això, no?
1: Sí, crec, si no m'equivoque, també va ser en 2006.
0: En 2006 també va fer l'himne de Montesa. D'acord.

0: El himne té, té lletra?
1: Sí.
0: I se'n recordeu qui canta?
2: A veure, però qui canta la lletra, dius?
0: Sí, qui canta. El tenor que canta. No se'n recorda.

0: Déu el que canta.
1: Un tal Francisco.
0: Quan es va estrenar.
1: Un tal Francisco, Francisco. Crec. No?
2: És Francisco?
1: Crec que sí.
2: Pot ser, pot ser.
0: És un himne que s'interpreta... Seguís interpretant-se en el poble de Montesa.
2: Sí, tots els anys.
0: Bueno,
2: sí.
0: Tots els anys en festes,
1: si la gravació, exemple. Si la gravació està agarrada de festes d'aquests anys passats, sí. Pues serà...
2: El nostre amic,
1: serà Samuel. Amic Samuel Barberà.
2: Que la...
0: Samuel Barberà. Sí. No sé, no, ara després buscaré i te diré qui és el que canta. Però vale. Bueno, tenim ahí l'himne de Montesa. Bé, sou una banda que va anar a certament, crec que en el 2014. En aquest 2014... es va tocar com a obra obligada esta peça que escolteu ara.

0: Es diu Drema i els nostres oients la poden escoltar sencera en el concert. Parlem un poquet de la història de la banda. És a dir, ja ho he explicat un poquetet, però com naix la societat musical? Com naix la banda de Montesa?
1: Pues realment, en principi, nosaltres ho teníem comptat des de 1906. Mm-hmm. Sí que és de veres que com... perquè nosaltres la història que està sent el llibre l'ha fet
2: un músic
1: de la nostra banda, que també és historiador, Josep Cerdà, i res, i ell ho diu, que el problema és que es va perdre molta informació, entonces...
0: Ve la guerra,
1: claro,
0: i tenen moltes històries.
1: En principi, ja en 1905 ja tinguem un poc els primers... va haver un pagament, si no m'equivoque, al rei Alfonso XIII,
0: sí.
1: Entonces, ahir, en aquest moment, ja es veu que n'hi havia banda, però no sabem si anteriorment a aquests anys ja hi havia.
0: Hi havia.
1: Aleshores, de lo que tinguem documentat, pues, ho vam comptar des de
0: 1906.
1: Correcte.
0: Aleshores, tingueu 120 anys.
1: Exacte. 120 anys, sí.
2: Enguany.
0: No sou molt bons en matemàtiques, però bueno, és que està quadrat. 120 anys. Per això feu una trobada? O és que ha sigut coincidència?
2: Ha coincidit, perquè nosaltres realment la fem, ens fa més il·lusió dir que fa 50 anys que es va refundar.
0: Sí.
2: El 1976, després de dissoldre's la banda, encara que igual se feien con... s'ajuntaven, però oficialment la banda no estava com a banda.
0: Sí.
2: Se va tindre que dissoldre perquè no eren prou músics. Se va, el 1976, músics antics de la Unió Musical de Montesa en aquella època. Va decidir tornar-se a juntar i crear com una escola de música.
0: Sí. Aleshores, que toqueu vosaltres? És curiositat que tinc ara.
2: Jo el saxo.
1: Jo trompeta.
0: I tu la trompeta. Tens molta feina de cap de banda, perquè...
1: Prou.
0: Mira, ja t'ho he dit abans, no solen vindre molts caps de banda, i jo sé que el cap de banda és un mal de cap de mucho cuidado.
1: Però una barbaritat. T'ho pots imaginar.
0: Es fan cas o no es fan cas?
1: Bueno,
0: a moment.
1: Hi ha moments.
0: Sí, perquè si la banda ja són 80...
1: Sí, ja... lo bo és que com estem el meu germà i jo, pues, entre els dos intentem...
0: Posar ordre.
1: Sí, bueno, també el fer de partir un poc la faena, pues, també fa molt, perquè si s'ho té que tragar uno sol és la veritat que es fa molt pesat.
0: És una banda prou jove, és a dir, és una d'edat, de mitjana d'edat.
2: Sí, ara mateixa molt jove.
0: Perquè vosaltres sou joves, és a dir, és una banda de mitjana d'edat jove.
1: Sí.
0: Perquè el més major que pot tindre.
1: El més major és mon pare.
0: I ton pare és el més major.
1: Crec que té 60 anys o 61.
0: Banda jove. Sí. Una banda jove. Teniu escoles, ho suposa?
2: Sí.
0: I quin és el projecte educatiu que teniu? És a dir, doneu les assignatures normals, les especialitats normals que se donen fins a quan?
2: Nosaltres donem, com se diu...
0: L'elemental.
2: L'elemental, exactament. I preparen les proves per a l'accés al conservatori.
0: Que normalment van a Xàtiva o on tenia que es pria prop
2: per allí, no?
0: Xàtiva i Xella. I doneu alguna assignatura, per exemple, també va gent més adulta a ensenyar-se música?
1: Ah, tinguem uno, un amic meu també.
0: Però si és amic teu no es pot ser molt major.
1: Ja, però pa que mantengues el rango d'edat són tots xiquets.
2: De 5 anys a... Sí.
1: Claro,
2: hasta
1: 15, 16 anys com a molt. Sí. I este pues, té 30 i pocs. Té 31.
0: Bé, però és un poble que diguem que té tradició musical, perquè ja ho dic, que n'hi ha molta gent.
2: Sí, per exemple, m'abuelo, abans de dissoldre's la banda, ja era músic.
0: Sí, tingueu tradició musical, i això, quan hi ha tanta gent, és perquè n'hi ha tradició musical. I aleshores, al llarg d'estos anys que porteu, que en porteu molts, jo sé que sou joves, però quins músics o directors han deixat

0: molta gent de la que avui en dia és, anem a dir, la gent major de la banda, entre cometes. I jo crec que va ser ahir un punt d'inflexió, perquè ja va ser un poc la creació de la banda, o bueno, la refundació de la banda, conforme la coneguem a dia d'avui.
1: Sí, sí, sí. I aleshores han passat per ahir directors.
0: Correcte. I després també jo crec que el fet de... quan ja el tio Pepe ja no podia seguir, perquè per l'home ja era molt major, doncs ho va agarrar ja Rafa Mullor, i entonces jo crec que ahir encara el nivell de la banda i tot encara es va incrementar més.
1: Tu vas anar al certamen? Sí. I estaves en la banda o encara no estaves?
0: Sí, sí que estava.
1: Perquè portava això ja fa 12 anys.
0: Sí, portava 2 anys a la banda.
1: I al certamen.
0: Sí.
1: I aleshores jo suposo que Rafa Mullor va significar prou per a la banda de Montesa i va estar anys.
0: Sí, va estar.
2: 23.
0: Hasta el 2018 va estar.
1: Que vau canviar.
0: Sí.
1: I, per exemple, quina és l'activitat? Però abans de contestar aquesta pregunta, escoltarem una peça que vau fer al carrer. Quina és la programació normal, habitual, que feu durant l'any en la Societat Musical, Unió Musical de Montesa?

0: No sé si l'heu reconeguda, Muixeranga és el cel. Encara no està el tema que coneguen com la Muixeranga, però Juan Carlos Sempre Bonboí és l'autor d'esta peça. És un concert que vau fer al carrer. Ara comença el tema que coneguen com la Muixeranga. Aleshores, quina és la programació, com us he dit, que feu durant l'any? Què és el que soleu fer?
1: Tinguem un conveni a l'Ajuntament que seguim des de principis d'any. De fet, el dia de Reis ja comencem. I portem a terme diversos passacarrers, Reis, la foguera de Sant Sebastià, després processons per a Sant Vicent i Pasqua... I durant l'any, pues això. Després, festes, sí que fem totes les festes.
0: Quan són les festes en Montes? És que no ho sé ara.
2: En agost.
0: En agost?
2: Sí. A final d'agost.
0: A final d'agost. En festes toqueu en festes i...
1: I també, després, tinguem un també... alrededor de 5... al voltant de 5 concerts durant l'any.
0: Sí.
1: L'Excel·lent, el de Nadal...
2: Santa Cecília.
1: Santa Cecília. Eixos tres són obligats sí o sí.
0: Sí. Teniu, per exemple, altra, la banda juvenil? També teniu banda juvenil a Montesa?
2: Hombre, n'hi ha...
0: És que cada poble la diu...
1: Conjunt musical, un conjunt
2: instrumental. Sí, correcte.
0: Correcte.
2: També però sí que és de veres que en un any, per exemple, crec que és ara a final de juny, fem un concert i ho fa la banda jove de Montesa en la banda jove de la Canalense.
1: En intercanvi.
2: Un intercanvi.
0: Aleshores sí que teniu banda jove, no?
1: Sí,
2: a veure. No, igual n'hi ha anys que no està com a tal, però bueno, portem uns anys que ja l'intercanvi està fent-lo ells. Entonces, més o menys.
0: Perquè sabeu en l'escola de música quant d'alumnat teniu? Ho sabeu, això?
2: Ara mateix, 43. 43 xiquets.
1: Són molts, són més o menys els que n'hi ha en l'escola, eh? Ara mateix,
0: sí. Està molt bé, està molt bé. Això està molt bé perquè tinga continuïtat, perquè l'escola és la que dona continuïtat. I aleshores, si tornem a parlar de la trobada, és molt complicat organitzar una trobada. Ja és demà, no? Però diguem que ha sigut molt complicat. Què és el més complicat que heu tingut d'organització de la trobada?
1: Som diversos. La presidenta Noelia ha fet un esforç molt gran, han buscat... Pues buscar com fer llibrets. Tinguem uns llibrets per així, que t'ensenyé.
0: Sí.
2: Que deu de regal,
1: l'edició,
2: eh?
1: L'edició Bàrbara ha estat molt damunt de l'edició. Després, encarregar lones, buscar ajuda externa. Susana ha fet... Susana és la meva germana. I també és de la Junta. Som... I que hem estat buscant ajuda... Més la feina, sí que porto molta feina, és que no sé com explicar-ho, perquè és que és llibret...
0: I de qui heu tingut ajuda? És a dir, de quin organisme? De la federació?
1: Federació i Ajuntament.
0: I de l'Ajuntament?
2: Sí, Mancomunitat també.
0: I la Mancomunitat també. I aleshores, feu el passacarrer, feu les peces...

0: que toqueu conjuntament i feu alguna picaeta, és a dir, després organiseu per a que... Perquè com no és per la nit, hi ha vegades que fan un sopar, n'hi ha vegades
1: sí,
0: que no.
1: Sí, a l'inici nosaltres farem esmorzar.
0: Esmorzar?
1: Sí, perquè és de, com és de bon de matí, farem un esmorzar i, entons, i aleshores ja eixirem.
0: Perquè a quina hora comença?
1: A les 10.
0: A les 10 del matí ja comença sí. El passacarrer?
2: Sí, a les 9 i quart, 9 i mitja estan citades les bandes perquè estiguen allí i puguen pues, vindre, menjar alguna cosa... perquè com al final van estar tot el matí.
0: És a dir, que no veleu massa perquè és matiner.
2: Sí, exacte. I tindrem que matinar més per acabar de muntar coses i tot.
0: Ja ho crec que sí. Bé, seguim escoltant a la Unió Musical de Montesa en un pas doble, que ja l'hem escoltat així alguna vegada, perquè és un pas doble preciós, com és este. Goya.

0: Estem escoltant el pas doble Goya de Julián Palanca, que jo crec que va ser interpretat en el certament del 2014, crec que el vau interpretar. A veure, després de la trobada, tingueu la trobada demà, però després de la trobada, quin és el pròxim concert que aneu a fer o què és el que aneu a fer després de la trobada? Perquè ara esteu centrats en la trobada.
1: Exacte.
0: I en l'organització de la trobada.
2: Sí.
0: Però suposo que...
2: Sí, ara el que t'he comentat, a finals de juny és l'intercanvi de les bandes joves de Monterrey Canalense, i després en juliol tinguem, crec que és el tercer cap de setmana de juliol, tinguem un intercanvi, la banda de Montesa, perquè fa 2 anys m'ho trobam anar a un poble de Jaén que es diu Villacarrillo.
0: Sí, això que fan de la campanya aquesta que fan d'intercanvi,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, això ho fa la banda jove.
2: Això ho fa la banda jove.
0: Ah, vale, vale.
2: Però esto va ser un intercanvi que vam fer un poc a part.
1: Sí.
2: Va ser perquè els pares de la nostra presidenta són d'ixe poble.
0: Sí.
2: I pues, bueno, com van allí en estiu o el que siga, pues, mira, es van ajuntar els dos presidentes, ho van parlar i es va tirar avant.
0: I vau fer això, i ells tornen, sí, la visita.
2: Claro, fa 2 anys vam anar nosaltres i en guany ells venen. Ara, el tercer cada setmana de juliol.
0: Recordeu algun concert durant tot el temps que estigueu vosaltres en la banda que per a vosaltres va ser especial? O algun viatge?
1: Ah, viatges, sí. La veritat és que som una família. En la banda de Moratros som una família. I solem juntar-nos prou. I com hasta fa res era una banda molt xicotigua també, pues anàvem a tots els jocs i quan anéssim a tocar anéssim tots junts. O sigui, anéssim tots.
0: Sí. Ara... Això és el punt positiu que té la banda menuda. No,
1: sí,
0: n'hi ha problema.
2: Sí.
0: D'eixir a tocar.
1: Exacte.
0: De participar en un certamen.
1: Sí.
0: És així.
1: Nosaltres, jo i David no estàvem encara en la banda, però molts músics recorden un intercanvi, i igual que el que nosaltres vam fer a Villacarrillo, al Perelló.
0: Sí.
1: Que allí van haver un munt d'anècdotes que mai hem pogut descobrir, perquè, claro, això s'ha d'anar per a viure-ho.
2: Però
1: sempre diu, has d'anar per a veure-ho vist. I després, pues, també després, per Convoy, hem vingut moltes voltes eixir de viatge, pues, hem anat alguns anys a Venta del Moro,
0: sí,
1: tota la banda, i hem fet rafting,
0: sí,
1: la veritat és que sempre estem...
0: Sí, una banda activa, diguem.
1: Sí, sí, sí, sí. Mi, quasi tots els caps de setmana eixim a tocar.
0: Està, ah, sí?
1: David, dir, té molta feina. Sí, sí.
0: Sí, una banda que es prova a tocar, sí, a Moros i Cristians.
2: Ara el mes de maig ha sigut una locura, la veritat. El mes de maig, claro, s'han juntat pues, festes de Petrer, Elda, Llanera, Almansa...
0: Correcte.
2: I, vamos, jo crec que des de falles crec que no han parat un cap de setmana, encara.
0: Carai, pues, esta setmana parareu perquè esteu,
1: sí,
0: a casa.
1: Obligats,
0: eh?
1: Obligats.
0: Obligats,
1: sí, sí.
0: Esteu a casa. I aleshores és un concert que ja significa molt per a vosaltres.
2: Home, jo crec que tots diríem el d'entrar a la banda quan vam entrar, jo crec.
0: Quan vos
1: arrepleguen,
0: no?
1: Es arrepleguen, sí, quan... pel matí. Ah, bueno, sí, en l'època de nosaltres arrepleguen de matí i de vespre entràvem a la banda. O sigui, ens feia un passillo i t'assentaves en la teua cadira. És molt xulo, això.
0: Ara escoltem un pas doble del mestre Saúl Gómez, que es diu, que s'anomena este pas...

0: La xica, del mestre Saúl Gómez. Jo crec que este pas doble el vaig traure d'un... Com feu abans les trobades, estes, que anem a un poble i feu concerts, perquè feu un pas doble i crec que dos obres.
1: Exacte.
0: Crec que este pas doble.
1: Sí.
0: Ara sí que jo vull tocar-vos el coret i vull que me digueu què significa per a vosaltres la Unió Musical de Montesa.
2: Pues para mí la verdad que aparte de pues, bueno, una gran familia lo que som y aparte pues bueno, pues yo siempre desde ben xicotet em va mandar la música des de casa.
0: Sí.
2: I pues para mí la verdad que és un orgull ser
0: perquè
2: músic.
0: Perquè ton pare ja era músic.
2: Sí, mon pare és músic.
0: És músic, perdó, era no, sí, és músic, és que era el més major.
2: El meu germà també i jo també. I això i para mí pues és un orgull estar en la banda del meu poble. Al final és on m'he criat, en tinc els meus amics, la meva família, ho tinc tot i la veritat que no puc estar més orgullós, la veritat.
0: Jo crec que sí. I tu, Lourdes?
1: Jo, igual, des de xicotius és que jo no recorde la meva vida sense la música. Des de 5 anys que anem a solfeo. Sí, anem a solfeo. Nosaltres, com era un poble xicotiu, anàvem junts a classe a solfeig perquè no hi havia xiquets. Sí. Però bueno, és que hem crescut junts. De fet, la meva millor amiga és de la banda, és Bàrbara, sí, que també forma part de la junta, i crec també és molt familiar, la meva germana, la meva germana té la seva amiga, i o sigui que al final és com un cercle que és com molt tancat, o sigui, no és tancat, sinó que és obert, perquè entra sí, moltíssima perquè... gent, però vull referir-me a que sempre és molt familiar, coincidisques en qui coincidis, que es dona igual que si tens 10 anys que en tingues 50, pots parlar en el del costat. És una meravella. Per mi és tot.
0: Sí, correcte.
2: El que diguem, que hi ha moltes vegades que n'hi hauria gent que l'únic tracte que tindries en ella seria hola i adeu pel carrer.
0: Sí.
2: I com a mi eres músic, ja de per si pues, tens amistat en ell, tens confiança.
0: I s'ajunten generacions diferents.
2: Correcte.
0: I això és importantíssim. Sí. I més vosaltres, que és un poble menut per una banda gran. Exacte. Perquè sou una banda gran que l'heu fet a créixer molt. I per al poble... Què significa la banda? És a dir,
1: pues és que
0: serà l'associació més gran.
1: Sí. Sí. De fet, jo crec que tot el món té algú de la família en la banda. Si no és el fill, és el nebot, si no el net... Jo crec que tot el món
2: amic, o...
1: és molt important per a la...
0: Jo m'imagino anar per Montesa pel carrer i si escoltar algun instrument sonar.
1: Segur, perquè sempre hi ha algú assajant. O la de música. I sí, per a mi, per exemple, ara que estic fora del poble per treballar a València, quan torne a casa, sols torne, una de les coses que més me motiven a tornar a casa, a banda de la meva família, és saber que puc tornar a...
0: Assageu divendres, no?
1: Exacte.
0: Sí. Torneu allí i aneu a assajar el divendres.
1: A casa, que també és la banda.
0: Clar que sí. Doncs jo donar-vos moltes gràcies per haver vingut, per conèixer la Unió Musical de Montesa, que demà tenen una trobada de bandes de música de la costera, de la comarca de la costera, que seran 17, crec que són.
2: Sí.
0: 17
2: sí,
0: bandes. Sí. I comencen de bon matinet. És a dir, avui no veleu massa.
1: No,
2: avui...
0: L'organització teniu que estar allí.
2: Sopar i dormir.
0: No ho crec, però bueno. Segurament que... Bueno, moltes gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres per
0: estem escoltant Ros Roy.
2: Un plaer.
0: Moltíssimes gràcies.

0: I entrem en l'última secció del programa d'avui. Una secció que li tinc carinyo perquè el que vos dic sempre, que no sabem la riquesa que tenim en la nostra terra, i és la secció de joves talents. I vaig a presentar-vos a un percussionista que no és nebot meu, encara que tinga el cognom de Mateu, que és Joan Mateu, no és família meua, però és un cognom molt bonic, també vos ho dic. A mi m'encanta. Vos tinc que dir que Joan Mateu Díaz és un jove percussionista de Picassent que acaba de rebre la notícia que formarà part de la gira de la Western Balkans Young Orchestra. I vos diré que aquesta orquestra, la Western Balkans Young Orchestra, és una orquestra internacional formada per joves músics professionals dels sis països dels Balcans occidentals que no formen part de la Unió Europea: Albània, Bòsnia, Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedònia del Nord i Sèrbia. Va ser fundada el 2019 amb l'objectiu de fomentar la cooperació, el diàleg i la reconciliació entre joves de la regió a través de la música. Quan jo sempre dic que la música dona pau, dona pau. La seva filosofia es resumeix en el lema "Tocant el futur". Més que una simple orquestra, és un projecte cultural i educatiu que busca superar les divisions ètniques, religioses i nacionals que encara persisteixen després dels conflictes derivats de la desintegració de l'antiga Iugoslàvia. I tinc així a Joan Mateu. Bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: I també tinc a son pare.
2: Bon dia,
0: també
2: Imma.
0: És Joan Mateu, no?
2: Sí, avui som tots Joan Mateus.
0: Ah, Mateu, Mateu. Bé, tu m'has dit que ve el cognom de Castelló.
2: Del nord de Castelló, sí.
0: Jo, en el meu poble, per exemple, n'hi ha alguns. Sé que per la Ribera, Cullera, sobretot, també, n'hi ha molta gent que es diu Mateu de cognom. Uh-huh. Bueno, encantada de... Tinc un nebot que també li diuen jo Mateu, però tu no eres el meu nebot. Bueno, primer que res, tinc que dir-te enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Te'n vas una gira de 50 dies.
1: Correcte.
0: I quan te'n vas?
1: A finals de juliol, comença el 27.
0: I jo he explicat que és una banda formada per músics d'Albània, de Bòsnia, de Kosovo, de Montenegro, de Macedònia del Nord i de Sèrbia. I com és que un percussionista de Picassent, perquè hem de dir que tu eres del poble de Picassent, sí, té l'oportunitat de viure aquesta experiència de formar part d'una orquestra com és la Western Balkans Young Orchestra?
1: Sí, principalment és una orquestra de gent d'aquests països, però sí que donaven la possibilitat de poder postular-se gent d'Europa, de d'Estats Units. Entonces, un amic meu va postular ja l'any passat i em va dir, mira esta orquestra perquè fan un programa molt interessant, la gira és molt interessant també perquè són són molts països i també els puestos, els llocs on es toca i tal, està molt bé. Entonces vas entrar a la web, vas veure diguem els requisits i l'audició i em vas preparar les proves. Va donar la casualitat de que m'arriba el correu quan ja vaig presentar les proves i tal, i me van dir la notícia de que sí, que m'havien agafat per a la gira de...
0: I les proves, que era enviar alguna gravació tocant?
1: Sí, era una gravació d'extractes i obres que requeria el tribunal, i bueno, la vaig enviar en el PLAS i crec que han sigut 370 sol·licituds de tota Europa, i al final mos han agafat a 6 percussionistes. I bueno, jo tinc
0: entre
1: la sort
0: ells,
1: de poder estar entre ells. Sí.
0: I ja tens assignada el que vas a tocar, si és timbal, si llàmines,
1: pues,
0: si xicoteta sí, percussió... O alterneu?
1: En principi, el repertori el tenim ja consolidat. Vull dir, fem, per exemple, Pinos de Roma, L'Aprendiz de Brujo, Tannhauser, Egmont... El que sí que... El que ens han dit és que quan arribem allí a Albània, que és la nostra residència on assajarem, farem unes proves d'atril entre 6 percussionistes per a veure qui toca cada cosa.
0: És a dir, es repartireu allí perquè tu
1: t'aniràs
0: cap a Albània, ja tens més o menys la data que t'entes que anar?
1: Sí, en principi partiré el dia 27 de juliol cap allà i crec que són 15 dies de residència allà i després ja comencem.
0: En quins llocs o països aneu a passar per ahir?
1: Sí, pues,
0: de la Western?
1: Anem a Bòsnia, Herzegovina, Kosovo, Sarajevo, Macedònia del Nord, Alemanya i Albània. En principi crec que són eixos, però...
0: I tu has vist, per curiositat, en quins auditoris vas a,
1: sí,
0: a tocar? És a dir, uau, estaré en este auditori, mare meva.
1: Lo bo és que, com és en estiu, sí que és de veres que fem concerts a l'aire lliure. Per exemple, anem a Kotor, en Montenegro, uh-huh, on fem un concert en l'amfiteatre romà de la ciutat. I també, per exemple, en Alemanya sí que anem a la Filarmònica d'Essen, Filarmònica de Dortmund, cosa així, vull dir que...
0: És una experiència
1: la veritat que sí.
0: Única, eh? Quan tu vas rebre vas dir, empecigue, jo.
1: Jo no m'ho creia, no m'ho creia.
0: Bé, jo crec que anem a escoltar com sona esta orquestra de la Western Balkan Young Orchestra. I escoltem la marxa Of The Words, opus 54, número 3. Escoltem.

0: Sona bé, eh?
1: La veritat que sí.
0: Sona bé. Qui dirigís esta orquestra?
1: Pues el director s'anomena Desar Sulekmani, que crec que és turc.
0: Sí.
1: I és el que estarà enfront de l'orquestra durant esta gira d'estiu.
0: Molt bé. Jo crec que, Joan, això és el que vas a fer ara. També sé que este cap de setmana, per qüestions d'agenda, tu i el teu germà no heu pogut anar, que teníeu que tocar en el Papa en Madrid.
1: Correcte.
0: I no heu pogut anar per agenda, perquè sí. El teu germà és contrabaixista.
1: Contrabaixista, eh? Sí.
0: Contrabaixista. Però jo vull que comencem ara pel principi.
1: Clar.
0: És a dir, tu ves de família de tradició musical? És a dir,
1: sí.
0: Ton pare és música. O ta mare?
1: Sí, bueno, ma mare és professora de música, és saxofonista. Mm. I mon pare és músic aficionat, per la qual cosa jo he nascut i he viscut la meva infància en un entorn ple de música, no?
0: Clar.
1: Jo des de ben xicotet, diguem que comencé a anar amb mon pare als assajos de la banda i per donar la casualitat de que jo me sentava darrere en els percussionistes, no? Entonces, jo sempre veia com tocaven els plats, el bombo, la caixa i sempre, diguem que me cridava molt l'atenció, no?
0: Sí.
1: De, la qual cosa, bueno... Ja vas començar fent passacarrers en la banda i...
0: Perquè Joan Pare, sí. Que el tenim ahí, que sí. Està mirant, Joan Pare.
2: Sí.
0: Tu quin instrument toques?
2: Pues és un cas curiós, perquè jo sóc un trompetista aficionat reconvertit a tuba.
0: Ah, sí. Això n'hi ha gent que reconverteix.
2: El pas del temps es va tranquil·litzant més i acabes sent un tuba, no? I la veritat és que l'experiència sempre ha sigut de la banda, des de ben menut, no? I és on tinc els amics i és on la meva història vital ha tingut els millors moments, no? Sempre
0: sí,
2: envoltat
0: sí.
2: De música, doncs com els músics de tots els pobles, no? Que al final els músics són els teus amics i la banda és la teva família.
0: Correcte. I Joan, la importància que té els pares
1: wow.
0: En la carrera d'acompanyar-vos a Torrent... a Esmar, a tots els llocs.
1: És crucial perquè, vamos, sense ells seria molt més complicat poder compaginar-ho tot. Vull dir, són una part fonamental en
0: la continuïtat, en la continuïtat de la carrera.
1: Sí.
0: En la continuïtat. Bé, estaven dient que havies començat en la banda a Picassent.
1: Sí.
0: Quina edat tenies?
1: 6 anys.

0: 7.
1: 6 anys, 7.
0: Aproximadament.
1: I comences allí a estudiar sí, els primers, diguem, els primers cursos, però d'ahir passes a Torrent, al Conservatori Professional de Torrent.
0: No exactament. No? Passe, jo comencé als 7 anys estudiant percussió ahir a la banda de Picassent, i estic uns anys allí, i als 14 dona l'oportunitat de que puc començar a estudiar a l'ESMAR, amb els que actualment són els meus mestres, i també compaginé amb el Conservatori de Torrent.
1: Que has acabat ara?
0: Sí, la setmana passada vaig acabar.
1: El professional.
0: Correcte.
1: I compagines ESMAR i Torrent.
0: Sí.
1: I en esta curta carrera que encara tens, perquè la música mai acaba,
0: sí,
1: quins professors, diguem, és sempre els recordes, els tens ahí, que t'han, diguem, t'han impulsat a seguir, t'han ajudat?
0: Bueno, pues, els meus tres mestres des de que vas començar, no? Com són Conrado Moya, Raúl Benavent i Javier Aguillor, els quals pues, m'han obert la ment i han format el músic que sóc avui en dia, per la qual cosa només puc estar agraït amb ells per tot el que han fet per mi i per tot el que han aconseguit amb mi. Entonces, ells han sigut
1: els
0: meus pilars fonamentals en aquesta...
1: Grans percussionistes.
0: Sí.
1: Jo crec que ja els nostres oients volen escoltar com toques, en este cas, la marimba. Un concert per a marimba, concertino per a marimba, d'Alfred Reed. Escoltem.

0: Sona la teua banda. Correcte. Societat Artístico-Musical de Picassent.
1: Sí.
0: Este concert quan el vas fer?
1: Este concert el vas fer en novembre del 2023. Va ser. Ja en Santa Cecília.
0: Ja fa quasi 3 anyets,
1: sí,
0: que el vas fer.
1: Als 15 anys.
0: I també t'has presentat a concursos.
1: Correcte, sí.
0: I tens algun altre que premi per ahir, al teu abast. Quin va ser el primer concurs que es vas presentar?
1: El primer concurs va ser els World Classical Music Awards, també era el 2023, i va donar la casualitat de que em donaré el primer premi. I també, bueno, va ser super emocionant rebre aquesta notícia, perquè, clar, era el meu primer premi i, uah.
0: I això de la Filarmònica de Berlín?
1: Sí, això va ser...
0: Això com va ser? Que tots no estan a l'abast de la Filarmònica de Berlín.
1: Sí, l'any passat vas fer un projecte amb la Chuva Orquesta Alemana, a mitjans de juny, el qual celebràvem l'aniversari de Ravel, i, bueno, el concert... Bueno, era una xera de concerts per Berlín, i un concert d'estos era en la Filarmònica de Berlín, per la qual cosa, bueno, va ser...
0: Va, però explica, explica, explica. Això que tu vas arribar allí i vaig dir, això és veritat? Què
1: sí,
0: està passant-me?
1: Sí, sí, jo no m'ho creia també quan me digueren la notícia i vaig arribar i vaig veure la Filarmònica i vaig estar allí. És que no... Diguem que era un somni. Era un somni perquè, clar, tocar en la Filarmònica de Berlín...
0: Què vas tocar? Què vas tocar?
1: Pues... Depèn. A veure, vam fer tot el repertori de Ravel, farem sí, el concert de piano, farem a Merloa el bolero, entonces en cada obra sí que feia... tocava un instrument diferent.
0: I a banda de cursos, concursos i tot això, i que te'n vas a la Western, crec que te'n vas a finals... No, a principi de juliol, potser? En quina orquestra vas a tocar?
1: Orquestra i Cor de Madrid, JMJ, s'anomena. I fem un concert en l'Auditori Nacional el 4 de juliol, on interpretem la Sinfonia Fantàstica de Berlioz i... Sí, sí, la Sinfonia Fantàstica.
0: És a dir, tens moviment, eh?
1: Bueno, sí.
0: En Esmar ja has acabat este curs?
1: Este curs ja l'ha acabat. Ara ja...
0: I aleshores, si mirant cap al futur, no? Mirant cap al futur, l'any que ve seguiràs en Esmar,
1: sí,
0: suposa.
1: Correcte.
0: Però mirant cap al futur, en la tua ment, què et passa pel cap d'anar-te'n fora, de fer un màster fora? Això et passa pel cap ja?
1: Pues
0: sí. Eres jove, eh? Però... Però, bueno, eres jove, però ja no pares d'anar d'ací cap allà.

0: La veritat que jo així en els meus mestres estic super a gust perquè m'estan formant i estic rebent una formació super completa, entonces ara, a dies d'ara, em veig així. I, bueno, seguint amb el que estic fent de projectes per Europa o per on sortisca. Perquè al final això depèn...
1: Tu seguisses presentant. És important presentar-te, per exemple, a cursos que te presentes tu.
0: Sí.
1: És important.
0: És important.
1: Presentar-se i si no n'hi ha un resultat que tu esperes...
0: Seguir. Correcte, això és el més important. Al final és seguir i els resultats acaben arribant.
1: Correcte. I en aquest futur n'hi ha algun concurs que ja tens pensat? De percussió?
0: Pues estava igual l'any que ve, em presenté amb un company a un concurs en Luxemburg de música de cambra, que és important. I, bueno, això seria una idea que tenim, però bueno, encara tenim que preparar-se bé i afrontar-ho.
1: I fins ara, que estàs molt a gust en Esmar, n'hi ha algun compositor que t'agrada molt tocar?
0: Un compositor que m'agrade? Depèn, a veure, en orquestra...
1: El primer que te vinga.
0: A mi m'agrada molt Shostakovich, la música de Shostakovich, perquè és aixina, sobretot per a percussió, és molt energètica, i, bueno, ho disfrute cada volta que toco una sinfonia, ho disfrute molt, la veritat.
1: I alguna obra de percussió que dius, este repte m'agradaria fer-lo?
0: Pues el concert...
1: Ja has fet el Ferrit, sí. Un repte.
0: Per a mi seria el concert de marimba de Emmanuel Séjourné,
1: sí.
0: Que és una passada de concert, és... Crec que és el concert de referència del nostre instrument, de la marimba. I, bueno, poder tocar-ho, pues, la veritat que seria un plaer.
1: I això, des de la programació que n'hi ha d'Esmar, perquè en Esmar quin curs estàs fent? Primer, segon, tercer?
0: Pues vaig a començar a fer primer, ara.
1: Primer, ara?
0: Sí.
1: Aleshores, suposo que serà un concert exigent,
0: sí.
1: Que igual no el pots tocar en primer.
0: N'hi hauria que veure, no ho sé. Mai se pot dir que no, perquè al final... Si te limites, les coses no dicen. Al final és voreu i provar.
1: Joan Pare, sí. Com s'organiseu? Perquè tens a Joan i tens a l'altre fill.
2: Sí.
1: Com li diuen?
2: Pau Mateu, sí.
1: Pau Mateu.
2: Sí.
1: I Pau també estudia en l'Esmar, va allí a contrabaix.
2: Pau va entrar en l'Esmar en 10 anys. Va fer una prova de atril.
1: Sí.
2: En su professor, que és Javier Sapiña.
1: Sí,
2: que
1: Javier.
2: És el contrabaix solista de l'Orquestra de València. I a la nostra sorpresa el va agafar com alumne, no? Que estem encantats. L'organització, doncs, com totes les famílies de músics, a cert nivell, val? Perquè sí. Tu, Imma, que coneixes el món, saps que arribes un moment que la cosa es comença a complicar-se i necessites en casa una estructura familiar molt ben organitzada.
1: Sí.
2: Perquè és dur, és pesat, són moltes hores de cotxe, moltes hores de carretera. De fet, mos hem canviat el cotxe per a que poguera entrar el contrabaix, perquè no mos entrava el contrabaix.
1: Això és una de les preguntes que sol fer jo. Ja t'has canviat el cotxe, dic, perquè
2: sí,
1: el contrabaix
2: sí,
1: és complicat.
2: Sí. Es van canviar el cotxe fa 2 anys perquè o entrava el contrabaix o es quedava algú a peu en casa i m'han tingut que canviar. Però sobretot és el tema de l'organització, no? Perquè
1: clar.
2: La meva dona està en Pau un dia, jo estic en Joan un altre dia, aeroports, viatges, agències de viatge...
1: I com visqueu això d'anar-se'n, que se'n van fora, que encara són joves... I se'n té que anar, se'n va ara a finals de juliol,
2: sí.
1: Se'n va 50 dies.
2: Sí, doncs pues mira, són coses que és un aprenentatge vital important, no?
1: Sí.
2: Perquè no deixen de ser un menor d'edat. Jo l'he acompanyat a molts llocs, però plega un moment que jo no pugui anar més amb ell perquè
1: cadascú té la seva feina.
2: De fet, hem viscut experiències ja complicades. Farà qüestió d'un mes i mig va estar en Leipzig, en un curs important de timbals,
1: sí.
2: a nivell internacional. Hi havia timbalers, només 15, però de tot el món. Ell era l'únic espanyol que estava allí.
1: Sí.
2: I per a que podem relacionar tot a nivell planetari,
1: sí.
2: Mos va afectar lo de la guerra de...
1: Oh.
2: Diran estos moments, és
1: sí,
2: dir, estava
1: sí,
2: en Leipzig
1: sí, sí.
2: I la vespre abans de tornar de Leipzig, un xaval de 7
1: sí,
2: anys,
1: sí, sí, sí.
2: La companyia d'avió es va dir que el vol es cancel·lava.
1: Buah.
2: I es va quedar sols en Leipzig. La primera volta que viatjava ell fora d'Europa i això va ser una experiència que vam aprendre moltíssim perquè vam haver de buscar solucions en el mateix moment per a que pogués tornar a Espanya.
1: I com, no vas veure això? Com vas veure això?
0: Pues al final...
1: Estaves tranquil?
0: Sí.
1: Perquè dominaràs l'anglès?
0: Sí. Al final, jo tinc una filosofia que si algo no és per un camí, és per un altre.
1: Entonces... Sí, però ton pare i ta mare que estan així a casa...
0: Sí, ja ho sé.
1: El sofriment...

0: Sí, tota la nit sense dormir, parlant en l'agència i cridades de telèfon. I menys mal que va baixar de Leipzig amb uns companys que eren croates i el van deixar en l'aeroport de Praga.
1: Sí.
0: I es va apanyar ja soles per a vindre de Praga a València. Però que són experiències que curtissen, i això és el que està darrere de la música, que la gent no sap i no es veu. No?
1: Sí, correcte.
0: Es veu només
1: xulo. Es veu només la punta de l'iceberg i està tot en l'altre.
0: Darrere hi ha un treball molt gran.
1: Abans d'anar-se'n, Joan, perquè ha sigut un plaer parlar amb tu i amb ton pare, i quin projecte és el que hem parlat, que te'n vas a Madrid, hem parlat que te'n vas en la Western Balkan, 50 dies que comença la final, però quin altre projecte t'espera ahir per davant?
2: Pues, en principi...
1: Que ja t'es prou, saps?
2: En principi, clar, és que jo tinc este projecte ja que són 50 dies, entonces quan comence...
1: I tens el repertori que tens que estudiar.
2: Sí, quan comence el curs serà, pues... estudiar a mort.
1: Sí,
2: i...
1: sí, perquè tu te'n vas a finals, 50 sí. dies, vindrà, suposo que cap a setembre...
2: El 15 de setembre arriba, sí,
1: arribes a València. Arribes així, i ja començaràs el curs.
2: Clar, automàticament.
1: Doncs això és el que n'hi ha en la comunitat valenciana, en la nostra terra. Jovens de gran talent que no paren, que toquen així, que toquen allà, que tinguem un planter, una escola importantíssima de músics. Moltes gràcies, Joan. Els dos Joans.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Gràcies.
1: Els dos Joans.

jo volia fer-li un homenatge a Falla. 150 anys del seu aniversari, del naixement de Falla. I estem escoltant la dansa número 1 de La vida és breu, de Manuel de Falla. I escoltant esta peça, s'ha acabat. El programa d'avui s'acaba, però tornem demà. El bo és que tornem. La mala notícia és que acabem. Però tornem demà a les 7 del matí. Estem ací, a primera hora del matí. Jo espero que passeu un molt bon dissabte, que gaudiu del dissabte, que se n'aneu a fer-se una cerveseta, que ara fa molt bon temps, i que tornem demà amb més música. Moltíssimes gràcies per estar ahí cada dissabte i cada diumenge. Viviu la vida. Fins demà.

0: acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
0: Cada divendres, Terra de Bous. Amb Germà Estela.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
2: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
7: Què t'ha paregut?
6: Molt bona, molt bona.
7: Ara sí que me l'espera.
0: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
8: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
9: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
8: Amunt i avall.
9: El magazín que et fa viure el territori.
8: Amb Sergi Olcina.
10: Presentador de la Safor.
11: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
10: Gemma Juan. Animal de companyia...
11: La ràdio.
12: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
13: La vesprada de punt on tot pot passar.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
15: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
16: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Atenció, 13 de juny de 2026, i avui oficialment ja ha passat el 40 de maig, el 40 de mayo, i ja podem quitar-nos el sallo.
17: Molt bé.
16: Sí, senyor.
17: Sí, senyor.
16: Bravo. De caloret.
18: Que se note la frescor.
16: Venga. Manuel Andrés Cerópico, ¿cómo estás?
18: Pues molt bé, sense sallo.
16: I en caloret,
18: ¿no? Ja me l'ha llevat. Sí, sí, sí, no, ja fa una calor, està pegant, eh?
16: Està,
18: ja està pegant.
16: Ha vingut picant fort. Ha vingut picant fort.
18: Correcte.
16: Alfredo, ¿estudio, cómo estás?
19: Pues en el caloret, ja. Nunca mejor dicho, ahora falta una horchateta valenciana fresqueta.
16: Oh.
19: ¿A que sí? ¿A que petició?
16: Això és lo millor del món.
19: Además de
16: veres. Això és lo millor del món.
19: Horchata.
16: Això és horchata.
19: Horchata.
16: Sí, senyor. J. González, ¿cómo estás?
20: Muy buenos días, Donís. Aquí sí estamos, inaugurando casi este verano.
16: A veure, climatològicament, com ja ens han dit els nostres especialistes de la casa, ja estem en estiu, climatològicament, des de l'1 de juny. El 20 parlarem, o el 21 parlarem ja d'altra cosa.
18: Ahí ja.
20: Queda una setmaneta.
16: Entretant, sumari i comencem.

0: Que carregats de bombo venim en el dia d'avui, amics de Fora de Cobertura, perquè anem a parlar de lo que es porta aquest estiu. Quines són les tendències? Alfred Esteve està preparant i ultimant les últimes notes per a contar-nos què hem de portar o què no hem de portar o quina és l'opció que ens va donar. Ahir ja cadascú que trien, no, Alfredo?
1: Així és, exactament. El que sí que tinguem clar que va ser un estiu molt calorós. Va ser un estiu molt calorós i molt tenia que anar molt còmodos. I sobretot en teixits molt frescos, com
0: home,
1: és, com
0: estiu,
1: és el cotó i el lino.
0: I el lino, en estiu anirà en caloret, fresquet,
2: jo, vamos, còmodo. A mi... I el cotó?
1: El cotó.
0: Ho ha dit, home, el primer que ha dit.
1: El cotó i el lino.
2: Ja, però lino... Més important, lino o cotó?
1: Però les dues coses són naturals, són fibres naturals. El que no aquí natura és fibres que siguin de petroli, com altres, diguem. Si no és una fibra natural, és l'única...
0: És que estem entrant ja en terreno pantanoso, perquè això ja és material de secció.
2: Fibra natural. Ara parlarem, ara raonem.
0: Que estem en el sumari, però jo, antes de continuar, vull preguntar-te, i el cotó?
1: És que el cotó...
0: Que seguim ara parlant d'això, perdó. Tenim entrevista amb Guillermo Ortigueira, perquè publica llibre i és digne de menció i d'entrevista, però suposo que sí. Parlarem de cine, de Steven Spielberg i de les seves bandes sonores, Manuel Andrés Zarpico.
2: Sí, senyor, anem a parlar d'ell perquè està d'actualitat. El dia de la revelació és l'estrena de l'estiu de Spielberg i anem a fer un repàs de Spielberg en la seva col·laboració amb John Williams.
0: Parlarem, en acabant de l'informatiu, que ve les 11... No, abans acabarem el Pla València del dia. Informatiu, vot informatiu a les 11 i en acabant. Parlem en La Pelona, que estrena concert la pròxima setmana de presentació de disc. I entrevista el nostre convidat especial del dia, Àngel Casero. En acabant, Samuel Pons. I parlarem també en l'Ajuntament de Torrent sobre el Big Sound, tot això i més, en Fora de Cobertura fins a les 12. Moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana.
3: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Ara sí, Alfredo. I el cotó? Què passa amb
1: el cotó? Ara anem a parlar del cotó. Que la gent no sap a vegades ni com és la planta. És un arbusto. Un arbusto que fa anys, així en la Comunitat Valenciana n'hi havia. Ara sí que se cria en Espanya, però no és que cria el tema d'Extremadura, on el cotó n'hi ha.
0: Té cosetes blanques per ahí.
1: Exacte, però és molt bonic. O sea, jo tinc una fotografia que me vas fer en un camp de cotó en Extremadura i és una passada. O sea, la gent no sap el que és el cotó, però bueno, és un arbusto. I en el que abans està el llenç, que és el lino. Són les dues prendes que jo aconsella per aquest estiu, que va ser caloret, que se duen i que no ens oblidem un poquet de les fibres artificials com és el petroli, perquè això, a part que dona calor, és incòmodo, sugues més, inclús...
0: Transpirabilitat poca.
1: No transpira gens, o sigui que la suor és doble i, a més, de mal rotllo, perquè fas... Entonces, jo li aconsello a la gent que, sobretot, cotó i lino. L'únic problema que n'hi ha, pues que n'hi ha que planxar. Però, bueno, per això estan les planxes.
0: Sí, efectivament.
1: O sea, no n'hi ha... L'únic problema que té és això. En el que van, les tendències d'aquest estiu són els colors, sobretot, els colors molt suaves, molt neutros, molt colors, molt d'on estem, no? I sí que no els colors oscurs, sobretot el negre. El negre és un color que desapareix.
0: Això seria color oscur, lo de Manolo?
1: Sí.
0: Seria color oscur?
1: Per l'estiu, sí. Per l'estiu, o sea, els colors... Yeah. És post... Però... Cada un pot dur el que vulgui. Nosaltres estem dient el que toca o no toca, les tendències.
2: Però escolta, però te ho dic seriosament. Granate, per exemple, no?
1: Dona calor. Els colors en els curs en l'estiu donen calor.
0: Però n'hi ha un detall de qualitat que porta Manuel Andrés Zarpico, que és que baix porta una camiseta de cotó.
1: Exacte. Per observar el que diem antes, les coses de la suor, de les coses de fibra.
2: Això ho he fet jo tota la vida, eh?
1: Sí, però és per observar. O sigui, n'hi ha gent que sí que es costumixa, o la canota, que la canota és la de tirants. Que són els dos que hi ha gent que la du, la de Colredo i la de la canota, que és la de tirar, que molta gent la du.
0: Yeah, però bueno, sempre he pensat, Alfredo, que sé que no és així, perquè, bueno, ho hem parlat mil voltes, no? Però sempre he pensat que afegir una altra camiseta, pues, que te va donar més calor.
1: Sí, jo sempre ho he dit. Jo, sobretot, quan estic fent algun client en cosa de cerimònia, sempre es diu, me pongo camiseta, digo, no, que te va dar més calor. Perquè sí, si tu dus...
0: Però la de cotó per no suar, perquè
1: sí,
0: si no...
1: Però això és un poc, les persones.
0: És el contrapunt.
1: Total. Jo, si tu te poses una bona camisa de cotó o de lino, no fa falta que te fiquis res, perquè ja te'l solvix i no te dona calor. Però això la gent en què estem un poc en ese...
0: Ese és el truc.
1: En ese xoc.
2: Ja.
1: Si tu te poses més peces damunt, encara que siguin de cotó, inclús a l'hivern, jo porto-les de cotó, perquè són més agradables. Això és una altra peça que s'explica en damunt, que és rotllo cebolla. Entonces, ja,

0: intentar ficar-te menys peces de més qualitat i sobretot que siguin naturals. I entonces és quan ahí ja te olvides un poc del calor. Si tu vos ja saps on tu has estat, per exemple, en els deserts, què duen els deserts? Que duen les xilaves i xes de cotó, que no duen res baix més que el lli. I entonces què passa? Que aquesta xilava no dona calor perquè és de cotó o de lino.
1: Transpira molt.
0: Se tot este. I entonces les tendències en guany són els colors molt suaves, molt tranquils, no els logos, han desaparegut en aquest moment totalment del mapa, no els logos.
1: Què te pareix com va sense logo?
0: Queda bé, queda molt bé. I sobretot, les dues coses...
1: Que a la moda ha vingut.
0: Les dues coses que...
2: Per coincidència, per coincidència total i absoluta.
0: I a més porta cotó. Ja
2: s'està pujant al carro, però, tio.
1: No, deliberadament.
2: Ah, bueno.
0: Les dues coses de tendència que guany tingam, sobretot la roba ampla, que estem diguent a diverses vegades, sobretot tornar a travegar el pantaló de pinces, a les camises de mànega curta, que diem que no, però de mànega curta, amples, pa dur baix, una samarreta, i sobretot que la samarreta siga de pico, és l'última tendència que això. Les samarretes, en vez de dur les típicos redones, que siga de pico.
2: Això és una
0: perquè,
2: cosa...
0: Perquè és una poca que te dona... No t'agobia tant a dur el redó.
1: Però això, personalment m'agrada més redona, corredor, sí. Personalment.
0: Això ja entrem en el gust personal, sí. Digam un poc el que és tendència.
2: Igual lo que vaig a dir és una barbaritat, però a mi sempre m'ha xocat molt el pantaló de pinces en la camiseta. Una camiseta en un pantaló de pinces que pensé que, vamos, se du décades portant, perquè estic pensant en corrupció en Miami, en Don Johnson.
1: Hombre.
2: O sigui que vull dir que sí que sé, però me choca, no?
1: Bueno, pues no, si eres major,
2: Home, igual que tu. Igual que tu.
1: Lo más que yo me recordo perfectamente.
0: Però tens que entendre una cosa que no te choque, que quan digam una cosa, si cada un duga lo que se treu, se sent còmodo, home, i dona, però en el cabant estan les tendències. Si tu t'agarres al carro de la tendència o tu vas al teu aire. No. O sea, es así de fácil, no ni a més explicació. La tendència que és, pues, bueno, la camiseta, la samarreta de pico i la camisa sense coll, cuello mao, que se solen dir, que és esta que porto jo, que és aixina.
2: Sí.
0: Entonces, aquesta tendència és molt actual en este moment, dur el pico i dur el cuello mao. Per què? Perquè no t'agobies d'ahir en la samarreta i te dona com un poc més, diguem, més... com més fresca.
2: Sí.
0: La imatge és més fresca.
2: Sí, sí.
0: I sobretot les samarretes que siguin prou amples. Si vas... tant si vas en pantaló en el denim, que és el vaquero, perquè ens entengam, o si dus el pantaló de pinces, que és la pura tendència. Tendència és samarreta de pico, camisa de cuello mao per dur-la per fora, si vas, per exemple, a algun acte, o i sempre per fora, no per dins, i els mocassins, que estem dient moltes vegades. Això no vol dir que la gent vaig acòmoda, quan jo vaig en un denim, un vaquero, no l'eslim, sinó que sigui un vaquero normal, dur, si vols, les sneakers, que són les zapatilles, en botí o normal, té una altura normal, i su pretendència són els mocassins. Els mocassins, que en el pantaló de... ja que ja no és el denim, que és el pantaló de vestir, de cotó, o estos tipus de pantalons en pinces, o en aquestes trevilles que portem als costats, que són xulíssimes, sí, que estem ara en tendència a travegar, és un poc la tendència pura i dura.
2: Però tu, fija't, el mocassin mai passa de moda, no?
0: Bueno, n'hi ha... Si és moda, és una altra cosa.
2: Clar, no... Tendència, vull dir.
0: Si és moda, mira, n'hi ha, per exemple, el sur sempre va al mocassin. Tu vas a Setmana Santa al sur i tu es van al mocassin, el pantaló granate, la belleza, el blau marino, la camisa blau clara. I això diguem que és l'uniforme de la gent del sur. Això ho tinc igual que els madrilenys, que els encanta el granate. Així som incapaços d'un pantaló granate perquè no mos agrada. El mocassin, que és el castellà de tota la vida, n'hi ha gent que no deixa de dur-lo, però ara és que és tendència, igual en home que en dona.
1: Un moment.
0: Però dur-lo...
1: Alfredo, entre el mocassin i el castellà hi ha una diferència també.
0: És molt poca, és molt poca, Donís. El
1: castellà sol ser més de tela, no tan rígid com el mocassí. El mocassí simplement que no porta cordons, no?
0: Exacte, el que canvia és que dues, o que digues el mocassí bàsic...
1: O trenilles.
0: O que porten els borlons.
1: Ojo. Cordons o trenilles, que m'agüela dia trenilles.
0: Exacte, i els borlons.
1: No, me referís al cordó, m'agüela dia trenilles, que és una paraula en desús.
0: És una paraula totalment, totalment. Però aquestes paraules a mi m'agraden i encanta apuntar-me-les, perquè moltes paraules d'aquestes valencianes, tant en el món nostre com en un altre món, mos se s'olviden, i en el cabant hi ha que recordar-les.
2: I com es diu que se diu la decoració ixa que du el mocassí? Borlons?
0: El borló.
2: Borlons.
0: El borló. És el borló típic, que és el borló que està tret de la idea de les cortines franceses. Les cortines franceses que tu vos antes porten com un agarrat i en el camp
1: porten
0: això.
1: Però això ho portes en la manta morellana.
2: Sí, sí. No, home, borles.
0: No, la manta morellana ja no és el borló.
2: Però són borles.
0: La manta morellana és redó. I este és com més el borló, que és un lluc i en el camp té...
2: Com una campaneta. És que fa com una campaneta.
1: Vale, pues no, si ho tens al final de la manta morellana portes les borles redones i a la fi portes el borló.
0: Exacte. D'ahir és un poc la història, però d'ahir és un poc afrancesat. que és el borló que s'usa en els palaços antics. Tu veus les cortines que porten com un lluc i que porten el borló, que porta el borló i aquella gent. D'ahir ve el mocassín, la diferència és això.

0: I lo que, la diferència també n'hi ha, que n'hi ha gent que el du en el seu calcetí i com a tendència sense calcetins. Dur el mocassín sense calcetín. El que mal, les altres tendències, un poc que també n'hi ha ara, que és això, que quan estem dient de mànega curta i coses d'estes, és buscar un poc, o sigui, aquesta gent que veig que duen la samarreta baix, la camisa de mànega curta damunt o al revés, per això ja fer combinacions un poc a cada un. Dur el pantaló superample de 5 bolsillos, de cargo, que se diu, i sobretot els colors clars. Això és algo que estic machacant molt, perquè els colors clars són el que és supertendència. Per tu ara vas a algú vestit de negre i dius, on vas de negre de bon de matí, en el calor que fa, en el sol que està fent. Entonces és algo que tenia que tindre molt clar.
1: Jo que sóc molt burro per aquestes coses, Alfredo, dis-me 5 colors clars estiuencs.
0: El blanc, el blanco roto, no, que ho sàpia, que vol preguntar. El blanco roto.
1: Ja està.
0: La gamma dels blaus, perquè te sentes favorit. Això està dient...
1: Ai, sí, no, jo el que t'estic preguntant...
0: Jo l'he entès per això.
2: Pues el blau claret, el verd claret...
0: Los tonos pasteles.
1: No m'ho faig tan fàcil que vull que Alfredo me diga els colors.
0: Ell se vol sentir guapo. Ai. Que se vol sentir favorit.
1: Més guapo encara.
0: En la terra que estem és...
2: Un color de la paleta de...
3: Del Pantón, ¿no?
2: Sí.
3: A mí me gusta mucho vestir de negro, pero pues, en verano no es recomendable.
2: Pues el negro, claro.
3: En verano sí que no es recomendable.
1: Negro no, ya está. En la
0: el
1: lista
0: negro
1: de...
0: está en desuso el negro y además a nosotros que estamos en un... parece que hay un rechazo.
2: La madre que va, tío. Estamos todo el rato parando y arriba llevo el negro.
0: Y ni hay un rechazo al negro. El negro está o palanit o cero. Porque es un color, porque no hay más en la tierra que estamos, con el color que tenemos en el Mediterráneo, con la luz que tenemos aquí.
3: Pues vestiremos de blanco.
0: Pues es maravilloso. ¿No? Mira, Julio Iglesias ha ido años vestido de blanco.
3: Exacto.
0: O sea, tú empiezas a pensar...
2: el Ferrari de Don Johnson.
0: O sea, que ahí puedes entrar con muchas cosas de los colores.
1: Era un Corvette, ¿no?
0: De color. Está el rojo Ferrari. El rojo Ferrari, fíjate, sin embargo, he visto un Ferrari negro. Que lo vi en Milán, fíjate, y el rojo Ferrari.
2: ¿Sabes qué pasa?
0: El tema de los colores.
2: Le quedan 28 colores.
0: ¿Eh?
2: A un Ferrari le quedan 28 colores.
1: Pues pero sí. lo que no le queda a ver es ser eléctrico, ¿no? Que está en la polémica esa. No parlas de esa polémica, del Ferrari eléctrico.
2: La semana que ve.
1: Ojo. Pero sí, entonces, Alfredo, blanc, me fique blanc.
0: Sí, te quedará bien.
1: Me quedará bien.
0: El blanc queda bien todo lo mundo.
1: Vale, pues la semana que ve viene blanc.
0: El blanc y el denim, y no te da. Tu pots ficar-li un denim a un xiquet i a un senyor que s'ha de que tinga. Li poses algo blanc, una camisa blanca, una samarreta blanca, o qualsevol cosa blanca, i li queda bé tot el món.
1: Apo.
0: I és un poc el que hi ha que intentar és tindre clar això.
2: Ah, sempre s'ha dit que el blanc i el negre van en tot, no?
0: Ah, sí, però ara això, i a mi m'ha encantat, tu saps que ara molt de blanc i negre, i m'ha encantat el blanc i negre, però ara es diguera més tard de noche, o sobretot en la tardor o en l'hivern.
2: Vale, i què passa en el negre... i el blau marí.
0: És una combinació que me la preguntes sempre i jo te la contesto.
2: Sí, molt japonesa.
0: Els japoneses s'encanta.
2: A mi m'agrada.
0: Així costa a la gent entrar
2: molt. Pel dia, no?
0: Així costa entrar el marí, que a nosaltres ens encanta. Jo crec que som de la comunitat valenciana de tota Espanya és on més tratges blau marí no se venen. Que tinguem la estadística. Per què? Perquè el blau marino, tu te'l fiques en blau marino, pa comunions, pa bodes, pa tot, tot queda bé.
1: És un all purpose.
0: Inclús, jo estic fent xaquets blau marinos, que és cosa que no, que és una cosa fora, però, sin embargo, el blau marino és el d'Espanya, que més, perquè tu fiques a una persona, xiquet, home, la cuigues, un tratge blau marino, una camisa blau clara o blanca, i una acrobata que combine, sense ser massa llampant, que és el que allí, quan havia que es fica la pata, la gent és en la corbata, que potser pots dur un tratge bàsic, una camisa bàsica blanca, i si fica una corbata llampant roja...
2: I te lleva l'atenció.
0: I te crida la vista, exacte. Te crida la vista i diu, uau, així
2: s'han equivocat.
0: És que no toca. Però bé, així a la gent li agrada molt això. Recordeu-vos quan era el famós Carrascal, que va ser famós per les seues corbates, les corbates, doncs n'hi portava diverses meues. De l'època de Versace, que les corbates ja eren molt criaderes, molt llampanys, i ja n'hi portava diverses meues. A més, ho dia.
2: Altra època, no?, de corbates.
0: Era una altra època. Ara la corbata és molt llissa, molt neutra, molt llissa, molt neutra i molt normal. I sobretot, insistís, els colors per l'estiu, on estem en la comunitat valenciana i el Mediterrani, i la llum que tinguem, que siguin colors favorits, home i dona, i que queden bé. I no al negre. Me sembla el personal que no al negre.
1: És que, Jota, a més, és que estem parlant tot el rei. Quin color te gusta? Quin color t'agrada? El negre. I t'ha pegat una mira.
3: Sí que és verdad que soy yo de negro o de blanco.
2: Sí, no, però el negre claret. El negre claret.
3: El negre claret.
0: Suave. Un gris roto.
2: Ai, mare. Seguim en Fora de Cobertura.
4: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Arriba a l'estudi número 1 de Punt Ràdio, un clàssic, un una d'aquestes persones que han viscut la música i la societat valenciana des de tots els costats possibles, davant del micròfon, darrere d'una entrevista i també davant d'una fulla en blanc. Sobretot,

0: Andrés Ferreira, clar que sí.
1: Home, però un clàssic, un senyor, de la, del periodisme i de la premsa.
0: I, a més, bueno, en el món faller, en la societat valenciana en general, Guillermo.
2: Es que los mayores tenemos una trayectoria larga y diversa.
0: Ara, home, no podia ser d'altra manera.
2: Sí. En este llibre està la meva vida.
0: Mos en porta dos. El autobiogràfic...
2: El 80%.
0: Molt bé. I el nou llibre, que és Vivències d'un periodista.
2: Exactament.
0: Que és el del que va tractar la nostra entrevista, perquè hi ha un muntó de cares conegudes en la portada. Es comencem per la teua.
2: Sí, clar. Sí, sí. Anava a ser una altra portada, la part de dalt, però me'l vas pensar bé i no. Anava Nino Bravo i jo abraçant. Però està tan cremàtia el nom de Nino que vaig dir no.
0: Te dic una cosa. Enguany, la falla que s'ha presentat fa no molt, s'ha presentat el projecte de la falla de l'Ajuntament.
2: Exactament, sí.
0: La falla municipal 2027, que, com saps, tracta d'artistes valencians, però especialment la figura central és un Nino Bravo que ha assentat metis 20 metres, assentat. Jo crec que...
2: Pensa que serà espectacular,
0: No tinc ningú dubte, però crec que Nino Bravo a dia d'avui ja és marca València i, home, pot passar-se, pot parlar, pot estar en uns moments més de moda, en altres tal, però inauguració del Roig Arena, concert homenatge a Nino Bravo. Falla de l'Ajuntament, homenatge a Nino Bravo, entre altres artistes, no? Al final, o sigui que te vull dir-ne això, que ho hauràs ficat i també hauràs acertat, com has encertat en esta gafosa tan mateixa. O sigui que...
2: Jo penso que no. Jo estic molt cabreixat en aquest tema.
0: Per què? Per què?
2: Què ha passat en 50 anys que han transcurrit? Ningú havia descobert a Nino Bravo? Ha tingut que passar 50 anys perquè la gent se donara compte de que ahí havia una figura, no entenc.
0: Home, personalment, és que jo en el cotxe de mon pare, que en Pau descanse, anava el CD de Nino Bravo. El CD no, anava el casset de Nino Bravo. Vull dir, me sabia totes les cançons de Nino Bravo, d'escoltar-les en el cotxe en mon pare quan anàvem tal. Després, quan tragaren el recopilatori dels 35 anys, el casset que marrón en dueto, se'n recordeu?
1: Sí, sí.
0: Per supost, i se van anar a la meva discografia. Però, antes d'això, inclús jo recorde ser xicotet i cantar en les karaokes cançons de Nino Bravo.
2: Ja, sí, per això estic d'acord.
0: Te refereixes als grans homenatges?
2: Clar, l'Ajuntament del poble de Nino...
0: Sí, allà l'has referit.
2: Als 25 anys van fer un homenatge. Perdó, perquè jo no soc valencià parlant.
0: Com estigues més còmode.
2: Mon pare era gallego i la meva mare de Mislata.
0: Però ningú diria, ningú diria.
2: Intente fer un sacrifici, però a vegades no encontre les
0: paraules. Faltaria. No patis que ser res, tranquil, tranquil.
2: Bueno, vaig al castellà.
0: Molt bé.
2: L'Ajuntament de Llemal Ferit, a los 25 anys, recordó que existia Nino Bravo, hijo del pueblo, i que havia que hacerle un homenaje. Vamos a ver, yo no voy a hacer un recorrido ni voy a dar la nómina de todo lo que hice por Nino. A los 3 meses del fallecimiento, Nino Bravo tenía ya un libro mío. A los 6 meses tenía un monumento. Tenía un monumento. Y cuando pasaron unos meses más, hubo otro libro. Y la voz se hizo mito. Notas de prensa a los medios, se puede ver la hemeroteca, Levante particularmente, yo mandaba notas y me las publicaba. Le mandaba el libro, oye, recordar la efeméride de Nino, que hace tantos años. Todo eso creo que ha valido para que el nombre de Nino se recordara. No me quiero apuntar ningún éxito, pero mi pregunta es, ¿qué han pasado en 50 años transcurridos

0: Què escoltem, Manuel Andrés Serapico?
1: Hymn to the Fallen.
0: Per a parlar de cine.
1: Sí, per a parlar de cine, Hymn to the Fallen és una de les peces que integren la banda sonora de Salvar al Soldado Ryan. Pel·lícula de Steven Spielberg.
0: No t'ho creuràs, però...
1: No ho digues, no ho digues que mal si me'n vaig...
0: No, l'ha vist.
1: Ah, vale.
0: L'ha vist.
1: Vale.
0: Però en aquesta pel·lícula, que està tot el rato, canons, bombes, tirs, tota la pel·lícula, me vaig dormir en el cine.
1: Mal si me'n vaig.
0: No, ja,
1: anem
0: no.
1: A parlar de Steven Spielberg i John Williams i me dius això. Però així és com comencem?
0: Però no durant la banda sonora, sinó durant els tirs...
1: No me vale, que és de Spielberg la pel·li, que no me vale.
0: Ja, però pues, estaria molt cansat d'aquest dia, però m'he passat, és una anècdota.
1: Bueno, pues nada, pues res, muy bien. Mira, Tachait. Donnie Salvador.
0: Una més de Donnie.
1: Bueno, com te dia, estem sentint Hymn to the Fallen, que és una de les millors peces de la banda sonora de Salvar al Soldado Ryan, una de les pel·lícules més emblemàtiques de Steven Spielberg, de les més guardonades, del cineasta. Va guanyar l'Oscar al millor director. Pareix mentira, però només té dos Oscars al millor director. Steven Spielberg.
0: Només té dos, pues tranquil·lament podem parlar d'un dels més llorejats a nivell social i per la...
1: Estem parlant de cine igual Steven Spielberg. I això és molt difícil. És una persona que només nomenar el seu nom, estem parlant de cine.
0: Hi ha tres directors, per supost, hi ha tres molt famosos, molt coneguts, però Steven Spielberg és, jo crec que ha marcat un abans i un després.
1: Un abans, un després i un...
0: I un encara.
1: I un encara, perquè té 80 anys i mos ha dut una nova pel·lícula de ciència-ficció del dia de la revelació, i per això hem triat parlar avui de la carrera de Steven Spielberg i d'una altra persona que vull destacar, i per això estem sentint este Hymn to the Fallen, que és John Williams, la banda sonora.
0: Perquè jo... molt lligats ahí, no?
1: John Williams i Steven Spielberg és un dels matrimonis més fecuns i, a nivell de producció, no? de pel·lícules i de col·laboracions en la història del cine. Parlar de Steven Spielberg és parlar de les bandes sonores de John Williams. Totes són evocadores. Anem a sentir algunes d'elles avui en la secció i anem a parlar d'unes dades molt significatives tant de Spielberg com de John Williams. John Williams és la persona viva en més nominacions de la història i segona de tots els temps, perquè té 54 nominacions als Oscars i 5 estatuetes guanyades com a millor compositor, com a millor composició, millor banda sonora d'una pel·lícula. Segur que qualsevol de les vostres bandes sonores més conegudes o preferides és de John Williams. Segur. Qualsevol que me digueu, i si tirem la vista enrere, podem recordar de John Williams coses que no hagin sigut de Spielberg. Per exemple, Superman. La banda sonora de Superman, la banda sonora de la Guerra de les Galàxies, la... podem continuar així, és que ho ha fet tot. John Williams és la banda sonora de la nostra vida, val? En el cine.
0: Absolutament.
1: Però la seva col·laboració en Steven Spielberg abarca pues, les millors pel·lícules de Steven Spielberg i així jo crec que podem sentir la següent, a veure si la reconec.
0: Però un momentet, sí. Perquè m'acaba de comentar Adolfo, el control tècnic i publicitari, sí. Que quina Blade Runner.
1: Que no és Blade Runner. Blade Runner no és de John Williams. Blade Runner no és de John Williams, no. És d'Evangelis.
0: Ah,
1: bueno. És d'Evangelis.
0: Ni tan mal,
1: És de Blanger. Però bueno, però Blade Runner també és una... Parlarem d'Evangelis i del cine perquè també té moments icònics. Però continuem en John Williams i anem a sentir. A veure si la reconegueu.

0: ¿Buscando a Nemo?
1: Sí. Sí, se el menjaria. A Nemo se el menjaria. A Nemo i al que no és Nemo, i al pare de Nemo també. Això és Tiburón. Això és Tiburón. I així tenim la pel·lícula en la qual Steven Spielberg va donar un colp d'autoritat damunt la taula i va dir, així estic jo. És una de les pel·lícules referència, és un dels estàndards del cine de terror, de misteri, de suspens més que de terror. Sí, terror. Però a l'època donava molta por. L'argument ja recordeu, la platja de Amity és un estiu, l'alcalde no vol tancar la platja, pareix que n'hi ha un tiburón suelto, un tauró sol, i sí que n'hi ha, un gran blanc que amenaça tota la platja i que John Williams va narrar d'esta forma que hem sentit. Tinc que dir-vos una anècdota molt curiosa, i és que quan John Williams li va dir a Steven Spielberg, escolta, esta és la música que tinc preparada per a Tiburón, i li va fer aquestes dos notes, que són mi i fa, tintón, tintón, tintón, tintón, tintón. Spielberg creia que era una broma. Diu, de veritat, t'estic dient que he fet una pel·lícula, vaig a fer una pel·lícula d'un tiburón enorme que se menja a tot el món, i me vas a fer una banda sonora en això. Creia que era una broma.
0: En dos notes.
1: En dos notes, i va ser una de les més emblemàtiques.
0: Bueno, és una de les més icòniques i més fàcils de reconèixer de la història del cine.
1: Sí, jo crec que sí, que Tiburón, i la pel·lícula, bueno, no sé si l'haveu vist, Tiburón, sí, sí, però sí. Me pareix emblemàtica. Una anècdota.
0: Manolo, com no vaig a veure jo aquesta pel·lícula?
1: No, clar, no, si dubte però de tu.
2: Te vas a dormir?
1: D'Alfredo no dubte.
0: No, ni se no.
1: Sabeu que la frase que diu, que se diu en la pel·lícula de va a necessitar un barco más grande quan passa lo que passa en la pel·lícula i tal, se va a improvisar, perquè era una broma durant el rodatge i van dir, jo la fique, i Roy Schneider va ficar la frase, i així naixen. Vos dic això perquè que sapiau que les frases i els moments més icònics del cine n'hi ha un percentatge molt alt que naix de l'improvisació.
0: Secció sobre això, Manolo?
1: Sí,
0: secció
1: no.
0: Sobre això.
1: Parlarem. Anem a sentir la següent, que igual esta no la reconegueu.
0: Hombre, jo crec que tot el món ha vist Superman.
1: Efectivament, és Superman, Superman, Superman i l'arca...
0: Superman en busca de l'arca perdida.
1: No, sí, anava a dir, Superman en busca de l'arca perdida. És Indiana Jones, és
0: Indiana
1: la
0: Jones,
1: The Rider's March, que és com se diu esta peça de l'any 81, en busca de l'arca perdida. Spielberg mos va ensenyar lo que era fer una aventura. Lo que és fer una aventura cinematogràfica en planos grandiloquents, en un argument fantàstic, en un protagonista únic, Harrison Ford fent Indiana Jones, que va estar a dos minuts de no ser Indiana Jones, Harrison Ford.
0: Per què?
1: Perquè el triat per George Lucas i Steven Spielberg era Tom Selleck. Vos en recordeu de Magnum? Tom
0: sí,
1: Selleck,
0: home, clar,
1: la camisa florejada, el bigot... Bueno, pues, precisament Tom Selleck va firmar en el impàs de càsting d'Indiana Jones, era el triat, però va firmar per a fer Magnum i la emissora de televisió no li va deixar. No li va deixar ser Indiana Jones, perquè havia firmat per a ser Magnum. I entonces van tindre que triar a un altre. Quin era l'altre? Harrison Ford. Passar per a la història.
0: Però jo crec que...
1: Aquella borronada, totalment.
0: Sí, com en ell al dit, Com en ell al dit.
1: Passem a la següent. És que estem parlant de bandes sonores. Esta tampoc la reconegueu.
0: Falcon Crest.
1: Efectivament.
0: Ete aquí,
1: que és la banda sonora de Ete l'extraterrestre, 1982.
2: Falcon Crest tenia una cosa valenciana. Els mobles eren tots de València, de la teva zona. Tots els mobles de Falcon Crest... de la zona. Això
0: ho
2: podràs fer perquè sé qui es feia.
1: I m'has donat peu a que parlem en una altra secció de Bill Conti, que és el compositor que va fer Falcon Crest i unes altres, ¿vale? Però Ete, què vaig a dir-vos de Ete?
0: De Ete i de l'Ate.
1: De Ete i de l'Oto. El Ete i el Oto era una pel·lícula del Germans Calatrava.
0: Anda.
1: Que van fer a rebufo d'esta pel·lícula, una comèdia... Bueno,
0: vale.
1: No mos anem per ahí. Però bueno, de Ete vos vull contar dos anècdotes. Una, que la banda sonora va ser tan important que Williams tenia moltes dificultats per a ajustar el tempo de la música en els talls de la pel·lícula, i Spielberg va dir, apagueu el projector... Li va dir a Williams, tu fes i ja ho adaptem. I ja adaptem la imatge a la música, el instint musical de, del compositor i el instint de muntatge del director. I va fer una de les escenes més emblemàtiques de la història. Jo tinc un nus, així, estic sentint la música de E.T. i estic pensant en la pel·lícula. Això és una meravella. I bueno, vols saber la veu de l'extraterrestre d'on la van treure?
0: D'on?
1: Això és molt, molt simpàtic. Ben Bart va ser l'enginyer de so, és l'enginyer de so de les millors pel·lícules de la història dels anys 80, de la Guerra de les Galàxies, de E.T. Bueno, pues és la veu de Pat Walsh, una anciana de Califòrnia que se feia 2 caixes de tabaco al dia.
0: No me digues.
1: I que la va descobrir Ben Bart en una tenda de fotografia i li va dir, vostè me té que doblar a E.T. I va ser ella, combinada en moltes altres coses, el que va fer la veu de E.T. Passem a una altra música que no aneu a reconèixer.
0: Serà probablement una de les sagues més conegudes de la història del cine?
1: Possiblement, i de les més emocionants i de les més exitoses. Encara continua sent un èxit de taquilla cada volta que s'estrena una pel·lícula de Parque Jurásico. Pues te vaig a dir una cosa. Esta pel·lícula la va acabar per satèl·lit.
0: Com?
1: Esta pel·lícula, Parque Jurásico, Steven Spielberg, la va acabar per satèl·lit,
0: si no,
1: supervisant la postproducció per satèl·lit.
0: Els dinosaurios se'l
1: menjaven. No, els dinosaurios... No. A banda de que Parque Jurásico té per a fer una secció sencera de com va canviar la història del cine Parque Jurásico en els dinosaurios fets per ordinador per primera volta, esta pel·lícula la va dirigir a distància perquè estava dirigint en Polònia Statra. La lista de Schindler.
0: Sonrisas y la...
1: La lista de Schindler.
0: Claro.
1: La lista de Schindler.
0: Sonrisas y la... No, era una broma. Lista de Schindler, bueno, pues... Poc n'hi ha que dir també d'esta pel·lícula, no?
1: No, de la lista de Schindler hi ha que dir que és una obra mestra, és una de les seues obres mestres, té molts, però esta en concret té també una part molt emotiva dins de lo que és tota la pel·lícula, i és que Spielberg no va rebre regalies per la pel·lícula, no va cobrar, i les ganàncies se van utilitzar per a fundar la Fundació Shoah, que documenta testimonis de l'Holocaust. I la darrera, perquè estem parlant de Williams i de Spielberg, va veure el primer muntatge de John Williams de la pel·lícula, va plorar, se va commoure tant que li va dir, Steven, necessites un compositor millor que jo per a fer la banda sonora d'esta pel·lícula. I Spielberg li va dir, lo sé, John, pero todos los mejores ya están muertos. Tú eres el mejor.
0: Wow.
1: I va fer una de les bandes sonores més emocionants i importants de la història del cine.
2: Jo solo volia comentar, donar la enhorabona que l'altre dia a la casa esta va ficar la vida de Vincent Laurent. Va ser impressionant l'audiència que tingué.
0: No venia al tema, però ahí queda la...
2: Però això, com estem parlant de cine, o sigui, va ser impressionant.
0: Seguim en fora de cobertura. Tenim a Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda de València. Carolina, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia, com estem?
0: Hem apurat, però és que l'ocasió ho requeria, Carolina.
3: De pressa correguent.
0: Necessitem saber quin és el plat valencià d'avui.
3: Pues sí. Avui anem a preparar un caldero de rap. Tinc que dir que de tradició de pescador. Sí. De pescadors, és pla de la mar, que es diu que quan els mariners tornaven de la mar, de faenar, menjaven, tenien ganes de algo calentet i algo que els donava molta energia i molta proteïna.
0: Molt típic nostre?
3: Molt típic de la comunitat valenciana, sí. De tota la comunitat valenciana. Mm. Te puc dir que es fa en caldero de ferro i a foc normal, o sea, res de foc lento, com ve la carn dura. Els ingredients són el rap, la creïlla, nyora, ceba, all, oli, tomata, pimentó roig, safrà, vi blanc, sal, piber roig i una guindilla per a donar un toque picant. Són els típics donis Alacant, en la isla de Tabarca, Santa Pola, la Villa Joyosa, Dénia, Alacant, capital. En València, lo que és el Grau de València, el Saler, Pinedo, Palmar, alrededor de l'Albufera, lo que és el Perelló, Sagunt i Cullera. En Castelló, Grau de Castelló, en Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Oropesa i Borriana. Més ràpid.

0: impossible, Donís.
1: És que ho has clavat, Carolina. Però tinc que dir-te que el suc de rap és un dels meus plats de peix guisats preferits.
0: Ai, que
1: alegre. Això. Gràcies, Carolina Quilis, Casa Borràs, Pina de València.
0: Un beset. Clar, sempre... Que tingueu molt bon dia. Adéu, adéu.
1: Adéu. Amics, seguim en fort de cobertura, però primer anem a fer una pausa per al boletí informatiu. Gràcies, Guillermo Ortigueira, gràcies, Alfredo Esteve, gràcies, Manuel Andrés del Pico, gràcies, Jota González. Seguim.
2: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: Apunt Ràdio.
4: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu li'n dona.
5: Vale o no vale?
6: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
4: Però si fa 2 hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
7: És tan lamentable.
4: Estat a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
6: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
4: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
5: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
8: Rebut, policia local, anem cap allà.
4: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
7: Queda clar, sí.
6: I què vols que fas si fer i desfer és la faena del matalafer? Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
4: Jo ja plegue, esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
9: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
6: Ah, sí, sí, jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball. Ei, ei, que trabaja el rei. Ale, ja troba faena, contenta? Compre or, compre or.
10: Està tot molt mal.
11: Com esperava això i em fa sentir trist.
10: Molt mal està tot.
6: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
12: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les seus.
13: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Comença el dia en Apunt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: A.Radio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A.Radio.
3: La Dixi!
4: Però què dius?
3: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
5: Quina ironia, quina cunyata!
3: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
6: Queda clar?
3: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
3: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
8: Home, pues clar.
3: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
9: Ah, ara ho he entès.
3: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A.Radio.
10: Avui fa sol.
0: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
10: I corre l'oratge.
0: En A.Radio. De tu a tu.

0: Avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
3: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
4: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Comença el dia en A.Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A.Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
6: L'economia per a totes i tots.
7: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
6: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
10: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Amb el tercer partit del play-off semifinal de la Lliga ACB entre Joventut de Badalona i València Bàsquet. A més, finals del Premier Padel València, la final de l'individual de raspall femení des del Trinquet de Xeraco, el partit d'ascens a segona federació entre el Tribal Valderas i la Nucía, la Lliga Mundial de Voleibol amb l'Espanya Azerbaiyán des d'Alacant i dos partits del Mundial, Alemanya Curaçao i Països Baixos Japó. Tot en directe, este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Ayora, 100.9.
12: De tu a tu.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
13: T'ho contarem tot.
14: Però tot, tot, fil per randa.
13: Te'n vens?
6: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
12: De tu a tu.
16: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
17: cantarem un munt de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres
16: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
3: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
2: Amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada, continuem el viatge, amb més històries i més proximitat.
3: Amunt i avall.
2: El magazín que et fa viure el territori.
3: Amb Sergi Olcina.
10: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, en directe, Espanya-Cabo Verde. Primer partit de la selecció.

0: selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, el partit d'Espanya a Punt a Punt.
1: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
2: I tu i jo.
1: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Salutacions, bona nit i benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'Esport en Apunt Ràdio amb Manolo Palomar, al control tècnic de so, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix, com ja sabeu. I a partir d'ara, pues, dissabtes, diumenges, ha canviat un poquet el que és la dinàmica de el 90 minuts i dels últims 90 minuts del Punt a Punt i que bueno, pues estarem en durant l'estiu, tant Carlos Urrutia com jo al capdavant, des de les 11 i fins a les 12 i mitja. En este cas, bueno, pues avui n'hi havia partit del Mundial, comencem un poquet més tard de les 11. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, també a la seva plana web, al www.apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. I si voleu participar en el programa i que la vostra opinió també pues, es puga escoltar i la puguem llegir en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en @90minuts, en 90 en xifra i el minut en lletra, en el nostre perfil de X, en Instagram, 90 Minuts Ràdio, tot en lletra, i en TikTok, en @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, molt fàcil, al WhatsApp, al 619-42-1801, 619-42-1801. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, sobre el Mundial, ara que ja està en marxa, i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és a hores d'ara, i sent l'únic jugador del València al Mundial, tractaries de renovar a Erai Sommer? Erai Sommer és l'únic jugador, avui no ha tingut minuts en Suïssa, que acaba de finalitzar el seu partit, però és l'únic jugador que té el València, almenys fins al 30 de juny, en contracte al Mundial. ¿Tractarías de renovarlo de cara al año que ve? En una zona central donde están, bueno, pues César Tárrega, Mukhtar Diakabi, en las situaciones en las que está, Copete, Justin De Haas, que arriba de hace unas semanas, torna Iker Córdoba. Bueno, veurem, ¿no?, qué es el que pasa. En la zona de centrals, el Valencia busca un central dretà al mercat. I, bueno, pues, Erai Sommer és un jugador que té contracte fins al 30 de juny, però que encara, a més que nosaltres sapiguem, no té l'oferta de renovació. Veurem què és el que passa en les pròximes setmanes. Avui s'han jugat diferents partits del Mundial. Avui dia 13, inicia Estats Units 4, Paraguai 1, i en el Qatar-Suïssa, que acabem de contar, inicia 1-1 al marcador i, bueno, pues, per a la jornada de demà barra avui, esta nit, en 40 minuts, comença el Brasil-Marroc. A les 3 del matí, Haití-Escòcia. A les 6 del matí, Austràlia-Turquia. I a les 7 de la vesprada, Alemanya-Curaçao. I per a finalitzar el diumenge de Mundial, Països Baixos-Japó a les 10 de la nit. Estos dos últims partits demà els podreu viure així en la sintonia del Punt a Punt, el Alemanya-Curaçao, en la veu de Manolo Montalt, i el Països Baixos, Japó, en la veu de Luis Urrutia. Són els dos partits que demà els oferirem als nostres oients en el Punt a Punt. També avui estàvem pendents de la pilota valenciana, perquè avui era la final d'individual de pilota, on Marginer ja té el segon títol de campió individual d'escala i corda, el seu aparador, el jugador de la Marina, que ha començat la partida molt fort i en el primer joc, quan estava en el rest, ha enviat tres pilotes directament a la galeria. Després, des del dau, ha fet el 30-20 per a la seva part i Salva Palau, bueno, pues estava obligat a reaccionar, però no ho ha fet el jove pilotari d'Alginet. Especial ha sigut el que suposava ja el 30-35, bueno, pues que ha igualat les coses i després ha pres la davantera en el 45-35, però ja pues li costava als dos finalistes ampliar l'avantatge al marcador. Els jocs anaven fent-se de manera alterna i finalment han arribat al 55-35 45, on era el joc decisiu. Empatava, salvava la partida per a empatar a Marc Giner, i Giner ha fet el 15 de la victòria amb una caiguda d'escala. D'esta manera, el segon títol és per a Marc Giner, el primer va ser el 2024, i el jugador, el pilotari nascut a 1998, pues, ja té el seu segon títol individual. L'hem viscut per supassat en directe en esta sintonia. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poquet diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, així que anem a fer una pausa per a la publi i ja s'endinsem ja mateix en, bueno, pues en tot el que tenim que anar contant. En alguna informació que anem a ampliar, acabem de ficar-ho en xarxes socials sobre Tomàs Meunier, el lateral dret que vol el València, i ara anem a ampliar aquesta informació en els últims 90 minuts del Punt a Punt. Són les 11 i 23 minuts i així comença Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen... Es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: 26 de la nit, continuem en directe en este tram final del punt a punt dels últims 90 minuts i pues, fa qüestió de mitja horeta, més o menys. Comptàvem en les nostres xarxes socials una informació que tenim al 90 minuts, al punt a punt, i és que la negociació entre el València i Tomàs Meunier està avançant, que la negociació en el lateral dret belga, que està al Mundial, va per un camí, podríem dir, correcte, perquè hi ha un acord econòmic en el jugador. És a dir, en la part econòmica, València i Meunier han arribat a un acord que està al voltant dels aproximadament 2 milions d'euros bruts per temporada, 2 milions bruts per temporada, i que el que està negociant-se és la duració del contracte. És a dir, els matisos que n'hi ha en esta negociació ara mateix és que Meunier li agradaria tindre més d'una temporada fixa i el València no està arribant a, de moment, oferir-li més d'una temporada fixa. Meunier, per lo que a mi me conten, estaria demanant dos temporades per assignar en el València i el València pues, està en ese dubte de, a un jugador de l'edat de Tomàs Meunier, firmar-li dos temporades fixes al salari que estem comptant, que rondaria els 2 milions d'euros bruts. I estan en això. Ara mateix estan en eixa tasca on el València està negociant amb Tomàs Meunier i on alternatives que jo crec que durant moltes setmanes han estat en, al capdavant de la llista, com és el cas d'Andrés García, pues no van a esperar molt al València. La informació que tenim en 90 minuts i la que tinc jo personalment és que Andrés García ja fa uns dies que no sap res del València, que s'ha gelat ixe moviment que estava tractant d'accelerar el València per el jugador format a la pedrera del València i la pedrera del Llevant. I, per lo tant, bueno, pues veurem què és el que passa perquè el jugador pues, té ofertes, me conten, de Ligue 1, que li agraden i que podrien fer que Andrés García pues, prenguera una altra decisió. Però la informació que tenim és que Tomàs Meunier pues, està més prop del València que fa uns dies i que el que n'hi ha és un acord econòmic i que el que falta és l'acord en quant a temporades. Carlos Urrutia, bona nit, què tal, com estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Bé, així estem, tota la vesprada, eh?
1: I tot el matí, tot el dia.
0: Mà a mà.
1: És fenomenal.
0: Fent ràdio i te pregunte què et sembla esta informació que acabem de donar. El València està més prop que fa uns dies d'arribar a un acord amb Meunier perquè ja n'hi ha acord en la vessant econòmica, faltaria acord en la part de bueno, pues la duració del contracte, evidentment, que veurem si afecta o no afecta a la part econòmica, perquè clar, si el que jo te doni per una temporada tu ho espera dos, igual cal negociar ixa segona temporada.
1: No, vale, jo primer crec que este estiu la finestra de fitxatges del València no serà ràpida. Jo crec que li agradaria a València que fora ràpida, però no serà així. Per molts factors, una, perquè n'hi ha molts oferiments, la València tardarà, crec que, en decidir-se, però n'hi ha més equips que ara mateix, no és el d'abans, que n'hi havia entre cometes pocs del nivell de València, n'hi ha molts que són tan atractius o més per a jugadors com els que n'hi ha ara. És a dir, i jo clar que entenc perquè molts jugadors, encara que tinguin 34 anys, diuen, no, però jo vull 2 anys de contracte.

0: mundial.
1: I a veure, perquè en les últimes partits sí que ho ha estat. Veurem què és el que passa en Bèlgica quan arranque el mundial, i que, bueno, pues no serà fins al pròxim dia 15 a les 9 de la nit, quan s'enfrontaran a Egipte. D'ací d'un parell de dies serà el debut de Bèlgica al mundial davant l'Egipte. Més informació, i és que l'Elche avui ha fet oficial a Martín Anselmi, l'argentí, que, bueno, pues ha sigut ja confirmat com el nou entrenador del club il·licità per a la pròxima temporada. I tal i com informava l'Elx, Anselmi firma per el curs 26-27 amb una campanya addicional, és a dir, un més un vinculat a complir els objectius, que suposa que serà la salvació. Dia el comunicat que Martín Anselmi serà l'encarregat de donar continuïtat al projecte esportiu de l'Elx. El tècnic argentí i l'entitat Franja Verda han aconseguit un acord perquè es convertisca en l'entrenador del primer equip durant la temporada 26-27. L'incorporació d'Anselmi reforça l'aposta de l'Elx per una manera d'entendre el futbol basada en el protagonisme i l'ambició competitiva. Què te sembla el nom d'Anselmi, que és, per a mi, un, entre cometes, experiment, perquè no té experiència a la Lliga Espanyola?
0: Com no la tenia en primera divisió, de Saràbia, quan va pujar a l'Elx, va firmar l'Elx en segona divisió. Però la veritat és que, per a mi sí que té trellat, vull dir, és un entrenador molt interessant. Jo vaig tindre una reunió en Porto, en Andoni Zubizarreta, quan ell era director esportiu del Porto, estaven ell i l'altre entrenador, que no me'n recordo que era el president del Porto, o que era el president del Porto, Vilas Boas.
1: Ah, sí, André Vilas Boas.
0: I m'explicava les raons per què, perquè té una manera d'entendre el futbol que és molt bona. No era un context per a prendre una decisió intel·ligent el seu dia per al Porto. És veritat que enguany el Botafogo, que és un grandíssim del futbol sud-americà, el brasiler, només va estar 17 partits. Vull dir, no
1: ha durat molt poc en els
0: equips. Igual que Castro, que va perdre 11 partits seguits en el Nantes, i després ha salvat el València.
1: El benefici del Llevant.
0: En el Cruz Azul va estar molt de temps. I n'hi ha un cas curiós, perquè este...
1: Ha salvat el Llevant.
0: Sí, sí. Què ha dit?
1: El València.
0: El Llevant, m'ha enganyat. Independiente del Valle, en Ecuador, és on va estar més partits, 75, però el més curiós és que fins entonces era segon entrenador, saps de qui? De Miguel Ángel Ramírez. Va estar 80 partits amb ell, la qual cosa significa molt, perquè al final Ramírez, que jo crec que és un dels grans infravalorats, tot i que ha tingut errades grosses com a entrenador dels espanyols, ell està en el Malmö, estava en el Malmö, acabat abans al Saragossa, que ho va fer mal, fatal, al Guacra, on va estar només 7 partits, una aventura molt curta, i després a l'Sporting ho va fer bé. Venia de ser entrenador del Charlotte en MLS, però només va estar de 7 partits, i després a l'Internacional de Porto Alegre, i això és 69, vora 70 partits en Independiente del Valle. Un entrenador que procedeix del juvenil de Las Palmas, després estigui en l'Alavés, i que s'ha format en l'Acadèmia d'Aspire, on va estar 6 anys.
1: En Aspire Academy.
0: Clar, en Qatar.
1: Bueno, això en quant al nou tècnic de l'Elx, però també més informació, i és que, segons els companys de Marca i Mateo Moreto, parlem de Suleiman Fayé, que tant el Rayo Vallecano com l'Elx haurien realitzat consultes per a conèixer la situació de l'extrem senegalès de l'Sporting de Portugal de cara a una possible cessió per a la pròxima temporada. Suleiman Fayé, que seria un dels jugadors per el que l'Elx estaria tractant de trobar l'opció de portar-lo cedit de cara a la pròxima temporada. Jo no el tinc controlat, no vaig enganyar a ningú, no conec a Suleiman Fayé, que està a l'Sporting de Portugal, i que l'Elx sembla que, segons comenten els companys de Marca i Mateo Moreto, en este cas, que jo crec que tenen molt bona informació de mercat, estaven parlant de que l'Elx estava tractant d'aconseguir aquesta sessió.
0: Casualment, abans que la notícia, jo esta setmana he estat fet un estudi d'este xiquet, de Suleiman Fayé. És un extrem molt vertical. Ja no és internacional per senegalès, però sí que ha jugat en la selecció. És un 2003, té 23 anys, i la veritat és que enguany ha jugat molt poquet, el 6% de minuts possibles en Lliga Portuguesa, en la Champions el mateix, però és que este xiquet, recordat, estava en el Betis, en el Granada, abans del Betis, que és on s'havia format. Galaxy Dakar va vindre al Rec Granada, i l'Sporting va pagar 6 milions i mig al Granada. És a dir, és un fitxatge molt de la

0: vessant espanyola de la direcció esportiva, si al final és aixina, no és un jugador protagonista ara mateix, la qual cosa li converteix en un nou Ramazzani o un nou Danjuma, en una sessió que pot ser profitosa per a l'esport de Lisboa, que s'estalvia la fitxa. Llavors, si el jugador esclata o rendix al nivell que ho va fer al Granada o al filial del Betis, i per al València, pues, té de baix un jugador, un valor de mercat apanyaet, 3 milions, no és res de l'altre món, però el xiquet pot estar bé. A banda del València, se parla de que el volen el Mallorca, l'Elx...
1: L'Elx és el que estem contant que el vol. Cedit per a la pròxima temporada.
0: Sí, però és que el València també podria estar valorant, igual que l'Orient de primera divisió de França.
1: Bueno, pues estarem pendents, de Suleiman Fallé en una de
0: les... No espera tirar coes, però no està malament.
1: Bueno, pues anem a veure què passa en este xiquet. Lo que yo me ha deixat super flipant son les paraules de Marcelino García Toral en el dia de avui, en una entrevista en el company Fernando Álvarez de Marca, perquè clar, tu veus el comiat de Marcelino en el Villarreal i la sintonia i bueno, els abraços i tot el que va envoltar en aquesta setmana de acomiadament de Marcelino, i avui li preguntaven per la seva eixida i anem a escoltar a Marcelino, perquè per a mi això és un raje.
2: Bueno, no nos ha dado la continuidad porque el club solamente nos ofreció un año y nosotros era innegociable pues quedarnos como mínimo dos temporadas. Y yo para mí pues ofrecerme un año, sí puedo decir que en mi caso no lo aceptaba porque consideraba que era una falta de confianza hacia este cuerpo técnico cuando había un conocimiento personal y profesional suficiente para alargar digamos el periodo contractual. La dirección del club es la que decide y si prefiere pues darle 3 años a un entrenador nuevo al cual no conoce y que bueno pues hizo también una temporada mencionable con el Rayo y consideran que no deben darle pues una continuidad al entrenador de varias temporadas sumado también a una experiencia anterior magnífica donde pues este cuerpo técnico había cogido el equipo en segunda división y al final de nuestro trayecto pues estaba cuarto clasificado. Eso es entendible, yo lo entiendo perfectamente. Para nada, para mí supone una decepción ni nada. En su momento pues pudo parecerme ya por el mes de diciembre en ese primer ofrecimiento.
1: Les paraules de Marcelino que jo...
0: Bueno...
1: Vull que... O sea,
0: jo sempre sé el que vols dir.
1: I evidentment ho entenc. O sea, entenc a Marcelino. Però clar, a ell no li han donat els 2 anys com a mínim que demanava i ha arribat Íñigo Pérez i ha signat 3 anys en el Villarreal. Clar, jo entenc esta posició de Marcelino, però... També m'ha pregut cridaner, no?, la manera d'expressar-lo, Carlos.
0: Sí, i sobretot...
1: I tu el coneixes, i jo també, a Marcelino. Sí, sabem que jo crec que aquestes coses no les diu perquè sí.
0: Ja, i quan a Íñigo sí que li han firmat 3 anys.
1: Clar.
0: Jo, saps què passa? Que moltes voltes el més difícil de la vida és saber dir que no. I l'estratègia del Villarreal ha sigut per a alliberar-se del compromís amb Marcelino. Sí. És aixina, medicina natural, més senzill, però més difícil dir, Marcelino, anem a acabar, però a acabar bé, pues és com tallar en una novia, en un novio. No eres tu, soy yo. Està complicat, això.
1: Sempre és cosa de dos. Respecte a més coses de mercat, un parell de punts, ho contàvem durant el dia, però l'Hèrcules, que ha fet oficial la incorporació d'Àlex Jiménez, el jugador que arriba provinent del Nàstic de Tarragona, i també ha fet oficial en el dia d'avui el fitxatge d'Àlex Fidalgo. El jugador va nascut a Orense i que bueno, pues arriba després de 2 campanyes de gran nivell a l'Orense i al Cartagena. Així que, bueno, pues 2 fitxatges que ja té en la butxaca l'Hèrcules de Beto Company de cara a la pròxima temporada. I respecte a València Bàsquet, en el dia d'avui, Bojan Dulevic, llegenda amb majúscules de València Bàsquet, ha anunciat que es retira, que deixa el bàsquet professional i, bueno, pues el València ha fet oficial que va després de les 11 temporades

0: anys que va estar defendent la samarreta taronja entre 2012 i 2023. És el màxim anotador i rebotejador de la història de València Bàsquet i el segon jugador amb més partits. Pues el 14 que portava Dubi pues, va ser retirat de bueno, pues, la plantilla de València Bàsquet i que va passar a ser història penjant d'aquesta camiseta al Roig Arena. I també a l'Alqueria, València Bàsquet, a l'Alqueria, pues, van a ficar-li el seu nom a una de les pistes. Així que van a retirar la camiseta de Bojan Dublevic i també van a ficar el seu nom a una de les pistes de l'Alqueria del bàsquet i el club, a més, en els pròxims dies anunciarà la data i l'hora de la cerimònia de retirada de la samarreta pues, quan estigui confirmat i hagin parlat en Bojan Dublevic de cara a este acte. Però se'n va un dels més grans en la història de València Bàsquet, la història recent de València Bàsquet, Bojan Dublevic, després bueno, d'anunciar-ho en esta vesprada.
1: La veritat és que sí, i a mi m'agrada molt la forma que té el que era per més ara València Bàsquet de fer tot des de fosses, un carinyo i un respecte molt, molt gran.
0: Bueno, això en quant a València Bàsquet, que també demà serà la única prèvia que anem a contar, perquè demà València Bàsquet viatja a Badalona, ha viatjat a Badalona el dia d'avui per a afrontar el tercer partit de la seva eliminatòria, dels semifinals de Lliga Endesa davant el Joventut de Badalona després de, bueno, pues, fer valdre, no?, el factor pista, en ixe ja 2-0 que té al seu caseller. Avui s'ha conegut que el Barça serà el rival després de guanyar 3-0 a la seva sèrie davant la Laguna Tenerife i, bueno, pues, contar també que València Bàsquet comptarà amb el suport de més de 250 aficionats taronja que viatjaran en 4 autobusos per estar al costat de l'equip. Que, bueno, pues, encara és de veres que hi ha un poquet de dubte, no?, perquè este any pues, i els últims anys no se li dona bé el pavelló olímpic de Badalona a València Bàsquet, però bueno, veurem si València Bàsquet aconsegueix eixa victòria, eixa 3-0 per estar també a la final. L'equip de taronja que ha viatjat a Badalona amb 3 baixes confirmades, les lesions de Josep Puerto, de Xavi López Aróstegui i de Nate Rivers. Són les 3 absències. Veurem qui és el descart de cara al partit de demà, que viurem i que contarem per suposat així en el punt a punt a partir de les 8 de la vesprada. Arribem a les 11:44 i anem a fer una pausa. Anem de seguida també en el temps d'opinió i d'anàlisi en la tertúlia, així en el punt a punt, últims 90 minuts.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
10: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu. En Apunt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
1: I tornem a estar així. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda, el programa on sols parlem de música. He dit, tornem a estar així perquè el temps passa molt ràpid. Fem Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, 14 de juny, se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per a reconèixer i agrair la generositat de les persones que donen sang de manera voluntària i altruista. Esta commemoració també pretén conscienciar a la societat sobre la importància de disposar de reserves de sang segures i suficients per a garantir l'atenció mèdica de milions de pacients arreu del món. Però si parlem des de l'àmbit de música, el 14 de juny de 1594 va morir Orlando di Lasso, una de les figures més destacades del Renaixement musical, conegut també com Orlando Lasso o Roland de Lasso. Va gaudir, este músic, d'un enorme prestigi arreu d'Europa gràcies a una obra extensa i variada que inclou música religiosa i profana. La seva influència va ser determinant en l'evolució de la música occidental del segle XVI. També, un altre músic que va morir el 14 de juny de 1994 va ser Henry Mancini, compositor, director d'orquestra i arranjador nord-americà, reconegut com un dels grans noms de la música per al cinema i la televisió. Autor de melodies tan populars com Moon River i el tema principal de La Pantera Rosa. Va obtindre nombrosos premis i va deixar un llegat musical que continua sent admirat arreu del món. Doncs, fetes aquestes puntualitzacions, comencem fent banda escoltant, com sempre, el concert d'avui. Tot seguit continuarem en la secció Joves Talents i parlarem amb la compositora Sara Galiana. Després, ens endinsarem amb els concerts del diumenge, amb l'agenda musical que tenim preparada. Després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem així a l'estudi el compositor, director i professor Mario Roig Vila, que ell també es dirà el suggeriment de la setmana. Doncs, ara sí, comencem fent banda, escoltant el concert d'avui. I comencem el concert. I escoltarem 5 obres compostes pels protagonistes del programa d'avui. La primera obra que anem a escoltar és Assur, de Sara Galiana. Assur és una suite simfònica composta per Sara Galiana i inspirada en la novel·la homònima de Francisco Narla. L'obra trasllada al llenguatge musical la història d'Assur, un jove gallec que és capturat pels vikings durant una incursió a la costa atlàntica i que inicia un llarg i difícil viatge marcat per l'aventura, la superació i l'esperança de retrobar la seva família. Dividida en 3 moviments, la composició desenvolupa un relat sonor de gran força descriptiva. La música evoca tant la serenitat de la vida quotidiana del protagonista com la violència de l'atac normand, així com les emocions que acompanyen el seu periple. Al llarg de l'obra, Sara Galiana combina un llenguatge contemporani amb influències del folclore celta i una escriptura plena de contrastos, capaç de recrear paisatges, personatges i sentiments amb una gran intensitat expressiva. El resultat és una partitura de caràcter narratiu i cinematogràfic que convida l'oient

Acabeu d'escoltar Assur en la seva versió d'orquestra. En el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València d'este any, és a dir, el mes que ve, a la tercera secció escoltareu amb la versió per a banda. I en un ratet tindreu Massí a Sara Galiana i li preguntarem moltes cosetes d'esta obra. Doncs continuem el concert i continuem en una altra obra de Sara Galiana, anomenada Tinuyán. Tinuyán és una obra inspirada en l'àguila filipina, una de les espècies més emblemàtiques i amenaçades del món. A través d'un llenguatge musical evocador i descriptiu, la compositora retrata el procés de recuperació d'estes aus des del moment del seu rescat fins al retorn al seu hàbitat natural. La música acompanya el viatge vital de l'àguila mostrant la vulnerabilitat inicial, els esforços per la seva recuperació i l'esperança que representa la seva progressiva reintegració en la natura. Al llarg de l'obra es desenvolupen diferents atmosferes sonores que reflecteixen tant la fragilitat de la vida salvatge com la força i la majestuositat d'esta espècie única. Amb una escriptura rica en matisos i contrastos, Sara Galiana construeix un relat musical que posa en valor la importància de la conservació dels ecosistemes i la protecció de les espècies en perill. Doncs anem a escoltar ja Tinuyán.

Acabem d'escoltar Tinuyán, una obra de gran càrrega emocional i simbòlica, capaç de sensibilitzar l'oient sobre la relació entre l'ésser humà i la natura, alhora que celebra la capacitat de supervivència i llibertat de la fauna salvatge. I seguim amb una altra obra de Sara Galiana, The Game. The Game és una obra inspirada en una partida d'escacs, on cada moviment es converteix en un element de tensió i confrontació entre dos oponents. A través del llenguatge musical, la composició recrea el desenvolupament de la partida, reflectint tant l'estratègia i la planificació dels jugadors com la incertesa que acompanya cada decisió. Un pols constant recorre tota l'obra i evoca el característic tic-tac del rellotge d'escacs, un element que accentua la pressió del temps i contribueix a crear una atmosfera de concentració i expectació. Sobre aquesta base rítmica, la música evoluciona de manera progressiva, alternant moments de calma aparent amb passatges de major intensitat que simbolitzen els canvis de situació sobre el tauler. Anem a escoltar ja The Game, de Sara Galiana.

Aquesta obra té una escriptura dinàmica i plena de contrastos. The Game trasllada a l'oient l'emoció d'una partida en què cada moviment pot resultar decisiu. I continuem en el concert d'avui, però anem a canviar de compositor i anem a escoltar dues obres del compositor Mario Roig Vila. Començarem escoltant el concert número 1 per a trombó i orquestra. Este concert número 1 per a trombó, solista i orquestra és una de les obres més destacades del compositor i trombonista Mario Roig. Estrenada per la jove orquestra del Sordre, de l'Uruguai, esta partitura posa en valor les possibilitats expressives i virtuoses del trombó, instrument del qual el

mateix autor és especialista. L'obra va ser dedicada al seu nebot, el trombonista César Roig Espí, per a qui va ser concebuda originalment. Amb un llenguatge accessible i directe, el concert combina passatges de gran brillantor tècnica amb moments de caràcter més líric i reflexiu. El trombó assumeix un paper protagonista al llarg de tota l'obra, dialogant constantment amb l'orquestra i desplegant una ampla gamma de recursos tímbrics, melòdics i expressius. La partitura exigeix un alt nivell interpretatiu, tant per la seva dificultat tècnica com per la necessitat de transmetre contrastos continuos de caràcter i emoció. El concert representa una aportació significativa al repertori contemporani per a trombó, un instrument que, malgrat la seva llarga tradició, compta amb un nombre relativament reduït de concerts solistes. Doncs, anem a escoltar este concert número 1 per a trombó de Mario Roig per l'Orquestra Nacional de Paraguai amb César Roig Espí com a trombó solista.

Amb esta obra que acabem d'escoltar, Mario Ros reivindica les capacitats musicals del trombó i ofereix una partitura de gran atractiu tant per als intèrprets com per al públic. Acabem d'escoltar el primer concert per a trombó i orquestra del compositor Mario Roig Vila. I tot comença i tot acaba. I acabem el concert d'avui escoltant el pas masero Forques i Vares del mateix compositor Mario Roig. Marxa masera regalada a Rafa Serra Crespo, ambaixador cristià 2025 de l'any 2025 de la Filà Llauradors a Benissa. Un regal de la seva família. La composició té com a eix central el tema de l'himne a Benissa, al qual s'incorporen altres melodies reconeixibles com pot ser la Malagueña de Barxeta i la Pedreguera. Doncs jo crec que anem a escoltar ja Forques i Vares de Mario Roig Vila.

0: Molt bona marxa. Acabem d'escoltar la banda Societat Lírica i Musical de Benissa interpretar el Pas Masero, Forques i Vares del compositor Mario Roig Vila. I fins així el concert d'avui, protagonitzat per dos compositors que en res els tindrem així al nostre estudi. Així que ara jo farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida i començarem a entrevistar a Sara Galiana.
1: Vull fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A.Punt.
5: T'ho contarem tot.
6: Però tot, tot, fil per randa.
5: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
9: En A.Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A.Punt Ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar ací, benvinguts i benvingudes, un diumenge més ací a Fent Banda. El programa ens encanta parlar sols de música. Fent Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui estem a 14 de juny i es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per a reconèixer i agrair la generositat de les persones que donen sang de manera voluntària i altruista. Esta commemoració també pretén conscienciar la societat sobre la importància de disposar de reserves de sang segures i suficient per a garantir l'atenció mèdica de milions de pacients arreu del món. I si parlem de música, que és un programa de música, perquè jo dic que sols parlem de música, dic alguna puntualització d'altres coses, el 14 de juny de 1594 va morir Orlando di Lasso, una de les figures més destacades del Renaixement musical, conegut també com Orlandus Lassus o Roland de Lassus. Va gaudir d'un enorme prestigi arreu d'Europa gràcies a una obra extensa i variada que inclou música religiosa i profana. La seva influència va ser determinant en l'evolució de la música occidental del segle XVI. També el 14 de juny de 1994 va morir Henry Mancini, compositor, director d'orquestra i arranjador nord-americà, reconegut com un dels grans noms de la música del cinema i de la televisió. Autor de melodies tan populars com Moon River i el tema principal de La Pantera Rosa. Va obtindre nombrosos premis i va deixar un llegat musical que continua sent admirat arreu del món. Doncs, fetes aquestes puntualitzacions, seguim fent banda i, com sempre, acabem d'escoltar el concert. Quan acabi el programa, busqueu el programa Fent Banda del dia d'avui i tornareu a escoltar-lo. I a partir d'ara continuem en la secció Joves Talents. I ja tinc una jove talenta, sí, una gran jove talent, a l'estudi 3 de Punt Ràdio, que és la compositora Sara Galiana. Després seguirem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem a un altre compositor, director i professor Mario Roig Vila, que ell també es dirà el suggeriment de la setmana. Doncs, xiques i xics, seguim fent banda el més afinats possible.

0: Doncs anem a parlar de esta sintonia que esteu sentint, que cada vegada que apareixen així joves talents, la posem com a capçalera. Esta peça, de nom Ashur, és la que està seleccionada en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València este mes de juliol, este mes que ve, en la tercera secció. I és de Sara Galiana. I és una compositora i orquestadora valenciana especialitzada en música audiovisual i música per a banda sinfònica i orquestra. Formada al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València i especialitzada posteriorment en composició per a mitjans audiovisuals, ha desenvolupat una trajectòria que combina la creació musical per al cinema, els videojocs i la música de concert. També va obtindre el certificat de la Phil Scoring als Los Angeles l'any 2019, amb una gran força expressiva, connectant amb el públic a través de la imaginació i el relat musical. I la tinc així al meu costat. Bon dia, Sara.
1: Buenos días, ¿qué tal, Imma?
0: Jo encantada de que estiguis així i que ens expliquis esta meravella, perquè no em canse mai d'escoltar-la, perquè té tanta força i la història és molt xula. Però abans de res, és la primera vegada que agafen una peça teua en un certamen com a obra obligada?
1: Pues esta ocasión sería la segunda, pero sí que es verdad que es la primera en un certamen internacional. La primera vez fue Stone Age, un certamen provincial, si no recuerdo mal, era la 41 edición del certamen provincial. Y ya fue toda una experiencia, además la obra también daba mucho juego y bueno...
0: Pues... Sí, si voleu recordar, después tornarem a Ashur, pero si voleu recordar Stone Age, és esta, tinguem un segon moviment, este crec que és el segon moviment, el que escoltareu de seguida, Stone Age.

0: carregades. I, per exemple, dins de la campanya d'intercanvis musicals, la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a les 11, concert a la seu de la Unió Musical d'Arzeneta d'Albaida, faran el concert la Unió Musical d'Arzeneta d'Albaida i la Societat Musical La Nova del Palomar. Avui també diumenge a l'Auditori Municipal de Castelló de Rugat, dins de la 23 campanya d'intercanvis musicals, concert de la Unió Musical del Ràfol de Salem i la colla de dolçaines i percussió La Vall Blanca. I seguim amb més agenda. Avui també, per exemple, tenim el concert d'Excel·lent per la Societat Amics de la Música de Sant Antoni de Benaixeve a les 6:30. I ara sí, anem a parlar de la 8a edició de Crea Escena a Vila-real. I per a parlar d'esta edició, d'este festival, diguem, de Crea Escena a Vila-real, tinguem a l'altra part del fil telefònic a Josep Gil i Gil, que és director i director de Crea Escena. Josep, bon dia.
1: Molt bon dia a tots, Gemma.
0: Encantada de parlar amb tu, ja vam parlar la setmana passada que vas estar així. I mira, per on veig que ahir va començar este Crea Escena, ahir dia 13, dissabte dia 13, en un concert crec que era d'orquestra i piano.
1: I, correcte, sí.
0: I suposo que va anar genial, però jo el que vull que em digues, la primera pregunta és, què és Crea Escena?
1: Molt bona pregunta. Crea Escena, bàsicament, és un grup de gent que a finals del 2018 vam intentar promoure el que és la música clàssica a la província de Castelló. Mm-hmm. Vam intentar promoure el que és l'òpera, els concerts de música sacra, i això va començar a finals del 2018 i això va passar a que el 2019 va ser la primera edició i des d'aleshores hem fet una barbaritat de produccions que hi ha del simple concerts de xicotet format van passar a una programació sencera de tot l'any, perquè el festival és durant tot l'any, des de primavera al 26 de desembre, i ara estem a un nivell que ja comencem a exportar aquest producte per tots els pobles de la província de Castelló, inclús de la província de València.
0: És a dir, és un projecte que naix a Vila-real, però no és un projecte que sols es faci a Vila-real, que ixe concert, per exemple, també el podem fer en altres pobles, en altres poblacions de Castelló, inclusive de València, és a dir, que...
1: Correcte, correcte. Correcte. De fet, nosaltres vam, com he dit, vam començar en el 2019 com a un simple festival de l'Ajuntament de Vila-real, uh-huh. Però això va fer que les nostres connexions, de seguida tinguérem contactes en ajuntaments de la província de Castelló on estan interessats de portar aquest producte i correcte. De fet, el 2026 és la primera temporada que estem dins del circuit de l'IVC,
0: sí.
1: De la ciutat valenciana,
0: sí.
1: Que això és un orgull, no? I un setgell de qualitat, inclús dir que ja aquest 2026 ja saltem a Castilla-La Mancha i portem una de les nostres òperes a Cuenca, o sigui, que està en expansió aquest projecte.
0: No sé si se'n recordeu la setmana passada, Josep Gil i Gil és el director artístic, el director titular de l'artística de Bunyol, que vam parlar justament la setmana passada. És a dir, estàs
1: correcte.
0: Molt afeinat, Josep. Estàs afeinat. Bé, ahir començàreu, recorda un poc el concert d'ahir, crec que era un concert per a piano, ahir començàreu, i quin és el pròxim, per exemple, que aneu a fer en este Crea Escena?
1: Correcte. Ara vam començar el primer concert del cicle, que va ser un èxit. Va ser l'Auditori Municipal de Vila-real, Rafael Beltrán Moner, i va constar d'un director invitat, estoni, que realment va ser el meu professor de direcció al Conservatori uh-huh. Nacional d'Estònia. I va ser un programa molt interessant. Vam començar en l'obertura de Schubert, la italiana. Després van continuar en el concert de piano, que sigui el concert de piano de Dmitri Shostakovich, que va acompanyar de solista de trompeta. La pianista va ser Kristi Kapten, que és doctora en piano al Conservatori Nacional d'Estònia, uh-huh. i el nostre trompeta solista Rubén de la Rosa, de la mateixa orquestra, i van acabar el concert amb l'octava sinfonia de Beethoven, i la veritat que el concert va ser solista.

0: solidari per l'associació
1: Parkinson.
0: Parkinson de la província de Castelló, i va ser un èxit, i la veritat que estem molt contents d'aquest inici del cicle, no?
1: És a dir, tota la recaptació

0: Exacte. El pròxim, després del concert simfònic, ja passem després de l'estiu, que anem al setembre i a l'octubre, i comencem en un xicotet cicle de música de càmera per a potenciar el Teatre Tagoba. El Teatre Tagoba, per a la gent de València, no ho sap, és un teatre molt, molt xicotet, molt, un teatre molt, molt, molt petit, quasi romàntic, que el va inaugurar Francisco Tàrrega, que és sí. natural de Vila-real, sí. i Tagoba, perquè era Tàrrega, o Terris i Barrachina, i volem potenciar aquests cicles de música de càmera. I d'un trio Signus, que és resident a Londres, per fer un concert de trios de Sostakovich, i realment el segon concert de música de càmera sí. serà un quintet que pertany a la mateixa orquestra dins del festival, un quintet de Ben, i tocaran obres franceses i del romanticisme francès. Això és una de les novetats d'aquest cicle, sí. i com havia dit abans, sempre potenciem el que és l'òpera i la música sacra.
1: Correcte.
0: A part dels concerts sinfònics.
1: Correcte.
0: I que nosaltres l'anomenem òpera gourmet, perquè sempre és un tast, sí. una degustació de lo sí. que després el públic en general pot anar a les arts o pot anar al Liceu a veure les grans produccions.
1: Correcte.
0: No? A introduir l'òpera al poble, no? De peu.
1: Al poble.
0: I aquest any anem amb Il Trovatore, de Verdi, amb un
1: nou
0: repartiment de luxe. Realment tenim la soprano de Milà, Olivera Mercurio. Després tenim a Maya Luisa Corbacho, que és una mezzosoprano espanyola que està en tots els grans teatres espanyols. Carlos Lozano, barítono, tenor Manuel Valero. La directora d'escena és Eugenia Corbacho, que és directora, és professora en el Conservatori Superior d'Alacant
1: sí.
0: d'escena. O sigui, que realment les nostres obres gourmet estan agafant molt de nivell i com dia abans, ja s'estan
1: doncs, expandint. No? Doncs, Josep, vale. Moltes gràcies. Poden trobar tota la informació, crec, en la pàgina web.
0: Correcte.
1: Sí,
0: creaciona.com.
1: Sí. Creaciona.com i ahir poden trobar tot. Bueno, es dona les gràcies per atendre'ns, per explicar-nos un poc més què és això del Crea Escena, que es fa a Vila-real, i que es vegem pront, Josep. Una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies, Sina. Una abraçada.
1: Vinga, gracietes. I escoltant Tinujan, de la compositora Sara Galiana, que acabem d'entrevistar fa 10 minuts, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Tornem de seguida en un altre compositor, Mario Roig, no se'l podeu perdre. Es espereu així 5 minutets i tornem.

0: a peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Descansa la vista.
4: Què és la inspiració per a tu?
5: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
6: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
3: Obri la ment. Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
3: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
10: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'espera.
12: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura. De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'Hora de la Cultura. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu. Si tu i jo...
13: Són les 9.
3: A Punt. Notícies.
13: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran podria firmar-se avui. Donald Trump dona per fet que és qüestió d'hores. També el Pakistan, que és el país que ha mediat en el conflicte. En canvi, el govern de Teheran no confirma res, parla de dies, no d'hores, però sí admet que el pacte està més a prop i destaca que l'estret d'Hormuz continuarà davall el control iranià. Aliè a aquestes converses, Israel continua atacant el sud del Líban, on 5 persones han mort en les últimes hores. Comissions Obreres advertís que la bretxa salarial de gènere, lluny de reduir-se, s'estanca en quasi un 17% respecte als homes. A la Comunitat Valenciana, el salari mitjà dels homes es devora 28.000 euros i el de les dones de 23.200. Una desigualtat que, segons este sindicat, és conseqüència de l'abús en la contractació a temps parcial. 7 de cada 10 d'estos contractes els tenen les dones. Empar Pablo és secretària de Dones i Igualtat de Comissions Obreres del País Valencià.
14: Que només un 10% d'elles ho fan de manera voluntària, és a dir, que no volem, les dones no volem treballar parcialment, i això condiciona moltíssim el salari. Si de 10 euros 4 tenen que veure amb els complements salarials, doncs les dones tenim molt menys retribució.
13: Una bretxa que creix fins al

0: El 20% per a les dones migrants que treballen en faenes d'inferior qualificació perquè no els convaliden els títols. 14 de juny, avui és Dia Mundial de la Donació de Sang, una data que busca sensibilitzar sobre la necessitat d'obtindre sang segura de manera regular i agrair també de pas als donants altruistes este gest. Maria Jesús Arilla és cap d'hemodonació del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
1: El ser humano acaba de ir a la luna y de volver, pero no somos capaces de fabricar la sangre todavía. Entonces dependemos de esa solidaridad y de esa generosidad de que todos los días pongan su brazo para que les saquemos la sangre y otros puedan vivir.
0: Per a ser donant cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. I bé, dels incendis que afecten Espanya, el de Padrón, a la Corunya, continua actiu després de cremar 330 hectàrees. Com que les flames s'han acostat a les vivendes, s'ha activat la situació 2 d'emergència. De fet, han evacuat els habitants de 10 cases durant unes hores. Ja han pogut tornar. Declarat divendres és el més greu, però n'hi ha més. 3 a Andalusia i un a Astúries, que encara no donen per estabilitzat. Sí que està estabilitzat l'incendi, que ha cremat 52 hectàrees a Sanaüja, a Lleida. I en els esports parlem del Mundial de Futbol i de la selecció que ja està a Atlanta, on debuta demà a les 6 de la vesprada contra Cap Verd. Espanya es va exercitar ahir a porta tancada i només resta escoltar a Luis de la Fuente, encara que poques pistes donarà respecte a l'11. A la porteria sempre hi ha debat, tot i que el seleccionador ha posat sempre a Unai Simón. A este respecte, un dels que competís amb Unai Simón, David Raya, explica com es viu des de dins eixa lluita per la titularitat.
2: Siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido, y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para quien que tenga que elegir que no sea fácil.
0: Continuem amb el Mundial i afegim marcadors dels partits disputats esta matinada. Qatar 1, Suïssa 1, Brasil 1, el Marroc 1, Haití 0, Escòcia 1, Austràlia 2, Turquia 0. I en bàsquet, a les 8, tercer partit del play-off pel títol per a València Bàsquet a Badalona. Si els tarons ja guanyen la sisa joventut, estarien en la final per la via ràpida. Parlant d'aquesta final, el Barça ja està en ella també. Anit es va imposar 76-85 a la pista de la Laguna Tenerife. I en l'oratge, més calor de dia i de nit. Javier Miró, bon dia.
3: Bon dia, despertem de nou amb ambient assolellat, pinzellades de núvols alts en algunes comarques, però sense més conseqüències. Les temperatures mínimes ho han pujat. En moltes comarques, entre 1 i 2 graus més que els que van registrar ahir, ja són molts observatoris que queden per damunt dels 20 graus, inclús zones de l'interior on no ha baixat la temperatura d'esta fita en tota la nit i al litoral. Sol ser més habitual ara mateix que la temperatura de la superfície del mar ja es troba al voltant dels 23 graus, que costa de baixar d'esta nit tropical. Així que avui hem notat un ascens tèrmic, l'anticicló s'estira en forma de falca, li ve acompanyat una massa d'aire càlida a uns 1.500 metres i es nota. Avui les màximes també pujaran, en especial cap a l'interior central, l'interior de les comarques centrals, inclús en el litoral sud de València, nord d'Alacant, així que parlarem de temperatures de més de 34, 35, inclús 36 graus en algunes comarques. En general serà una jornada assolellada amb desenvolupament de núvols tímids en algunes zones de muntanya, tant de les comarques centrals com de l'interior nord, no tindrem precipitacions i les màximes que pujaran. Serà una jornada calorosa. Ja comencem el dia amb temperatures valentes, però durant les pròximes hores continuaran pujant amb brises que es faran destacables, sobretot a partir de les 4 i 5 de la vesprada en molts punts de litoral i prelitoral.
0: Gràcies, Javi. Molt bé aquesta definició de temperatures valentes. M'agraden molt. Les 9 i 5, tornem a les 10. Fins ara.
4: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
5: De tu a tu.
6: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
7: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5. De tu.

0: I tornem a estar així, i després d'una gran compositora, tenim un gran compositor que ha vingut a passar un ratet bé, així en companyia de tota la gent de Fem Banda. I és Mario Roig Vila, que és compositor, director i trombonista nascut a Albaida. Format com a intèrpret de trombó i director de banda, ha desenvolupat una destacada trajectòria tant en l'àmbit pedagògic com en el creatiu. La seva faceta creativa és especialment reconeguda dins del món de la música per a banda i de la música festera. Amb més de 50 i 60, ara me diràs tu, obres al seu catàleg, ha compost pas dobles, marxes mores, música per a dolçaina, obres de cambra, música sinfònica. Entre les seues composicions destaquen, per exemple, Tabalí Saragüeix, Moro de Plata, Teresa Silvestre, Cerdà Francès, o el seu concert per a trombó i orquestra, que després parlarem, estrenat per l'Orquestra Jove de la Sodre de l'Uruguai. Avui tenim l'oportunitat de gaudir de la seva obra i de tindre-lo així al costat per a conèixer-lo un poquet més. Bon dia, Mario.
1: Hola, bon dia, Irma.
0: Jo tenia... La veritat és que m'agrada... Eres una persona que alegra la vida. Això és molt important. I trau un somriure de seguida a la gent.
1: Sí, que bonic.
0: Jo crec que t'ho hauran dit més d'una vegada.
1: Bueno, no sé. Una vegada m'han dit de tot.
0: No,
1: sobretot coses
0: sí,
1: boniques.
0: Sí. Traus el somriure. La teva manera de ser fa que tragues un somriure.
1: Moltes
0: jo,
1: gràcies.
0: Abans de començar a entrar en tema, vull que escoltes esta peça.

0: Qué bonica es la Bella María,
1: Per
0: de
1: favor.
0: Mi amor, o de mi corazón, no me recordo, de mi amor.
1: De mi amor.
0: De mi amor. Bueno, com va ese projecte d'En Cuerpo y Alma? Estem escoltant a Raúl García Chocolate, a la trompeta, i ja has fet uns quants concerts. Com va ese projecte?
1: La veritat és que este projecte va superbé. Estem encantats. Ja tinguem set programes, set concerts programats, i la veritat és que estem molt contents de l'acceptació, sobretot molt contents del resultat. Val? Jo m'atrevisc a dir que muntar el concert d'En Cuerpo y Alma amb Raúl García Chocolate es pot definir com que és una experiència, es viu una experiència. Tant el músic que ho interpreta, el director que ho dirigeix i ho munta, com el públic que va aquest dia, jo crec que marca un antes i un després. És d'ahir, en llàgrimes en els ulls, sí, en el cor ple, i res, igual a lo millor la pregunta esta te la tindria que fer jo a tu.
0: Jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat.
1: Però la veritat...
0: M'ho vaig passar molt bé, el van fer allí, la Tropical, la meva banda, i jo vaig estar allí tocant, i fa que hi m'espavili tocant la flauta, i la veritat que ho van passar, i la gent ho va passar molt bé. Sí. I tindre Raúl, que tenim una connexió amb Raúl, perquè ell allí donava classes i damunt està casat en un músic, que era músic d'allí de la banda. I la veritat que per a nosaltres va ser especial.
1: Sí, jo... És un poquetet en la filosofia que es treballa, no?, des d'Aura Crea Músic, és en eixa filosofia, en què el projecte que creem sigui un projecte fet en el cor, fet amb tota la humilitat i amb tota la professionalitat possible, per a que siga un procés, o sigui, la banda que vagi a muntar-lo, el director no s'enfronta en problemes, només que s'enfronta en solucions, on el repertori és clar, on els materials estan clars, estan rectificats, està tot bé, i on el director l'únic que té que fer és dirigir i programar aquests ensaios. I després, de cara al músic, pues que siga atractiu des del primer assaig. Perquè si es donen compte moltes vegades, quan parlem de concerts per a solistes, i la banda té que acompanyar, moltes vegades ens porta a que el músic el dia a dia es fa un poquet dur. M'atreviria a dir que inclús avorrit.
0: Va? Sí, perquè el que estàs comentant, que és important, tot el que estàs dient, en Cuerpo y Alma, que s'assatja en la banda primer, en el director, tu estàs assajant en l'acompanyament, el que acompanya és a la trompeta, però no és un acompanyament...
1: No és un acompanyament a l'uso, que es diu.
0: Correcte, perquè tu estàs allí fent acompanyament, però estàs passant-ho bé.
1: No, clar, i realment, vull dir, la banda té un paper importantíssim. De fet, és solos, hi ha molta gent de la banda que es presta a fer solos, vull sempre de manera opcional, fins i tot a poder improvisar en certs moments, combinant-se d'alguna manera en el que és en Raúl, el trompeta, no? I un poc, per mi la virtut és això. Moltes, està inclús músics que arriben a dir, ostres, quasi que podríem fer el concert sense el soliste.
0: Perquè, sí, sí.
1: Perquè és que
0: no, tot... no sense el soliste, però la veritat que sona. Sense solista sona.
1: Sí, correcte. És un dir, no?, sense el soliste. Evidentment, el soliste, quan jo pense que aquest primer ensaio que la banda pren contacte amb el soliste, ve moments que la banda deixa de tocar perquè es queden... em sap mal aquesta expressió, però queden flipats. Quan Raúl un poquetet es deixa portar i es posa a improvisar i marca eixa sensualitat que té, no? Eixa delicadea que té a l'hora de tocar, o eixa potència, perquè...
0: La potència.
1: Bueno, és brutal, veus en els auditoris que dius, a veure, en sèrio? És brutal. Per mi és algo...
0: És
1: si es pot
0: té...
1: dir, inhumà. De manera
0: innata. Ell té eixa potència, té una potència molt gran, i la té innata.
1: Pues,
0: si està escoltant, us dirà, innata és botons, que a mi em costa, però... Bueno, però jo crec que sí, que és innata.
1: Sí, a veure, és algo que damunt, no, quan ho té de manera innata i damunt ho treballa, pues ja és quan hi aborda l'excel·lència.
0: Sí, sí.
1: Pues ja el dic, des d'Aura Crea Music estem treballant en este tipus de projectes on la banda es sent totalment potencia, acaba portant un creixement a la banda, li facilitem moltíssim la faena al director, perquè sempre que parlem dels projectes, són projectes integrals, on ho aporten, on obtenen tot, materials. Què ens passa moltes vegades quan volem fer peces per acompanyar, on tinguem que tirar mà d'arreglos que no són originals, versions vàries que tens que tallar per ací, d'ací de la A votarem a la B, sí, com a segon, perquè no sé què, hi ha el solista i els clarines, no tocareu perquè ahir ho porto el solista i després, bueno, això al director li costa 10 anys de vida. Vale.
0: No, no, tu els papers estan clars, el que vols, cadascú.
1: Sí, d'alguna manera un poquitiu el que he posat en pràctica ha sigut tots aquests anys d'experiència, val? Però tant d'intèrpret, perquè, claro, després jo també m'ha passat moltes hores en una cadira d'atril tocant en la meva banda, i has patit, o sigui, no m'ho han contat, ho he patit quan he tingut que tocar alguna aixina, i dius, jolín, jo no sé si vindré més ensaios, jo vinc, no? Pues vindré el dia del que ve el solista i aixina, i els veig amb tots allí, no ho sé. Vale, pues perquè es fa un poquetiu dur ixe dia a dia. Vale? Pues un poquetet la pretensió és ixa, que el disfrute, que el dia a dia siga molt, molt bo,
0: sí,
1: i que després el resultat siga excepcional.
0: Estàs parlant tot el rato d'Aura Crea Music, però ara parlarem d'això perquè els nostres oients encara no sabeu en quin compositor estem parlant. Segur que si escolteu esta marxa cristiana, és el compositor d'esta obra.

0: Mario, estàs content de Tabalizer Away, no?
1: A veure, jo penso que el nom de Mario Rochevilla no s'entén sense Tabalizer Away.
0: Bueno, en tens altres, sí, que ara anirem escoltant.
1: Sí, però a veure, Tabalizer Away té aixina com 23 anys. És la primera peça que jo faig, bueno, la primera peça en pas masero. Abans vaig fer un intento de marxa moro dedicar als meus pares, pobrets, perquè encara no sabia més.
0: Era la primera cosa que
1: feia. Era la primera cosa que feia als meus pares, vale? En el 2002 vaig fer un pas doble que es diu Marta, que sí, vaig dedicar a la meva nebodeta, perquè sí, va ser sí, Regina sí, Infantil sí, sí, sí, d'Albaida, i després en el 2020, en el 2003 va ser quan vaig fer Tabalizer Away. I, bueno, Tabalizer Away, avui li tinc que agrair moltíssim, moltíssim a Tabalizer Away, sí, sí, tot el que sóc.
0: I seguís interpretant-se i seguís interpretant-se. Tu alguna vegada... Jo he dit més de 50 i 60. Tu alguna vegada has comptabilitzat tot el que fas?
1: A veure, no som molt posat... Soc una persona molt ordenada, però n'hi ha pas certes coses pues, que me se'n va aixe orde. No sé, pot estar sobre les 75-80 peces composades, més o menys, si tinc entre l'arxiu de l'ordenador, per poder sí, dir-te, és més, crec que algunes inclús he perdut el que és el...
0: Sí,
1: m'he sacat el PDF, però he perdut el que és l'arxiu en Sibelius, o en final, el que gastava en aquella època.
0: Sí, sí. I comences a compondre, no? Però tu, quines influències musicals t'han influït a l'hora de posar-te, bueno, això, davant de l'ordenador, escriure?
1: A veure, influències, sense donar-te compte, sempre estem influenciats tant de la zona on vivim i sobretot de la música que escoltem. Val? I jo, evidentment, jo soc d'Albaida. Jo d'Albaida hem tocat...
0: De quina de les dues bandes?
1: De l'Aranya, evidentment. I això d'Albaida i de l'Aranya... I estic influenciat molt pues, per la música que hem tocat. Molta música festera, molta música de Ramon García i Soler. Per a mi, en tots els respectes a tota la gent del món, per a mi és una de les persones...
0: Gran compositor.
1: Un gran compositor, vale? Un gran compositor i una gran persona al qual jo tenia de director en l'Aranya.
0: Sí, veritat, va estar allí.
1: En el 2003, quan jo vaig estar composant a Tabalizer Away, i li vaig dir, Ramon, m'agradaria que ens revisarés, he fet un pas masero. I quan el va revisar em va dir, Mario, tu no saps el que acabes de fer. I lo més que m'ha impressionat és que has fet allò que estava en les teues mans. No has tingut més pretensions. Val?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues imagina't. Influències en la música festera, des d'Amando Blanquer, des de, podria dir-te, Mullor, no sé, són inclús José Rafael Pascual Vilaplana. Uh-huh. Evidentment, al final, som allò que respirem. Val? Tot allò, damunt si li poses la dosi dels estudis, evidentment, val? Que per això, després de molts anys ja fent els meus pinitos en composició, va ser quan, en el Conservatori Superior d'Alacant, pues, vaig fer la carrera de composició, cosa que, per mi, ha marcat un antes i un després, evidentment.
0: En qui donaves allí? Perquè allí estava com li diuen, en eixa època, no sé si estava... Enric Canet.
1: Joan Enric Canet jo el vaig conèixer ja, conforme es diu, en sus últimos coletazos. Ah. De fet, ell no estava de profe de l'assignatura. Ell donava classe a mi d'organologia i de més. Sí, jo vaig tindre molts professors. Marc García, que actualment està en el Conservatori Superior de València, en Manuel Mas,
0: sí, sí, sí, sí,
1: en Juan Alborch, he tingut també, la veritat és que he tingut molt bon professorat que m'han cuidat moltíssim durant tota la carrera.
0: No és l'únic pas masero que has fet, perquè l'any passat vas compondre un altre pas masero,

0: Els títols, tinc que dir-te que m'encanten. Igual que m'agrada el títol de Tabal i Saragüell, m'encanta Forques i Vares. Forques i Vares, eh? Això és un pas masero que vas fer l'any passat.
1: Sí, mira...
0: A Benissa, crec que va ser, no?
1: És pa Benissa, sí, en la fila de llauros de Benissa. I, de fet, la gravació que estem sentint és de la banda de l'agrupació musical Mediterrània.

0: Mediterráneo de la vila, amb el director David Domènech. I el títol, pues anem a veure. Realment, el que és el dedicat, perquè això està dedicat a Rafa Serra, li va dedicar, li va encomanar el germà, ell no sabia res d'això. Claro, i en un principi el títol tenia que ser Forques i trombons.
1: Que també toca el trombó?
0: Perquè, claro, també toca el trombó, venen de família de trombonistes i tal. Claro, a mi, lo de forques i trombons no m'acabava d'apanyar massa. Jo sempre tinc el meu ChatGPT, que li diuen Jordi Plaporta.
1: Jordi Plaporta, has ficat cognoms i tot?
0: Sí, sí, sí. No, és que és una persona, és el meu company.
1: Ah, vale.
0: És el meu company i amic, que treballem junts en debat a bat. Jo poso la música i ell posa la part literària. I jo dic, mira, Jordi, jo dic, m'han encomanat això, tio, i no sé. No li acabé de veure aquest títol. I va dir, home, m'agrada molt el de forques, i en més de posar-li trombos, per què no li poses vares? Per què? Pues perquè el trombó és de vares i les forques, pa què són? Pa llevar les vares del bancal, vale? Del bancal. Ostres, que paraula més bonica.
1: Bancal, nosaltres bancal. Diguem bancal allí.
0: Sí, no és el camp, ni nosaltres som no, bancal. És que en Albaida fotre.
1: En Albaida,
0: sí, sí, sí, molt.
1: I aleshores... Jo de vegades, ara que ho dius tu, de vegades tinc que pensar-ho i tot per a dir camp, Perquè sempre dic bancal.
0: Bueno, sí. Bueno, no sé, total, jo vaig poc, ni al bancal ni al camp, ¿vale? I no serà perquè...
1: I també fas una espècie de córrer, de running,
0: Home, no, que és el caco. Jo practico el caco.
1: Té un nom, el caco.
0: El caco per als bancals, que és el caminar i córrer. A veure, jo el dic, i parlo amb tot el respecte des del tema dels bancals, perquè mon pare sí que en tenia, ¿vale? Després, evidentment, els meus pares han faltat, i, bueno, i part d'aixòs bancals amb oliveres incloses, no n'hi ha xalets, ¿vale? Sí que n'hi ha oliveres, sí que m'han tocat un poquet de gestionar-ho, i no vaig per temps, però, bueno, sempre fas perquè tot allò estigui molt ben cuidat. I ten respecte als meus pares i a les oliveres.
1: Sí.
0: Bueno, i el que el comentava, de que sí, els títols són títols sempre... Moltes vegades són títols que en donen els mateixos dedicataris, no? O és que n'he encomanat, però sí que m'agrada un poquetet que tinga aquesta part, no sé, un poc, inclús moltes vegades poètica, no?
1: Sí, és que el té aquesta part poètica. Bé, anem a entrar en tema i vull que escoltem esta peça.
2: La tornada va ser molt difícil reconèixer el poble sense nom. Estava realment desmillorat. De la verdor dels paisatges i l'aroma del romer i el timonet no quedava ni rastre. I ara tot era una espècie de marge d'espart en el qual regnava un ambient desèrtic. Les poques plantes que quedaven a algunes finestres estaven músties i les flors semblaven tristes. De no canviar les coses, prompte aquelles plantes moririen.
1: Mario, estem escoltant L'hora dels herois. Esta és una altra creació que perteneix a Aura Crea Músic, igual que en Cuerpo y Alma, que havien escoltat abans. Però jo vull que digues, en el llenguatge fàcil d'entendre, què és Aura Crea Músic.
0: A veure, Aura Crea Músic és una productora, on produïm projectes propis, on nosaltres estem des de quan pensem en quin projecte treballar, estem en la composició de la música, som els que decidim en quins artistes anem a treballar, i és que després tots aquests projectes, evidentment, es proposen a... Sobretot treballem també sobretot en el món de les bandes, perquè, ja el dic jo, al vindre del món de la banda, m'agrada moltíssim el poder aportar tot aquest tipus de projectes al món de les bandes.
1: Estàs còmode composant per a banda, per a formar de banda.
0: A mi m'encanta, ja el dic, és que vinc del món de les bandes, dirigis banda, toca en banda, i m'agrada moltíssim composar per a banda. Per a mi té una sonoritat especial.
1: I quan és aquest projecte d'Aura Crea Músic? Perquè també té la seva part poètica, Aura. Un aura, l'aura.
0: A veure.
1: De les persones.
0: Sí.
1: Aleshores té la seva part poètica.
0: Totalment. Per què Aura Crea Músic? Pues perquè quan parlem.

0: Vale? Al final, les persones totes tenim una aura, totes tenim una funció, tots hem vingut a algo, a aportar algo, perquè al final estem de pas. I més que emportar-se, vinguem a aportar.
1: Correcte.
0: Emportar-se no s'emportem res.
1: Res.
0: Bueno, això diuen.
1: No, res.
0: I de moment, on se'n van, deuen d'estar bé perquè ningú torna. Vale? Entonces, pues jo pense que hem vingut a aportar coses. I eixa aura, eixa aura tan meravellosa que totes les persones tinguem, uns més apagueta, altres més desperta, però per mi és, té un significat molt gran. Aixina com crea i músic, vale? I és crear música, crear música. Estem en el món de la música, és algo que m'apassiona.
1: En ixe projecte, en ixe aura crea músic, està espectacles com, per exemple, Màgic, Almendros i The Symphonic Show, Grupo Enye Sinfónico, El Conte del Burret i del Pessebre i Sense Fils.
0: Sí, mira,
1: entre altres.
0: El comente, val? Aura crea músic, sí que és de veres que ha actuat un poquitiu com de... no sé bé la paraula, sí. Hem heretat, d'alguna manera, el projecte de Sense Fils, aixina com El Conte del Burret, venen de Bat a Bat.
1: Correcte. I jo el que anava a preguntar-te després era què és de Bat a Bat.
0: Ahí estem. De Bat a Bat és una associació cultural, vale, on fem projectes literaris i musicals, amb el meu company Jordi Plaporta.
1: Però allà Albaida, no?
0: En Albaida, sí. Jordi Plaporta és el que s'encarrega de tota la part literària.
1: El teu xac.
0: I jo sóc, ahí estamos, vale? Jo sempre li consulto, jo dic, ato, anem a veure això, com ho puc fer? I, entonces, què passa? Ahí és creem espectacles i creem des de contacontes, projectes, literaris musicals. Jo poso tota la part musical i la part literària la posa Jordi Pla, que és professor de filosofia i damunt és un escriptor excepcional. És d'on va néixer el projecte Sense Fils. Sense Fils és un audioconte, val? Hi ha un conte físic on tu, per mig d'un QR, el porta a un audioconte, on tu o bé pots escoltar en valencià, en castellà, l'audioconte narrat amb la narradora Ruth Martínez, que és la que li posa veu a este projecte,
1: sí,
0: que és una
1: xica
0: pues, espectacular la veu que té. I què fem en Sense Fils? Pues aquest projecte on Eclectic Group és el que li posa la banda sonora, el que ho grava, vale? Què passa? D'alguna manera, Aura Crea Music, què fa? Evidentment, com jo sóc el compositor de tota aquesta música, pues d'alguna manera també aprofitem per a poder oferir-ho des dels programadors i de donar-li un poc més de visibilitat. Així com El Conte del Burret i el Pessebre, que és un conte amb narrador, narració i banda, que és algo que encaixa superbé, superbé per les bandes fer de programació per
1: de
0: a Nadal,
1: Nadal,
0: perquè és un conte de Nadal. Entonces, Aura Crea Music, ja que jo sóc el compositor d'esta peça, pues també ho oferta un poc en la seva pàgina web. Originals d'Aura Crea Music són En Cuerpo y Alma, de Raúl García Chocolate, i després el de Magic Almendros, ¿vale? El de The Symphonic Magic Show. Això és algo que estem preparant ara mateixa, és una creació que estem fent conjunta entre el Màgic Almendros, que ell és el que està creant els números de màgia i d'il·lusionisme, a la vegada que jo estic escrivint la música per a aquest espectacle, ¿vale? Què passa? Que la banda, que ara de moment ja tinguem data d'estrena...
1: I la pots dir?
0: Clar que sí, el dia de 9 de desembre,
1: sí,
0: al Cinema Odeon d'Albaida, dirigida per Jordi Soler Carbó, i la música la posa la banda, la signatura de banda del Conservatori Professional d'Albaida. Claro, ja hem tancat dos passes, perquè, pues perquè sabem de que van haver més de 600 persones, més de 600 espectadors. Què vull dir en això? Que és un producte super novedós, val? I on és un poquetet la línia d'Aura Crea Music, que és el que busca en qui va a treballar i el que després promou o llança este projecte, este producte.
1: I, per exemple, no, si algú té un projecte en la ment i està escoltant-nos, però no sap com fer funcionar

0: Ara, no?
1: En
0: Aleshores va contacta amb vosaltres perquè esteu en la pàgina web, tenim una pàgina web que poden contactar amb vosaltres i tu li pots donar forma a un conte, a un espectacle, perquè la música la tens que crear tu.
1: Sí, mira, a veure, l'hora de crear músic, en principi, són fent projectes propis. Vale?
0: Vostres.
1: Nostres, correcte. Vale. Jo sóc el que faig la composició i després busquem en qui treballem i de més, vale? Sí que és cert, vale? També és de veres que tan pront hem donat un poquet de difusió per xarxes, hi ha hagut molta gent que s'ha posat en contacte i dic, ostres, tots et diuen, ostres, jo tinc alguna cosa en ment i tal.
0: Per exemple.
1: Bueno, jo sempre estic obert a que es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'ahir parlem, sempre.
0: Doncs escoltem ara una cantata.

0: Estem escoltant una cantata. Mans menudes, grans accions. És que són tots els títols que tu busques. I això està dins del projecte, el projecte Innovacant de l'any passat, 2025.
1: Així és.
0: Què és este projecte? Explica, perquè este projecte és un projecte gran. Enguany, per exemple, la peça, la composició, és, crec que és d'Hugo Chinesta, enguany. Cada any és d'un compositor. I tu vas tindre la gran sort...
1: Així és.
0: És que quan sent un xiqui cantar, se'n va de seguida.
1: Pues la veritat és que per mi va ser un projecte molt potent. Molt potent per moltes raons. Molt potent ja de si el fet de fer una cantata de 6 cançons, sobretot en quin temps, perquè va ser en temps rècord. Això es va encomanar en juny i estava entregant-se en agost.
0: Saps per què? Començaran a partir del curs, no?
1: Claro.
0: Per assajar i tot.
1: En setembre tenien que estar les partitures. Què passa? Pues bueno, l'administració, permís d'uns i altres, que no sé què. Bueno, pues, che, chico, que sí, però que encara no t'ho havien confirmat. Ah, vale. Entonces, què passa? Vaig passar un mes de juliol i mig mes d'agost, però bueno, a full. A full, sí. De a full. Jo sempre dic el mateix. Jo sóc una persona, em consideré afortunat. Tinc molta sort, sempre de la gent que em rodeja. I qui va escriure el text de totes les 6 cançons?
0: El teu xat.
1: Molt xato. Jordi Plaporta. Què passa? Per mi treballar en Jordi Plaporta és una sort al·lucinant. Per què? Sí. Pues perquè quan ell escriu les lletres, les lletres ja tenen música. Jo l'únic que tinc que fer és posar les boletes. I ja està. Ves que, de veres, és escriu... Vos convide a que llegiu, vos convide a que escolteu...
0: Jordi, tinc que conèixer, però és que no t'ha portat. És que jo volia... No li diuen Jordi Porta?
1: Jordi Pla Porta.
0: Porta, doncs pues porta. Així, que ell vaig dir a ell, vens a soles, vas dir sí.
1: Sí, a veure, som parella de hecho som parella, però artística, val? I res, el que el dic és... A mi sempre és molt fàcil posar-li música als seus textos perquè escriu de manera formidable.
0: Aleshores... El projecte Innovacant 2025, quantes vegades es va representar?
1: No sé, informació que tinguem així amb nosaltres, van ser, no sé si 200-250 col·les els que van fer en concert.
0: És un projecte cantata. Molt xulo.
1: Això és una barbaritat. Nosaltres vam poder anar a alguna representació. De fet, en Albaida es va fer.
0: Sí.
1: I la veritat és que és molt bonico. Molt bonico treballar, molt sacrificat, perquè és de veres molta feina, treballar en els xiquets en el col·le, per muntar-ho, però després el resultat, el plena de goig, i dius, per favor, això ho ha fet jo.
0: Tot això té el poder de la música. Tu saps la música, el poder d'unió. No n'hi ha... Quan ens posem a tocar ja no n'hi ha discrepàncies. La música unís, la música dona pau, la música dona salut. I això, este projecte d'Innovacant, unís col·les de diferents, de la mateixa població. I després, jo no sé en altres pobles, però en el meu poble, per exemple, s'unixen les bandes juvenils de les dues bandes.
1: Sí, sí, tal qual. I... En Albaida van fer lo mateix. Van juntar les dues bandes joves de l'Aranya del Gamell per poder fer este projecte. I al final, si es donen compte, i si som

0: poquet honestos, la música realment sí que unix.
1: Unís, no realment, unís. És així. Bé, este projecte el vas fer l'any passat, més de 200 i pico representacions, però jo vull seguir en la teua carrera, perquè hem parlat del Crea, del Aura Crea Music, i, per exemple, escoltem esta peça que tinguem aquí.

0: Mario, Deaura crea music? Podem trobar tota la informació a la pàgina web, no?
1: Així no és.
0: Volem tots els espectacles que feu.
1: Ahí estem, sí.
0: Per si volen contratar-vos.
1: Bueno...
0: Abans d'entrar en esta peça, quin és el pròxim concert que tingueu en algun dels espectacles d'Aura Crea Music?
1: Pues mira, ara en el mes de juliol, si no recorde mal, parlo de memòria, dia 5 de juliol, el fem en Ondón de las Nieves, en la banda de Ondón de las Nieves. El dia 11 de juliol, en la banda La Pau de Beneixama. El dia... Bueno, esta fecha també per mi és molt important. No sé si és el dia 4 d'agost o dia 6 d'agost. El fem a Xixona, amb la banda... Sí, sí, sí, el trabajo de Xixona, com a cloenda del curs internacional de trompeta.
0: Sí.
1: I fem este projecte, això va ser espectacular. I després, el 26 d'agost, si no recorde mal, en Agres. I algun concert que estem ahí dates a punt de tancar.
0: Molt bé. I estem escoltant al Navem. Al Navem. Quan tu entraves així a Sara Galiana, ella és percussionista, tu eres trombonista, i aleshores la teva música, el metall, és importantíssim. Què estem escoltant així?
1: A veure, sí, sí que és, la veritat és que és un instrument que, bueno, modestament controle, el trombó, com a profe de trombó, titular superior de trombó, i bueno, és un instrument que m'apassiona.
0: Sí.
1: I el Navent va ser una encomanda que em van fer, un encàrrec per mig de Alfredo Cabo, de Nacho Martínez i de Rubén Toribio, que són els membres de la secció de metalls de l'Orquestra de València, i em van fer este encàrrec pues, pa una... No sé, és un cicle que fan de música de cambra, l'Orquestra de València,
0: sí.
1: I bueno, es van fer un concert espectacular. I en un principi, esta peça està feta per a trompa, trombó i trompeta. Però, claro, com que ja fent una peça ells també, on estava inclosa la percussió, van dir, Mari, no podries fer-nos un poquetet també papers de percú,
0: sí,
1: i demés? Entonces, esta versió sí que té la part de percú.
0: I d'on ve el nom?
1: Pues mira, dels tres dedicataris, no? De Al Navem, és de Alfredo, Nacho i Rubén. Van ser ells que em van dir, no?
0: Ja estava jo pensant en noms moros, imagina't.
1: No, claro.
0: Àrabs.
1: Què passa? Damunt, jo recorde que Rubén Toribio em va dir, bueno, ja que tu venies d'Albaida i tal, i també tenim coneguts en comú, com és Edmundo, ¿vale?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El trombó solista de l'Orquestra Nacional. I em va dir, com tu venies i tal, i estan la fiesta de los moros i cristianos, ¿por qué no nos haces un poco la temática que sea i tal? Entonces, claro, hasta incluso van buscar el nom que tinguera cert aire, no?
0: Correcte. Estàs de director també, és a dir, tu no pares, composes a tota hora. Ara que estàs, en què estàs treballant en composició? Abans de seguir...
1: A veure, ara estic molt, molt, molt dins del projecte amb el Mago, amb Màgic Almendros. Sí, perquè ara, bueno, evidentment és que són projectes grans on es necessita una dedicació. Compositivament estic treballant molt en això, perquè he tingut que fer un xocotet paronet en lo del Màgic, perquè, claro, després una peça que crec que també escoltarem, que és Batec.
0: Sí, ara parlarem.
1: Que és una suite en quatre moviments per a la meva filla,

0: que va acabar el grau superior de trompa i li vaig fer... I em va dir, pare, m'agradaria dins del recital poder fer alguna obra teua. I li vaig dedicar, pues, esta obra, li vaig escriure.
1: Bateu.

0: Farà dues setmanes van tindre ací al programa a la gran Maria Rubio, trompista de l'Orquestra de València, i comentaven la versatilitat que té la trompa, perquè tu escoltes, bueno, tu saps més que ningú perquè has fet una obra, però vaya tonteria que he dit, però com empasta en el saxo.
1: És brutal. És brutal. De fet, moltes vegades, el que és el saxo, moltes vegades en les bandes s'ha utilitzat a defectes de trompa,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: les
0: sí,
1: bandes,
0: sí.
1: Pues, conveníem d'una cultura on la trompa no era l'instrument. No era un instrument molt...
0: Aquells arranjaments d'harmonia, ¿te recordes?
1: Sí, inclús ja no solo és harmonia, fins i tot en la música festera, com és el protagonisme de les trompes sí. És tan gran i moltes vegades no disposes d'aquest instrument, sempre s'ha tirat mà del saxo per poder fer aquests defectes, val? Aleshores, què vol dir? Que són instruments que fundixen molt bé. I en aquest cas, bueno, pues damunt, el que estava acompanyant, el saxofonista que està acompanyant a Nerea, la meva filla, és la parella, és Pablo. Entonces, vull dir, que també, per cert, ha acabat grau superior també en musiquena, i més, damunt té eixe afegit emocional o emotiu, no?
0: Aleshores, estava submergit en esta composició, Batec, que és una obra que has fet per a la teua filla, que ha acabat el superior en el musiquena, i el Batec és el Batec del cor, és a dir, què volies transmetre en eixa obra?
1: A veure, realment en eixa suite de quatre moviments, el que he volgut plasmar és la vida de la meva filla. I t'ho estic dient i m'emociona, perquè...
0: No, clar.
1: Pues perquè és la meva filla.
0: Clar. No n'hi ha res més gran, saps?
1: I damunt... dir que ha seguit els meus passos, no sé, no és una cosa que hagi pensat mai. Simplement pense de que ella no ha seguit els meus passos.
0: Ha seguit els d'ella.
1: Ella ha fet els d'ella. Val? I com compartim passions, que és la música, pues,
0: esteu més units.
1: Estem, en aquest aspecte estem molt units. I res, què vos tinc que dir? Pues amor de pare, no?
0: I aleshores estaves submergit en esta i estàs submergit també en la composició de Màgic Almendros, que serà un espectacle que va de màgia, no?
1: Sí,
0: de màgia i la música l'envolta.
1: És un espectacle de màgia on el mago va fent tots els seus números i la banda en tot moment està posant la banda sonora a lo que està passant. Però el músic no sol es formarà part musicalment d'estos números, sinó que damunt serà part activa de lo que són els trucos de màgia. Perquè, sí, bueno, fins i tot per dir-te que el mago pot... És que no vull desvelar-te.
0: No, no, però ja m'imagino que traurà algú del públic en algun moment donat,
1: bueno,
0: i
1: sí,
0: a saber què passa.
1: O inclús de la mateixa banda. Sí, entonces, què passa? Que per mi vull que sigui algo molt divertit, ¿vale? Que musicalment siga molt potent, que la banda ahí queden com a... Buah, com, realment...
0: Sí, igual que fas Cuerpo y Alma, potencies la banda.
1: Totalment. Per mi la banda no pot estar mai en segon plano. Aquest espectacle és el mago i la banda. No és el mago que l'acompanya a la banda, en ningun moment. Entonces, ja el dic, és algo que creguem i que s'apassionem quan estem el mago i jo fent... Pues mira, jo d'ací vaig a fer el truc de la camisa de força, vale, és del desvele, vale, la camisa de força i la banda està posant aquesta música de tensió. Fins i tot que arriba un moment que arriba una cuenta atrás. Pot haver inclús un temporitzador, en un temps, un cronòmetre que vaja rere.
0: Sí, perquè tindrà que anar un poc sincronitzat.
1: Totalment, i l'últim minut va sincronitzat. El director va mirant el cronòmetre arrere i quan arriba la part d'ella, dum, va tot sincronitzat, va tot al mil·límetre.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I ja dic, volem que sigui un espectacle apassionant.
0: Bé, no vull despedir-te sense que parlem de que dirigissis dos bandes.
1: Pues
0: estàs de director de dos bandes. Quines bandes són?
1: Pues estic de director des de fa any i mig, una cosa aixina, de la Unió Musical d'Ibi. I després jo sempre tinc que dir-ho d'una manera molt, molt, molt especial, de la meva benvolguda societat musical La Pau, de Beneixama.
0: Si m'equivoque, me corregeixes. En l'espectacle de En Cuerpo y Alma presenta una xica,
1: sí,
0: Malena.
1: A veure, és dins del projecte d'En Cuerpo y Alma.
0: Ella crec que és de Beneixama, no?
1: Ella és de Beneixama, sí, de Malena. Malena és una presentadora, cantant excepcional, és bueno, va, és espectacular. I sí, és la que tinguem des dels nostres projectes. Ella, i també tinguem, perquè, clar, igual elles no sempre poden tots els programes, i comptem també amb una presentadora d'ací de la casa. I no...
0: D'Albaida?
1: Sí, d'Albaida.
0: Que està en un trio que ja ha vingut.
1: D'Albaida i de la casa.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Sí, de Rosa Porta.
0: De Rosa.
1: Sí, claro, vale, que evidentment està Albaida, la conec.
0: L'han tingut així, en el programa.
1: Claro que sí.
0: En Pep Soler.
1: En Pep Soler, claro, també un albaidí. I res, i dic la benvolguda banda de la Pau de Beneixama, pues perquè enguany fa 11 anys que estic dirigint allí. Oh. De manera consensuada i de manera molt, molt meditar i molt ja, pues, acabarem el cicle enguany a Santa Cecília.
0: Chico.
1: Buah, me se posen llàgrimes en els ulls, tio.
0: Això no m'ho esperava.
1: Buah, sí, és algo que ja portava. Aquesta decisió l'hem anat posposant. De fet, tenia que ser en Santa Cecília de l'any passat. Van dir, bueno...
0: Però si una cosa pues, funciona, no cal.
1: Esperem... Bueno, pues, no, pues l'any que ve hi podíem fer... I al final van dir, fem una cosa. I acabem encetat de l'any, acabem l'any. Però ja sí, enguany en Santa Cecília del 2026. Farem un concert, de fet, ja el tinc programat, tot el concert, perquè serà tot en música meua, amb gent... Com, vindrà el meu nebot. Vindrà el meu nebot d'Uruguai.
0: Ara parlarem.
1: D'Uruguai a fer el concert de trombó. Vindrà a veure, segurament Raúl Chocolate, per poder fer alguna peça. Per exemple, José Manuel Vázquez, que és el que li vaig dedicar el concert per Bombardino, Souls Expression, també vindrà de soliste. I bueno, i serà un concert per mi molt emotiu. I a partir de Santa Cecília, pues, evidentment estaré a travegar dins de lo que en l'argot futbolístic dins del mercat d'hivern.
0: T'agrada el futbol?
1: No.
0: Ah, pues a mi tampoc. Aleshores, estem escoltant la peça que has dit sobre l'expressió i no vull que te'n vagis. Solament que em contestes aquesta pregunta abans de dir el suggeriment de la setmana, que vas a dir-lo tu també. Què t'agrada més, dirigir, compondre, tocar? O això no es pot medir?
1: Jo penso que cada moment té lo seu.
0: Sí.
1: Quan interpretes, és màgic. Quan dirigeixes, és màgic. I quan composes, és màgic.
0: Doncs anem a continuar aquesta màgia escoltant a Mario Roig Vila, compositor, director, trombonista, professor, tot això, que va dir-nos quin és el suggeriment de la setmana. Ja ens ha donat alguna pista en el seu nebot.

I seguim en el suggeriment de la setmana i Mario Roig ha parlat en un moment del seu nebot. Anem a escoltar un poquet d'este concert.

0: Concert número 1, és el primer concert per a trombó i orquestra. Mario, com un dia es despertes i dius, mira, vaig a compondre un concert per a trombó?
1: Pues veure, tot això un poc va relacionat en els estudis superiors de composició, val? Jo des del món de la

0: espectacular, un nivell brutal, i m'apetia molt el fet d'escriure una obra que a la vega va ser la meva obra de final de grau en composició, uh-huh. i la meva defensa del TFT i tot el tema este va ser sobre este concert. Uh-huh. I este concert és un concert d'un sol moviment, val? D'uns 15 minuts de duració, i on tot naix sobre el nom de César. César és domicilarre, i de domicilarre és on apareix tot este concert, on hi ha pinzellades de tots els concerts de trombó, tant el Grondal, solos com el bolero, Mahler...
1: És que realment no n'hi ha un gran repertori. I mira que el trombó és un instrument que té història, però com a concert no teniu tants concerts. En teniu, però no teniu una gran com, jo què sé...
0: A veure, no és el violí, no és el piano...
1: No teniu tant de repertori trombonístic com a concert d'orquestra.
0: A veure, històricament sempre s'ha escrit per un instrument solista quan un compositor, per afinitat, tenia sempre algun conegut, un gran trombonista, i li escrivia els concerts per ells. O hasta inclús els mateixos compositors o directors que eren trombonistes i s'autocomposaven i demés, vale? Però sí que és de veres que no som dels instruments on més s'ha escrit. Vaig a per davant la dificultat que n'hi ha sempre també de poder programar instruments per a solistes i que aquest instrument siga un trombó. En una orquestra és molt difícil. De fet, si mires les temporades, n'hi ha temporades i temporades i temporades on no ha hagut un trombó solista tocant un concert
1: no se programa tant. I com a repertori, des del repertori de conservatoris, el repertori per estudiar, és una bona opció. Esta és la versió orquestra.
0: Mira, el comente. Originalment és per orquestra. De fet, es va estrenar en orquestra. ¿Vale?
1: Allí en Uruguai,
0: allí
1: no?
0: En Uruguai. Claro, però com jo entre altres coses tinc els peus en terra i sé que programar en orquestres és dificilíssim...
1: Buf, aquesta temàtica, en Sara, que tu has parlat amb ella abans, estàvem comentant, és molt complicat.
0: Vale, però bueno, acció-reacció, sempre n'hi ha solucions. Fas la versió per banda.
1: Correcte.
0: De fet, esta és la versió per banda, que vam estrenar la versió de banda, i aquesta mateixa setmana, bueno, una setmana de diferència, es va estrenar en la banda municipal d'Alacant, amb la banda municipal d'Alacant, evidentment, i en l'auditori de l'ADA, i una setmana després, que és aquesta gravació, la vàrem interpretar en la banda de Mutxamel, l'Aliança de Mutxamel, quan jo entonces era director de la banda. De fet, esta gravació és en la banda de Mutxamel, i, bueno, per mi és quan ja té tots els ingredients per poder-se interpretar, que és tindre la versió de banda.
1: I és molt, molt complicada per al trombó?
0: Mira, el comente. Ara, recentment, acabo de fer la versió, la reducció per a piano, perquè inclús un alumne meu que estudiava en el grau professional, que era acabat superior en Alacant, l'ha volgut fer com a final de carrera, i, claro, evidentment, la té que tocar, i he fet la versió per a piano, ¿vale? La reducció per a piano. Què vol dir això? Automàticament jo sé que aquesta obra va formar part del repertori trombonístic en els conservatoris superiors, perquè ara ja sí que té el que necessitava, que era la reducció de piano. Per a poder-se interpretar.
1: Correcte. I si algú està escoltant la... Tu ja has dit que has fet la versió... Estàs fent la versió per a piano.
0: Sí, ja està acabada.
1: Però si algú està escoltant-la i la vol i li interessa, com la pot aconseguir?
0: Mira, doncs bueno,
1: vols escoltar això?
0: Mira, estos elements.
1: Dóna-li, punxa-li un poc la veu. Patricia.

0: hi ha moltes, moltes, moltes referències que entren dins de la vida d'un trombonista. Sí.
1: Aleshores, si busquen la teva pàgina web, Mario Roig, allí es pot trobar?
0: En la pàgina web tinc totes les partitures. Totes
1: de
0: les
1: tot
0: poden,
1: el que has fet.
0: De tot el que he fet, es pot anar a baixar, tant de cambra...
1: Este és el concert que jo estava comentant abans?
0: El David.
1: El David, i
0: el David, el que tanta...
1: El que tantes
0: vegades mos lleva a les zones trombonistes per ixa entrar, que no es medis bé, si el sí en la quinta, en la primera...
1: És que estava ben fora d'antena i estava intentant dir-li el concert. Era el David.
0: Pues ahí fa referències a tot este repertori trombonístic. I el que estàvem comentant, pues que en la pàgina web poden descarregar-se de manera gratuïta tant la música festera com la música de cambra, com el concert per a trombó, i a veure si algo no està... La part de piano encara no està penja, no hi ha ningú problema, que m'escriguen, que es posen en contacte amb mi, que ho tindran.
1: Doncs ha sigut un plaer tornar a veure't, parlar amb tu, sempre és un plaer. Conèixer tot el que estàs fent, tot el que fas. Eres un cul inquiet. Sí que eres, Mario.
0: No sé com... El millor sempre que definir-te és millor que el definisca un altre, més que... Jo simplement dic que... Bueno, pot sonar atòpic, però la música és la meva vida.
1: Correcte.
0: Vull dir,
1: és, no és tòpic, és el que n'hi ha.
0: És el que em dona la vida. I
1: es dona pau, tranquil·litat i tot. Algun mal de cap, però després es soluciona.
0: Bueno, però això sempre hi ha un paracetamol i te lleva ja. Això no hi ha problema. O un poc de caco. Per la serra.
1: Sí, sí.
0: O per el bancal i te se despeja el cap.
1: Veritat que sí. Moltes gràcies per haver vingut, Mario. Per conèixer més el Aura Crea Music, tots els projectes que portes, que són molts. Així que gracietes.
0: Moltíssimes gràcies, Imma, per tota la llavor que feu, per els compositors, per la música i per les bandes. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu. I seguim escoltant este primer concert per a trombó de Mario Roig Vila i escoltant este concert interpretat per el seu nebot César Roig Espí. Posarem el punt i final del programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Patricia Valera, en producció Lorena Alegre, a les xarxes sempre està Imma Santana i esta setmana també ha estat Marc Santana. Així que moltes gràcies per estar ahí tots els caps de setmana. Que passeu un molt bon diumenge, que disfruteu de l'estiu que ja el tinguem ahí a la volta del cantó. I que nosaltres tornem el dissabte, que això seguís, que la música mai para, la música és com la vida, no pot parar, si para la música para tot. Així que tornem així el dissabte que ve. Gràcies, adeu.
2: Són les 10.
3: A punt. Notícies.
2: Avui estarem pendents d'aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que podria firmar-se avui. Donald Trump dona per fet que és qüestió d'hores, també el Pakistan, que és el país que ha mediat en el conflicte. En canvi, el govern de Teheran és el que posa més pegues. No confirma res, parla de dies i no d'hores, però sí admet que el pacte està més a prop i destaca que l'estret d'Hormuz continuarà davall control iranià. Aliè a aquestes converses, Israel continua atacant el sud del Líban, on 5 persones han mort en les últimes hores. I així a casa, recordem que este 14 de juny és el Dia Mundial de la Donació de Sang. És una data que busca sensibilitzar, sobretot, sobre esta necessitat d'obtindre sang segura de manera regular i agrair de pas als donants altruistes el seu gest. Per a ser donant, recordem que cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. Anabel Julià és la directora d'infermeria del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
4: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros, que solo es media horita. Ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van, todavía la sonrisa es más grande.
2: El col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta pròxima setmana. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'estatut marc que ha signat el Ministeri amb els sindicats majoritaris. Els metges i metgesses demanen un estatut propi i millores, tant en horaris com en retribucions. I en l'agenda política, el president de la Generalitat i el ministre d'Hisenda es reuneixen demà al Palau de la Generalitat. És una cita entre Juanfran Pérez Llorca i Arcadi Espanya que arriba després que el cap del Consell la sol·licitara. Només va ser nomenat Arcadi

0: Hem parat perquè hem sentit, tenia una mencioneta al bolero, després te'n vas a Wagner, no?
1: Sí, hem fet el bolero, tercera de Mahler, el concert per a trombó, hi ha...

0: Espanya, ministre d'Hisenda, en substitució de María Jesús Montero. Serà, bàsicament, per a parlar del finançament de la Comunitat Valenciana. I en la informació internacional, de nou, el Congo apuja a 710 els casos confirmats d'Ebola i a 149 les morts, mentre l'Organització Mundial de la Salut advertís que el brot pot ser major del que s'havia estimat en un primer moment. Una possible explicació d'esta propagació tan virulenta és que afecta una regió marcada per una crisi humanitària, la inseguretat, la mobilitat de la població i un sistema de salut feble que fa difícil tallar les cadenes de transmissió. De les fogueres d'Alacant, recordem últimes hores per a participar en l'elecció del ninot indultat. L'exposició està a l'antiga llotja de Peix i el recompte de vots es farà esta vesprada, quan sabrem quina figura se salvarà de les flames en les fogueres de Sant Joan. I en els esports parlem del Mundial de Futbol i de la selecció, que ja està a Atlanta, on debuta demà a les 6 de la vesprada contra Cap Verd. Espanya es va exercitar ahir a porta tancada i només resta escoltar Luis de la Fuente, encara que poques pistes donarà respecte a l'11. A la porteria sempre hi ha debat, tot i que el seleccionador posa sempre a Unai Simón. I a este respecte, un dels que competís amb Unai Simón, David Raya, explica com es viu des de dins aquesta lluita per la titularitat.
1: Siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido, y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para quien que tenga que elegir que no sea fácil.
0: Continuem amb el Mundial i afegim marcadors dels partits disputats esta matinada. Empat a un en dos partits, el Qatar-Suïssa i el Brasil-Marroc. D'altra banda, Haití 0, Escòcia 1 i el partit entre Austràlia i Turquia ha quedat 2-0. En bàsquet, a les 8 és el tercer partit del play-off pel títol per a València Bàsquet. Serà Badalona. Si els taronja guanyen la sisa joventut, estarien en la final per la via ràpida. Parlant d'eixa final, el Barça ja està allí també. A nit es va imposar 76-85 en la pista de la Laguna Tenerife. I en l'oratge, més calor de dia i de nit també. Javi Miró, bon dia.
2: Bon dia, despertem de nou amb ambient assolellat, pinzellades de núvols alts en algunes comarques, però sense més conseqüències. Les temperatures mínimes ho han pujat. En moltes comarques, entre 1 i 2 graus més que els que van registrar ahir, ja són molts observatoris que queden per damunt dels 20 graus, inclús zones de l'interior on no baixa la temperatura d'esta fita en tota la nit i al litoral. Sol ser més habitual ara mateix que la temperatura de la superfície del mar ja es troba al voltant dels 23 graus, que costa de baixar d'esta nit tropical. Així que avui hem notat un ascens tèrmic, l'anticicló s'estira en forma de falca, li ve acompanyat una massa d'aire càlida a uns 1.500 metres i es nota. Avui les màximes també pujaran, en especial cap a l'interior central, l'interior de les comarques centrals, inclús en el litoral sud de València, nord d'Alacant, així que parlarem de temperatures de més de 34, 35, inclús 36 graus en algunes comarques. En general serà una jornada assolellada amb desenvolupament de núvols tímids en algunes zones de muntanya, tant de les comarques centrals com de l'interior nord, no tindrem precipitacions i les màximes que pujaran. Serà una jornada calorosa. Ja comencem el dia amb temperatures valentes, però durant les pròximes hores continuaran pujant amb brises que es faran destacables, sobretot a partir de les 4 i 5 de la vesprada en molts punts de litoral i prelitoral.
0: Les 10 i 5 és tot. Nou butlletí a les 11. Arrancarà Fora de Cobertura, comandat per Donís Salvador.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
4: De tu a tu.
5: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
4: De tu a... a tu

0: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Són les 10 i 7 minuts d'este diumenge 14 de juny de 2026 i tenim dues hores per davant de contingut variat. J. González, com estàs?
2: Muy buenos días, Donís. Precioso domingo el que tenemos por delante.
1: Així, bon dia, eh?
2: Sí, senyor.
1: Per anar a la platja.
2: A disfrutar.
1: O per vindre a l'estudi, també.
2: Sí, senyor.
1: Fernando Pena, com estàs?
3: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Después de una semana de las más importantes para mí a nivel profesional, esta semana ha sido el Congreso Internacional de Duelo, organizado por AEPSIS, por la asociación que represento, y hemos sido al final más de 12.500 personas inscritas.
1: ¡Wow!
3: 12.500. Hemos marcando un récord en cuanto a congresos de psicología. Y de eso vamos a hablar hoy un poquito en el programa de duelo.
1: Fenomenal, enhorabuena.
3: Gracias.
1: Rubén Mayols, ¿cómo estás?
4: Muy contento. Ha comenzado el Mundial, el New York Knicks ha ganado la NBA... Wow. Así que una semana mogudeta.
1: El día va rodando, ¿no? Ya.
4: Genial, genial. Felicitarlo desde así, como se estarán escoltando seguro.
1: ¿El New York Knicks o...?
4: Concretamente, Branson, el número 11. Buenísimo.
1: Sí. Bon, tío, sí. Bon davanter, bon davanter. ¿Davanter?
4: Sí, se te capiste.
1: Sí, sí, bueno.
2: Y Valencia Basket, que lo tenemos... Que
4: va a jugar muy bien también, Valencia Basket, por cierto.
2: Hombre, que lo tenemos casi con un pie en la final.
4: Categoría, sí, sí.
1: Eso es una otra historia. Eso sí que es una tragedia, chaval.
4: A ver cómo acaba, ojalá acabe bien.
1: Pero gracias, Rubén Mayols. Pablo Fernández, ¿cómo estás?
5: Muy bien, diumenge bo, tenim bon temps. El Mundial ya ha començat i ja no donar curiositats. Anem a saber un poc més.
1: Fresquets en l'estudi?
5: S'està molt bé, s'està molt bé.
1: Categoria internacional.
5: Estem elegants.
1: S'està de categoria internacional. Òscar Rueda, com estàs?
6: Bon dia, pues molt bé. Dia en solet, dia tranquil i a punt ja de començar les fogueres de Sant Joan. Està a punt de tancar-se l'exposició del Ninot, ja estem calfant motors per aquesta gran celebració de juny que bueno, estem ja en ànsia de poder viure en primera persona.
1: La setmana que ve, el dia 20, tindrem un especial Fogueres de Sant Joan, però avui tindrem la prèvia en Òscar Rueda. Sumari, comencem. Començarem veient el Mundial des de fora de cobertura. El Mundial, sí, sí, ho has sentit bé. El Mundial en fora de cobertura, les curiositats del Mundial o dels Mundials de futbol, en Pablo Fernández. Nostra història en pindoletes que parla de l'origen de les fogueres de Sant Joan. Intel·ligència artificial, SpaceX, no? Rubén Mayols?
4: Aixita bolsa.
1: I què te pareix?
4: Té les seues conseqüències... Bones algunas y algunas pues no tan bones.
3: Ahora, y ha salido barata por lo que he visto, ¿no? Ha salido baratita.
4: Pues como ha acabado, sí.
1: De psicología parlem, como dice Fernando Pena, del dol per la pèrdua d'una persona volguda. I dice Congrés d'AEPSIS que ha congregat a més de 12.500 persones marcant una fita en els congressos internacionals de psicologia. Acabarem la primera hora en el Plat Valencià del dia i a la volta de l'informatiu parlarem en Raúl. Atenció, ese cantant que hemos representat en Eurovisió, que ha fet les delícies de la música estiuenca durant molts anys, de tots els més balladors en les pistes de ball. Tindrem com a convidat especial a Fernando Giner, exjugador del València, i també tindrem, com és habitual, la previsió meteorològica i parlarem amb Verónica Romero, que presenta el seu nou single Chunda King Africa. Tot això i més en fora de cobertura fins a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana.
0: Fora de cobertura, Donís Salvador.

0: Quin temazo, per a començar a ambientar no? la secció del Mundial.
1: La pilota ja és al terreny de xoc. Anem a veure com va el partit. El Mundial el tenim ahir. I anem a donar, si te pareix, dades curioses. Perquè el Mundial pot ser ABC, veiem el partit de futbol, a veure qui guanya, qui no guanya, si passem a la final o semifinals, etc.
0: A nit a les 12 jugar Brasil, Marroc. 1-1.
1: Bé, empatats.
2: L'empat. Primera sorpresa per a molts, eh?
3: Sí, tan amigos.
0: Sí, sí.
3: Bueno, sí,
0: el Consell de Fora de Cobertura, com ho veu?
1: El Consell d'Experts.
0: Sí? El Consell Jedi. El Consell d'Experts és un altre.
3: A ver, es una sorpresa. Nadie se esperaba este batacazo de Brasil, pero hay que decir que los partidos inaugurales de cada selección no son fáciles. Hay que ver mañana cómo lo hace de España,
0: bueno,
3: también.
0: Argentina comença perdent els dos primers partits en el Mundial que guanyà, l'últim, i Espanya comença perdent 1-0 contra Suïssa.
3: Exacto.
0: En el Mundial que guanyà.
2: Sí, no, sí, que... I per no cert, fàcil, Marruecos va ser la primera selecció de la història que va tindre a tots els jugadors del camp nascuts fora del país.
0: Anda.
2: Tots els que tenien
1: una curiositat.
2: Havien nascut fora.
1: Veu?
2: Estadístiques.
0: La tenies amuntada, ixa?
1: Ixa no, però ja queda tenir que la diguera ell. Anem allà. El Mundial 2026 està aquí dret a convertir-se en un dels esdeveniments esportius més importants de les últimes dècades. No sols per la passió que desperta el futbol en milions d'aficionats, sinó perquè la pròxima Copa del Món, que ja ha començat, arriba a acompanyar de canvis. Es disputarà, començarà l'11 de juny, i estarà fins al dia 19 de juliol, i tindrà com a escenari Estats Units, Mèxic i el Canadà, una candidatura conjunta que permetrà portar l'espectacle a algunes de les ciutats més importants d'Amèrica del Nord. Atenció, serà el primer Mundial amb 48 seleccions front de les 32 de Qatar 2022, i el nou format incluirà 12 grups de 4 seleccions. Dura també molt més, 39 dies. I el nou format permet a més l'entrada de més seleccions, com Àfrica, Àsia i CONCACAF. És un intent de la FIFA també per ampliar la representació global del torneig. Com hem dit mai abans, un Mundial masculí s'havia repartit en 3 països anfitrions. Uns països que, com diguem, en total s'albergarà en 16 ciutats que seran seus dels partits. Els Estats Units, òbviament, albergarà la major part de les trobades, incloses totes les eliminatòries, a partir de quarts de finals. L'estadi Azteca, també és una altra curiositat, farà història. Es convertirà en el primer a albergar partits de 3 mundials masculins distints després de les edicions del 70 i del 86. Del 70 no estàvem, doncs del 86 sí. I el torneig arrencarà
0: aquí. Però acabaig d'arribar, eh?
1: Acabaig
0: d'arribar.
2: Sí. Jo no estava.
1: Alguns estàvem pensant-se. Una de les preocupacions d'este Mundial també és la calor, ho hem comentat abans. Un dels grans temes no només serà el futbol, que estarem pendents, sinó el clima. Un informe de World Water Attribution, una iniciativa científica internacional que estudia fenòmens meteorològics extrems, adverteix que prop d'una quarta part dels partits podrien disputar-se baix condicions de calor potencialment perilloses per a jugadors i aficionats. Ciutats com Miami, Kansas City o Filadèlfia figuren entre les més exposades a altes temperatures i una humitat durant juny i juliol pues, elevada. La FIFA ja contempla pauses d'hidratació i altres mesures de protecció.
0: Bueno, està a l'hora del dia.
1: Bé, clar, és que estem en calor i allí pues, molt més que així.
4: I si a això le sumes l'altitud, molt més complicat el jugar.
0: Jo 2 metres.
3: Yo he escuchado que se van a suspender momentáneamente algunos partidos en cuanto se escuche algún trueno por este riesgo de tormentas y demás, que más de un partido se va a ver...
1: Sí, sí, el clima fins ara, com hem dit, n'hi han altres edicions en el que el Mundial preocupa pues, l'accés, no? O sobretot la seguretat per possibles... Encara que la seguretat, òbviament, està molt pendent, però sí que és cert que en aquest Mundial la calor està molt pendent per la previsió d'altes temperatures en països concrets. Parlem també d'un Mundial, Donís, cada vegada més pensat per a l'espectacle. Això passa com a Eurovisió.
0: Però, i això per què?
1: Pues perquè la FIFA també estudia incorporar un espectacle durant el descans de la final, inspirant en formatge habitual de grans esdeveniments esportius com la Super Bowl. La final es disputarà, atenció, en el MetLife Stadium de Nova Jersey, un dels grans recintes esportius dels Estats Units i habitual escenaris de concerts i grans esdeveniments. L'actuació musical és una novetat per a una final masculina de la Copa del Món, on tradicionalment l'entreteniment es concentrava abans del partit o en cerimònies d'obertura i de tancament. Segons va anunciar la FIFA, artistes com Shakira, Madonna, el grup sud-coreà BTS y Chris Martin, cantante de Coldplay, estarán en la final.
0: Cuidado, ¿eh?
1: Atención.
4: No, con cartel.
0: Ojo.
1: Pero ellos te digan que el fútbol pues es combina el espectáculo, la música es combina el espectáculo, y es que el espectáculo al fin y al cabo tiene que estar pues en todos estos esdeveniments, que también pues mi gente que también es dedica a ver ese tipo de espectáculo y de paz, pues veo algún partido de teatro, en este caso la final.
0: Home, crec que la atracción será la final y en acabant.
1: I parlem també d'un recorregut que reuneix una àmplia mirada sobre una final als recintes que han marcat l'època. Te pareix que te doni algunes dades així?
0: Dispara.
1: De dir, dices que dius, no ho sabia.
0: Dispara.
1: I Raül diu, ho sabia, perquè l'havia comentat a d'ell i ho té que dir ell.
3: Rubén. Raül viene luego.
1: Al llarg de 20 mundials, només 8 països han guanyat. Brasil, 5 vegades, la última en 2002.
3: Pentacampeona, sí senyor.
1: Alemanya i Itàlia, 4.
3: Wow.
1: L'Argentina i Uruguai, 2 vegades cadascun. Anglaterra, França i Espanya han guanyat només una vegada cadascun. Per tant, al llarg de 20 mundials...
0: Però quina vegada, tu?
1: Això sí.
2: No
1: valorem així l'afició ni l'eufòria.
0: Sí.
1: Però 8 països han guanyat durant els 20 mundials. 8.
0: Són dades, ja està. Vale.
1: Correcte. El camerunès Roger Milla és el jugador més longeu, qui amb 42 anys va anotar un gol contra Rússia en la Copa Mundial de Futbol als Estats Units del 94.
3: Madre mía.
1: I sabeu qui és el jugador que més partits ha disputat?
3: En un Mundial?
1: Va jugar el seu partit número 25 davant Croàcia en el Mundial de França del 98.
0: Buah.
2: El bicho.
3: No.
1: És alemà, és alemà.
0: Mataus.
1: Molt bé, Doni.
3: Sí, senyor.
0: Bravo, vamos.
2: Increïble.
0: Wow.
2: Sí.
1: No li ho havia dit.
2: El Bitchen.
0: No.
2: Era el Bitchen.
0: Increïble.
2: Era el Bitchen, no el Bitchen.
0: El Bitchen.
1: I atenció, perquè parlant un poc d'Alemanya, és l'únic país que ha jugat més de 100 partits a causa de la quantitat de vegades que ha arribat a finals i semifinals.
3: Exacte.
1: I anem al major número de gols, perquè el que ens agrada en un partit que és... Pues voler gols, no?
0: Salenko.
3: Ah, hòstia.
1: No, anem al número de gols. Ha sigut 12. 12. El major número de gols en un partit ha sigut. 12,
0: ah, en un partit,
1: en un partit,
0: sí,
1: partit, home. 12 en el partit entre Suïssa i Àustria. Els que van jugar en quarts de final en el Mundial de Futbol de Suïssa del 54 amb 7 gols per a Àustria i 5 per als anfitrions.
3: Hola.
0: El major número de gols en un mateix partit per un mateix jugador.
1: Ja havia quedat en graderies, tu, Doni.
0: Salenko, no?
3: Pues Salenko.
0: La 5.
3: ¿Fueron 5? ¿Fueron
0: 5? Salenko, sí.
3: Yo me acuerdo. Pero no recuerdo si fueron 5, sí.
0: Yo me acuerdo y después fueron 5.
3: Sé que fue una barbaridad.
0: Mundial de Estados Unidos, chame.
1: A Boris Pérez, que son muy expertos.
0: Aterrizaba en Valencia a 15 minutos.
1: El gol más rápido de toches mundiales...
0: ¡Gol!
1: Va a ser a Corea... el 2002, en el partit de Corea del Sud amb Turquia, i apenes 11 segons després del xiulet inicia el turc Hakan Şükür marcar el gol més ràpid.
3: Hombre,
1: 11 segons.
3: Hakan Şükür, sí, senyor.
1: Uh-huh. En el partit inaugural davant Croàcia, el jugador brasiler Marcelo va anotar el primer gol del Mundial del Futbol del Brasil en 2014 en la seva pròpia meta. Una altra curiositat.
3: Home, no tenia altra cosa que fer.
1: I atenció, mira les dades. Tu imagina el que estan ahí apuntant. Curiositat. El gol número 1000.
3: De un Mundial.
1: De un Mundial.
0: Qui va ser?
1: Va ser en el 78.
0: Quina selecció?
1: En el Mundial de Futbol de l'Argentina.
3: Kempes.
1: No, va ser el neerlandès Rob Rensenbrick en un partit davant Escòcia en la tercera trobada de fase de grup.
0: Apunta-li la Kempes, que ja no coneix ningú.
1: Quin va ser també la primera volta que en el Mundial apareixien en les samarretes els números gravats? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
0: Mèxic 76.
1: No.
3: Per exemple.
0: O era 72.
1: Mundial del Brasil...
0: Múnich 72, no?
1: 50. Mundial del Brasil del 50 va ser el primer Mundial en el que els jugadors van portar els números gravats en les seues samarretes.
2: Està bé que ho faig.
0: I els noms?
1: Els noms se sonen la pròxima setmana. Claro, no me ha donado todo el día. Que hoy va de curiositats, Donís. Hoy va de curiositats. Anem a director tècnic. El director tècnic brasiler en el qual més mundial ha estat.
3: ¿El entrenador te refieres?
1: Sí. Director técnico.
3: Marcelo Bielsa, por ejemplo, puede ser uno.
2: No, brasileño.
1: Carlos Alberto Parreira. Va a estar en Cuba, en Kuwait 82, Emirates Árabes en el 90, Brasil 94 y 2006, Arabia Saudita en 98 y Sudáfrica en 2010.
3: Madre mía.
1: I vos vaig a donar una altra, bueno, una altra pregunta. Hem parlat de números gravats. ¿Vale?
0: I en quan va ser el València, primer... En el València n'acabant, també.
1: Quan va ser el primer Mundial que es varen utilitzar les targetes groga i roja? Vull dir, que se ficaran en marxa. Va dir, xiquet, tu groga, tu roja.
0: S'està portant mal, grogueta.
1: Que va permetre la substitució de jugadors amb els ja tradicionals canvis. El primer Mundial.
5: Sí, o sea que en el primer no se va a hacer encara, no. Vols dir, no? En
1: sí que
5: el...
1: estaven, però quan es, se varen
5: estava
1: utilitzar,
5: la norma, però estava no la norma. Gastaven, no? Te dien targeta groga, però no te la treien.
3: No te la sacaven. No,
1: la primera volta.
0: Anava i te dia, li feien el litet, a l'altra voràs.
5: A l'altra voràs.
1: A pues de que no. Fernando va molt
5: si
1: per
5: no
1: allà.
5: Si no la primera, pues la segona. ¿No?
0: México.
1: Hombre, esta pista.
0: La di jo.
1: Pero a Sara le faltava. Pista musical. Mèxic, 1970. La primera volta que les targetes groga i roja pues, eixien a la, al terreny de xoc. Estan guardadetes. Sí. La primera targeta
0: però,
1: roja...
0: Perdó un moment, Pablo. És que ningú... O sigui, tot el món sabia portar bé i no sabien treure les targetes? O era la primera volta que estaven disponibles per a traure?
1: No, és la primera volta que eixien al terreny de xoc. Disponibles val. Estaven, però hi hagueren situacions en les que l'àrbitre va dir estrenem targeta.
0: Val.
1: I anem també, parlant un poc de targetes, el partit amb major nombre de sancions. Òbviament, posterior al 70, clar. El tenim prop, eh? És un país molt prop d'Espanya.
3: França?
1: No, va, mos queda un altre més prop.
0: Portugal?
1: Muy bien, un aplauso.
0: Andorra?
1: Portugal.
0: El Mundial d'Andorra.
1: Ha sigut Portugal-Holanda en el Mundial 2006 amb 20 targetes entre grogues i roges i, per tant, l'expulsió de 4 jugadors.
0: Sí.
1: I l'enfrontament i anem a parar un poc de parentes, és que investiga molt,
0: sobre no, ja veig, ja veig, ja veig,
1: ja veig. El
0: Mundial en fora de cobertura.
1: La meva dona diu, vas al Mundial? I en algun moment diu, vas al Mundial? I no me ho has dit. Perquè tot era pipi, alertes. Anem ara a l'enfrontament entre dos germans, i és que dos germans han jugat el Mundial un front a l'altre. I va ser en el Mundial de Sud-àfrica 2010, el partit entre Ghana contra Alemanya, Jeremy Boateng amb la samarreta alemanya, mentre que Kevin Prince Boateng lluïa la ganesa en la fase de grups. Dos germans enfrontats.
3: Curioso,
0: I jugaren en el camp contra l'altre?
1: Sí, els dos juntets.
0: Mira tu que coses,
1: No, no, mira que coses. Els pares, que aquí animaven. Aquí animaven els pares. Ah.
3: Bueno, aquí se podría dar el caso con los hermanos Williams, ¿no? Que tenemos a Nico en la selección española y a su hermano en Ghana, creo.
1: Pues podría ser...
0: No, gana Nico.
3: Gana Nico. Por supuesto.
1: Con que gane España ya tenemos algo. I anem als estadis emblemàtics en les copes del món. No sé, a l'hora d'oferir un estadi, quan se construeix o bé quan s'adapta, té molt que veure i és que els estadis també han evolucionat al llarg del temps. Igual que l'espectacle forma part. L'estadi Centenari en Montevideo va ser concebut per al primer campionat mundial de 1930 i la seva construcció en 9 mesos es va convertir en un manifest d'eficiència i ambició. Els arquitectes van projectar un estadi pensat des de zero com a seu principal, on l'escala i la funcionalitat dictaven el disseny. Escala i funcionalitat. Se va avançant en el temps i l'estadi Maracanà, l'arquitectura, va incorporar ja una dimensió popular difícil de replicar avui, amb una vasta terrassa, si recordem, n'hi havia una terrassa, on permetia que milers d'aficionats convisqueren en un mateix pla sense jerarquies, creant una atmosfera densa i vibrant, i era un disseny que entenia el futbol com una experiència col·lectiva i anava un poc canviant el concepte. L'antic estadi de Wembley va elevar el complex a un símbol. Les seues torres blanques i la seqüència de 39 escalons cap a la llotja reial feien que el recorregut físic del jugador es convertira en part del ritual de la victòria. N'hi havia un passadís per als seus jugadors i així es va inaugurar la final del Mundial d'Anglaterra del 66. I en la mateixa línia de monumentalitat, l'estadi Azteca, ara estadi Banorte, va consolidar una identitat pròpia. En este cas, combinava l'escala massiva amb una integració urbana. Més que un estadi, funcionava com una topografia artificial on s'han inscrit alguns dels moments més icònics del futbol. Un altre estadi, el de Múnich, representa un gir cap a la innovació estructural. Ahir ja van pensant un poc el sentit que té que tindre l'estadi. La seua coberta lleugera i translúcida dissenyava una membrana i que va redefinir la relació entre estructura i atmosfera. Volien un poc que els jugadors, sobretot l'estadi, formara part de l'atmosfera, que fora menys agobiant. I així l'arquitectura va deixar de ser pues, més arquitectònica per a convertir-se en un sistema de diàleg entre el parc i el llac que l'envoltaven. Per la seva part, el Rose Bowl, seu de la final del Mundial dels Estats Units del 94, reprèn referències clàssiques, inspirat en aquests anfiteatres europeus, i la seva forma de ferradura privilegiada li donava una visibilitat i una integració única. Entonces, podem resumir un poc que l'evolució dels estadis mundialistes revelen tres etapes. Dècada 30-50 va predominar una arquitectura pragmàtica. Entre els anys 60 i 80, els estadis de formigó es van convertir en un llenguatge dominant amb estructures monumentals i ja pel 2000 el paradigma ha canviat. Sostenibilitat, adaptabilitat, innovació material.
0: M'esteu mirant... I el Mundial de Qatar...
1: M'encanta com esteu mirant-me perquè esteu en un...
3: Estamos flipando, vamos.
1: Com... Quina
0: informació... Mundial de Qatar, atenció. No, sí, absolutament. Però és que estic pensant en el Mundial de Qatar i estic pensant en el...

0: L'estadi desmuntable que van construir, que costa 300 milions d'euros, per aportar-lo a algun país, diguen probablement d'Àfrica, que no tinguin amics i tal, i està allí ple de pols i, ja, i no va ningú per allí. Però el mateix ha passat en moltes infraestructures de... que es poden fer per al Mundial, expressament per al Mundial, com ha passat en altres infraestructures que s'han fet per a grans fites en general, en events arreu de tot el món. Però lo de ganar...
1: Bueno, véase la Expo de Sevilla, ¿no? Si vais por Sevilla, toda la zona de...
0: O la Copa América en València, sí, perquè hi havia pavillons que no es tornen a gastar.
2: I Olimpiades, sí, sí. Bueno, que la mantenien desaparegut, ja.
3: Però és cert que els estadis, com ben vist, la seva evolució, pues, passen de ser de formigó i un espai on albergar un encontre futbolístic, pues, ja a oferir una imatge diferent, un llenguatge, una integració molt sostenible, no? Sobretot el que envolta els estadis, pues formen part també del seu interior, i és cert que també en els estudis s'ha redefinit aquestes etapes.
0: Pablo Fernández, gràcies, cavaller.
3: De res.
0: Seguim en fora de cobertura, fem una breu pausa i tornem ràpidament amb més contingut.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
5: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen... Es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Seguim fora de cobertura, són les 10 i 29 minuts, Òscar Rueda, que estem pràcticament, estem en la prèvia ja de les fogueres de Sant Joan.
2: Exactament, a punt de saber el veredicte de l'exposició del Ninot,
0: a punt de saber-ho.
2: I ja per a calfar motors, com diem al principi, anem a contar una miqueta l'història de les fogueres de Sant Joan, no? Perquè... Bueno, tots sabem que la festa, pues, és una festa, bueno, que s'ha declarat d'interès turístic internacional, una festa massiva, però té un recorregut prou curiós, perquè anem a dir que sorgeix d'una manera prou repentina. Sí que és de veres que hi ha una evolució, tots sabem que les fogueres en Sant Joan no és exactament el solstici d'estiu, perquè el solstici d'estiu és el dia 21 de juny, Sant Joan és el 24, la festa de Sant Joan Batiste. Però aquesta data té una àmplia celebració antiga des de temps immemorials en molts pobles d'Europa i d'Àfrica. En tota la Mediterrània, inclús fora de la Mediterrània, existia aquest costum d'encendre fogueres en el que es pensava que era la nit més curta de l'any, com a ritual de renovació, purificació, protecció.
0: El que es pensava?
2: El que es pensava, perquè Sant Joan no és la nit més curta, és la del solstici.
0: És la del solstici, clar.
2: No sabem si les fogueres se farien el dia 21 o el dia 24, o és que anaven un poquet d'ull i pensaven que era més curta la del 23 al 24 que la de... Però, bueno, en aquest entorn de dies no existien les comunicacions que tenim ara, però sí que és de veres que aquesta celebració existia. Posteriorment, en la cristianització, existia en la Europa cristiana, però també en la musulmana, perquè també els musulmans, i en l'època de l'Àndalus, així en València, se celebrava la festivitat d'Ansara, que realment era el mateix. O sigui, era una festivitat dedicada a Sant Joan Batiste i que tenia com a punt central l'encesa de fogueres. En el cas concret d'Alacant, era una costum que tenia més seguiment en l'Horta que en la pròpia ciutat, però sí que és de veres que la costum de... Bueno, quan se cremaven pues lo que havia sobrat de les collites, el fem agrícola, els trastos vells, els mobles inservibles, les ferramentes que ja no servien, tot el que d'alguna manera se tenia que netejar, se cremava aquesta nit. I aquest costum, més bé agrícola, se va escampant també a la ciutat. I aquestes fogueres, pues, igual que passa en la ciutat de València i en altres llocs, en el cas de les falles, se converteixen primer en un espai de convivència social i també en un espai de crítica perquè es comencen a aparèixer els primers ninots que critiquen, no? Que representen persones o situacions que el poble volia ridiculitzar. Això ho sabem perquè hi ha un document de 1822 que l'Ajuntament d'Alacant, igual que passava en la ciutat de València, prohibia encendre fogueres o disparar coets pels carrers, establint inclús sancions econòmiques. Diar literalment que no s'encenguen fogueres en els carrers ni se disparen tirs ni trons en la nit de Sant Joan i successives baix multa de 20 a 100 quincets. Això, pues, la gent se ho intentava votar. Hi ha un any prou emblemàtic, és 1881, perquè l'Ajuntament s'oblida a publicar el tradicional bando de prohibició de les fogueres i això ho aprofita la gent per a fer una festa prou més lluïda, festes de carrer, en les quals pues, apareixen jocs populars, sopars, música, els ninots que se cremen en aquestes fogueres rudimentàries. I així continuarà durant unes dècades.
0: Buscant el fallo.
2: Efectivament, estaven ahí a la xoca, no? A veure si l'Ajuntament se'n recordava o no de publicar el bando, però el que fora els il·lustres funcionaris no caigueren en el compte i els alacantins pues, aprofitaren la situació per a fer una festa com toca, no? Com els valencians saben fer. Però el gran impuls definitiu ve en 1928 gràcies a una figura emblemàtica per a les fogueres de Sant Joan, que és José María Pi. José María Pi, que era gadità de naixement, però que estava plenament integrat en la societat alacantina. Ell havia viscut uns anys en la ciutat de València, ja havia vist el que eren les falles, perquè les falles sí que havien tingut una evolució paulatina d'aixòs... i ses fogueres rudimentàries a uns cadafals artístics en una intenció crítica, cosa que en Alacant s'havia quedat a lo millor una miqueta més parat. I ell és el que, d'alguna manera, en un article que tot el món recorda, en La Voz de Levante, el 28 de març de 1928, les falles de Sant Josep en València i les fogueres de Sant Joan en Alacant, és quan propon traslladar el concepte de festa que tenen en la ciutat de València a la ciutat d'Alacant. Fer una gran festa que servirà per a promocionar la ciutat, per a atraure visitants, i aquesta iniciativa que, bueno, ell junta a Miguel Llopis, que és el president d'Alicante Atracción, que era una entitat que existia en aquella època que intentava promocionar la ciutat, van a visitar a l'alcalde, a Julio Suárez, recolzarà incondicionalment eixa proposta i a partir d'ahí pues, se succeeixen els aconteniments. En abril convoca presidents i secretaris de les primeres comissions festeres que han agarrat el guant i volen plantar una foguera a l'estil que coneixem en l'actualitat. Després se torna a fer un escrit formal a l'alcalde sol·licitant autorització i ja per fi el 22 de juny l'alcalde publicarà un bando no sols autoritzant aquesta festa en aquest concepte, sinó també convidant a tots els alacantins a que donen el major recolzament possible a aquest nou concepte. És molt curiós perquè les fogueres de Sant Joan d'aquell any s'enclaven en el que se dia les festes de Sant Joan i Sant Pere, és a dir, no s'acabava la festa en la cremà, sinó que continuaven fins a una batalla de flors que se feia el dia 30, no? Diguem que són una sèrie de variacions que no han tingut continuïtat, però la bona qüestió és que se planten aquestes fogueres. La tradició és que les fogueres se cremen la nit del 23 al 24, però el plantejament per a que durarà una miqueta més la festa és que se plantaren el 23, duraren plantades tot el 24 i se cremaren la nit del 24. En això coincideix un poc també en l'evolució de les falles en València ciutat, perquè les falles en un origen se plantaven el dia 18 i se cremaven la nit del 18, la nit del 18 al Dàneu. Se plantaran...
0: Eren com un story.
2: Com?
0: Que te dura com una story.
2: Ja. Exacte, te dura el mateix, no? Sí. Exactament. Bueno, pues, ells intentaren que durara una miqueta més per a atraure visitants, per a fer negoci, no? Per a que els comerciants poguessin fer negoci. I se plantaren... Bueno, hi ha un poc de discussió sobre quantes fogueres se plantaren oficialment, entre 9 i 11, segons les referències que se miren. Hi hagué una foguera en el que se dia la plaça d'Alfons XII, el que avui és la plaça de l'Ajuntament. Hi hagué una foguera en l'Avinguda Méndez Núñez, en la plaça Reina Victòria, que avui és Calvo Sotelo, en Alfons el Savi, Benito Pérez Galdós, en la barriada obrera Maria Auxiliadora, i els tres primers premis que foren per a la plaça Ruperto Chapí, en una falla dedicada al tio Cuc, que és un personatge tradicional d'Alacant, i que era una falla que era un globo que estava penjant en l'aire. El segon premi per a lo que seria la plaça d'Isabel II, avui plaça de Gabriel Miró, que seria les presidències de Torrejón. Torrejón era Antonio Martínez Torrejón,

0: Rejón, un home prou famós en l'Alacant d'aquella època, que era president de 7 o 8 entitats al mateix temps, i era un ninot que pegava la volta i sacsava els braços com si estiguera fent discursos en totes les seues diferents entitats que presidia. I el primer premi per a la Foguera Benalua, que era un tramvia. La Foguera tenia per lema Parada i Fonda, és un lema que ha continuat com a leitmotiv d'eixa Foguera, que continua existint en l'actualitat. I era un tramvia en el que tots els ninots estaven dormint i representava el tramvia que passava pel barri i que se quedava parat en el pas a nivell de l'avinguda d'Aguilera, perquè mai acabava de passar el tren, i els passatgers s'adormien en el tramvia. Bueno, pues en aquest concepte, la Foguera Benalua fou la que guanya el primer premi eixe primer any de 1928, 1.000 pessetes de l'Ajuntament, més 250 pessetes més de la Cambra de Comerç, i a partir d'ahí...
1: Però pues, Joan Montleón o què?
0: La festa, exacte, no? Com en les Vedrioles, la festa no feu més que créixer. En 1929 hi hagueren pràcticament el doble de fogueres, s'estrena el Paso Doble les Fogueres de Sant Joan, de Lluís Torregrossa i la lletra de José Ferrandiz, de la mar mansa i lluentosa que abaniquen les palmeres i a la llum de les fogueres, que és la festa més fermosa. I a partir d'ahí, pues, eixa evolució en la primera barraca, en 1931, que seria precisament els 31,
1: i que era a punt del centenari,
0: una barraca, era una barraca, d'ahí ve el nom, perquè era una barraca valenciana, també existia en l'Horta d'Alacant i d'Oriola, i era aquest concepte que no existeix en València Ciutat, de comissió festera sense que se plante un cadafal que vaig a cremar-se. I això són els inicis de la festa d'Alacant, i la festa que d'ací poc, en manco d'una setmana, omplirà la ciutat de llum, de color, de festa, de pólvora i de música.
1: Estem en la prèvia, però la setmana que ve, el dia 20, tindrem, o sigui, el dissabte pròxim, tindrem un especial sobre les fogueres de Sant Joan. Gràcies, Òscar Roda.
2: A vosaltres sempre.
1: Tindrem connexió, per cert, en tu, no?
0: Home,
1: in situ, en el terreny de xoc, en el camp de batalla.
0: Faltaria més, si no estic dormint la mona, compteu en ella.
1: Gràcies, Òscar Roda, seguim en Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Què ha passat en la borsa i en SpaceX?
4: Bueno, pues s'ha produït una autèntica fita històrica, una autèntica revolució en els mercats, perquè la companyia d'Elon Musk, la segona companyia que va que ha tret al mercat de valors, que és SpaceX, una companyia que en principi es dedica a tirar coets a l'espai, però no sols ha d'això, perquè poc abans del seu llançament a bolsa va incorporar una empresa que tenia també Elon Musk, que es deia xAI, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que se dedica, pues, a fer els models de Grok i tots aquests que veiem a Twitter.
1: Però és que no està la cosa per tirar coets.
4: Entonces, no està la cosa per tirar coets, però a Elon Musk li hi ve.
1: Sí, no era mal. Rubén Mayor, incidim en el tema.
4: Pues així és, efectivament, este divendres va eixir a bolsa la companyia SpaceX i va pujar fins a un 30% el seu valor inicial, lo qual, pues, ha convertit a molts inversors en... Les ha fet guanyar prou diners, però no només als inversors, sinó també als treballadors de l'empresa, i és que un de cada tres treballadors de SpaceX ara és milionari per aquesta eixida a bolsa, per la quantitat d'accions que
1: havien comprat.
4: Perquè
1: havien rebut de...
4: Com a part del seu sou, està inclòs accions, pues es calcula que un de cada tres ja són milionaris, és a dir, que tenen més d'un milió de dòlars a la seva disposició, si venen les accions i si demés.
1: N'hi ha que vendre o què? ¿Cómo está la cosa?
4: Yo me esperaría...
1: Dasiki pilota de bolsa.
4: Yo no soy de bolsa, pero me esperaría a que se estabilizara un poco la cosa.
1: Bueno, ahora
4: es muy volátil.
1: Dasiki pilota de bolsa y Amanda, Dasiki de acciones de SpaceX.
4: Yo ni veía amateur y no vaig voler comprar SpaceX, pero eso mateixa, porque ahora se espera mucha volatilidad hasta que se estabilice todo un poquet. Y bueno, pues ya no es que siga millonario, sino que es algo más. El señor Elon Musk se ha convertido en el primer billonario del món. És a dir, que té un milió de milions.
0: Billions des d'ací.
4: Billions des d'ací.
0: Des de veres.
4: Per d'allí, trillonari.
1: El billó americà són 1.000 milions.
4: Això ja ho tenia fa temps. Ara, per a d'ells, és trillonari. Per a vosaltres, billonari. Un milló de milions.
0: Un milió de milions.
4: Quasi res. Quasi res. Podria soltar uno per ací, per a fora de cultura, no?
0: Sí, total.
4: Encara que siga.
1: A veure, fes una crida. Fes una crida,
4: Elon Musk. Jo li parlaré en ell, sí.
1: Un moment. A veure, Adolfo Pascual, al control tècnic i publicitari, baixa un poc la musiqueta, que Rubén va fer una crida a Elon Musk.
4: Mira, l'acaba de cridar.
1: Ara. Elon, tal.
4: Hola, Elon.

0: I serà un poc més encara en online. Fernando Pena, gràcies i una volta més, enhorabona.
1: Un gusto.
0: A l'altre costat del fil telefònic, Cardina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València. Com estàs, Cardina?
2: Què tal? Molt bon dia, Donís. Molt bé, hi ha molta calor.
0: Ja ne fa. Ui, la veritat és que el que es minxe un arròs caldoset i ja pa convidar-lo, vamos. No?
2: Pues la veritat és que sí, li tindria que donar un premi. Però bueno, avui no anem a parlar d'un arròs melós. Donís, avui anem a parlar d'una paella sequeta i, a més, molt d'estiu. Anem a parlar de l'arròs de senyoret.
0: Molt bé.
2: Encara que avui en dia se menja durant tot l'any, tant en hivern com en estiu, però sí. Bueno, és un plat més d'estiu. Més que res per la costa, pel marís, pel peix, que apetís més en els dies de plat.
0: Recordem que originàriament era melós, però ara anem a parlar del sequet, en paella, a banda.
2: Exactament. Pues això, com estem dient, és un plat que se menja durant tot l'any. A veure, els ingredients estan nets i pelaets. Com bé diu el nom, és de senyoret. Perquè les persones que són senyoretes i no senyoretes no se embrutin, sinó que és posar la cullera i engolir. Els ingredients porten gambes, mero, merluza o rap, porta sèpia o calamars, clòxina, ja que estem en temporà. Porta tomata, safrà, piber roig, sal, oli i fumet de peix. Doncs, i l'arròs, clar, evidentment. Les zones on és més típiques en la Comunitat Valenciana. Es comencem per Alacant, que és en Marina Alta, Marina Baixa, en Alacant Capital, i el Baix Vinalopó. En València, pues en l'Horta Sur, l'Horta Nord i en la Ribera Baixa. En Castelló és en l'Alta Plana i Capital, el Baix Maestrat. Vamos, tot el que és la costa de la Comunitat Valenciana és típic, aquest arròs.
0: Cardina Quilis, gràcies una volta més. Casa Borràs, Pineda, València, en la recepta del Pla València del dia. Anem a buscar el boletín informatiu i tornem ràpidament en fora de cobertura. Gràcies.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
3: Bon dia. Un jove ha mort en caure per un penya-segat a la Cala Advocat de Benissa. És el primer accident mortal d'estes característiques esta temporada en la Marina Alta. Va passar ahir a última hora de la vesprada. La Guàrdia Civil investiga el cas. Ampliarem esta notícia en pròxims butlletins informatius. I a Espanya ja es pateixen 7 incendis forestals de consideració i quan encara no estem en estiu. El de Padrón a la Corunya continua actiu i ha cremat 330 hectàrees. I com que les flames s'han acostat a zones habitades, han activat la situació d'emergència. Han evacuat el veïnat de 10 cases durant unes hores. N'hi ha 6 focs més que preocupen, entre ells 3 a Andalusia i 1 a Astúries, que encara no han pogut ser estabilitzats. I l'acord de pau, informació internacional, l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran pot confirmar-se avui. Donald Trump ho dona per fet. També el Pakistan, el país que ha mediat en el conflicte. En canvi, el govern de Teheran no confirma res, parla de dies, tot i que admet que el pacte està més a prop i destaca que l'estret d'Hormuz continuarà davall el control iranià. Aliè a aquestes converses, Israel continua atacant el sud del Líban, on 5 persones han mort en les últimes hores. És 14 de juny, Dia Mundial de la Donació de Sang, una data que busca sensibilitzar sobre la necessitat d'obtenir sang segura de manera regular i agrair als donants altruistes el seu gest. Per a ser donant cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. Anabel Julià és directora d'Infermeria del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
5: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros, que solo es media horita. Ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van, todavía la sonrisa es más grande.
3: I el col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta setmana, que encetarem demà. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'Estatut Marc que ha signat el Ministeri en els sindicats majoritaris. Els metges demanen un estatut propi i millores en horaris i en retribucions. I en l'agenda política, el president de la Generalitat i el ministre d'Hisenda es reuniran demà al Palau de la Generalitat. Esta cita entre Juanfran Pérez Llorca i Arcadi Espanya arriba després que el cap del Consell la sol·licit

0: ara en ser nomenat Arcadi Espanya ministre d'Hisenda en substitució de Maria Jesús Montero. Anem ja a veure com tenim l'horatge. Més calor de dia i de nit, sempre per damunt dels 20 graus. Previsió, Javi Miró, bon dia.
1: Ja són molts observatoris que queden per damunt dels 20 graus, inclús zones de l'interior on no baixa la temperatura d'esta fita en tota la nit i al litoral. Sol ser més habitual ara mateix que la temperatura de la superfície del mar ja es troba al voltant dels 23 graus, que costa de baixar d'esta nit tropical. Així que avui hem notat un ascens tèrmic, l'anticicló s'estira en forma de falca, li ve acompanyat una massa d'aire càlida a uns 1.500 metres i es nota. Avui les màximes també pujaran, en especial cap a l'interior central, interior de les comarques centrals, inclús en el litoral sud de València, nord d'Alacant, així que parlarem de temperatures de més de 34, 35, inclús 36 graus en algunes comarques. En general serà una jornada assolellada, amb desenvolupament de núvols tímids en algunes zones de muntanya, tant de les comarques centrals com de l'interior nord, no tindrem precipitacions i les màximes que pujaran. Serà una jornada calorosa. Ja comencem el dia amb temperatures valentes, però durant les pròximes hores continuaran pujant amb brises que es faran destacables, sobretot a partir de les 4 i 5 de la vesprada en molts punts de litoral i prelitoral.
0: Gràcies, Javi. I en els esports parlem de futbol de Tercera Federació. A partir de les 11:30 al web d'Apunt hi ha partit d'anada de la final nacional del play-off d'ascens a Segona Federació. La Nucía, que ve de superar el filial del Llevant, s'enfronta en el Canaleja al Tribal Valderas d'Alcorcón. L'equip, entrenat per Vicente Mir, tindrà davant a un complicat rival que va quedar segon del grup madrileny. Traure un bon resultat avui és clau per a tractar de tancar l'ascens el pròxim dissabte al Camilo Cano de la Nucía. Bé, ho deixem així, és tot. Tornarem amb més notícies a les 12 del migdia en un nou butlletí informatiu. Tenen tota l'actualitat a su abast en l'app del mòbil de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
3: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
5: De tu a tu.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Bueno, Raúl, esta también es de las que vas en el coche cantando a pleno pulmón y te dejas la voz en el trayecto. Esta también es de esas.
1: Es bonito, es bonito. Yo creo que cuando tú ideas una canción y la cantas así en plan como medio susurrada, medio tierna, y de repente pues la gente que se la aprende te la canta así, como tú dices, a pleno pulmón, gritando, es como una revolución interior para el artista, de decir, ha llegado, ha transmitido y se ha quedado, ¿no?, en la mente del oyente. Así que eso ya es un éxito seguro.
0: Me das la vuelta, es lo nuevo de Raúl, y junto a Sueños de Boca, por supuesto, y otros temas, te podremos ver el día 20 en la Marina de Valencia, ¿verdad?
1: Sí, estaremos ahí en el Verbeneo, además con un montón de artistas de la época, de los años 2000, y rememorando, recordando aquellos éxitos que, bueno, pues que a los que en aquella época eran adolescentes y ahora ya son pues gente adulta, de repente es como un halo de recuerdo a esa adolescencia, a esa juventud en las que, bueno, pues estábamos un poco más desenfadados y en las que no teníamos esas obligaciones que tenemos hoy en día.
0: Vaya, vaya que sí, ni las preocupaciones. Pero bueno, es un momento perfecto, como foro de cobertura, que son 2 horas para desconectar, pues ese concierto también es para desconectar con las canciones,
1: claro,
0: de siempre. Raúl, no sé si el calendario del verano te trae más por la Comunidad Valenciana o si podemos confirmar alguna fecha ahora mismo.
1: Pues sí que hay algo más por la Comunidad Valenciana. Creo que está el Nostalgia Millennial Love the Twenties, que se hará en Alicante, creo que es finales 20 y algo de agosto. Y bueno, hay alguna sorpresa más todavía, pero que todavía no puedo adelantar.
0: Venga, pues ahí lo dejamos.
1: Como no se han anunciado todavía, yo tengo que morderme la lengua y no puedo contárosla. Pero
0: bien.
1: Sí, la Comunidad Valenciana va a ser una de las comunidades que voy a visitar este año. Y bueno, y en general es que prácticamente nos vamos a recorrer todo España porque bueno, pues porque hay muchas ganas de remember.
0: Estaremos pendientes. Raúl, gracias por estar con nosotros en Foro de Cobertura y tenemos una cita el próximo día 20 en el Verbeneo, en la Marina de Valencia. Gracias, Raúl.
1: Gracias a vosotros y os esperamos allí todos porque va a ser un fiestón.
0: Ahí nos vemos. Fuerte abrazo.
1: Abrazos, gracias.
2: Estás escoltant Foro de Cobertura. Donís Salvador.
0: Damas y caballeros, son les 11 y 13 minuts i en este moment fa entrar en l'estudi número 1 de Punt Radio el nostre convidat especial del dia, el senyor Fernando Giner.
3: Bravo.
0: Què tal, Fernando, com estàs?
3: Hola, bona vesprada, ja.
0: Benvingut a Fora de Cobertura. Jo crec que estos estudis te són familiars, esta casa sí. Te és molt familiar, evidentment, i bueno, per a nosaltres un plaer que estigués en Fora de Cobertura i que tinguem un ratet per a parlar pues de tot en general, no?
3: Molt bé.
0: Perquè hi ha coses de les que no vagis parlar, també, eh?
3: També.
0: Però bueno, al final anem a fer un anàlisi ràpid de la temporada per anar deixant coses ja aparcadetes. No m'acaba mal, València, la temporada no acaba mal, no?
3: No. Vamos, conforme se venia desarrollant de la temporada, al final s'ha arreglat un poquet.
0: ¿Qué te
3: pareix? Lo que pasa es que els objectius no són els que volíem.
0: ¿Qué te pareix que si en l'última jornada encara hi ha carambola i entrem en la UEFA?
3: Pues mira, m'haver aparegut... A veure, si tu te classifiques és just perquè has complit en un punt, no? Però crec que ha sigut una temporada de molt baix nivell per part de tota la competició en general, eh? No del València soles,
0: home,
3: de tots els equips.
0: Si en la temporada que han fet, que ha sigut molt modesta i molt austera, mos arribem a classificar, realment estem parlant d'una competició a nivell general en llevant dels jocs de dalt de la taula,
3: sí.
0: Jo crec que d'un nivell prou normalet. Anem a dir normalet, va.
3: No, prou baix. És que és veritat. Una temporada així jo crec que no s'ha donat mai que estigués a punt del descens i a punt d'entrar en competició europea. És que, vamos...
0: En 2 setmanes de diferència, eh?
3: Sí, sí.
0: Vale, va.
3: No, ha sigut increïble. Però, bueno, al final... Un any més, estem en primera.
0: Bueno, i que siguin molts.
3: Exacte.
0: Fernando Giner, quina diferència més clara veu del València de la teua època al València d'ara?
3: Home, sobretot la forma de gestionar els clubs. I ja no parle soles del València. En general, la forma de gestionar el club, el que està passant en la Lliga, en el baix nivell de la competició, és precisament això. Avui en dia està clar que ja perquè l'any 2000 ja es començava a ser un negoci clarament, però avui en dia ja és un negoci clarament. Entonces, així l'única forma de fer negoci és manejar els jugadors. I manejar els jugadors pues, significa que els que no tenen diners pues, tenen que canviar totes les temporades de
0: plantilla,
3: 10, 12 jugadors, que això és una animalada per una plantilla, per tindre un seguiment i per tindre una estructura que te puga fortalir els cements d'un equip per aconseguir un objectiu. Pues és molt difícil avui en dia. I en el València pues, ho estem ben.
0: Desestabilització temporada rere temporada.
3: Sí, és que mantindre una plantilla con la del València, que no és una plantilla roïn. Són molts jugadors, n'hi ha jugadors que estan en la selecció, no tots en l'absoluta, però estan en la selecció sub-21, la sub-18, i algun pues, poder estar en l'absoluta o estar en esa llista de l'absoluta, és que tens un bon equip, però claro, si ese bon equip no li dones continuïtat, cada any és començar. És com si a tu te canvien de despatx cada mes.
0: Pues sí, a veure, confiem en el bon fer de qui tinga que fer les coses per a tindre la millor plantilla cada any. I, per supost, cada any tenim aquesta il·lusió renovada que cada un tinga i aquesta passió per els nostres colors i per els nostres colors.
3: No, si això és segur. Segur que la gent que treballa en això vol el millor. El que passa és que els objectius empresarials no són els mateixos.
0: Clar. Des de l'Associació de Futbolistes de València, que presidís és, Fernando, com es veu la situació?

0: No, nosaltres separem, jo personalment, com a president, separem molt el que és l'associació de lo que és l'opinió sobre el club, la marxa de l'equip i demés, perquè la nostra funció no és això. La nostra funció com a associació és ajudar els companys que ho necessiten, preservar la història del València, de tots aquells que han passat per el nostre club, i ajudar a la societat en el que podem. ¿Vale? Esa es la nostra missió principal. Nosaltres no fitxem un entrenador, no fitxem un jugador.
1: Clarament, clarament.
0: Entonces,
1: en aquest aspecte sí que anireu de la mà del club en alguna acció, no? Perquè sou la història i sou el llegat encara del València de fa uns anys.
0: Bueno, som els únics. Sou futbolistes, és l'única que preserva íntegrament, perquè som independents, a més. Això no vol dir que ser independent no siga intentar anar de la mà del club. Que
1: col·laborar en...
0: Col·laborar en tot el que siga, pues, lo que t'ha dit. Preservar la història del club, que les accions socials les puguen compartir, que puguen fer que el nostre escut estiga ben representat, i això és el que intentem fer a través de les llavors socials que fem, no només les ajudes, sinó també fem una llavor social de cara a persones que poden ser o no poden ser socis, però que estan orgullosos de dur la camiseta i l'escut del València.
1: Jo crec que això és, passa de pares a fills i no es pot canviar.
0: No, quan tu diu xiquets xicotes, no? quan diuen de quin equip eres. Claro, és molt difícil ser d'un equip més xicotet a lo que és el Barça o el Real Madrid, perquè el que veuen en els xiquets, si n'hi ha una persona que sap molt d'això, és el que veuen, és el que més veuen. Pues si veuen sempre en la tele els mateixos equips, els mateixos jugadors, i és de la teua ciutat, pues no ho veuen a penes. Té que ser la transmissió entre els pares, els germans, els abuelos, el que facin que intenten ser disseguir, no? Però, si no, és que és molt difícil avui en dia ser del València, i més en la situació dels últims anys en la que estem lluitant per continuar en primera divisió.
1: Absolutament, però anem a tirar un anys enrere. Com és el primer dia que Giner xafa l'herba de Mestalla?
0: Home, són moments que no s'olviden mai. Va ser un 5 d'enero del 82, 1982. Havia passat el Mundial d'Estats Units, perdó, el Mundial d'Espanya, d'Estats Units, és el del 94, no? El del Naranjito, així en Mestalla, i vas debutar un 5 de desembre d'aquest any 82 contra el Salamanca. Millán d'entrenador, i me va canviar Isquí en la segon part, quan faltaven uns 20 minuts, me pareix, 20 o 25 minuts, en la segon part, per Ángel Castellanos, en pau descanse. I són moments d'emoció, és que són irrepetibles, no? Són irrepetibles, imborrables, són moments en els que, hasta que no cruce la línia de... Jo solo es que volia cruzar la línia, perquè, claro, estàs ahí calfant, sí, el canvi, però sabeu que n'hi ha moltes vegades que els canvis estàs a punt d'eixir i, per lo que siga, n'hi ha un xor que se cau, una lesió, un gol, inclús,
1: i
0: canvia l'entrenador d'esquema o de decisió, i... No, jo sols que volia eixir. I
1: que bueno, es materialitze, no?, esta eixida, sí. Este debut.
0: I, claro, i debutar en 17 anys no era fàcil. Ostres, que tenia 17 anys, jo estava jugant en el juvenil i passe al Mestalla i debut en el primer equip. Això era impensable. Un xiquet de Alboraya, de la terra de la xufa, en 17 anys, pues, no, són moments que no s'olviden.
1: Jo crec que no ho oblidaràs en la vida, efectivament, però, a més d'això, hi ha moltes actuacions teues que ningú oblidarà en la vida, entre altres, les internacionals, no? el moment en el que, recordem, estigueres a punt, has nomenat als Estats Units i estigueres a punt d'anar a aquest Mundial, precisament.
0: Sí, l'ha nomenat perquè és que me ve al record i avui que s'està jugant en Estats Units este Mundial va ser en la meua carrera m'ha faltat dos coses, no? Una, guanyar un títol, que la nostra generació desgraciadament no va guanyar un títol, però estem molt orgullosos de... Per mi el títol era pujar de segona a primera, que no és fàcil, quan baixa el València a primera, pujar amb tots els xavals del Mestalla i tenim una plantilla que si eren 22 eren 20 nacionals i dels 20 nacionals n'hi havia 15 que eren d'ací, de casa, de l'escola. I després el no haver pogut ser internacional, sí, va ser en 12 ocasions, crec que sent, 11 o 12, però no haver pogut anar al Mundial d'Estats Units.
1: Però és que, ja, és que pensàvem que anaves.
0: No, pensàvem tots que anàvem. Ahí entra una part emocional que me va deixar molt, molt tocat durant un temps, un temps el temps de l'estiu.
1: Perquè estaves comptant, Vera Clemente, en
0: els partits previs. Havia jugat tots els partits de titular, tots els partits previs. És com si ara, pues, li haguessin dit a, no sé, a qualsevol de les, a Yamal, que juga tots els partits, que no va al Mundial.
1: Yeah.
0: Salvant les comparacions, eh? No estic comparant el que és el jugador, estic comparant el fet. I claro, i quan veus... A més, ese dia estaven tan convençuts i tan orgullosos i tan contents de qui anàvem a anar a la selecció, perquè recordeu que estàvem anant a la selecció Camarasa, Boro i jo. I Boro estava ja en el Depor. Quan...
1: Bueno, però és ADN Mestalla.
0: Però, claro, estava aventurat des de juvenils. Boro i jo aventurat des de cadet, juvenil, i Camarasa s'incorpora després, però érem tres valencians que jugàvem en la selecció espanyola representant del València.
1: Éreu la defensa d'Espanya.
0: Ostres, això era molt difícil. I estaven tan convençuts d'aquesta citació per al Mundial que van quedar tots, tota la plantilla, a dinar en un restaurant.
1: Per a celebrar-ho?
0: Per a sentir, com fan ara, per a sentir per televisió...
1: Oh, no me digues.
0: Sí. Per a sentir per televisió pues, quan donava la llista.
2: Sí.
0: I bueno, és el que varen fer. Varen sentir la llista i quan acaba la llista... pues no estava el meu nom. I claro, era un silenci per part de tots.
3: I a tu no te digué abans res? O sea, no parlaren en tu?
0: No.
3: No s'enteraren en aquest moment?
0: S'enteraren, però igual que ara, també s'enteren.
3: Sí.
0: Claro, però més o menys saps. Tu percibisses si vas a anar o no, no? Però era inimaginable que pensaren que no podia anar, perquè havia hecho tots els partits de la fase prèvia, no? Però bueno, se quedaren molt despagats... no ho van celebrar de la manera que tocava, però bueno, són coses que passen i està oblidat.
1: Bueno, tu igual ho has oblidat, nosaltres no som oblidats. El Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol participar de la teva entrevista, Fernando, i així és que, en el teu permís,
0: sí,
1: anem a escoltar les preguntes que ens fan. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Fernando Giner, jugador del València.
4: Bon dia, Fernando. ¿Tú crees que encara pots anar al Mundial si algú se lesiona?
0: Pues sí, claro, que m'agradaria anar al Mundial encara que haver assegut a Borelo. Però sí, anar a un Mundial sempre és des de dins o des de fora, sempre és un orgull perquè estàs apoyant i defendent a la teua selecció i sempre és un orgull.
1: En resposta a la pregunta, encara que algú se lesione, igual que, crec que hi ha reserves, no? Hi ha reserves?
0: Sí, per supòs.
1: O sigui, confirmem que no estàs en la llista de reserves.
0: No.
1: Val, però bueno, efectivament, el volem per la tele, no hi ha problema. Segon pregunta del Consell d'Experts per a Fernando Giner.
4: Hola, Giner. Què creus que li falta enguany a la selecció?
0: Què li falta?
1: Sí.
0: Home, pues és difícil aquesta resposta perquè la selecció jo crec que partís com a favorita, però a més

0: es que realment té tot el que necessita. Bons jugadors, bon cos tècnic i un xoc que jo, per a mi és el millor xoc del món. Però això no significa que ser campió siga fàcil. Però no, jo no tocaria res.
1: La IA ha dit que guanya Espanya.
2: Vaya.
1: Així és que si ho diu la IA, pues serà de veres. Perquè mos interessa. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Fernando Giner.
3: Hola, Giner. Què mola més? Guanyarà el Barça o el Madrid en l'últim minut? O trobar-te 20 euros que no sabies que tenies en un pantaló vell?
0: Guanyar al Barça o al Madrid, sempre.
1: Si són 50 euros, ahí ja, ja parlem. És una emoció, no. Que, és una emoció que no se pot escriure, no, Fernando?
0: No, a veure, guanyar al Madrid o al Barça en Mestalla, pues és algo que sempre que és l'equip a batir, no? Totes les temporades, no? Encara que jo sempre dia quan jugava, i encara ara continuo opinant, que no és el partit més important. El partit més important, precisament, per equips com el València, són tots els demés, menys el Barça i el Madrid. Però de cara a l'afició i de cara a l'orgull i de cara a la confiança en uno mateixa, pues, guanyar al Madrid o al Barça pues, significa que tu tens nivell també per estar ahí.
1: Si tu vas el primer fora del descens, i de repente li guanyes al Madrid 5-0, tot va bé.
0: Això és el que pareix, però això és el que...
1: Per això... La realitat no és això, però la percepció, no, la percepció és que de moment estàs en un punt d'eufòria en què penses que vas entrar a la Champions.
0: Claro. Però no és això, perquè si tu estàs en la cola i li guanyes al Madrid o al Barça, pues... pues el de més pense, bueno, el Madrid o el Barça quan no necessiten, pues s'han deixat anar perquè el València està per el València o qualsevol equip de darrere, que moltes vegades passa que l'últim li guanya al primer. Sí. No s'han confiat, no, jo vull jugar contra el Madrid o el Barça, però estan darrere d'ells. No estan al final, perquè entonces sí que n'hi ha motius clars de saber que tu tens un nivell paregut al d'ell.
1: Escoltem la quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Fernando Giner.
4: Bon dia, Giner. És veritat que en el Bernabéu sempre te furten la cartera?
0: La cartera i el baló i bueno...
1: Has tingut aquesta sensació de no poder fer res front a una situació que clama el cel?
0: Sí.
1: En el Bernabéu?
0: Sí, claro que sí. Però després te dones compte com a professional que és que este son, és normal, els àrbits són persones que estan influenciades també, encara que tu puguis dir que no tens ninguna influència perquè l'àrbit jo confio en el bon fet dels àrbits de lo que arbitren, de lo que opinen, però tenen la seva opinió, tenen la seva forma de pensar, coneixen els jugadors moltes vegades avui en dia en el VAR ja això està més anul·lat, no?
1: S'ha moderat un poc
0: moltíssim més, perquè ara no pots enganyar, antes podies enganyar a l'àrbit.
1: Encara han vist coses així i tot que després la tecnologia...
0: No, sí, jo no estic d'acord en moltes coses del VAR. Mm. No. El VAR són els que val per coses objectives. Les subjectives és com si no tinguérem res.
1: Efectivament.
0: Perquè si en tres persones que n'hi ha ven 10 càmeres de televisió no se fiquen d'acord i li passen la responsabilitat al que està en el camp, o sigui, per què estan?
1: És com, a veure, la decisió sempre és de l'àrbit, no?, que està en el camp.
0: Claro, però jo el que dic, si tres no se fiquen d'acord mirant de tots els ángulos i li diuen a l'àrbit que decidisca ell, no fa falta decidir, lo que ja ha pitat és lo que valga, perquè si tres no se fiquen d'acord, pues lo que ha pitat és lo que val.
1: Però, un moment, el VAR sempre li diu a l'àrbit perdó, pareix que pot ser o sospitem de, però tu decidis, sempre és així, no?
0: Vale, però...
1: O no li diuen mai... Pregunte.
0: No,
1: diuen,
0: quan tens molt clar...
1: És penalti, pita quan... penalti i s'ha acabat, sempre ho revisa.
0: Però quan és molt clar, no fa falta revisar.
1: No revisen.
0: Però si no és molt clar, no...

0: Li digues al árbitro que decidís que hay o dile, bueno, lo que has pitado es lo que vale.
1: Bueno, anem a l'última pregunta del Consell d'Experts, que és, a més, molt concreta i un poc personal, Fernando.
0: Anem a voler.
2: Bon dia, Xufa. Si vegeres a Clemente, el convidaries a una horchata o li la tiraries per damunt?
0: No, mai li la tiraria per damunt. El convidaria a una horchata, el convidaria a dinar, i de fet jo l'he convidat a actes que li ha cridat personalment. Jo he coincidit amb Javier Clemente en moltes vegades, jo he estat de delegat en la selecció espanyola, i ha coincidit en Javi Clemente, i mai havent parlat d'este tema, perquè entenc que en el seu moment tindria els seus motius per a no dur-me. I ja està, i això ja ha passat, i ja ha passat. Entonces, no, el convidaria a una horchata, però supos que sí, perquè també pense que no me duria el Mundial, però me dugué els 12 partits anteriors. Entonces, tinc que agrair-li que me va fer internacional i que va jugar molts partits en Chen, que bueno, era top en la selecció espanyola.
1: Bueno, igual un altre... igual que vos porta l'horchata, sí que li la tiraria per davant. Però és un altre tema. Un aplaudiment per al Consell d'Experts, que s'han portat molt bé. S'han portat de categoria. Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en la previsió meteorològica.
3: Fora de cobertura. Donís Salvador.
4: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: 11.35, seguim en Fora de cobertura en Apunt Ràdio. Lluís Obiols, com estàs?
6: Molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, així pendents de si el caloret este... Quan hi havia pluja, perquè hi havia pluja. Quan hi havia vent, perquè hi havia vent. Ara és que...
6: Perquè hi ha calor. Però saps, el problema de la calor és que dura molt, saps? Vull dir, la pluja són dos dies, el vent també... la calor ja s'ha instal·lat i anirà més. A veure, nosaltres, dintre el que cap... nosaltres estem en una situació de temperatures més o menys raonables o més o menys les pròpies per a l'època de l'any. Sí. Però torna a entrar una bombolla d'aire càlid cap a França, cap als Països Baixos, cap al centre d'Europa, que allà tornaran a tindre temperatures excepcionals. Nosaltres, així, tindrem calor, és evident, amb aquestes màximes. Mira, ara, per exemple, fa 20 minuts ja teníem 31 graus a Manises, 31 graus al Valat dels Sorells, 31 graus a Vilamarxant, i la nit en alguns casos ja no s'ha baixat dels 20. Per exemple, a Calp no s'ha baixat dels 20, 22 graus de temperatura mínima, a Benicàssim 22 graus de temperatura mínima, de les més baixes avui, 12 graus de mínima a Vilafranca i 12 a Utiel. Durant els pròxims dies sí que pujaran un poquet més, sobretot a l'interior, tindrem una sensació de basca acusada a la costa, perquè augmentarà la humitat, però vaja, de nou tot indica que la zona zero de la calor tornarà a ser el centre d'Europa. I el Cantàbric. El Cantàbric està en una situació realment complicada per aquestes altes temperatures i també pels incendis forestals. És que el Cantàbric, hi ha una cosa, sí, que quan bufa el vent de sud, nosaltres temem el ponent, no? Quan ve el ponent, fa aquestes temperatures i tal. Però el seu ponent, o el nostre ponent, és el seu vent de component sud. Per tant, quan bufa el vent de sud allà, té les mateixes conseqüències que quan bufa ací el ponent. Pugen molt les temperatures, baixa la humitat, augmenta el risc d'incendis, perquè, clar, creua tota la península, creua tota la zona de la cordillera Cantàbrica,

0: i arriba molt sec i molt càlid. I és el que tindran estos dies, estan tenint, amb aquests incendis forestals, i és el que també, juntament amb la dinàmica de vents, eixa massa d'aire càlid que es retirarà sobretot cap al centre i al nord del continent europeu.
1: Ja ha passat el 40 de mayo, ja ens podem llevar el sallo.
0: Home, és que si no t'has llevat ja...
1: No. Jo al final, si continuo fent aquesta calor, me llevaré el nòrdic, perquè està apretant estos últims dies, però vull saber si ja no va a ploure o no tenim a la vista
0: no.
1: De
0: moment ruixó. No, escolta, sí. Esta vesprada, sobretot a última hora del dia, pot caure alguna cosa.
1: Home.
0: Al racó de Mus,
1: Alba,
0: a la zona de la vall de Cofrents i Llora, de matinada alguna gota podria caure a les comarques d'Alacant i demà de vesprada sí que augmenta el risc de tronades, sobretot interior de la província de València. Interior de Castelló no tant, però interior de la província de València.
1: Dime que és una ruixolla.
0: Sí, és una tronada d'estiu. És una tronada d'estiu. De fet, a la resta sí que demà tindrem alguns núvols més, però vaja, les temperatures paregudes a les d'avui. Avui se fan aixes màximes de 34-35 graus a zones de la Ribera Alta, de la Costera, la típica zona on sempre fa més calor, i després els pròxims dies quedaria algun ruixat en zones interiors, sobretot en zones de muntanya, que també és molt típic de l'estiu, però vaja, la resta jo diria que ja el mes de juny ja el podem finiquitar pel que fa a pluges, i el mes de juliol és un mes molt sec.
1: Pues escolta, tant... a veure, 22 graus en Calp, ni tan mal per anar
0: mínima,
1: a menjar marisc.
0: De mínima. Ah, home, i tant. Bueno, clar, escolta, a menjar marisc...
1: Temperatura que siga.
0: Que no importa la temperatura, no? Per cert, una dada, estos dies, este cap de setmana, hem tingut l'eixida del sol més matinera de tot l'any. Perquè no és el dia més llarg, però ara ja es començarà, demà ja es començarà a curtar segonets, el dia de matí, i encara s'allargarà de vesprada. Per tant, el dia més llarg sí que és el dia del solstici, el 21 de juny, però perquè es pon el sol més tard i ja ix un minutet més tard.
1: Perquè s'entreté per ahir, no sé, per lo que siga...
0: Sí, no. Sí, mira, amb la mariscada.
2: Una horchateta, no?
0: Sí, sí, preferís fer la mariscada de vesprada i allargar de vesprada i...
1: No, del tardeo.
0: Sí, sí.
1: Gràcies, Lluís Obiols.
3: Tu saps que en l'Alboraia baixa la temperatura, no?
1: Per l'horchata, no?
3: Per l'horchata.
1: Clar que sí.
0: Ah, mira, t'has de convidar a una horchata.
3: Bon bonal.
1: Ara que ho has dit, pues hi ha molts testics, ara mateixa.
3: Està fet.
1: Gràcies, Lluís Obiols.
0: Adéu, bon dia.
1: Seguim en fora de cobertura, tenim rànquing.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: I seguim a punt d'acabar Fora de Cobertura, de deixar-vos en punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Parlem d'aquestes notícies absurdes i surrealistes.

0: falsa media, no, sí,
1: sí. És falsa. Bravo, bravo, és falsa. Dames i cavallers, se n'anem. Jota González, gràcies, una volta més.
2: Gràcies.
1: Fernando Pena, gràcies, una volta més. I enhorabona per aquests 2.500 espectadors del Congrés d'Apsis.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Òscar Rueda.
3: Moltes gràcies.
1: La setmana que ve l'especial de Fogueres de Sant Joan, estem en contacte.
3: Ahí està.
1: Pablo Fernández, moltíssimes gràcies, una volta més.
4: Gràcies. Pendent del dia 15 que xuga a Espanya.
1: El Mundial en fora de cobertura, de la mà de... lo anexe al Mundial,
4: digamos. Les curiositats, allò que no sabem, que anem a saber.
1: Fernando Giner, ha sigut un plaer tindre't amb vosaltres en fora de
2: cobertura. Igualment, ho ha passat molt bé.
1: Enhorabona per la teva llavor, al cap de l'Associació de Futbolistes del València, per la vostra, pel vostre compromís social i per la il·lusió que encara aneu regalant tots vostres on aneu. I sobretot que hagis estat amb vosaltres en el nostre programa és pues, sempre una alegria, esta casa.
2: Gràcies, la pròxima horchata dure.
1: Molt bé. Gràcies, amics, per estar amb vosaltres en fora de cobertura. Tornem el pròxim dissabte i, entretant, vos convidem a continuar en sintonia, en punt a punt, en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana i del món. Gràcies.

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia, com estan? El Centre de Coordinació d'Emergències ha rebut l'avís d'un incendi forestal a la Nucia i ha mobilitzat 3 unitats terrestres, 3 autobombers i un mitjà aeri i una dotació de bombers de la Diputació d'Alacant. Els donarem més informació de l'evolució de l'incendi de la Nucia en pròximes cites informatives, així en la Ràdio Pública Valenciana. Mentrestant, a tot Espanya ja es pateixen 7 incendis forestals més de consideració i quan encara no estem en estiu. El de Padrón, a la Corunya, continua actiu i ha cremat 330 hectàrees. I com que les flames s'han acostat a zones habitades, han activat la situació 2 d'emergència. Han evacuat el veïnat de 10 cases durant unes hores. N'hi ha 6 focs més que preocupen, entre ells 3 a Andalusia i una a Astúries, que encara no es poden donar per estabilitzats. Així les coses, l'oratge, més calor de dia i de nit, sempre per damunt dels 20 graus. Previsió, Javi Miró, bon dia.
2: Ja són molts observatoris que queden per damunt dels 20 graus, inclús zones de l'interior on no baixa la temperatura d'esta fita en tota la nit i al litoral. Sol ser més habitual ara mateix que la temperatura de la superfície del mar ja es troba al voltant dels 23 graus, que costa de baixar d'esta nit tropical. Així que avui hem notat un ascens tèrmic, l'anticicló s'estira en forma de falca, li ve acompanyat una massa d'aire càlida a uns 1.500 metres i es nota. Avui les màximes també pujaran, en especial cap a l'interior central, interior de les comarques centrals, inclús en el litoral sud de València, nord d'Alacant, així que parlarem de temperatures de més de 34, 35, inclús 36 graus en algunes comarques. En general serà una jornada assolellada amb desenvolupament de núvols tímids en algunes zones de muntanya, tant de les comarques centrals com de l'interior nord, no tindrem precipitacions i les màximes que pujaran. Serà una jornada calorosa. Ja comencem el dia amb temperatures valentes, però durant les pròximes hores continuaran pujant amb brises que es faran destacables, sobretot a partir de les 4 i 5 de la vesprada en molts punts de litoral i prelitoral.
0: Gràcies, Javi. I més notícies. Un jove ha mort en caure per un penya-segat a la Cala Advocat de Benissa. És el primer accident mortal d'aquestes característiques d'esta temporada en la Marina Alta. Va passar ahir a última hora de la vesprada. La Guàrdia Civil està investigant els fets, este cas. I parlem ara d'actualitat internacional perquè l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran pot firmar-se avui mateix. Donald Trump ho dona per fet. També el Pakistan, el país que ha mediat en el conflicte. En canvi, el govern de Teheran no confirma res, parla de dies, tot i que admet que el pacte està més a prop i destaca que l'estret d'Hormuz continuarà davall el control iranià. Aliè a aquestes converses, Israel continua atacant el sud del Líban, on 5 persones han mort en les últimes hores. I en clau política, es contem l'agenda, el president de la Generalitat i el ministre d'Hisenda es reuniran demà al Palau de la Generalitat. Esta cita entre Juanfran Pérez Llorca i Arcadi Espanya arriba després que el cap del Consell la sol·licitarà en ser nomenat Arcadi Espanya ministre d'Hisenda en substitució de Maria Jesús Montero. I avui és 14 de juny, és el Dia Mundial de la Donació de Sang, una data que busca sensibilitzar sobre la necessitat d'obtenir sang segura de manera regular i agrair als donants altruistes el seu gest. Per a ser donant, cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. Escoltem Anabel Julià, directora d'Infermeria del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
3: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros. Que solo es media horita, ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van todavía la sonrisa es más grande.
0: I el col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta setmana que ve, començaran demà. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'Estatut Marc que ha signat el Ministeri de Sanitat amb els sindicats majoritaris. Els metges demanen un estatut propi i millores en els horaris i en les retribucions. Pel que fa a les notícies dels esports, parlem de bàsquet. En menys d'una hora i des del Roig Arena comença el viatge de la il·lusió dels aficionats del València Bàsquet. 4 autobusos i 250 aficionats taronja posen direcció cap a Barcelona perquè esta vesprada, des de les 8, València Bàsquet disputa el tercer partit de la sèrie del play-off del títol contra el Joventut. València domina la sèrie amb 2 victòries. Un tercer triomf el situarà en la gran final, on ja l'espera el Barça, que ahir es va imposar a la Laguna Tenerife. En cas de caure la victòria del costat des de Pedro Martínez, el primer partit de la final seria dijous a les 8 al Roig Arena. I un apunt cultural abans d'acabar este butlletí informatiu de les Fogueres d'Alacant. Són les últimes hores per a participar en l'elecció del ninot indultat. L'exposició està a l'antiga llotja del Peix i el recompte de vots es farà esta mateixa vesprada quan sabrem quina figura se salvarà de les flames en les Fogueres de Sant Joan enguany. Ho deixem així. Tornarem en més notícies a les 3 en l'informatiu del cap de setmana, tenen tota l'actualitat al seu abast en l'APP del seu mòbil, de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i al web apuntmedia.es. Que ho passen bé.
4: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
5: Hola a tots, hola a totes. Són les 12 i 6 minuts del migdia. Això és A Punt Ràdio, així. I ara comença el Punt a Punt, les següents 12 hores i mitja. Fins mitja hora passada, la mitjanit, estarem en directe contant-los tota l'actualitat del món de l'esport, del futbol, de la pilota, del pàdel, del vòlei, del bàsquet, de tot el que siga menester per tal de contar-los al minut, de fer-los arribar si estan a casa, si estan per carrera, el pinganillo en l'orelleta, si van en el cotxe, i que no es perguen res de l'esport local, de la Comunitat Valenciana, nacional i mundial, que parlem de mundial, estem en mundial. Tenim ja tres punts de directe preparats perquè avui el matí has començat, la veritat és que prontet. El primer ens trasllada fins a Xeraco perquè s'està disputant la gran final del campionat individual de raspall masculí. Sempre que parlem de pilota, primera comunicació, vol dir això, el nostre company Matías Oliver. Hola, Matías, molt bon dia.
6: Doncs, Carlos, no t'he dit que és bon dia perquè és, malauradament se mos acaba d'acabar la final.
5: Ho estava mirant per la tele, Matías, sí. Oh, que ràbia.
6: Un partit de Tonet en el quart xoc ha tingut un problema en el genoll, ha tingut que ser atès. Ja m'estaven comunicant per via interna que no anava a poder continuar, però és que este jugador té una raça increïble, és únic, és competitiu com cap altre, ho ha volgut intentar, no podia caminar, estava coixejant, i no podem dir molt de la partida, al final s'havien repartit des quatre primers xocs, no s'ha completat el quart xoc, i anava en un marcador de 10-5 per a Tonet, l'últim xoc anava ja en un bal per a Ivan, Tonet havia eixit en trompa, una decisió acertada, eixir des de la reballada, partir des del dau. Ivan, la resposta ha sigut immediata, també implacable, en cops des del fons, elaborats i contestables. I quan arriba el moment també, doncs, sort ràpid. És que és una llàstima, Carlos, perquè...
5: Sí, sí que ho és.
6: Sincerament, estàvem davant un jugador que jo sempre ho dic, és intergeneracional, estava a punt de batre si guanyava avui 7 títols consecutius, no ho havia fet això ni Waldo. Es queda ara amb 6, al igual que el pilotari d'Oliva. Tindrà temps, esperem que se recupere bé per a poder igualar-lo en el quadre d'honor. I per l'altre costat, Ivan es proclama campió d'una manera trista, com li va passar també a la Lliga. Aconseguís el seu primer individual, després de 3 finals que havia perdut precisament contra Tonet. Era el gran aspirant, a la quarta aconseguís aquest títol, però estic segur de que no volia guanyar-lo així, està tot explorant, estan abraçant-lo. Així ha sigut un autèntic un autèntic homenatge, perquè tots sabem que s'hem perdut una final increïble. Ja vos dic, jo sempre vos recomano mirar pilota, però a la gent li recomano molt veure a Tonet, perquè ahir a Pelayo ni està el quadre, està la Galeria d'Honor, on està el Nel de Murla, està Quart, està Rovellet, està Xenovés i està també Xulia del Xinet, que ahir ho nomenaven molt perquè jugava el seu net Salva Palau. I jo vos dic que Tonet fàcilment podria ser el jugador de raspall que poguera entrar ahir, perquè és un jugador dominador com cap altre. I estic molt trist, Carlos, de veres. Estic molt trist perquè no s'ho mereix. I almenys que si haguera sigut la derrota, que haguera sigut jugant, igual que Ivan, que estic de segur que haguera volgut guanyar d'una altra manera, està també en el cap avall. Però bo, així no han sigut les coses. No res.
5: Així
6: no
5: és l'esport.
6: L'individual de l'espai masculí, sí. Ivan Esparza.
5: Malauradament, el senyor dret de Tonet Quart no ha aguantat. Ens sap fatal, Matís Oliver. Després tornarem a fer una altra connexió amb el trinquet de Xeraco. Com sempre, de la mà dels nostres amics de CaixaBank.
7: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
5: Llàstima la lesió de Tonet Quart. Després tornarem a Matías per a parlar de pilota, la partida que començava a les 11 i quart, i el futbol que tenim en directe, que has començat a les 11 i mitja. L'anada de l'eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Tribal Valderas i el nostre La Nucía. En el camp de la Canaleja de Alcorcón està el nostre company Carlos Gallardo. Hola, Carlos, molt bon dia.
8: Molt bon dia, família del Punt a Punt. Portem 40 minuts de xoc. De moment, el resultat és 0-0, sense gols. Així, en l'anada d'esta eliminatòria, ja final per la sense segona federació, el conjunt a la Cantí, la Nucía de Vicente Mirqueix i Tan Carles Fuixa en porteria, en 4 en defensa, Morgado i Atienza en el mig d'esta defensa, per lateral dret, Ferran, lateral esquerre, Ballester, en el mig del camp, Gorcha i Jaime de las Marinas, per les bandes, Juancar i Álvaro i Mauri, i d'alt Álvaro Salinas i Mazoch, l'argentí, per part del conjunt de madrileny del Tribal Valderas, San Lombo en porteria, en defensa de 4 en Turegano, Adrián Jiménez, Pascu, Llibi, en el mig del camp Reguera i Derrick, per les bandes Iker Navarro i Barri, i d'alt Sergio i Buta. Ja tinc així al meu costat a Ivan Gómez, entrenador valencià, que este any ha treballat en el club esportiu Leganés, que va iniciar la temporada en el filial i després va passar el primer equip, i en el filial està el Tribal Valderas. Una primera valoració del que portem de xau des 40 minuts, Iván.
9: Hola, pues un partido como preveíamos muy, muy disputado, en el que el balón parado está siendo muy importante. De hecho, en el primer minuto la Nucía le anulan el gol en un saque de banda directo y bueno, vemos que en ese tipo de acciones ahora está apretando un poquito la Nucía con varias acciones a balón parado, pueden ser determinantes en el partido.
8: Pues portem 42 minuts de xoc, destacar la presència de Salva Gomar, el president de la Federació Valenciana, així en la grada principal d'este camp, amb unes 1.300 persones, així en directe, el Punta Punta Punt Ràdio, la Canaleja, va treure una treta de canto, la Nucía, 42 minuts de xoc, Tribal Valdera 0, la Nucía 0.
5: De seguida tornem amb Carlos Gallardo, també tenim que anar al rugby, perquè n'hi ha un festival de rugby de veterans fantàstic, però abans, 12-13 minuts del migdia, el menú de avui i el resopó d'ahir. Avui, què tenim? A més de la pilota, malauradament hi ha acabat la final per la lesió de Tonet, tenim ixa eliminatòria que acabem de comentar d'ascens a segona federació en futbol entre el Tribal Valderas i la Nucía. I avui també tornarà a ser protagonista el pàdel, perquè del P1, el Premier Pàdel, que s'està disputant al pavelló de la Font de Sant Lluís de València, avui Luis Urrutia ens contarà des de les 2 la final femenina i no abans de les 4 la final masculina. A les 6 de la vesprada tindrem vòlei femení Espanya-Azerbaiyán de la Lliga Europea Nord. A les 7, i ho fem cronològicament, Mundial 2026 en futbol, Alemanya-Curaçao, transmetrem aquest partit. I a les 8 el focus el ficarem en el bàsquet, en el tercer partit de la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB, que jugaran Joventut de Badalona i València Bàsquet. Mentre que a les 10 de la nit tornarem a transmetre futbol, tornarem a ficar-nos en modo Mundial, perquè es juga el Holanda-Japó, que ens contaran Luis Urrutia i Charlie Egea. Que, per cert, això és a les 10. A les 9, sabeu el que n'hi ha? N'hi ha el partit d'anada de l'últim playoff del final d'ascens a primera divisió des de la Rosaleda, Màlaga-Almeria. I, com dèiem, el resopó, la ressaca d'ahir del Mundial, perquè va estar emocionantíssim tot el que els contarem. Primer, el supermeritori empat a un de la selecció de Qatar, dirigida per Julen Lopetegui, davant de Suïssa. Abans, en la matinada, havia golejat Estats Units a Paraguai. Alerta amb la selecció d'Estats Units, m'encanta. I esta nit, des de les 12 de la nit, jugaven Brasil i el Marroc. Han empatat a un. Quin partidàs del Marroc. La veritat és per a llevar-se el sombrero. També, esta matinada, les començava el Haití 0, Escòcia 1. Alerta si no li ha costat faena a Escòcia poder doblegar a la selecció d'Haití en un partit ràpid i entretingut. I la sorpresa ha sigut la victòria d'Austràlia per 2-0 a la superpotent selecció de Turquia. Dèiem que era un dels tapats, però la veritat és que Austràlia se l'ha menjat, quasi se'l passa per la pedra. Això és el que fa en quant al menú del que recent hem tingut, sobretot del que tindrem al llarg d'este diumenge 14 de juny del 2026. Són les 12 i 16 minuts. Anem en el següent punt de comunicació, que és el llit del riu Túria, del cap i casal de la ciutat de València, on està el meu amore, Toni Galindo, rugby, veterans. Toni Galindo, tu i jo també som veteranets. Molt bon dia.
10: Hola, Urrutia, don Carlos. Ciao, bello, com estàs? Bonico, mira, així estem en el riu Túria, així en el Cau Vell. La veritat, té un espectacle. Això és espectacular, impressionant, el que estem vivint així a les instal·lacions d'aquest vell riu Túria. S'està celebrant ni més ni menys que l'Egorf 2026 a València, que és un esdeveniment, una concentració de més de 1.500 jugadors i jugadores de rugbi, veterans majors de 35 anys, provenents de tota Espanya, de tota Europa, però és que també tenim participació internacional amb dos equips d'Argentina i, atenció, ni més ni menys que un equip d'Auckland, de Nova Zelanda, que, bueno, han fet així, sí, és que han fet fins i tot la haka típica. Bueno, ha sigut divertidíssim perquè després ha jugat contra un equip de Sevilla i l'equip de Sevilla ha fet una haka, però tipus xirigota de Cádiz. És a dir, ha sigut divertidíssim. La veritat és que és un poc el resum del que s'està vivint així. Així, l'important no és la competició, és l'harmonia, l'esportivitat, pues un poc la convivència i un poc tots aquests principis que aglutina el rugbi entre aquests jugadors veterans. I, bueno, millor que jo t'ho va explicar Marcos Armiñana, que és el gerent del CAU València, organitzador d'aquest autèntic espectacle d'esdeveniment i un poc l'alma mater d'aquest EGOF 2026. Marcos, què tal? Molt bon dia.
11: Descans. Bon dia. Pues bé, últim dia de torneig. Bueno,

0: cansat, però moltes ganes i disfrutant molt de l'esdeveniment.
1: Bueno, com a alma mater de so, com a gerent del CAU València, que és l'organitzador d'aquest esdeveniment, que content estaràs, eh? Perquè l'ambient és brutal.
0: Estic molt content, però sobretot estic molt content perquè la gent està disfrutant. Està disfrutant de València, està disfrutant del club, està disfrutant de la nostra casa al riu i estan al·lucinant, no? Baixar així al jardí del Túria, veure el que és el camp, veure tots els equips. I el que he dit, és la nostra casa i rebre en la nostra casa tanta gent que ens felicita per la casa que tenim i per lo que ve estan en tot, és una absoluta... moltíssim content.
1: Una coseta, estàvem dient que l'important no és la competició, però sí que se reparteixen trofeus. Així tenim al costat un, que és el trofeu que dona l'organitzador, però hi ha un altre molt especial, que és una llanda d'oli, vella, matxacada, trincada, representa un poc estos jugadors veterans que ho han segut tot fa uns anys en el món del rugbi, però són ixa llanda que està trencada, però encara queda un poc d'oli. No, conta'm un poc de l'esperit d'ixe trofeu.
0: Pues l'esperit va començar 1992, el primer torneig. Ja estem en la número 18, el primer torneig van portar la llauna de Battle Rally, que s'anomena. I el que representa és ara mateix una llanta golpejada. Les vivències, tots els partits, molt, molt golpejada. Però fa molts, molts anys, i tal qual eren nosaltres, pues eren justrosos. Però després de tants anys, pues s'ha fet cop. I representa aquest espíritu veterà de lluita, de convivència i de companyerisme.
1: Bueno, pues Marcos, a seguir disfrutant, que no pares de treballar en tot el matí. Pues Carlitos, jo t'he dit que les llaunes així, les llandes estan trencades, matxacades, però estan molt forts encara, eh? Així n'hi ha veterà. Te vaig dir una cosa, el jugador més veterà té 84 anys, eh? Atenció, que no estem parlant de cap broma, però si n'hi ha, tio, que encara estarà molt fort i encara pot donar molt de sí, eh?
2: Està més fort que el jengibre eixe que te prens tu, Toni. Està més fort que això. De seguida tornem amb Toni Galindo al camp del riu, al costat del pla de Saidia, per a sentir a més protagonistes de l'Egors 26 del Festival de Rugby de Veterans. Sentíem per línia d'antena que Carlos Gallardo ens deia que s'arriba al descans del partit de ascens, anada d'ascens a segona federació entre Tribal Valderas i la Nucía. Carlos.
3: Sí, en un partit molt competit en esta primera part, amb moltes interrupcions. Este és un camp molt menut, molt xicotet, molt difícil de jugar. I ha tingut aquesta gran opció, la Nucía, en aquest gol que ha marcat el primer minut, per aquesta jugada ha sigut invalidada per... no sé si farà de xoc o per alçar més al peu un futbolista del conjunt madrileny. Així que de moment 0-0, destacar la presència de més d'un 60 aficionats que han vingut en un autobús per part de la Nucía. Iván Gómez, bueno, valoración, ¿cómo has visto esta primera parte?
4: Bueno, como comentábamos antes, pues muy disputada, quizás sí que ha tenido más aproximaciones el Tribal Valderas con situaciones de balón parado, varios centros laterales, aquí con Iker, el que lanza el balón parado y es el extremo derecho de ellos. Y bueno, la verdad que el partido está muy competido, está muy abierto y el que esté más fino en esos metros finales, en esas acciones, pues puede ser determinante para llevarse el partido. O que tenga pinta de, si no están acertados, de dejar un empate para ver qué pasa en la vuelta.
3: Tú has venido aquí con el Leganés B, es muy difícil jugar en un campo tan pequeño, ¿no? De dimensiones tan pequeñas.
4: Sí, la verdad que es realmente complicado, tienes la presencia del rival siempre muy cerca, no te permiten tampoco jugar fácil, pero bueno, es cierto que pese a las dimensiones, pues el que sea capaz de, con balón, pues estar más fino en esos pocos minutos que se pueden estar jugando y tener esa iniciativa del juego, pues puede ser importante y sobre todo no cometer errores en ninguna pérdida comprometida que te puede generar una ocasión de peligro.
3: Per cert, un matís, comentar que l'alineació oficial que ha passat el club i que havia passat així a la premsa que estem així, comptava amb Víctor Blanco com a titular, finalment ha sigut Álvaro Salinas, m'han dit que ha tingut un problema en les fitxes, no m'han aclarit més sobre Víctor Blanco, així que Salinas ha sigut el titular en este partit. Ara vaig a buscar a Salva Gómez, el president de València, que estava per així, però ara no el trobo, així que vaig anar a buscar en ell per a veure si podem parar un poquet en ell.
2: Molt bé, Carlos, ens demanes pas en quan tingues al president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar. Abans anem a tornar de la mà dels nostres amics de CaixaBank a parlar de pilota.
5: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina aquest espai.
2: Xeraco, Matías Oliver, novament, hola.
6: Hola. Hola, Carlos. Mira, estem amb el campió de l'individual de raspall masculí, Ivan Esparza. Ivan, jo sé que no era la manera que volies guanyar, però bueno, tens el títol que podem dir que és un premi a tot el treball que has fet al llarg d'estos anys, tots aquests enfrontaments que has tingut, Antonet, i tot el que has crescut com a pilotari, que també te ho mereixes el títol.
7: Sí, a veure, al final guanyar el títol sempre és una satisfacció, però és de veres que quasi que preferís perdre que guanyar la Xina, perquè pràcticament considero que és una manera injusta de guanyar. Està clar que les lesions són part de l'esport, però penso que per la rivalitat que portàvem Tonet i jo tots aquests anys, tota la gent que havia vingut a Xeraco, conforme estava anant la partida, crec que acabar així és una gran llàstima i la veritat que ara mateix estic molt despagat.
6: Bueno, com te veies en la partida? Sí, està clar que és parlar per suposar, però com te veies tu en la partida, si a veure, continua?
7: A veure, me veia molt bé, la veritat. El resto estava perdent els jocs, però no eren pilotes que eren de 15, era un poc més per fallo meu, i el Dau estava eixint-me molt bé, estava tancant la pilota, jugant la forta. Crec que ara ha sigut una final molt bonica, molt igualada, i no sé el que ha passat, però bueno, jo venia amb moltes ganes, així pareix que estava demostrant-ho, i ja t'he dit que Tonet al final se mereix que li lleve el títol, siga perquè li guanyi, no perquè ell es lesione. I és una llàstima, no te puc dir massa coses.
6: Totalment. Heu eixit els dos en tromba, no sé si sabeu tampoc com defensar-vos, estàveu fent molt bé el Dau, i sí que és de veres que ja començàvem a veure ese xoc més d'intercanvis en la partida.
7: Sí, com ja t'he dit, la partida estava sent molt bona, pense que a partir de 10-10 s'haguera agafat encara a més joc, perquè la pilota ja s'haguera gastat un poquet, i és una llàstima perquè aquestes coses venen quan menys les esperes. Precisament este any ja em va passar en la Lliga, ara em torna a passar en l'individual, i així anar a guanyar, pues bueno, pareix que no t'ho mereixes perquè al final no has guanyat la partida i els títols pues no te saben a títols.
6: Bueno, jo des d'ací vull dir que sí que t'ho mereixes, no per el que ha passat avui en la partida, sinó per el que te diga, la teva trajectòria, jo sé tot el que treballes, la il·lusió que també tenies de este campionat disputar-lo, o sigui que, Ivan, a celebrar-ho d'una manera diferent, però a celebrar-ho perquè t'ho mereixes. Enhorabona.
7: Moltes gràcies.
6: Doncs teníem així a Ivan Esparza, el campió de l'individual de raspall masculí. Pues un poc això, Carlos, al final jo he de dir una cosa. Es veia vindre que Tonet podia pegar un passet endavant, els xocs en el Dau de Tonet estaven siguent molt més ràpids a l'hora de convertir-los, els xous d'Ivan estaven siguent més elaborats. És que ha vingut la lesió en el millor moment ja de Tonet en la zona del res, quan ja estava defensant-se, quan ja estava tornant pilotes. De fet, la pilota on se provoca la lesió és una tornada increïble, un gir. És que ha pegat tal gir, és que és un superman.
2: Ho he vist, per la tele. Clar, s'enfrontaven en duel de poder a poder, i el moment de com se li ha girat el genoll dret a Tonet Quart després de l'assistència, quan li han envenat, però ja ell ja no podia. I me quedé, Matías, en les paraules d'Ivan, que per a guanyar així l'haguera tingut igual, Pedre, perquè és la manera més amarga de guanyar, encara que a la fi n'hi ha que haver-ne un guanyador, i les lesions són part de l'esport d'elit. Així que això és el que n'hi ha, amic.
6: Carlos.
2: Bé, pues, Matías.
6: No, és que tenim la música així a tope.
2: Sí, tranquil, no te preocupes.
6: Pràcticament escoltar-vos.
2: S'està esperant també protagonista en Madrid, el president de la Federació Valenciana de Futbol. Matías, moltíssimes gràcies. Glòria a Ivan i un abraç molt gran a Tonet Quart.
6: Continuarem al llarg de l'estiu contant-vos més pilota.
2: Pues clar que sí. Des de Xeraco, Matías Oliver. Gràcies, Matías. 12:27 minuts de la vesprada. Tornem a Madrid, tornem al Corcón. En protagonista, Carlos Gallardo.
3: Sí, així estem en la Caraleja amb el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar, que no s'ha volgut perdre esta eliminatòria final que juga la Nucía així al Corcón. Hola, bon dia, Salva.
8: Bueno, bon dia.
3: Com estàs veient este partit davant un equip que es queda segon en la tercera madrileña, seguir un equip que és ben fort?
8: Bueno, a veure, estem veient que és un equip molt fort, no? Però jo crec que la Nucía en este campet que el local no sap que Vicente Mir sap jugar això, pues ho tindran difícil guanyar així el tribal Valderas.
3: Sense dubte, és un expert. I estàvem parlant de la injustícia que és un poc per al futbol, no? Que, per exemple, dels valencians en este format actual, que sé que voleu canviar, que tenim una reunió d'ací poquet molt, molt important sobre aquest aspecte, sobre el format del playoff, que els valencians com l'Atleti Llevant, com el Saguntino, el Villarreal, sé que tenen un gran nivell, és que s'han quedat fora, pues, no tinguin tantes opcions d'ascens per aquest format que només dona ascens al campió i al que heu intentat per el playoff.
8: Pues sí, a veure, nosaltres totes les temporades tenim equips molt bons, però en guanyes cada mes tenim dos equips del principal, com el Llevant i el Villarreal, però bueno, a veure, al final pues, tenim que enfrontar-nos un equip de Madrid contra un equip de la Comunitat Valenciana. Jo penso que això té que canviar i per lo menos deixar-ho obert a que els millors guanyen, no tindre que enfrontar-nos entre dos comunitats que són molt fortes.
3: Només finalitza el playoff, tenim una reunió molt important de la Federació Espanyola de Futbol. El plantejament, la proposta de la Federació Valenciana, quin és per a aquest playoff?
8: Bueno, lo que ja no diguem per ahí, que els primers pugen, però tots els segons i els tercers de cada territorial pues, s'enfronten al quart i al quint a un partit en casa del millor, claro, del segon o del tercer. La segona eliminatòria igual, per lo tant també acurtem les 6 setmanes que n'hi ha d'eliminatòries, les acortem a 4, l'última lliure, però d'aquesta forma, a més, a nivell nacional, no a nivell autonòmic. Per tant, pues, dona més llibertat a que un Llevant bé pues, pugui classificar-se i jugar-se-la contra un altre que no sigui el Saguntino o la Nucía, no? I jo crec que això seria millor.
3: És una forma també de solucionar aquest efecte arrossegament, no? Que anem a patir, estem patint en la Xeneta, l'Alqueria és en Lliga Comunitat, pendent si s'ha pujat o la Nucía, perquè el probable per el nivell dels valencians és que més aconseguisquen l'ascens i aquest efecte arrossegament no es produisca, no?
8: Claro, ara tenim a la Xeneta per mala sort que estem pendents. Bueno, la Xeneta a l'Alqueria, exacte, arrastra tot. Però bueno, jo confio que la Nucía avui traga un bon resultat i la setmana que ve, el dissabte, per la vespre a les 7, estarem ahí tots també per animar i segur que pujaran a segon ref. Tenem molt de mimbre per pujar.
3: Estic a gaudir també de futbol de tota la vida. A tu t'agrada molt trepitjar cada camp, però este futbol de barri és el de futbol de tota la vida.
8: Pues sí, estava comentant en David Jiménez i en José Jiménez, que són el club d'ací, i bueno, se fa olor a futbol. La veritat és que és molt bonic veure este futbol. I al final s'ompli dels teus, però és que la Nucía s'omplirà dels nostres. I és el més bonic del futbol. I estes finals.
3: Pues moltes gràcies, Alba Gomar, en el punt de punt de punt ràdio. Gràcies i res, a gaudir i a donar-hi suport també a la Nucía.
8: A fer força perquè la Nucía guanyi.
3: Moltes gràcies, Alba Gomar, en el punt de punt de punt ràdio. Ja dissem la directiva de part del conjunt madrileny quan poc a poc es comencen així els jugadors.
2: La veritat és que és el futbol de veres, el futbol de tota la vida. De seguida tornem per a centrar-nos en la segona meitat d'este partit d'anada de l'ascens a segona federació des del camp de la Canareca, l'Alcorcón, entre el Tribal, Valderas i la Nucía. Són les 12:31 minuts. Això és el Punt a Punt en A Punt Ràdio.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a L'Alt Palància, 102.0.
10: De tú a tú.
11: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
12: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
10: De tu a tu.
13: tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.

0: Carlos Martínez és un altre d'ells. Anem a veure, suposo que encara li serà més temps per a introduir canvis. Vicente Mir i ara Pablo Morgado, que té el baló, encara no el trau en aquesta zona de porteria. I la passa el porter a Fluixà. Fluixà en banda dreta per a Ferran Zarzoso, que avança posicions per banda dreta. Ja circula per el mig del camp, encara que ara es para. Veu que tenia complicat avançar per aquesta banda dreta i retrasa per al Pitxo Atienza.
1: Recordem el minut, Carlos.
0: Estem en el minut 51 d'encontre. Tribal Valdera 0, La Nucía 0.
1: Clara Cobert, cosetes que passen avui.
2: Avui tenim un dia gran de motor a Montmeló perquè la jornada ha començat ben prompte amb la Fórmula 3, on Bruno del Pino, el nebot de Pedro de la Rosa, continua fent-se un lloc entre les grans promeses espanyoles. Ara mateixa està en curs a la Fórmula 2 i a les 3 de la vesprada arribarà el plat fort amb el Gran Premi de Fórmula 1. I pel que fa als espanyols, Fernando Alonso ho tindrà complicat després de canviar part del sistema elèctric del seu Aston Martin i haurà d'eixir des del pit lane, mentre que Carlos Sainz, que hem de dir que hem vist una imatge a xarxes socials arribant amb la camiseta d'Espanya amb un look molt mundialista en casa. Molta diferència, per exemple, en Hamilton, que ha arribat com en manega llarga, en tipus desfile de per París. Carlos Sainz ha arribat de curtet, de la seva pantaloneta, de la seva camiseta d'Espanya. Pues, Carlos Sainz tampoc partix entre els favorits. Al davant estarà Rousey, que ahir s'endugué Russell, que ahir s'endugué la pole, i arrencarà la carrera rumb al Mundial.
1: Una menys 20 en directe, el punt a punt en A Punt Ràdio. Tornem al riu. Al llit del riu, al camp de rugbi i al EGORS 2026, que més que el campionat d'Europa de rugbi de Terres que ho és el festival de rugbi que està avui gaudint i que s'està contant Toni Galindo. Hola, Toni.
3: Bueno, Carlitos, anem a veure. Així tinc un vell rocker que representa un poc l'esperit del que s'està vivint avui així al vell riu Túria. És Juan Rastrilla Rastri, que bueno, ara mos contarà perquè ell està amb la camiseta que posa Veterans Valencians. Sou com una aglutinació de quatre equips que tota la vida heu sigut rivals, però és que ara lluiteu o competiu i gaudiu, disfruteu del rugbi baix el mateix escut. Veig allà el drac de la Generalitat Valenciana. Conta'm un poc aquests Veterans Valencians.
4: Molt bé. Compartit bé, un vell rocker, afortunadament. Molt bé. Aleshores, no es tracta d'una selecció en absolut, sinó que així són vinguts qualsevol persona de qualsevol equip de la Comunitat Valenciana i de fora, inclús, que vulgui formar equip amb nosaltres quan sorgissin aquests eventos. Però com aquest no sorgís tots els dies ni tots els mesos. Són cada dos anys l'EGORF i és fantàstic. Tenim gent d'Europa i molta gent d'alguns altres continents. Gaudim de lo millor de l'esport i a partir d'ahir ja t'he dit que n'hi ha una selecció, no una selecció, sinó un grup de gent de València. Hi ha els altres equips com és que se presenten independentment, els gentils que residixen així, el tango clàssic, el tango 15...
3: Són d'Argentina.
4: Sí, però viuen així amb molts altres i ells pues, se junten, són gent d'un gran nivell i estaran gaudint en un altre camp.
3: Bueno, quin ambientàs que esteu vivint així avui, el dia és fantàstic, un sol que està lluint extraordinari. I com els partits com són? Perquè, bueno, vosaltres esteu jugant ja en categoria de majors de 54 anys, no?
4: N'hi ha dues categories. N'hi ha una categoria que és de 35 a 50, són prou permissibles, no són molt exigents. Alguna persona més jove juga o algun més jove decideix jugar en l'altra, no n'hi ha cap problema. No,
3: sí que veig, Rastri, que hi ha jugador que porta un pantaló diferent de color i ahí, perquè ahí hi ha gent que aquesta gent, per exemple, pues no se li pot placar, perquè, clar, com juguen gent de menys de 60 anys o 70...
4: O 77, com un servidor.
3: 77, ja veus.
4: Que juguen el pantaló...
3: Estàs fort, bandido.
4: Bueno, bé, bec molta cervesa i fas molt de rugby. Són uns pantalons que la gent que es porta no se li pot, diguem, entrar o taclejar, ni a una limitació, però també aquestes limitacions són per aquestes persones, perquè n'hi ha de vegades que no n'hi ha mala intenció, però el cor va més que el cap, i gent que porta un pantaló roig, se li creuen els cables i fa una carrera de 30 metres que després que n'hi ha que anar a auxiliar-lo i cuidar-lo, no? Però els colors es porten en el cap més, o en el córner de Cardiff.
3: Perquè hem de dir que si hi ha ambulàncies i tot, està tot el tema de les precaucions preses. Sí que m'han contat una anècdota, perquè un poc representa l'esperit del rugbi, és que hi ha una d'aquestes jornades que ha hagut una lesió important i el jugador el van treure, tots els companys, inclús els rivals, el tragueren del camp, tots preocupats per ell. És a dir, que és un poc la solidaritat, l'amistat, la fraternitat, tots els elements que se viuen.
4: Sense dubte, d'una altra manera no podria ser. És un esport que afortunadament cada vegada va revisant-se les regles en termes de seguretat, d'espectacle i de divertiment. O sigui, no, així no val tot.
3: Gràcies, gràcies, Rastri. Bueno, ves sí que se calfa això que duies entre mans fa un moment.
4: Sí, portava
3: dues cerveses. Vinga, les paraules de Juan
2: Toni, Rastri. Que bé te ho passes, eh? Sempre vas als events més xulos.
3: No, a veure, és que és meravellós, no? T'ho dic en sèrio, és que és... és la primera volta que ho estic vivint, in situ, i és fantàstic, no? L'harmonia, l'ambient, ixa amistat, ixa fraternitat que es viu en el món del rugbi, i aquesta gent que són veterans de tota la vida, que estaven en ple vigor fa uns anys, i ara, pues, un poc com ixa llauna d'oli, que estan matxacats, perden pues, un poc el líquid, que ja estan ferits de guerra, però que conserven aquest esperit encara tota la vida. A la pròxima intervenció ja vos avinc, perquè un event com este, on, repetim, 1.500 persones, 1.500 participants, amb les seues famílies, tot això, pues, té una repercussió que ho contarem tot en la pròxima intervenció que fem així en el vell cau del riu Túria. Així que, quan vulgueu, així estarem.
1: De seguida tornarem, gràcies, Toni Galindo, al llit del riu Túria, a aquest festival de rugby de veterans, més de 60 equips, més de 1.000 jugadors i molts llitres de cervesa. Això és la veritat per a el durant, de l'abans i el
2: després. El secret, d'estar en 77 anys aixina de bé, eh?
1: Avui tenim moltes més coses. Sí, protagonistes, tenim... Carlos Sainz, Alonso, Topuria.
2: Sí, i també tenim una gran notícia per a l'atletisme valencià, que és important que el destaquem, perquè el València Club d'Atletisme es va proclamar ahir a Pamplona campions de la Lliga Iberdrola de Clubs, sumant així el seu 30è títol nacional, i el conjunt presidit per Rafa Blanquer completa així una temporada històrica amb un nou triplet, amb la Lliga, la Copa de la Reina i la Copa d'Europa, consolidant-se com el millor club femení d'atletisme d'Espanya. Des de ser el punt de punt ja anem a donar-la enhorabona, clar que sí, a tot, perquè és difícil, eh? Ho contem molt ràpid, però és molt difícil aconseguir-ho.
1: I tant que ho és. Bueno, i esta nit pelea Topuria, no?, en la Casa Blanca.
2: Esta nit pelea Topuria i també esta matina en bàsquet, el New York Knicks han sigut els nous campions de la NBA. Sí, l'equip navaiorquès s'ha imposat al San Antonio Spurs per 90-94 en el cinquè partit de les finals i ha tancat la sèrie per un contundent 4-1, on els Knicks han tornat a protagonitzar una remuntada espectacular després d'arribar a perdre per 15 punts en el tercer quart i els han així un títol històric davant d'uns Spurs que no han pogut forçar i ser sisè partit.
1: Espigola, la galeria de fotos de les celebrities que anaren
2: a la seguida, ja les comentem.
1: Spike Lee, Sidney Sweeney, ja ho veuràs.
2: M'encantaria anar a un partit d'aixòs.
1: Home, el meu... New York Knicks era el de Patty Wynn, els 80. Però no tenim que perdre el focus, que l'equip de Vicent de Mir, la Nucía, està xuant-se els cacaos en Alcorcón. Carlos Gallardo, estem ja avançadeta la segona meitat.
0: Sí, a punt d'arribar a minut 60, ja era ocasió que va tindre el conjunt madrileny. Iker Navarro es prepara per a llançar un baló a l'àrea i així el baló parat són mestres, el dominen molt bé. Anem a veure aquest baló que fica Iker a l'àrea, al segon pal, el remat que pot arribar en segona instància per al punt de penal, però Salinas rebutja i té que arribar una altra volta Salinas, el del vàter, per a rebutjar. I quina llàstima, perquè ha tingut dues ocasions molt clares Mazzocchi, el davanter argentí. Una, la primera, l'àrea ha rematat i ha rematat al porter. Una ocasió molt, molt clara, dues ocasions molt clares de Mazzocchi, Iván.
5: Sí, una muy clara que a lo mejor hasta se ha sorprendido de verse tan solo, ¿no?, para poder rematar. La Nucía ha tenido ahora buenos momentos de tener un poquito más el balón, ha podido hundir al tribal Valderas en su campo y eso le ha permitido generar esas dos acciones, ¿no?, de peligro. Y bueno, creo que ha tenido minutos mejores y nada, a ver si somos capaces de seguir avanzando.
0: Pues ara el conjunt de la Nucía per banda esquerra que intenta avançar. És el tribal Valderas en Sergio que fica el baló a l'àrea, però toca el baló a Ferran i va ser treta de cantó per al conjunt madrileny. I ara no vos escolte, eh? No, no. Si vos escolteu... No,
1: Afortunadament, sí que t'escoltem a tu. Jo sé que en això es causa moltes la cobertura.
0: Sí, sí, ara ja vos escolte.
1: Més mal.
0: Ja vos escolte.
1: Però a tu te sentim perfecte, eh?
2: I el bombo també.
0: Sí. Perfecte, sí. Mira, és que tenim al costat els aficionats més cridaners en una bandera en els colors del Tribal Valderas. Ara, atenció, que fica el valor del Tribal Valderas en l'àrea. Rebuig a Ferran, era una altra volta de cap Salinas. I ara Juancar per banda dreta intenta ells

0: també destacar la presència en un cantó de aficionats de la Nucía que han arribat en autobús i que també han rebut el seu equip amb banderes en color roig i negre i amb, també hi fum en color roig, i xina que li han donat ese calor també al seu equip que han vingut. Crec que estan ací des de les 6 del matí des de la Nucía per a donar-hi el suport al seu equip. I ara un jugador estès, crec que és Juan Car, sobre la xespa. I és que se nota, eh? Donava la previsió que a partir de les 12 sí podia caure aigua, podia ploure, però la veritat és que fa molta calor.
1: S'ha lesionat Juan Car, ha sigut a la part de darrere de la cuixa de la cama dreta, així que lesió, vull dir, ha sigut el mos del cocodril, eh? El té ahí encapetxat, el cocodril, pobret. No podrà continuar.
0: Sí, perquè ara mateix observe al costat de Vicente Mir, a un dels jugadors, que ara descobrirem de qui es tracta, que va eixir al terreny de xoc, va ser la primera substitució del partit. Ahí es prepara, crec que va ser Carlos Martínez, jugador que ja es prepara, l'ex del Torrellano, el jugador il·licità, que es prepara per eixir al terreny de xoc, si es marxa per la banda Juan Car, i ho anuncia així la megafonia. Es va marxar Juan Car del terreny de xoc en el seu lloc. Va eixir en el minut 62 amb el 0-0 en el marcador. Carlos Martínez, este Tribal Valdera 0, la Nucía 0.
1: Lesió muscular, per tant, en la Nucía n'hi ha que manejar la banqueta. Per cert, el teu comentarista, el nostre comentarista avui, Iván Gómez, l'entrenador, és el d'Aldaya, veritat?
0: Correcte, és el d'Aldaya.
1: Ja l'he ubicat, home, clar que sí.
0: Ha treballat, atenció en quines pedreres, les de Alavés, el Leganés. El Leganés la temporada es comença en el filial i va finalitzar amb Igor Oca agafant el primer equip, en l'Almeria, en el Llevant, en el Formentera. Una interessant trajectòria. Coneixes molt bé a Juan Car, no? Perquè me dius que tu l'has entrenat.
2: Sí, Juan Car fue fichaje que hicimos para Formentera cuando estaba en la Alcudia y le conozco perfectamente, además tengo buena relación con él. Y bueno, una pena que se haya tenido que retirar con esa lesión, porque al final cuando te tienes que hacer un cambio por lesión, pues nunca te gusta, ¿no? Tener que retirar a un jugador y encima un jugador como Juan Car que tiene esa posibilidad de ser tan desequilibrante.
1: Per ser, Carlos, que a banda que el camp és molt xiconiu, perquè com diem, una caixeta de mistos i molt de barri, de barri de poble xicotet del sud de Madrid, l'herba no és de tercera generació ni de quarta, eh? Mare de Déu, està que brilla i tot, i la pilota n'hi ha moltes que bota com un conill.
0: Sí, sí, la situació així de la xespa és dificultosa.
1: Que jo pense en el Camilo Cano, que jo pense, Carlos, en el Camilo Cano, que és un estadi espectacular, l'herba, que això és una catifa, imagina.
0: Sí, sí, a mi estèticament, no la xespa, que la xespa està molt millor, la del Regi, la de la Xeneta, però estèticament és un camp molt paregut, perquè té la zona de les banquetes on estan els vestidors, perquè al voltant, així no hi ha muntanya, com afortunadament tenim en la Xeneta.
1: Ahí n'hi ha un páramo, no n'hi ha res.
0: N'hi ha una autovia que passa per ací darrere, molts cotxes, no tenim la muntanya que tenim la Xeneta, però dona la sensació, un camp molt xicotet, molt tancat, tot molt reduït. Atenció ara a la contra que munta el conjunt de la Nucía, encara que recupera el Tribal Valderas, però comentava Carlos, Iván, que el campo aquí és difícil per jugar, el césped.
2: Sí, és molt complicat. Al final és un campo en el que juegan multitud de partidos cada fin de semana y al final... Sí, está muy, muy, muy chafado, muy, muy usado y eso se nota luego en el bote, a la hora de hacer controles, a la hora de pasar. Es un añadido más que tienes que intentar dominar.
0: Pues así continúa el minuto 65, el punta a punta, Apunt Radio en directo desde la Caraleja, desde Alcorcón. Contamos la final del playoff de Ascensa Segona Federació. Ara ho intenta la Nucía, Baló Dalt, la lluita Salinas, però... La rebutja el conjunt madrileny. Ara Carlos Martínez la lluita amb Ferran per banda dreta. Ferran en Salinas. Salinas intenta connectar, se dona la volta. Una altra volta amb Ferran, un dels millors centradors de la Lliga per banda dreta, encara que li la passa al centre de les Marines. Retrasa per a Atienza. Este per al d'Alcoi, per a Pablo Morgado, que se ho pensa. Ara per a Jaime las Marines en el mig del camp. Es dona la volta el jugador que ha passat per el filial del Mallorca. Ara gira banda esquerra per al de Sàtiva, per a Ballester, que avança posicions. Davant de molts jugadors, és molt difícil atravessar les línies del conjunt madrileny. Álvaro Salinas, que intenta connectar amb Mauri, però va ser treta de banda. On estava Pedro, el responsable de comunicació de la Nucía, que està ahí preparat en la càmera fotogràfica. I en la zona de banquetes, on vegem al Sata, Vicente Mir, donant contínuament indicacions als seus jugadors. I atenció, perquè Pero Anda Esquerra es col·loca i s'intentava entrar Álvaro Salinas a l'àrea, però diu l'àrbitre que el baló se li ha escapat per la línia de fons, així que va ser baló per al porter Lombo, el porter del Tribal Valderas. Minut 66 i continua el 0-0 en eliminatòria. Recordem que així no val el millor classificat. Això de millor classificat, després li val empat. No, no. Així és.

0: finals i sobretot que torne a aconseguir un ascens, un conjunt valencià en el playoff d'este de tercera zona federació. Ara atenció a Adrián Jiménez, que intenta ficar el balón a l'àrea per part del Tribal Valderas, però fica bé ahí el peu Álvaro Salinas i va ser treta de cantó. I este equip és molt expert, aquí tenen molt de perill, molt de cuidado, Ivan, en cada balón parat per part del conjunt madrileny.
1: Sí, tienen a un jugador como Iker Navarro, que tiene muy buen pie para ejecutar esas acciones, y luego pues gente que en el juego aéreo también es muy experta. Es un equipo que muchos de sus goles los ha conseguido en estas situaciones.
0: Turega no ficava a l'àrea, però afortunadament ha ficat el cap ahí a Tienza per a rebutjar l'esfèric, i ara atenció, problemes, però el rebuig que l'ha agafat Carles Fluixà, que ja dona el pas per a Carlos Martínez en banda dreta, que connecte per a Gorcha, per a Josep Seguí, Gorcha, el de Daimús, que es dona la volta sobre si mateix. Quin jugador, quina classe, com avança, avança posicions. Atenció, Gorcha, el màxim golejador de l'equip, que intenta passar a l'esquerra per a Mauri, que s'avançava massa, el baló se l'ha anat cap enrere i l'ha perdut per la línia de banda. Asciende Alcorcón, continua el 0-0 en el marcador. En el minut 68, ara té el conjunt madrileny l'esfèric en el lateral. Intenta buscar a Sergio, a un dels seus davanters, però ahí s'ha ficat bé Ballester, recupera Pablo Morgado, ara és Ballester, llança balón cap amunt, cap a la zona on està la banqueta de Vicente Mir, es va perdre per línia de banda i se baló. Escoltem encara els ànims dels aficionats locals del Tribal Valderas. Ha sigut la gran sorpresa del futbol madrileny esta temporada, on estava la Roza, s'ha aconseguit l'ascens directe del Atleti de Madrid C, i que aquest equip s'ha plantat en esta final i no té res que perdre, té aquest perill, no? Que és un equip que ja tot el que ha aconseguit ha sigut una gran alegria per ells i ho estan visquent com una autèntica festa. Però la festa gran la volem en l'anunciar el pròxim dissabte en l'ascens. Ara té el Tribal Valderas el balón, zona defensiva, Adrián Jiménez, baló cap amunt, directament va anar, no sé si a Fluixà, no, directament fora. Vas tindre que agafar el baló el porter de Seraco, que ja agafa l'esfèric, li diu a Pablo Morgado que avance posicions, que va enviar el baló cap amunt. Així al cel d'Alcorcón, es prepara ahí Carles Fluixà, els porters ja molt consolidats a la categoria, la tercera, que vol ser de segona federació la pròxima temporada. Baló cap amunt de Carles. Va a ficar el cap Ferran, però li supera el futbolista del Tribal Valderas. Ara Pichu Atienza, que recuperen de les Marines. Baló per Adrián Jiménez, per al del conjunt madrileny, que llança amunt, buscant a Sergio. I a veure qui es fa en el baló. Ho intenta, banda dreta, Ferran. Ferran per a Carlos. Carlos avança, Carlos avança, Carlos continua. Carlos Martínez, no hi ha que el pare. Carlos continua, però finalment ahí es tira amb tot barri per a evitar que avance posicions, i va ser treta de cantó per al conjunt d'Alacantí. Allí es prepara Carlos Martínez.
2: Per ser, Carlos, que no se m'oblide que n'hi ha que fer ressò dels partits que jugaren ahir de l'anada del període d'ascens a segona divisió, on va caure, te recordes, el filial del Villarreal, Zamora 1, Sabadell 0 i Ponferradina 0, Celta Fortuna 0. Igualat, i pot pujar qualsevol dels quatre, eh?
0: Sí, sí, máxima emoció també en ese playoff. Atenció, Carlos Martínez, que penja l'àrea, Mazzocchi! Fora, fora, fora, per què, Pac? Una altra volta, Mazzocchi, protagonista en les accions molt clares per a el conjunt de la Nucía. Una altra ocasió molt clara per al davanter argentí, Iván.
1: Sí, está teniendo muy buenos minutos ahora la Nucía, teniendo bastante control del balón dentro de lo posible en el poco tiempo que puede tenerlo, y la verdad que está haciendo que el Tribal se tenga que estar echando para atrás, y bueno, al final generas ocasiones, llegas a situaciones de balón parado, y en esta ha sido un remate ahí en penalti que ha sido también muy clara. Yo creo que ahora la Nucía está un poquito más cómodo, a nivel defensivo se encuentra bien, y bueno, vamos a ver si es capaz de seguir en esta línea.
0: Primera sustitució per part del conjunt madrileny. Així del terreny de xoc el dorsal número 8, Sergio. Així té el seu lloc Gabri. Així que ja ha menjat la banqueta el tècnic Raúl Montero del Tribal Valderas, que ara ho intenta per banda esquerra, però defensa bé ahí, ficant el cap Ballester, encara que recupera el conjunt madrileny. Ho intenta per banda dreta Iker, però defensa bé, protegeix esa banda Mauri, i ara mateix s'aprofita per a fer el cooling break, el paró per hidratació, així en la caraleja d'Alcorcón. Minut 71 en este Tribal Valderas 0, la Nucía 0.
2: Són les 12:58 minuts, estem a punt d'arribar a l'una del migdia, aprofitem este cooling break per a fer també un break nosaltres, això sí, xicotet, i seguim en directe i en tota la marxa, tota l'energia del món, en el punt a punt, així, en A Punt Ràdio.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

0: Sintonitza'ns a l'Alt Palància 102.0.
1: De tu a tu.
2: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
5: ...100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
6: London Calling, això és el que sona. Segur que de Londres també n'hi haurà, perquè més de 60 equips de rugby de veterans en el EGORF 2026 que n'hi ha en el llit del riu Túria des de bon matí. I ahí està el nostre supercrack, Toni Galindo. Toni, com va el matí? Molta calor, segur. Molta cervesa, suposo que també, no?
7: Bueno, pues estic rodejat. Jo te vaig a... Bueno, jo calculo que 2-3.000 litres de cervesa tenen que haver sí, reunits en els biombos estos que hi ha així. Bueno, vaig a buscar a una persona que me va a parlar de l'impacte econòmic. Leo, Leo, què tal? Buenos días.
8: Toni, perdona, pero yo no te puedo servir, ¿eh? Llevamos 15 rondas.
7: Joder, Leo, que estamos en directo, no me hundas, macho. A veure, vamos a veure. Anem a veure. Estem parlant d'un impacte econòmic d'uns 2 milions d'euros a la ciutat de València. Estem parlant de 1.500 persones rodejats i acompanyats de les seues famílies, hotels, restaurants... un impacte econòmic gran. La veritat és que una ciutat com València, acollint un event com este, pues, la veritat és que és un plin caja, no? Va molt bé econòmicament.
8: Sí, la verdad que sí, es un evento precioso, no sobre todo por la cultura del rugby, que es una cultura del esfuerzo y de la hermandad y de conocer gente y de amor al club, sino que también es una oportunidad para todas estas personas, pues para visitar una ciudad nueva. Hay que considerar que ellos cada 4 años se van moviendo a diferentes puntos de Europa y para Valencia esto es pues un privilegio, la verdad.
7: El tercer tiempo es, bueno, es muy clásico en el mundo del rugby. El tercer tiempo se entiende como la hermandad, la fraternidad, se firma todo con un vaso de cerveza. Aún así, la gente consume cerveza, pero no ves a nadie ni borracho ni desmadrado. La verdad es que es una alegría, ¿no? Se funden todos en un abrazo. Vemos ahí un hidratódromo, que es un poco el consumo de litros de cerveza que tiene cada equipo. La verdad, ¿cuántos litros has consumido?
8: No, bueno, realmente lo que se está midiendo ahí es el consumo total y, como habíamos dicho antes, pues hay mucha familia y la verdad que pues todo el mundo se toma una cerveza juntos al final del partido, pero hay que considerar también que por el tema del rango de edad y demás, pues al final la gente viene a disfrutar, es una cosa muy social y son muchas horas también de estar jugando y de estar con toda la gente que quieren aquí, pues al final también tenemos como un pequeño beer garden en la parte de aquí dentro, así que nada, pues es una oportunidad para conocer gente nueva, como había dicho antes, y pasárselo bien.
7: Bueno, Leo, pues muchas gracias por tus palabras aquí en el Punt a Punt de Punt Radio. Pues las palabras de Leo, que es el encarregat de tot el, bueno, pues el consum de hidratació, de picoteo, perquè, oye, una cosita, estés haciendo ahí una degustación de comidas realmente extraordinaria también. Cuéntame.
8: De todo, tenemos poke, tenemos paella, tenemos hamburguesas, pues intentamos cubrir un poquito todas las amalgamas para que nadie se quede con hambre. Hay gente que come un poquito más healthy, que se dice ahora, pues para cuidarse, y la verdad que, pues ayer lo de la paella fue un éxito.
7: ¿Ah, sí?
8: Toda la gente de fuera le ha encantado y, como siempre, pues la paella triunfa. ¿Dónde va? Triunfa.
7: Y para esta noche hay una cena brutal. He visto ahí todas las mesas preparadas ya.
8: Para esta noche tenemos una cena ya un poquito más de gala, tenemos la entrega de premios y concierto en vivo y luego la gente pasará a la segunda parte del campo donde se despedirán todos con la cena.
7: Bueno, pues un poco el plan del día, Leo, muchas gracias por las tres palabras, hasta la segunda punta, buen radio. Pues un poco, bueno, ya te doy cuenta, eso es una festa, no mesa esportiva y de fraternidad entre estos jugadores veteranos de rugby, sino que también, pues bueno, se vienen a disfrutar de la ciudad de Valencia, que está acogiendo un esdeveniment brutal, ¿no?, de milers de persones que venen a gaudir de la gastronomia, de la festa, de l'ambient, del sol de València, així en el riu del riu Túria, de la ciutat de València. La veritat, és un espectacle.
6: Eh? Escolta'm una cosa, Toni. No comparem el poke en la paella, per l'amor de Déu, eh?
9: Pues està molt bo, de dir, eh?
7: Jo no sé ni de què esteu parlant. De què esteu parlant? Del poke? Això què és, això?
9: Mira, el poke és com una... Bueno, tu pots elegir, no?, la base entre arròs blanc, arròs integral, sí, quinoa... Aguacate, i després quinoa, ja li pots posar...
7: Mare de Déu!
9: Molts toppings, però tots els toppings són molt
7: herpes. Aparta de mi ese cáliz, però què m'estàs contant? Però què m'estàs contant?
9: Estava, ho fas en un bol i pots mesclar-ho tot i la veritat que t'ompli molt i és sa.
6: I després te pegues un tir, clar que sí.
7: Però què m'estàs contant? O sea, comparar això en una paella, per l'amor de Déu.
6: O en un esmorzar que te fas tot puçol.
7: Home, col fregit en llonganisses, home, per l'amor de Déu. Però què m'esteu contant, home? No, la veritat és que és un espectacle.
9: Però l'opció és saludable.
7: Sí, sí, molt, sí, sí, claro. Jo saludo molt a la gent. Pues mira, jo ara mateix és que vos vaig a descriure ràpidament el que tinc, no? A la meva esquerra tinc així jugadors veterans que estan així jugant els partits. Ja vos ho he dit, amb molta precaució, perquè lògicament estem parlant de gent majors de 35 anys, això és la mínima edat, El més veterà té 84 anys, atenció. I s'està prenent totes les precaucions, venen així pues, a no lesionar-se, a arriscar-se. Atenme, que n'hi ha equip que veus els jugadors que van en unes rascaes i se peguen uns cols, la veritat, força, que on n'hi hagués sempre queda. És a dir, estos en l'esperit de competició el tenen. Però, clar, té que acomodar-se a l'edat que tenen, lògicament. I assistir mirant també a la gent de Nova Zelanda, recordem que ve gent d'Itàlia, ha vingut gent de Portugal, ha vingut gent d'Anglaterra, ha vingut gent de Nova Zelanda, ha vingut de tota Europa, de tota Espanya, lògicament, també. Els equips valencians. És tremendo, no? És brutal. I recordem que aquesta és la 18a edició organitzada pel CAU València d'este EGORF 2026. És la reunió de jugadors veterans a nivell europeu, però també participació mundial. I, bueno, pues, la veritat és que bueno, estan gaudint d'un dia extraordinari. Són 4 dies així a la ciutat de València. N'hi ha 6 escenaris diferents. Però bueno, s'està concentrant ara tota la festa final així en el riu Túria de València.
6: Sí, i és que és per a anar i disfrutar, no només pel motiu, pel rugby, perquè l'oratge avui és espectacular.
7: I t'avise, Carlos, vaig a preparar-me la pròxima entrada, vaig a parlar, perquè torna a compte, o sea, gent que ha vingut de Nova Zelanda, o sea, de
9: l'altra part, literal,
7: de l'altra banda del
9: món.
7: O sea, com nassos han vingut així? Pues bueno, vaig a buscar-me a un poc la coordinadora d'aquest equip de Nova Zelanda, que parla un poquet d'espanyol, és Pola, vaig a veure si la localitza i que me conte un poquet a veure com ha sigut este viatge, no?, cap a la ciutat de València des de Nova Zelanda. Sí, una aventura total. Pues això.
6: Estaven pendents de més protagonista o...
7: No, això vos
6: per la següent, que m'havia quedat llegida. Sí. Esperant. No. Molt bé, Toni.
7: És que jo vos faig entradetes així, preparant-se un poc el ganxo.
6: El cebo. Un és el minut, gràcies, Toni Galindo. Tenim futbol en directe. Venga. Tornem a la Canaleja, l'ascens a segona federació. Es viu al Corcón entre el Tribal Valderas i la Nucía. Carlos Gallardo.
10: I arribem als últims 10 minuts del partit, ja estem en el minut 80, quan es produeix una nova substitució per part del conjunt madrileny, i on Aixit Castillo per part de la Nucía al terreny de xoc en substitució de Mauri. Ha sigut la segona substitució que ha dut endavant Vicente Mir per part del conjunt alacantí. I un partit molt competit, una llàstima, perquè tinc la sensació que la Nucía de moment se podia haver portat un resultat més a favor en aquestes ocasions que ha tingut en esta segona part.
11: Sí, Carlos Martínez ha tenido ahí una ejecución en un balón para una falta lateral muy buena, que casi conecta a Ballester, y bueno, creo que está siendo bastante sólido en esas acciones, le está faltando un poco de fortuna, y bueno, esperemos que en alguna de estas sea capaz de abrir la lata.
10: Pues ahí que está intentando la Nucía, ahora el balón que pega justamente a la zona donde está el palco VIP, el presidente un directiu de la Nucía, amb el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, i que ja l'ha ficat en xoc el valor del tribal Valderas. Esferi buscant un dels jugadors ofensius, però ve a Pitxo Atienza, que talla aquesta connexió, valor per a Mazzocchi, Mazzocchi per a Carlos Martínez per banda dreta, té que mirar cap amunt, que ahí tenia Gorcha, Urinse, també a Salinas, però finalment entre dos jugadors del tribal l'han agafat, ara li han fet falta.

0: I va ser falta per a l'equip de Vicente Mir en el mig del camp. Minut 82, 8-1, últim minut de xoc. Més el que puga afegir l'àrbitre. Ascien al Corcón, jugant-se-la sense la Nucía. En este partit d'anada el pròxim dissabte. A partir de les 7, el partit de tornada. I també estarem ahí al Punta Punta Punt Ràdio per a contar este, esperem que ascens per al conjunt alacantí. Un nou ascens per a Vicente Mir, que ja col·lecciona amb el Saguntino, amb el Torrent, i volem un altre. Gorcha, Gorcha, el baló per a Mazocchi, per a Pareix, Adrián Jiménez, per a retallar el baló per a Reguero, Reguero per banda dreta, per a el jugador que aixita la mateixa al terreny de xoc per part Calarge, per part del Tribal Valderas, que ha entrat Farresa hacia el partit i va ser treta de banda per al propi Calarge.
1: I cal recordar, que ja Carlos, prepara... que el partit d'anada és este i el de tornada ja té lloc, lògicament l'anuncia el Camilo Cano, dia i hora.
0: Sí, el dissabte a les 7, el lloc,
1: set,
0: anem a veure, eh?
1: Perquè la Nucía, per què?
0: No, depèn del camp, perquè la Nucía ha alternat, per exemple, el partit de la ronda primera del play-off, va jugar davant el Atlètic Llevant, si no em falla la memòria, davant el Saguntino en el camp gran, l'Olímpic, atenció, un llançament ara perillós que ha tingut el Tribal Valderas. Diria que el primer partit davant el Saguntino el va jugar a l'Olímpic, de Anestela, el camp més nou, no? I sé que té la zona d'atletisme al voltant. I després va elegir en el partit davant de l'Atleti Llevant la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Durant la Lliga ha anat canviant d'un camp a un altre. No m'aclaria el president de la federació. Vaig a veure si em confirmen per part de la Nucía si ja tenen clar on van a jugar, però ha anat alternant, depenent del que podia interessar-li més.
1: Jo me'n recordo que en Guille Fernández, que l'han anomenat moltes voltes en guany, entrenava el filial de la Nucía i César Ferrando estava al primer equip, el primer equip jugava el Camilo Cano al Olímpic, com tu dius, el d'Herba Natural, el gran, el bonico, el nou, però el xicotet, que no és tan xicotet, el d'Herba Artificial, que està enmig de la resta d'instal·lacions esportives de la Nucía, és on jugava el filial.
0: Sí, correcte, però també, per exemple, en primera federació, quan va estar la Nucía, recorde davant del Barça, el filial del Barça, un dels últims partits que jugava la permanència, jugar-lo ja al Can Xicotet. És que sempre la Nucía ha jugat un poquet en, depenent del rival, clar, depenent de les circumstàncies, jugar en un cap o un altre, perquè els dos, com bé dius, són dos camps espectaculars per a esta categoria, per a la tercera. I ara... el baló que va ser falta per al conjunt madrileny.
1: I ara setem els últims 5 minuts més afegit i estic jo fent més força des de l'estudi que Vicente Mir des de la banqueta,
0: No para, Vicente Mir no para. Ara està parlant en els 4 jugadors que estaven, cal falta, i està parlant en el segon tècnic per a veure qui continua calfant o no. Però atenció, perquè ara és un baló parat que va llançar Calarge per part del Tribal Valderas i este conjunt madrileny, un dels grans perills que presenta, és a baló parat. Ahí es prepara Calarge, una falta des del mig del camp, va llançar i se baló el lateral del Tribal. Baló al segon pal, fica molt bé el cap Ferran per a rebutjar i se intent per part del conjunt madrileny. Ara Turega no intenta avançar, de les Marines fica el peu. Últims 5 minuts, n'hi ha partit de tornada, com el té que afrontar la Nucía. Atenció, per espera que va Salinas, retalla Reguero per part del conjunt madrileny i se baló, el va defensar bé l'equip madrileny. Ivan, preguntava com té que afrontar estos últims minuts, sabent que hi ha un partit de tornada a la Nucía.
2: Nada, como te comentaba antes, está siendo muy serio, está defendiendo muy bien el balón parado, está defendiendo muy bien ese juego directo que está poniendo el Tribal Valderas. Creo que tiene que seguir con esta línea, estar pensando más en que la portería se mantenga a cero y si tiene alguna ocasión de poder hacer gol o alguna oportunidad en una transición o balón parado, perfecto, pero sobre todo va a partir desde mantener esa portería a cero.
0: Y atención a Vicente Mir, que trae un arma secreta, como es el davanter de Tavernes de Valldigna, Ferran Giner, un jugador que físicamente es molt potent, molt alt, que va molt bé en esos remats per dalt. Mazocchi, el davanter argentí, que ha tingut les ocasions més clares del partit, ha tingut 2-3 molt clares per a fer gol, pues, que a poc a poc va abandonant el terreny de xoc per a donar peu, per a donar el seu lloc a Ferran Giner, un jugador que, com Carlos Espí, sí, l'he vist diverses voltes en Tavernes de Valldigna, perquè és de Tavernes, és molt amic també de jugadors del conjunt de Lliga Comunitat. Així que ja es prepara, anem a veure si donem sort i el de Tavernes aconseguís un gol que ja ficaria molt bé l'eliminatòria per al conjunt de la Nucía. Minut 86 i 40 segons en directe, el punt de punta, punt ràdio des del Corcón, des de la Canaleja. Us està contant este Tribal Valderas 0, la Nucía 0, la lluita ara. Ferran intenta, Carlos Martínez, recuperar l'esfèric que és per al conjunt madrileny. Ha

0: Atienza, que llança lo cap amunt. Amores i arreplega i s'esfèric Luis Castillo, el de Benidorm. Necessita el terreny de xoc en esta segona part. Való per a Calarge, per al jugador del Tribal Calderas. Recupera Luis Castillo, avança Luis Castillo per banda esquerra. La cedisa Salinas. Salinas retrasa per a Jaime de las Marinas. Jaime, que avança per banda esquerra, connecta amb Salinas. Salinas, tens que penjar el baló, que ahí t'estan esperant. Fea i llança. No l'ha penjat, ha llançat, però el baló era Castillo. Va massa alt, va ser esfèric per al porter del Tribal Calderas. Ferran, un jugador molt útil, no? Sobretot en este tram final, per aquests remats que puga fer de cara a aquests centres aeris. Ivan.
1: Sí, és un jugador molt potent en el juego aéreo, muy peleón, que te puede sacar recursos de cualquier balón que le vaya largo. Luego dentro del área pues es un buen rematador y bueno, creo que es un acierto, ¿no? Le da un poquito de recambio, le da frescura ahí para esa pelea con los centrales, sobre todo también para que no puedan golpear cómodos, para que les incomode un poquito más, que un poco le estaban fallando ya las fuerzas a Mazzocchi.
0: En estos minutos siempre ni a uno té el dubte, ¿no? Como aficionado. Firme el 0-0, vaya por el 0-1. Tú, como entrenador, ¿qué firmarías o qué pensarías la matiza?
1: Bueno, a mí siempre me gusta ir a por el partido. Creo que lo está haciendo muy bien la Nucía, pero siempre desde la seguridad, desde el orden. Y yo creo que es la línea que está llevando. Creo que Vicente Mir es un entrenador que sabe muy bien lo que necesita. Y bueno, también los jugadores que están en el campo, hay muchos con mucha experiencia y con capacidad para saber que lo primero es mantener la portería cero, pero ¿por qué no ir a por ese gol, pero sin volvernos locos, claro?
0: Ara penja el balón l'àrea, el Tribal Calderas, però rebutja bé la Nucía. A més, ha sigut en falta del jugador de l'equip madrileny. Es prepara ja, va ser Carles Fluissà, per a treure des d'aquesta zona propera a la seva porteria. Quan estem a punt d'arribar al minut 90, en el 88, anem a estar molt pendents també del quart àrbitre, del que pugui afegir, perquè ja està agafant ahir. Crec que va afegir 5. L'hi he vist així des de la distància, 5 minuts.
2: Hem tingut la lesió de Juan Carr. No, i els canvis, principalment. Hi ha hagut moltes
0: coses.
2: Sí, també
0: el paró, no? Per hidratació, que sí, ja ha agafat un minut o dos.
2: Un minut i pico més, sí. Sí, jo crec que 5-6 sí que... minutets serà el previsible.
0: Atenció, que Luis Castillo, a veure si arribarà al gol. Podria ser magnífic. Increïble aconseguir un gol en els últims minuts per a portar ja aquest bon resultat per al partit de tornada el pròxim dissabte a partir de les 7 en la Nucía. Per allí va el de Sàtiva, un veterà amb mil guerres. Ballester, que es prepara per a agafar aquest esfèric i penjar-lo a 2-3 metres del córner i se baló des de la banda al punt de penal. Ahí estan Ferran, estan també Pablo Morgado, la defensa del Coi, que està més molt alt. Ho intenta Pablo Morgado, però rebutja la defensa del Tribal Calderas. El baló va tornar a ser per a Ballester, que té que ficar el cos i el cap per a recuperar aquest baló. Allí va Ballester, llança el baló, que pot arribar Gorcha, sí, no se'n va, està en la banda dreta, en el córner ara de la dreta. Gorcha, el de Daimús, retrasa per a Carlos Martínez, no intenta ahí fer la seua, però no aconsegueix eixir-se. Ara Carlos Martínez intenta la preparar que se li escapa.
2: 5 minuts, la línia de fons. Mirem per la tele. 5 minuts han donat, eh? 5.
0: Correcte, ara observe. El quart àrbitre que li està assenyalant tant a Vicente Mir com a Raúl, com al míster del Tribal Calderas, que són 5 minuts el que es va afegir a partir d'ara. Així que 5 minuts per arribar a la final d'esta final primera part. La segona part, com diem, el pròxim dissabte en la Nucía. Es prepara Lombo, el porter del Tribal Calderas, per a llançar este baló cap amunt. En este matilla migdia en Alcorcón, en la Canaleja. Baló de Lombo, baló cap a dalt, buscant el somes d'atac. Té que defensar ara molt bé la Nucía. Màxima concentració de les Marines, que llança el baló cap amunt, buscant a Ferran Giner. El baló que el recupera Álvaro Salinas. Al Salinas per a Ferran. Ferran continua. Ferran, tens que continuar en el baló. No te la poden agafar, però finalment el Tribal Calderas el recupera. Escalarge des de banda dreta, que intenta construir l'atac per part del conjunt madrileny. Molt bé, la Nucía. Ara Ballester. Ballester per a de les Marines, que avança i va ser falta. I atenció, falta llunyana, però Ivan, d'ahí pueden traure petroli, no? En algun centre perillós a l'àrea.
1: Sí, son acciones que hay que aprovechar. Como te comentaba, la Nucía creo que está jugando estos últimos minutos de manera muy inteligente, está siendo muy contundente a nivel defensivo, no le están generando prácticamente peligro. Y bueno, en una acción como esta, pues ¿por qué no intentar adelantarnos en el marcador? A ver qué sucede con estas acciones.
0: Se puede escoltar, se escoltaba en escantis de la Nucía dels aficionats, así que están en la canal.

0: Vallecà. Anem a veure, té que arribar el gol. En esta, de les últimes accions del partit, es valor per a Ferran. Ferran per a Salinas en esa banda esquerra que continua progressant. El passa al valor Carlos Martínez a l'àrea i a punt d'estat d'arribar Ferran, però li han llevat el valor quan estava a punt de connectar-lo en el cap. Ara, atenció, que el tiro al Valdera sí a la contra per banda dreta. Ara ells són molt perillosos en els contraatacs i hi ha que evitar qualsevol tipus de perill. Recupera la Nucía, és Carlos Martínez que intenta marxar-se, però se li acaba el terreny de xoc, aquest camp de terreny de xoc tan reduït. Estem ja... molt difícil així jugar. Així, valor parat, així accions molt ràpides, perquè és molt difícil jugar. Revisava els partits del play-off de, del Tribal Valderas i el gol que van marcar a les Rozas en el partit d'anada va ser un valor, un xut d'Adrián Jiménez, de l'est de l'Hércules, des de molt lluny i que va sorprendre al porter, perquè així jugar és, ja saps, és molt difícil, Iván.
1: Sí, és complicat. Quizá pues, más perfiles tipo filial, pues, como... Leganés B, que sí que aquí trataron de llevar un poco más la iniciativa, pero es que es muy complicado, las dimensiones, el césped, no circula bien el balón, y es un equipo que maneja muy muy bien, tanto el juego directo como las acciones a balón parado. El 90% de los goles que ha hecho, estoy convencido que son de que vienen en origen de balón parado o de juego directo.
0: Minut 92 y 45 segundos, así la canaleja, s'han afegit, recordem, 5. Sí que queden dos y algo más para que el árbitro finalice el final de esta primera parte de la gran final per l'ascens a la segona federació. Baló cap a dalt que envia la Nucía. Bandó per l'esquerra i va ajudar-lo Gorcha, encara que recupera el Tribal Valderas, que llança amunt buscant a Gabri. Gabri entre dos centrals. Atenció a Atienza, que de cap envia cap arrere per a allunyar ese baló de la seva porteria. I ara es Ballester per banda esquerra que connecta amb Gorcha. Gorcha en Ferran, que té que lluitar davant dos jugadors del Tribal Valderas. A veure com s'envadeix, trau el baló en banda, no, espera el Tribal Valderas al Corcón. Ara demana calma Raúl, el tècnic del Alcorcón, als seus jugadors. Vicente Mir, que ordena als seus futbolistes.
2: Últim minut, estem el 94.
0: Alçades, ja estem en l'últim minut del partit, en este Tribal Valderas, la Nucía, el Tribal Valderas que llança el baló amunt, però jo crec que tampoc volen arriscar massa els jugadors del Tribal Valderas, perquè han anat, han enviat el baló cap amunt, però pocs jugadors corrien ja en busca d'ese baló. El esfèric el té el porter de la Nucía, Carles Fruissà, que ja envia els seus jugadors cap amunt, allí va el baló per a que lluiten, i en la lluita ahí es presenta voluntari Ferran generant tot el cos, lluitant amb el defensa, quina lluita per ese esfèric, el baló que el rebutja la defensa del Tribal Valderas. Ara Atienza té que ficar el cap i el fica acertadament per a Ferran Giner, baló per a Luis Castillo, este per a Gorcha, Gorcha per a Salinas, Salinas per a Gorcha, el esfèric és per a Ballester, en banda esquerra de la Nucía, per a Carlos Martínez, i xiula l'àrbitre abans de que no era un relanx, arribem al 95.
2: Que era prisa, no sé. No sé si tenia fam
0: sí,
2: per
0: esmorzar. Sí, que ha quedat per a dinar el col·legial, que ha dit jo, vull anar a casa, que sí, fa molta calor, així que final de la canaleja en este Tribal Valderas 0, la Nucía 0, Iván. Bon resultat, queda un poquet curt. Com has vist el resultat en la visió de la Nucía?
1: Creo que ha estado bien, me ha gustado mucho, sobre todo la segunda parte de la Nucía. Se ha sacudido un poquito esa presión que a lo mejor puedes tener en el principio. Y bueno, creo que ha manejado muy bien los tiempos del partido, ha tenido incluso algunas acciones muy claras para poder adelantarse. Y bueno, creo que es un resultado positivo para hacerlo bueno ahora en casa, en la Nucía, en un contexto totalmente distinto, con un campo en el que le va a permitir con balón pues estar un poquito más preciso, y creo que en ese contexto el Tribal puede sufrir un poquito más que en el día de hoy.
0: Pues moltes gràcies, Iván Gómez, tècnic del Leganés esta passada temporada, que li desitgem el millor a les banquetes. Anem a veure si pront el vegem per el futbol valencià, el disfrutem per ací, per acompanyar-nos en esta retransmissió. I ara vaig intentar buscar, sí, perquè tinc que caminar a l'altra
2: part del camp, Carlos,
0: per a buscar els protagonistes.
2: Demà es passa protagonistes. Gràcies. I fins ara. 0-0, empat sense gols en el partit d'anada de l'eliminatòria final d'ascens a segona federació que ha jugat la Nucía al Corcón, a Madrid, al camp, a la queixeta de Mistos, perquè era molt xicotiu, del Tribal Valderas. Dissabte, a partir de les 7 de la vesprada, en el Camí Locano de la Nucía, el partit de tornada, tota la sort del món per a l'equip que entrena Vicente Mir, i el que sentirem d'ací a poquet. 1:23 minuts de la vesprada, i de seguida Clara ens conta

0: Que bueno, que con un empate, ¿no? Ahora te obliga a ganar, pero bueno, jugamos en nuestro campo y intentaremos hacer lo que estamos haciendo durante todo el año, que hemos hecho buenos partidos en nuestro campo y a intentar pasar la eliminatoria y ascender.
1: Como bien decías, esa primera acción no era fuera de juego, lo hemos visto la jugada en imagen. No sé si el árbitro ha señalado, me comentaba Iván Gómez, quien hacía el partido con nosotros, el entrenador, que quizá juego peligroso ha señalado por levantar demasiado el pie, pero
0: no
1: parecía. Así que no. Hemos tenido mala suerte, esperemos tener mejor suerte en el partido de vuelta. Seguro que habéis estudiado muy bien al Tribal Valderas antes de este partido, pero ahora que lo habéis visto, de cara a la vuelta, ¿qué hay que tener más en cuenta? El balón parado es muy peligroso, lo hemos visto en el playoff. ¿Qué te preocupa de cara a la segunda parte de esta final?
0: Bueno, a ver, nosotros hemos estudiado lo que nos íbamos a encontrar aquí. Ahora vamos a ver lo que son capaces de hacer ellos fuera, ¿no? Pero sí que es un equipo que yo creo que más o menos, tanto fuera como en casa, están jugando igual. Y bueno, nosotros tendremos, yo creo que en nuestro campo pues seremos más poseedores de balón, tendremos más balón, seremos más fiables en ese aspecto. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de ganar el partido y subir, que no queda otra. Lo tenemos muy bien, hemos sacado un punto, pero queda otro partido y al final son 11 contra 11 en un campo y pueden pasar muchas cosas.
1: Este playoff de tercera segunda ref es el más largo de todos los playoffs que hay a nivel nacional. También hay que jugar un aspecto mental, ¿no? Cómo llegan los jugadores para este tipo de partidos. Tú ya has dirigido y con éxito con el Saguntino del Torrente esos playoffs anteriores. En otro aspecto no deportivo sino mental, ¿cómo hay que tratar esta semana a los jugadores, a la plantilla?
0: Bueno, esta semana ya es prácticamente que lleguen todos bien. Ya hemos visto que Juanca se ha lesionado en una jugada, ya somos uno menos. Es decir, que lo importante es que lleguen todos bien y recuperándolos y trabajar el partido pues un poco sabiendo ya cómo ellos van a jugar, cómo nos pueden jugar en nuestro campo. Y sobre todo, como te he dicho antes, tenemos que ser dominadores en nuestro campo y ir a por el gol, no hay otra. Tenemos que ir a por el gol si queremos pasar e intentar ganar el partido.
1: Me comentaban que el partido va a ser finalmente en el Olímpico Camilo Cano, en el Campo Grande, porque en la ciudad deportiva ya hay eventos, porque la Nucía no para, siempre hay cosas ahí en la Nucía. Un mensaje a la afición, a toda la gente del fútbol valenciano, porque también está jugándose mucho la Cheneta, la Alquería, en diferentes categorías, para que estén detrás de la Nucía, para que os den ese impulso, ese jugador número 12, como se dice, en el partido de vuelta el sábado.
0: Sí, yo creo que es importante para nosotros el ganar el partido, porque somos los beneficiados, los primeros beneficiados de después de la temporada que hemos hecho, lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo que nos ha costado llegar en el playoff a último partido, al enfrentarnos a rivales muy, muy competitivos y muy difíciles como han sido el Saguntino y el Levante. Y ahora, pues bueno, no queda otra que si les podemos hacer ganar y hacer un favor a la Cheneta, que tengo muy buena relación con ellos, y algún equipo más del fútbol valenciano, pues muchísimo mejor, claro.
1: Pues muchas gracias, Vicente. Mira, así en directo en el Punta a Punta por Radio. Muchísima suerte para ese partido de tornada. Y que continuéis ahí echenda, de ascensos y de buena suerte. Confíenme la religión de Vicente Mir, que
2: lidiamos de esta categoría. Carlos, no hay récords que el fútbol. Pero molt.
1: Ara,
2: un gran.
1: Ara li dóna records i con dia, me comentaven, confirmat, el pròxim dissabte a les 7 en el Olímpic Camilo Cano, perquè hi ha un event en la ciutat esportiva ja de futbol, d'altres categories de futbol base que es va organitzar i que es jugarà a la ciutat esportiva. Així que també jo crec que esportivament és interessant, però un equip que està molt acostumat a jugar a distàncies molt curtes, que ara tindrà que anar a jugar en un camp de les dimensions que té el camp de l'Olímpic Camilo Cano.
2: I que és veritat. Alguna cosa també més d'Alcorcón? Tanquem línies o esperem a més protagonistes, Carlos?
1: Pues si voleu, així tinc a més jugadors, vos passe alguno més.
2: Fenomenal. Pues ara estem pendents de que ens tornes a demanar pas. Estem pendents d'altres coses importants, no? Importantíssimes que tenen que passar clar al cobert avui, perquè en Estats Units no només el Mundial, també la MMA, les arts marcials mixtes, perquè avui dins de la casa de Donald Trump, que és la Casa Blanca ara mateix, pelea esta nit Ilia Topuria.
3: Esta matina Ilia Topuria efectivament afronta probablement la cita més espectacular. No sabem si més important, però més espectacular de segur de la seva carrera, perquè el campió mundial del pes lleuger de la UFC defensa eixe cinturó davant Justin Gaethje en el combat estel·lar de la UFC Freedom 250, que és una velada sense precedents que es va disputar als jardins de la Casa Blanca a Washington, i on no és una UFC qualsevol, perquè és un esdeveniment que commemora els 250 anys de la independència dels Estats Units i que coincideix a més amb el 80 80 aniversari de Donald Trump, que és gran amic del president de la UFC, Dana White, i que de fet el combat s'ha programat excepcionalment en diumenge i no en dissabte, com és habitual, que te'n recordaràs d'altres anys, que era a la matinada del dissabte i no a la matinada del diumenge, quan tot el món treballa el dilluns, però bé, este és amic de Donald Trump, pues sí, es col·loca sí. Diumenge i ja està, i a més coincidís en el 80 aniversari del president. Les xifres són espectaculars perquè la UFC ha invertit prop de 60 milions de dòlars en el muntatge, 3 vegades més del que va costar l'històric UFC del Sheffield de Las Vegas, i només es podrà accedir amb invitació. Són unes 5.000 persones les afortunades que assistiran a l'esdeveniment, entre elles pues, famoses com Tom Brady. Bueno, després serà com la passarel·la, no? La mateixa que hem parlat de la NBA. Veurem qui va, ja ho comentarem. A més de membres també les forces.
2: Les cares boniques, i probablement la cara que menys bonica serà la del rival de Topuria, perquè ell ha dit Justin no va durar ni 2 minuts.
3: A veure si és aixina i se'n van de festa pronte, no? L'escenari, a més, també és únic perquè l'octàgon s'ha construït exactament al punt on habitualment aterra el Marino One, que és l'helicòpter presidencial, i els lluitadors pues, faran la seva entrada des de l'emblemàtic despatx oval, i els passatges s'han celebrat al Lincoln Memorial. Tot pensat perquè siga una nit irrepetible. I he de dir-te, Carlos, que no imagine eixa eixida, no?, dels dos lluitadors des del despatx oval, passant per la... Bueno, me vaig espectacular, aquesta imatge, sí. Tinc moltes ganes de veure-lo. I encara hi ha més, perquè la UFC assegura que podria convertir-se en l'esdeveniment dels combats més vist de la història, amb audiències pròximes a les d'una Super Bowl. Així que ni tan sols la previsió de les tempestes preocupa l'organització, perquè Dana White ha assegurat que només una tempesta elèctrica podria aturar la velada. Així que...
2: Tota la sort del món per a Ilia Topuria. Són les 2:20. Saps de què tinc ganes? De pàdel. De seguida anem al pavelló de la Font de Sant Lluís.
4: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
5: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
6: Agrométodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrométodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Punt a punt. Esport en estat pur.
2: En estat pur i en directe. I el directe ens envia, com diem, al pavelló de la Font de Sant Lluís, perquè avui és dia de gala, avui és el dia de les finals, la de xiques, la de xics, i a la Fonteta està des de fa quasi de tenda de campanya, tot i que ve a la ràdio també a fer futbol, però com el pàdel li encanta, i a nosaltres ens encanta sentir-lo des del dissabte de la setmana passada. Ahí està Luis Urrutia. Hola, Luis, molt bon dia.
7: Hola, Carlos, què tal? Salutacions i molt bon dia. Efectivament, així estem en esta cabina de retransmissions del pavelló municipal de la Font de Sant Lluís de València, quan poc a poc va entrant en públic cues quilomètric, que espera entrar en este recinte esportiu per a veure les finals d'este torneig que al llarg dels últims 10 dies ha omplit el millor pàdel del món, el recinte esportiu de la Font de Sant Lluís, i també en la seva connexió al Molt de la Cistella, en l'alqueria del bàsquet, on s'han col·locat 2 pistes més una tercera d'activació. Així que està tot preparat per a que comence el primer dels encontres. Va ser la final femenina que va enfrontar a les caps de sèrie 3 i 4, Ariadna Sánchez i Claudi i Andreu Ostero davant de Claudia Fernández i Sofía Araujo. És la primera volta que es veuen les cares en esta temporada. Habitualment van per costats diferents del quadre i és per això que només es poden veure generalment en les finals. I és la primera volta que es produeix esta final en esta temporada. És una final inèdita en Premier Padel. Així que anem a veure com se li dona a la parella que entrena Ángel González, Sánchez Ustero, la parella catalana, i a les deixebles de Gaby Reca, que són la també catalana Claudia Fernández i la portuguesa Sofía Araujo. Volem ja dir com se li dona el camí per a les dos, i a continuació tindrem la gran final, caps de sèrie 1 i 2, tornen a juntar-se per a una final Arturo Coello i Agustín Tapia davant d'Alejandro Galán i Federico Chingoto, en el que és la reedició d'una darrere d'altra, darrere d'altra. Són els lloguerers de les finals de forma constant en el circuit de pàdel professional. Així que anem a veure com se'ns dona la jornada amb el record de la polèmica que vam viure en el dia d'ahir entre Galán i LeBron en esta mateixa pista i tot el reguer que ha obert en xarxes socials al llarg de aquestes últimes hores. Però són dos grans estrelles. Quan un li diu a l'altre que li tire la pilota al pit i l'altre no li dona la mà quan acaba l'encontre, pues, en fi, aquestes coses passen. Ara mateix veig en la pista Calfar a una de les parelles, la formada per Ustero i Ari Sánchez, i una d'elles està el seu tècnic. Veig també aquí, va ser l'àrbitre principal del partit, el murcià de Cartagena, Òscar Ruiz, i espere que en un instant comparegui l'altra parella que està en activació en la segona pista del pavelló. Així que en 15 minuts, en un quart d'hora, comença la primera de les finals, en este cas la final femenina, omplint-se la graderia d'aquest pavelló de la Font de Sant Lluís, tots amb ganes de veure qui s'endú el títol així en este Premier Padel València 2026.
2: Gràcies, Lluís. A les 2 la final femenina, a les 4 la final masculina, i per suposat ara parlarem en la següent connexió amb Lluís Urrutia del tema de conversa, lògicament, de ixe pique, ixe picabaralla, ixe lío que muntarem tant a Legalán com Juan LeBron. Són les 2 menys quart, estem en directe, estem en el punt a punt, anem de seguida amb el rugby, però abans un respiret, anem directament amb el rugby, amb Toni Galindo al llit del riu. Hola, Toni, bona vesprada de nou.
8: Bueno, Carlitos, la veritat és que així continuem, estem en el moment en què continuem disputant-se partits així en este EGORF 2026 de València, el campionat de veterans de jugadors de velles glòries del rugby espanyol, europeu i mundial. Ahir es va celebrar la quinta edició del MADER, dels jugadors de rugby veteranes, majors de 35 anys, però la següent protagonista no és cap veterana, és una jugadora en actiu, és jugadora presidenta del Túria Rugby, Eva Martínez. Bueno, quan tot ho tenieu en contra, després de perdre una final increïble, que ningú se ho explicava, contra el Barça, jugàveu contra la Complu Cisneros, partit que era impossible, i va ir, pugeu a la Lliga Iberdrola. Ha aconseguit l'ascens i estareu jugant la pròxima temporada en la màxima categoria del rugby femení.
9: Hola, Toni. Sí, la veritat és que encara estem tractant d'assimilar-ho i supercontentes i ara disfrutant del màter així de rugby per a celebrar-ho, perquè és que és un hito, estem fent història en el rugby femení valencià i supercontentes.
8: Bueno, la pròxima temporada a tope, teniu que reforçar-se perquè n'hi ha que donar-ho tot absolutament. No hi ha que ser un equip que puja i que baixa, sinó s'heu de quedar ahí per a veure quantes temporades, però tot el que pugueu.
9: Sí, el nostre objectiu principal és mantindre la categoria Iberdrola. Volem ser un equip d'Iberdrola per a sempre. Aleshores, que no volem una altra cosa que mantindre, que consolidar-nos en la intensitat, que sabem que és un salto important de nivell, de categoria, d'esforç, de físic, de força. Aleshores, lluitar per a ser un equip i el trola.
8: Bueno, al lío. Bueno, estàs així gaudint de quina jornada més espectacular, quina ambientàs, quina fraternitat, quina germanor que hi ha entre la gent del rugby en este golf de 2026 en València.
9: Sí, jo crec que és el màxim exponent dels valors del rugby, que és aquesta part social després del rendiment i de la competició, de gaudir d'una cervesa en el teu company i de poder riure de qualsevol moment o lluita que
8: hagués perquè així molta germanor, però després la rivalitat també està, que sí. Agarres el del costat i que jo soc del Túria, este és del Cau, este és del València Rugby, jiji, jaja, però també les pulletes se les aneu tirant, que ho estic mirant.
9: Sí, no? Al camp jo crec que la competició és alguna cosa que tenim a la sang i que és impossible llevar-se-la, però després jo crec que som conscients que el rugby és germanor i és València i és una passada vindre i veure tots els companys i companyes que han gaudit d'aquest fin de setmana a València per l'organització del CAU, és una passada, i supercontenta de compartir això.
8: Eva, que el Túria Rugby és equip Iberdrola, saps que el Punt de Punt de Punt Ràdio va estar ahir la pròxima temporada amb tots vosaltres, anem a estar ahir recolzant a tot l'esport valencià, tot el rugby valencià, i que a tope, eh?
9: Pues esperem i a tope a la temporada.
8: Eva, moltíssimes gràcies i continua gaudint d'aquest tercer temps del rugbi, que estàs ahí, ja t'he vist que estaves ahí molt liada per xerrant en uns i en altres. Pues Eva Martínez, la jugadora i presidenta del rugbi del Túria València, que bueno, pues està així com una més, no? Gaudint, disfrutant del tercer temps i comentant de tots els aspectes del rugbi, que són molts, així en este Ecorf 2026 de València, que ja sabeu, ha organitzat el CAU València i que està resultant realment espectacular.
2: En el camp de rugby del llit del riu Túria. I en Barcelona n'hi ha Fórmula 1 este cap de setmana, Clara.
3: A les 3 de la vesprada arrencarà aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya, una carrera clau per al Mundial de Fórmula 1, on George Russell partirà des de la pole amb Hamilton segon i el líder del campionat Andrea Kimi Antonelli tercer. I pel que fa als espanyols, Fernando Alonso eixirà des del pit lane després de canviar components del seu Aston Martin, mentre que Carlos Sainz ho farà des de la zona mitjana de la graella, així que està tot preparat amb Montmeló per a una carrera que començarà a les 3 de la vesprada. I hem de dir que avui és un dia molt especial, més que per a nosaltres, probablement per a tu, no? Perquè és el teu aniversari.
2: Sí, senyora.
3: Jo
2: sí.
3: No ho sabia, i sinó que de part de tot l'equip pues, te volem enviar moltes una gràcies. Abraçada molt forta i te desitgem sobretot salut, felicitat, que sabem que la tens, i molts motius per a somriure. Així que gràcies per estar sempre al nostre costat, al peu del canó i fer equip, i que complisques moltíssims més. Sinó que per molts anys, Carlos.
2: Moltíssimes gràcies. Un beso per a tots, per el detall i per en recordar-se.
3: El nostre editor diu que si vols dir els anys.
2: Estic impecable, estic espectacular. Impecable no ha quedat molta gent en la celebració del campionat de la NBA de New York Knicks, perquè els cavalls han anat per, bueno, quasi tot per l'aire, han espantat els aficionats. Disturbis, què ha passat ahir?
3: Ha sigut la festa dels Knicks pel seu primer anell de la NBA en 53 anys, que ha sigut tan gran que per moments pues, Nova York ha aparegut una pel·lícula. Després de la victòria davant els Spurs, milers d'aficionats van prendre els carrers de Manhattan entre càntics, focs artificials, improvisats i celebracions multitudinàries. I el problema és que alguns han anat un poc massa lluny perquè es van registrar disturbis, càrregues policials, vehicles vandalitzats i fins i tot un autobús incendiat als voltants del Madison Square Garden, i la policia pues, va haver d'intervenir amb un ampli desplegament per a recuperar aquest control de la zona, tot per celebrar el títol que els seguidors dels Knicks portaven més de mig segle esperant. Així que una nit històrica i també una nit molt llarga per a Nova York, perquè els Knicks han guanyat l'anell i Nova York una altra vegada ha demostrat que no sap celebrar les coses a mitges.
2: Bueno, perquè s'han passat coses de la ratlla. Enhorabona als New York Knicks, faltaria més. Queden 8 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. Sí, Carlos Gallardo, al Corcón.
1: Sí, mira. Sí, mira, tinguéssim l'últim protagonista, en Pablo Morgado, que ha sigut... Estaves que estan a punt d'anar-se en l'autobús, així que marxen, tornen cap a l'anunciar. Ha sigut protagonista i s'acció, polèmica del partit. En el primer minut i segon que ha sigut tan anul·lat a l'anuncia. No sabien si fora de xoc o... perill, no?, per alçar massa el peu. Em diuen que al cos tècnic de l'anunciar li diuen que ha sigut anul·lat per fora de xoc, que les imatges no es veu per a res que sigui fora de xoc, i estem amb el protagonista d'aquesta acció, Pablo Morgado. Muy buenas, Pablo, ¿cómo has visto esa acción?
10: Hola, muy buenas. A ver, yo le pregunto y me dice que es fuera de juego mío. La verdad que la acción es justa, nos la hemos visto ahora en el vídeo, al descanso también la hemos visto, y sí que es verdad que parece que el lateral está más atrás que yo. Entonces, la verdad que es una pena porque es un gol... muy temprano, que hubiera cambiado la eliminatoria, para nada hubiera estado decidida, pero sí que es verdad que hubiéramos defendido mejor y tendríamos ya un gol por delante en su casa que hubiera sido muy importante.
1: Hace nada, marchándose, saliendo del terreno de juego, del campo, estábamos pisando el césped y lo comentabas, ¿no? Un césped muy alto, seco, era muy difícil jugar en un campo así hoy y bueno, habéis sacado un 0-0, que no es un resultado positivo de cara al partido de vuelta.
10: Sí, a ver, la verdad que nosotros veníamos con la intención de ganar el partido, porque es lo que nos ha traído hasta aquí y no podíamos renunciar a ello. Sí que es verdad que cuando han llegado los últimos minutos, segunda parte, al final pues tenemos gente veterana y oye, si no puedes ganar, al menos no pierdas. Y ahora nos toca una final en nuestra casa, con nuestra gente y ahí se va a decir todo.
1: Son, no sé si te, creo que 34 partidos de liga, más los 5 del playoff que ya lleváis contando este, que queda último, 6 van a ser 40 partidos, y en el último os jugáis el ascenso. ¿Cómo llega el jugador, cómo llegas tú a esta última semana ya de competición donde sabes que te juegas todo un ascenso?
10: A ver, la verdad que estos partidos se viven con mucha tensión. Al final parece, es una pena decirlo así, pero con un partido es hacer una buena temporada o una mala temporada, porque al final el objetivo nuestro al principio es ese. Sí que es verdad que creo que

0: una fuerza que nos hace mejorar, que nos hace tirar hacia adelante, que nos hace levantarnos. Y cuando todo va bien, cuando el equipo está bien, cuando la afición está bien, es cuando se junta todo y pasan cosas mágicas.
1: Muchas gracias. Y una anécdota, una curiosidad. ¿Ahora sonamos la música o ahora que comience el viaje en autobús?
0: No, ahora tranquilos. Nos ponemos atrás algunos a jugar a las cartas, luego otros con ordenador y tranquilos. Tampoco queremos... ni al final es un empate y queremos esperar la semana que viene, dejarnos la vida y si tenemos que celebrar la semana que viene ya celebraremos.
1: Tota la sort del món, tot el rojo, no?, que diu les xarxes socials de la Nucía per a apostar per a l'ascens de la Nucía. Res, moltíssimes gràcies per atendre's. Palo Morgada, sin el punt de punta, a Punt Radio en directe des de la Canaleja, des d'Alcorcón, i moltíssima sort per a partida tornada. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies també, Carlos Gallardo, pel teu treball. Espaiet en el viatge de tornada cap a València, amic.
1: Moltes gràcies i res, tots ahí pendents del pròxim dissabte per a espentar a esta anuncia per a que aconseguisca l'ascens.
2: Carlos Gallardo, des de la Canaleja d'Alcorcón, en el partit de nada de l'ascens a segona federació entre Tibal, Valderas i l'anuncia que ha acabat amb empat a 0. Fem abans d'endissar-nos ja en el món del pàdel, l'última comunicació amb el camp del rugbi del llit del Túria, Toni Galindo. Toni.
3: Bueno, pues res, así está ya clausurando eso, está continuando así algunos partidos, así en el río Túria, pero ya prácticamente la gente está menjándose los entrepans, beguéndose la cerveseta, alguna que otra sangría, así que continúa la festa así en este eGolf 2026 València, organizado por el CAU València de Rugby, un esdeveniment que la verdad ha sido brutal, gran organización, gran ambiente, gran festa y un gran impacto en la ciudad de València, el món del rugby, enseñante els seus valors a todo el món, gran participación de más de 1.500 persones, 1.500 jugadors i jugadores de rugbi. Així que continua la festa fins ben entrada la nit així al riu Túria de la ciutat de València. Continuem així en este eGolf 2026 València.
2: Gràcies, Toni. Un abraç.
3: O una abraçada.
2: Adeu. Falten 3 minuts per arribar a les 2 de la vesprada i ara està programat que comence la final femenina del P1 del Premier Padel. Luis Urrutia des del pavelló de la Font de Sant Lluís. Però abans que isquen a Calfa, que comença el partit, de què estarà parlant la gent? Dale Galán, de Juan Lebrón, tot, però qui va tindre raó, que li va llevar la mà, que l'altre després li la va negar, li va pegar en l'esquena. Clar, el lío que es va muntar.
4: El primer és que Galán li pega una pelotada a Osburger. Sí. Això és una evidència. Li la tira. En aquest moment, Juan Lebrón li diu al seu company: la pròxima al pecho, com diguen-li, l'altra li la tornes directament al pit, no com a tu, que te l'ha tirat a la cintura. En el següent punt, llança una rematada a Augsburger, a la que no aplega Alejandro Galán quan estava al costat de la xarxa, i abans de que el punt acabe, comença Lebrón a dir-li: salta, salta, salta a ver si llegas a esta. En ese moment, Galán es dirigeix a l'àrbitre i li diu: per favor, que no me parlen abans de que el punt s'hagi acabat. I en ese moment és quan Lebrón fa el gest de que te calles a Alejandro Galán. Acaba el partit, Alejandro Galán guanya el partit, es nega a donar-li la mà a Juan Lebrón. Juan Lebrón se'n va darrere d'ell i toca l'esquena, i quan se li acosta l'entrenador de Galán, Lebrón es nega a donar-li la mà.
2: Exacte.
4: Esta és la seqüència dels fets ocorregut en la jornada d'ahir. Vol dir, és una bestiesa de tal nivell, és un allunyar-se tant del que és una actuació esportiva. Els estàndards pels que vol acudir el pàdel, que saps que vol ser esport olímpic,
2: sí,
4: deu d'abandonar totes aquestes, jo diria que, actituds futboleres que estan tenint aquests jugadors. Per a mi és absolutament innecessari que es produïsquen aquestes accions, aquestes reaccions, aquests detalls, este tira-li al pit, este no donar-li la mà al teu rival després d'una batalla de més de 2 hores. Jo tinc la sensació de que tenen que calmar-se una miqueta,
2: Sí.
4: Que són un exemple per a l'esport, per a la joventut, per a tantes escoles de pàdel, i no m'estranyaria que en un no res començarem a veure com els menors que juguen els tornejos nacionals comencen.

0: anar a donar-se la mà quan acaben els partits.
1: Pues, el mateix, Luis, que jo m'he queixat tantes voltes de l'actitud de Vinícius, que té una responsabilitat de cara als xiquets i que poden fer el mico o el boniato, igual que fa ell, és el mateix. Són esportistes d'elit, són referents i referència per a molts xiquets, però sobretot pel bé del pàdel, l'amor de Déu, que esteu tots molts anys i ja més de dos dècades arrimant el muscle per a que creix que el pàdel ara que se faci olímpic, com per culpa de moments o episodis poligoneros estos, es puga perjudicar el prestigi de l'esport.
0: Els dirigents que estan ara al comandament de la Federació Internacional, per cert que el seu president Luigi Carraro acaba d'arribar a València per a entregar els premis, president de la Federació Internacional de Pàdel, i molts dels seus, inclosos els organitzadors, la gent d'Octagon, tots venen del tenis.
2: Sí.
0: Tots venen del tenis. I a tu se t'ocorris que un partit de tennis acabe i no es donen la mà els jugadors?
2: No.
0: És impensable, eh? Va, així el mateix. Tu penses alguna volta que en un partit de dobles un de diga a l'altre tira-se-la al pecho?
1: Que no, perquè competir no té que traspassar els límits i n'hi ha Luis una línia roja claríssima.
0: És que això és esport, eh? Jo, és cert que hi ha negos, que hi ha polèmica, que LeBron i Galán va ser una parella extraordinària, la millor del món en el seu moment, i que acabaren malament, però en fi, d'ahí a aquestes actituds, per part de l'un i de l'altre, eh? Després, si vols, li podem un percentatge de culpabilitat a un
1: però,
0: i a l'altre.
1: Però per part de l'un i de l'altre, exacte.
0: Però sí. Cap dels dos està en zero, eh?
1: No. Me té igual que siga un 58 i l'altre 49, me té igual i qui siga sí. El 58 i el 49. Sí.
0: El zero per a cap dels dos. I, bueno, pues era sorprenent com els seus companys es quedaven una miqueta, pues, aixina sorpresos. Però, en fi, és la polèmica del dia. Ja dic que han inundat les xarxes socials d'aquestes imatges, d'aquesta actuació. Per exemple, per la tele no es veu el moment en el que li diu LeBron a Galán que es calle.
1: No, perquè està d'esquenes.
0: En el moment en el que acaben de presentar a la jugadora portuguesa, que ja està en cancha per a jugar el partit. Ahí està Sofía Araujo, al seu costat la madrileña, la jove Claudia Fernández Sánchez. Les dos al costat de dos xiquetes que els donen la mà i que van a travessar la cancha. Junta estes dos xiquetes per a saludar ara al jutge àrbitre del encontre que ja els espera davall de la seua cadira i que van a marxar cap a la seua posició, vestides de blau fosc, de blau marí, la parella que anem a veure si és favorita o no, formada per Claudia Fernández i Sofía Araujo. En principi no ho són, però anem a veure. I ara van a presentar a la parella catalana, la de Reus, Ariadna Sánchez, i la jugadora nascuda en Barcelona, Ustero, que ja camina cap a la zona. Ah, pues el públic sembla que va en elles, eh?
2: Sí.
0: Dona la sensació que el públic està amb Ari i amb Ustero, que també caminen donant la mà. Les dos parelles amb el mateix tall, una jugadora molt jove, Ustero per una banda, Claudia Fernández per l'altra, amb una veterana com és Sofía Araujo en un costat i Ariadna Sánchez en l'altre. Bueno, pues també saluden al jutge àrbitre i van a executar el sorteig en un instant, mentre també acudeixen, abans es donen un abraç els dos tècnics que també caminen cap a les seues posicions. Així que tot preparat per a que en 3 minuts comence esta final femenina. Recordem, caps de sèrie 3 i 4 d'este rànquing mundial del pàdel. Ari Sánchez i Andrea Ustero, Claudia Fernández i Sofía Araujo. És la primera volta que es veu en les cares en esta temporada.
1: I recordem, Luis, que està tot venut, com diuen ara en anglès, el sold out, i si se veu en cadires és perquè a la gent se li crema l'arròs i

0: I arriba un poquet tard, però no perquè estiguin disponibles.
1: No, ja t'he dit que hi havia cues quilomètriques a l'entrada al recinte. Tinc en compte que revisen un per un tots els borsos. Això provoca que... està bé per la seguretat, però sí que provoca un cert retard a l'hora de que els espectadors puguin agafar les seues cadires així en el pavelló. Bueno, pues el sorteig està fet. L'últim calfament que han retallat abans eren 5 minuts, ara són només 3 els minuts que els donen a les jugadores per a calfar, perquè en tindre una pista d'activació pues ja no cal que més enllà de provar com està la canxa, de com estan les boles, puguen fer-ho, així que a veure si ho aconsegueixen. Sánchez i Justero apleguen a la final després de tindre un recorregut realment senzill fins la jornada d'ahir. En primera ronda guanyaren Orsi i Llaguno 6-3-6-2. En segona, Abea Caldera i Goenaga 6-3-6-4. I ahir, en un gran partit de quasi 3 hores en semifinals, es desferen de les número 1, Triay i Brea, per 7-5, 2-6 i 6-4. Per la seva banda, el camí prou més senzill per part de Fernández i Araujo, que en primera ronda guanyaren a Martínez i Luján, 7-6 i 6-3. En quarts de final es desferen de la valenciana Tamara Ricardo i Jensen per un doble 6-1. I ahir en semifinales agranaren a Martita Ortega i Martina Calvo per 6-3 i 6-2. Han estat més d'una hora menys en canxa Fernández i Araujo, amb la qual cosa en principi deuen d'estar més fresques, però anem a veure com se'ls dona el partit a aquestes dos parelles que van a lluitar per el seu primer títol de la temporada.
0: Aprofitem que estem, Luis, en el calfament que s'ha reduït d'esta primera final, de la final femenina, per a, encara que siga breu, una pincelladeta del que serà a partir de les 4 o no, de les 4, no, no abans de les 4, com arriben la 1 i la 12 i quines sensacions tens tu de quina final ens poden donar, per una banda Arturo Coello i Agustín Tapia i per l'altra Federico Chingoto i Ale Galán.
1: Pues anem a veure, perquè si diem que és el primer duel entre aquestes dues parelles, si parlem de xics, han disputat la final del Major d'Itàlia, on guanyaren Coello i Tapia, la final en Buenos Aires, on guanyaren Galán i Chingoto, la final d'Asunción en Paraguai, on també guanyaren Galán i Chingoto, la inoblidable final de Miami, on en tres sets van guanyar també Galán i Chingoto, la final del P2 de Gijón, on també guanyaren Galán i Chingoto 7-5 i 7-6, i el primer torneig de l'any, el de Riad, on Coello i Tapia guanyaren per 6-4 i 6-2. Així que esta de avui va ser la setena final en la temporada que juguen aquestes dos parelles, número 1 i 2 del món, i està clar que són intractables, que apleguen amb certa comoditat fins este últim partit, cada un perquè si mirem cap arrere, pues en fi, han jugat un montón. El que sí que sé és que així en València no s'han vist mai les cares. Així en València mai hi ha hagut un enfrontament entre Coello i Tapia davant d'Alejandro Galán i Fede Chingoto. Així que estem expectants per el que puga ocórrer. Si mirem cap a la graderia, veurem que hi haurà un 80-85% d'aforament ja omplit, cadires ocupades pels seguidors, que estan eufòrics amb moltes ganes de veure el millor pàdel del món que ens visita en la jornada d'avui per a les finals d'este Torres de la Fonteta.
0: Saps del que m'estic recordant, Luis, d'aquelles finals mítiques de fa 15-20 anys, una de les parelles era Juan Martín Díez i Fernando Velasteguín, l'altra Gaby Reca i Seba Nerone, com ara Galán Chingoto, Coello Tapia, perquè eren finals que se repetien a muntó. Per cert, crec que havies dit que Gaby Reca és entrenador de la parella de Claudia Serrano i Sofía. Sí, sí, de Claudia i Sofía.
1: Ahí el tens, assegut en la banqueta, els braços creuats, les cames també, i ahí està Gaby Reca, un mite. Vaig coincidir en ell fa 2 anys, pot ser 3, sí, en el campionat del món de veterans, uh-huh, on ell defensava, per suposat, la camiseta d'Argentina, i on va demostrar que el pàdel efectivament no té edat. El calfament ja conclòs, les jugadores que acudixen cap a les banquetes, el joc de llums en el pavelló de la Font de Sant Lluís, que ja comença a agafar ritme, el públic que pica palmes, en un minut va a començar esta final femenina del Premier Padel València.
0: A les 2 i un poquet més començarà, recorden, a continuació la final masculina, i en la vesprada d'avui per a donar un poquet la pildoreta del menú que tenim. A les 6 en vòlei femení, Espanya Azerbaijan en la Lliga Europea Nord. A les 7 de la vesprada farem el ressò del Mundial perquè es juguen Alemanya i Curaçao. A les 8, alerta, bàsquet, playoff pel títol de la Lliga ACB, tercer partit de la semifinal, Joventut València Bàsquet, de moment 0-2, l'eliminatòria a favor del conjunt de Pedro Martínez. I després també tindrem més futbol a partir de les 10 de la nit a Mixe, Holanda Japó del Mundial 2026. I a les 9, per al que vulgui saber, també l'anada del playoff final de l'ascens a primera divisió, partit d'anada, com dic, Màlaga-Almeria. Anem a la Fonteta, Luis Urrutia, anem al pavió de la Font de Sant Lluís, pràcticament ja està tot preparat per a que comence esta gran final del P1 del Premier Padel Femení entre la parella número 3, Ariana Sánchez, i Andrea Austero, davant de la número 4, Claudia Fernández i Sofía Araujo.
1: Les últimes paraules d'Àngel González per Ari Sánchez i Andrea Austero, també les últimes indicacions de Gaby Reca per a Claudia Fernández i Sofía Araujo. El partit va a començar. Vestides de blanc, Ariadna Sánchez i Andrea Austero, la parella catalana, vestides de blau fosc, la parella formada per Claudia Fernández i Sofía Araujo.
0: Ahí les estem.
2: Ara comienza el partido. Al servicio, Ariadna Sánchez. Espere, tomen asiento, por favor, gracias.
1: Col·locant-se en el seu seient els últims dels seguidors que acudixen cap a este pavelló de la Font de Sant Lluís. I, senyores i senyors, el partit que acaba de començar amb servici per a Ariadna Sánchez, el primer punt que ve llarg per a buscar finalment la volea guanyadora d'Andrea Austero. Volea creuada i el 15-0 que puja al marcador.
2: 15-0, 15-0.
1: Arraconat ixa bola, impossible de traure per a Claudia Fernández. Una gran acció per part de la jugadora de Barcelona. En joc el segon punt. Jugant-la des del creuat dret fins que la pilota apaga en la zona d'atac i la col·loca molt bé entre les dos la jugadora portuguesa Sofía Araujo. Winner 15 iguals.
2: 15-9.
1: Magnífic el gol para de Sofía Araujo, que ha colocat el 15 iguals en el marcador. Tercer servici per a Ariadna Sánchez. La pilota aèria que li llega a Austero, Austero que colpeja i la trau. I la trau per 3, 30-15.
2: 30-15, 30-15.
1: Que bé ha guanyat aquesta posició Austero, i amb quin kick, amb quina qualitat ha col·locat la pilota per a que botara, colpejara en la paret, en el cristal del fons, i s'alçara per a eixir per 3 metres. 30-15 al marcador. Allà va la pilota de Claudia Fernández, la deixa passar Austero, 40-15.
2: 40-15. 40-15.
1: El colpeig de la jugadora madrileña, que se'n va amb massa força. La vista ve Austero i la deixa passar. 40-15 al marcador. Ve ara la rematada per part d'Austero. Mira com corre Claudia Fernández i l'agafa per a traure-la per 3.
0: Ha estat atent bé, ha arribat bé, sí.
1: Sí, Claudia Fernández per acostar-se cap a la xarxa i traure la pilota amb molta habilitat per al 40-30. Acostant-se en el marcador, la parella hispà-portuguesa. Al servici de nou, Ari Sánchez. Jugant des de línia de fons. Ha llançat la pilota al pico, a la intersecció entre la reixa i el cristall, i envia el joc a l'igual.
2: Igual és. Dius.
1: S'obri després del 40-15... la opció des del resto. Allà va continuar la jugada amb el servici d'Ariadna Sánchez, jugant el creuat de dreta. Allí finalment es creu.

0: creua, mira com es creua la portuguesa i la guanya. La guanya Araujo, la col·loca a l'esquerra d'Ari Sánchez i això és pilota de break. La primera pilota de break que tindran Claudia i Sofía Araujo.
1: En este primer xoc de la final femenina del P1.
0: Ja la trau Ari Sánchez. La pilota que aplega per a la volea que erra. La volea que erra Ustero. I d'esta forma passem del 40-15 al break. Trencament de servici inicial per davant Fernández i Araujo en este primer joc de la final.
1: Han malbaratat aquest avantatge, tenien dos pilotes per a tancar el joc. Per cert, ara que dius, Luis, lo del pico, que sempre ha sigut una de les grans polèmiques del pàdel, s'han canviat moltes voltes les regles, però recordem que quan pega i la pilota va cap a l'altre costat és perfectament vàlida.
0: Sí, sí, durant el punt sí. En el servici depèn de la direcció que agafa la pilota.
1: Exacte.
2: El servici, Claudia Fernández.
1: Si va cap avant no passa res, si sí, retrocedís és mitjà.
0: Pues això és. 1-0, Claudia Fernández, Sofía Araujo per davant en esta gran final del Premier València 2026. A veure com ho intenta ara la parella formada per Ustero y Ari Sánchez desde el resto. Mira la rematada de Ustero. Is de la cancha Claudia Fernández y la coloca. ¡Magnífica! En la xarxa para guañar el punt desde fuera de la pista. Excelente Claudia Fernández.
2: 15-0, 15 love.
0: Que vea llegit l'acció de Ustero. La rematada i com ha eixit de la canxa per a col·locar el 15-0 al marcador en eixa bola que mor directament en la xarxa. Jugant volea. Allà va amb certa dificultat la primera volea d'Araujo. Guanya metres, la segona volea, la estampa en el cristal del fons, 15 iguals. La errada ara de Sofía Araujo.
2: 15 iguales. 15-0.
0: El pabelló de la Font de Sant Lluís. Vivint la final femenina. A continuació la masculina, el partit que tots esperen així en València. Tractant de reaccionar des del rest. Ari Sánchez i Ustero. Mira quina bona la volea. La volea de Ustero pel mig, guanyadora per al 15-30.
1: André Ustero, jove talent, nascuda el 2004.
0: Ja dic, dos parelles exactament iguals, jugadora molt jove i jugadora veterana, sense ser gran veterana, però sí jugadora de... Ja molt de recorregut en el circuit professional.
1: He dit 2004, però volia dir 2007, que és l'any d'Ustero. En maig, fa un mes i dos dies, va fer de 9 anys.
0: Encara amb 18. Mira quina jugada més bona acaba de protagonitzar. Que bé la col·locada la portuguesa Araujo per a empatar el joc.
2: 30 iguales, 30 iguals.
0: 30 iguals que havia llegit l'acció Araujo i com s'ha col·locat en la trajectòria de la pilota d'Ari Sánchez per a buscar la seva zona del revés. Estem en 30 iguals. 1-0 per a Fernández i Araujo, que estan jugant des del servici, però estan apretant a muntó les catalanes des de la zona del rest. Mira com baixa i eixa bola per a que la volea se'n vagi a la reixa. Errada de Claudia Fernández. Això és bola de break.
2: 30-40, 30-40.
1: Recordem que venim del primer break del partit, del primer xoc.
0: I ara volen el contra-break. La parella catalana. Veurem com responen en este joc. Tirant molts globos. La parella que vestix de blanc. La resposta sense assumir riscos per part de Claudia Fernández i de Sofía Araujo. I mira quina pilota acaba de col·locar. Altra volta a l'esquerra d'Ari. La pilota magnífica de Claudia Fernández per a buscar el iguals.
2: Iguales, Dius.
0: Que bé, Claudia.

0: Y colocant la pilota fora de l'abast de la jugadora catalana. Estem en iguals. Ha salvat la primera pilota de trencament de servici la parella Fernández Araujo. Així que continua l'1-0 en el marcador per a elles. Guanyant la posició des del resto. Ari Sánchez i Ustero. La pilota des del fons de Claudia Fernández i la volea que se'n va fora. La volea directament cap a la reixa.
1: Ventaja Fernández Araujo.
0: I el servici que guanya l'avantatge. Així que tenen pilota per al 2-0. Sofía Araujo i Claudia Fernández. Allà va el servici, la rematada d'Araujo per al 2-0. Remata amb potència pel mig.
2: Pues del contrabreak, Lluís, a confirmar el break.
0: Es que tenien,
2: sí, sí. Y están malbaratante opciones en el 40-15 en el primer joc, y ahora la pilota de break, la parella de Ari Sánchez y Andrea Austero.
0: Andrea Austero es ahora qui trau. La pilota pera la ra de Claudia. Ahí se engaña Claudia Fernández, 15-0.
1: 15-0, 15-0.
0: Ferrà de Claudia se tira les mans a la cara, coneixedora de que estes boles en general no les deu d'errar. Està servint Ustero i ara erra directament el rest. L'envia a la xarxa Araujo, 30-0. Bueno, pues dos errades no forçades. Ara de Fernández i Araujo, que obrin la possibilitat de que inauguren el seu caseller de jocs. La parella Sánchez Ustero. 30-0 al marcador. Amb el servici de la parella catalana, que està dominant constantment, guanyant constantment la zona de la xarxa. La pilota per a Claudia, la baixada de paret i l'errada. L'erra Claudia Fernández. L'envia a la xarxa, 40-0.
1: 40-0, force love.
0: Són tres errades no forçades les que duen el marcador fins la clara avantatge d'Ari Sánchez i Andrea Ustero. És Ustero qui està al servici. A veure com ho intenta. I el rest per part de la portuguesa se'n va també directament fora. Així que quatre errades no forçades, joc en blanc. Jugadores a vestidors. Perdó, a la banqueta.
2: Un joc impar, això vol dir que n'hi ha descans i canvi de pista. És curiós, perquè han tingut molta més consistència en els dos primers jocs, la parella Claudia Fernández i Sofía Araujo, que ho han fallat pràcticament tot en este tercer. Però bé, així anà ese empàdel. De moment, 1-2 per a Claudia Fernández, Sofía Araujo, davant d'Ariana Sánchez i Andrea Ustero. Así continuem des dels estudis centrals de A Punt Ràdio, en el Punt a Punt, vivint la final femenina del Premier Padel de València des del pavelló de la Font de Sant Lluís. A veure si podem sentir el que està dient l'entrenadora, les jugadores, a Ari i Andrea. És un poquet intel·ligible perquè se li menja el so d'ambient.
0: Sí, és que sona molt alt, eh?
2: Sí, els dos sos són nítids, són nets, però clar, el de la música és bona. Així que anem a aprofitar per contar un parell de detalls més, Clara.
3: Sí, en el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 s'arriben bones notícies per a l'equip valencià Campos Racing, perquè la carrera de Fórmula 3 ha sigut un diumenge magnífic, ja que ha fet un doblet amb victòria del líder del campionat, Hugo Chucu. És que mos costa de dir este apellido. Y tercera ha quedat el francés Nael, que es col·loca segon del campionat. L'únic espanyol, el català Bruno del Pino, ha quedat dins dels punts de la sisena posició i el campionat es troba tercer. L'equip d'Alcira lidera així el campionat per equips, i en la carrera de la Fórmula 2 també ha sigut molt bo per a l'equip comandat per Adri Campos, ja que ha aconseguit podi amb Nicola Etzolov i ha aconseguit el segon lloc, que es col·loca líder del campionat, i el seu company d'equip Noel León, que ha finalitzat 8è en la zona de punts. L'únic espanyol com en la Fórmula 3 és el català Mari Boya, que ha finalitzat en la 21 posició, i en el campionat d'equip segueix liderant l'equip d'Alcira. La carrera de Fórmula 1, recordem que serà a partir de les 3.
2: Tornem al pàdel, tornem a la Fonteta, Luis.
0: Perquè el primer punt d'este quart joc del primer set l'acaben de guanyar Fernández i Araujo, que estan al servici. 15-0, 2-1 per a Claudia Fernández i Sofía Araujo. Segon servici per a la jugadora número 1 del rànquing portuguès. El servici i la volea que l'envia a la reixa.
1: 15 iguales.
0: Errada Araujo, que porta 3 quasi consecutives. Tindrà que millorar les seues prestacions Sofía Araujo, tot i que està per davant en el marcador. De nou, ara sense arriscar la portuguesa, fins que la pilota plega al revés d'Ari Sánchez i la col·loca al racó. Magnífic el revés d'Ariadna Sánchez per a col·locar-se de nou per davant. 15-30.
1: 15-30.
0: Magnífica, eh? En molta mà, ixa pilota col·locada per Ariadna Sánchez, i ara la rematada incontestable per part de Sofía Araujo per al 30 iguals.
1: 30 iguals, 30 iguals.
0: Repatant pel mig, la jugadora portuguesa per a equilibrar este quart joc del partit. Recorden, 2-1, estan guanyant Claudia Fernández i Sofía Araujo en esta final del Premier Padel València. Pilota ja en moviment, tractant de guanyar avantatge la parella catalana. Mira que ve la contraparet que tracta de fer Clàudia i la pilota que se'n va fora. És 30-40, és bola de break.
2: Bola per al 2-2.
0: Pilota de trencament de servici. I la graderia que recolza la parella. Opció de trencament l'han tinguda també en el joc anterior i no han pogut guanyar-la. Es col·loquen en posició d'atac les catalanes, que saben que tenen una posició magnífica per a trencar el servici, el punt llarg. Entrant en joc les quatre jugadores. Va a buscar la profunditat, Ustero. Finalment la pilota plegarà fins la bandeja de Claudia Fernández, que se'n va fora. Claudia Fernández egua la seva bandeja i aplega el trencament de servici.
1: Dos juegos iguales. Two games on.
0: El break per a Sánchez i Ustero, que passen del 2-0 en contra al 2-2.
2: Això te l'anava a dir, de break confirmat a break rebut i contra, i el break confirma per l'altra banda, així que dos jocs per a cada una de les parelles del tiró. A veure què passa.
0: 2-2 en el marcador d'este primer set de la final del Premier Padel València.
1: 15-0, 15-0.
0: Ara torna a errar des del rest Claudia Fernández. Deuen d'anar més espai, perquè estan cometent massa errades en el col del res les dos jugadores que vestixen de negre. Han agafat avantatge pronte, però ja l'han perduda, probablement per més errades pròpies que per encert d'Ari Sánchez i d'Ustero. El servici de nou per a Ari. La pilota que plega per a Claudia Fernández i la bola se li va llarga. Se li va a Claudia Fernández. 30-0 per a Sánchez i Ustero. Estan cometent moltes errades les jugadores catalanes. El servici de nou per a Ariadna Sánchez. La pilota que aplega per a la rematada d'Ustero, però es converteix en un amago i no la pot traure Araujo. 40-0.
1: 40-0.
2: Està intel·ligent. Sí.
0: Ha amagat amb que anava a colpejar en potència. Ho ha fet mollet, però llarg, i no ha pogut aplegar la parella que vesteix de negre. 40-0. De nou servici per Ari Sánchez. La bandeja, la xarxa. La bandeja d'Ustero.
1: 40-15.
0: Engaña.
1: 40-15.
0: La jugadora de Barcelona. I el 40-15 que puja al marcador. Tractant de reaccionar. Des del rest, Araujo i Claudia Fernández. Allà arma el braç per a la rematada. Ustero. I l'envia Manises.
2: No sé si és el costat on estan les cabines de transmissió, però si no, la bola t'arriba, eh?
1: 40-30.
0: Sí, sí. No, no. Estem en el lateral.
2: Pues...
0: No estem en el fons, però... La pilota l'ha agafat fatal Ustero i l'envia molt lluny de la pista. Pues continuen retallant, 40-30. De nou servici per a Ariadna Sánchez, que veu ja la sospita de que això pot canviar. El joc entre dretes, Claudia Fernández. Ustero la deixa curta, apareix Araujo i la guanya. El punt guanyador de Sofía Araujo per a igualar el joc.
2: La Sofía Araujo, que recordem, va ser tenista professional, va arribar al 900 de la Guita fa 10 anys.
0: Des d'aquell moment s'ha dedicat al pàdel, siguent número 1 del pàdel portuguès en els últims anys. Estem iguals. Ja la pilota en moviment. Ja va de nou a buscar el globo en profunditat, arma el braç, Ustero, i se la trau. El gol magnífic d'Ustero.
1: Ventaja Sánchez Ustero.
0: Que després de la errada que ha comès en el mateix gol fa un punt, torna a repetir-lo i ara sí que és capaç de traure-se-la i de guanyar este punt. Però això és Ustero, eh? Andrea Ustero no pararà de pegar-li a la bola. Ventatge per a Ustero i Sánchez. Allà va la volea i la torna a deixar curtíssima. Ustero, protagonista d'estos últims 3 punts. Per encerts o per errades, però tot ho fa ella. Esta jugadora de 18 anys. El punt que... envia el joc al segon iguals. Ja està la pilota en moviment. Allà va de nou. La pilota d'Ustero la trau de la canxa. És Claudia, però li pega a la reixa per fora.
1: Segunda ventaja, Sánchez Ustero.
2: Havia eixit bé de pista, Luis, però...
0: Sí, Sánchez Ustero. Ha eixit molt bé, eh?
2: El Marc, sí, sí, però li ha pegat a la part de dalt.
0: Ha evitat molt bé el pal en la seva eixida, però quan ha alçat la pilota per a que entrara per damunt de els 3 metres s'ha trobat amb la reixa. És ventatge per al servici. Bola per al 3-2. Avantatge per a Sánchez i Ustero. Recorden que estem en la final del Premier Padel València. Amb 2-2-2 en el marcador. En esta batalla que comença a ser llarga. La lluita des de fons de pista fins que plega la pilota, però Ustero torna a pegar-li Ustero i la guanya. I Ustero la guanya per a col·locar el 3-2 en el marcador. Per a bé o per a roïn, tot el que passa en el partit està en la pala d'Andrea Ustero.
2: La protagonista d'este inici de la final femenina del Premier Padel de València, que l'estem contant en directe a les 2:33 de la vesprada des del pavelló de la Font de Sant Lluís. 3-2, per tant, jugadores a rebre les instruccions dels entrenadors, la música, i la veritat és que estan parlant Messi, més queixant-se la parella de Claudia Fernández i Sofía Araujo, Luis, que la de Ari Sánchez i Andrea Ustero, que estan recuperant i poquet més, eh?
0: Bueno, és que és molt difícil, és una parella molt ofensiva la que conformen Ari Sánchez i Adriana Ustero, mentre que Claudia Fernández és una dreta molt tranquil·leta, és una dreta molt ordenada, és una jugadora que no és agressiva, és una jugadora sense molt d'atac, però que Bueno, forma una bona parella amb Sofía Araujo.

0: i la jugadora portuguesa sí que té ixa vessant ofensiva que li falta a Clàudia Fernández. Però, en tot cas, el que sí que veiem és que fins ara el domini inicial de Fernández i Araujo, que s'havien col·locat 2-0 al seu favor, ha virat i ha canviat fins a este 3-2 per a Sánchez Ustero després dels primers 22 minuts de partit d'esta gran final del torneig valencià.
1: I després de guanyar 3 jocs consecutius.
2: Tomen asiento, por favor. Espere, tomen asiento, por favor. Gracias.
0: Continua entrant el públic.
2: Fue.
0: A ocupar els seus seients i el partit que continua. 3-2 en el marcador. Jo crec que Gavi Reca li haurà dit a Clàudia Fernández i a Sofía Araujo que fa falta una miqueta més d'anar davant, una miqueta més d'agressivitat. I a veure si ho entén en este revés de Clàudia Fernández. El revés des de la mitja pista de Clàudia Fernández la col·loca a la dreta d'Ustero per a col·locar el winner. El joc guanyador de Clàudia Fernández de les poques voltes que hem vist a la madrilenya en la zona d'atac, en eixa transició en el seu joc. 15-0 al marcador. Allà va tractar de col·locar la mateixa pilota Araujo, però ara reacciona molt bé i després quin bloqueig acaba de fer Ari Sánchez.
2: 15 iguales. 15.
0: Com ha bloquejat eixa pilota que anava en verí per part d'Araujo per a col·locar el 15 iguals. Tinc que dir-te que veig molt millor Ari Sánchez i a Ustero, eh?
1: Sí. Volen ser més protagonistes.
0: Sí.
1: Jo crec que està...
0: Estan jugant molt millor. Jo crec que amb les idees més clares, mira, ara la errada d'Araujo. 15-30.
1: Saps què passa? Que volent només ser consistent la parella Fernández-Araujo no li es dona. Perquè també erren.
0: Sí, sí. Així que 15-30 en el marcador. Tres jocs al rest i en les tres oportunitats s'han col·locat per davant la parella Sánchez-Ustero i ara sí que reacciona bé Araujo per a guanyar el punt i per a col·locar el 30 iguals. Recordem, Sánchez-Ustero guanyen 3-2. Estem 30 iguals amb servici per a Fernández Araujo. Allà va jugar-la des del fons. Ustero busca el creuat per a Clàudia. La pilota, ui, per part d'Araujo. Té que apartar-se Ari Sánchez perquè la pilota li anava a la cara. Ai, si ahí estiguera. Ai, si ahí estiguera Juan Lebrón. La que es montaria si estiguera ahí Lebrón. 40-30. Li pega la volta al joc la parella Fernández-Araujo. Allà va buscar la pilota, la reixa per part d'Eri Sánchez i la guanya. Col guanyador d'Eri Sánchez, creuat fins la zona de la reixa. I ahí iguala de nou el joc. En molts jocs hem aplegat a l'igual, sí. Està molt equilibrat l'encontre, però si veus no veiem a les jugadores de blau prop de la xarxa. Eh? Sempre són les de blanc les que estan en zona d'atac. Quan ara fa la volea Ustero, una segona volea, ara exigís, no aplega Araujo, alça la pilota Clàudia Fernández i la tira fora.
2: Out.
1: Després de la
0: pilota de Clàudia
1: defensa.
0: Se'n va fora.
1: Sí, boníssima sí. Defensa d'Andrea, eh?
2: Ventaja Sánchez Ustero.
0: I l'avantatge és per a Sánchez Ustero, pilota de break, opció de guanyar 4 jocs consecutius. La graderia sap que no travessen per un bon moment Clàudia i Sofía Araujo. Però si veus, cada volta Araujo juga per dalt, globos per a buscar la zona d'Ustero, que no mostra cap signe de debilitat. Ustero que torna a jugar creuat fins que la pilota prega Araujo i ara sí que la rematada és oficial.

0: Fía Araujo es inabastable, pero austero. Y de esta forma torna a pujar el igual al marcador.
1: Sí, lo que es verdad es que usted lo está hecho antes en el desparpajo que no tienen les a tres, y sobre todo la parella. Ha intentat votar para abastar una pilota que era inabastable, porque estaba muy bien rematada. Pero bueno, anem otra vegada amb Dius.
0: Otra volta estem en iguals. Amb el servici de Clàudia Fernández. Clàudia que juga cap a la zona d'Ari, la trau bé. Ara alcen la pilota, però la rematada guanyadora, segona consecutiva d'Araujo. La portuguesa apareix en el partit.
1: Segon avantatge.
0: És bola per a l'empat a 3. Desaprofitar les seues opcions de trencament. I anem a veure si no ho paguen. De nou alcen la pilota, altra volta, mira com canvia de possessió Araujo per a fer la rematada i guanyar-la. Quin xoc d'Ustero contra la xarxa.
1: Se l'ha fet matar la panxa, pobreta, en la cinta.
2: Juego Fernández Araujo, tres juegos iguales.
0: Però el cert és que han alçat dos pilotes de break en este joc i han col·locat l'empat a 3 en el marcador. En el moment en què es complís la mitja hora d'esta final femenina del Premier Padel València-Piguan, que es disputa així en el municipal de la Font de Sant Lluís.
1: Vostè, Luis, anava com un bobuet, botant la pilota, quasi s'ha partit per la meitat. S'ha clavat l'alambre que n'hi ha dins de la cinta, però ha parat l'hemorràgia la parella Fernández Araujo, que eren tres jocs seguits en contra.
0: És una reacció important, perquè donava la sensació que la superioritat era molt gran per part de Sánchez i Ustero. Han tingut dos pilotes per al 4-2. I ara es col·loquen també per davant en este joc. En este setè joc del partit, tres iguals el que tenim en el marcador. Al servici Ari Sánchez, però cal col·locar el resto, sí. No es pot enviar el resto directament fora de forma constant com ho estan fent. 15 iguals. L'errada ara de Sofía Araujo, la jugadora lisboeta. Empat a 3, 15 iguals. És un duel fins ara que no s'ha produït en cap final del circuit professional. Torna a buscar la zona d'atac la lisboeta. Araujo que la torna a rebre, la rematada Araujo, torna a esprintar per la pilota Ustero i ara sí que la guanya. I ara sí que Ustero té habilitat per a no tocar la xarxa i eixir-se'n de la pista i aconseguir un winner espectacular.
1: El que ha fet, ha corregut, no s'ha venjat la xarxa i més mal que estava a la porta, perquè això s'està pa pobreta, ho ha fet molt bé, però molt bé. Rapidíssim.
0: Ha trobat l'escapatòria per al 30-15 que acaba de pujar al marcador. De nou pilota en moviment. Altra volta en zona d'atac les catalanes. Mira com li la demana Ustero a Ari Sánchez i la rematada guanyadora d'Ustero.
1: La rebenta.
0: I és que va continuar així, Carlos.
1: Té una tècnica de remat que m'encanta, Ustero.
0: Guanyo, perga. És una jugadora espectacular, una miqueta inconsistent, però sí espectacular. 40-30. És que l'any passat estava jugant amb menors. Mira ara l'errada d'Ustero. La volea.
2: 40-30, Forge i Serge.
0: Quan ho tenia i retallen en el marcador, quasi sense fer res, Clàudia i Sofía Araujo. El servici de nou d'Ariadna Sánchez. La pilota per a Clàudia s'enganya. S'enganya Clàudia Fernández i el joc que cau del costat de la parella millor col·locada. 4-3 al marcador. Per davant, Ariadna Sánchez i Andrea Ustero, jugadores a les banquetes.
1: A rebre instruccions, com abans. A veure si abans que sona la música podem sentir la veu dels entrenadors, com el tècnic de la parella Clàudia Fernández, Sofía Araujo. Estamos en la final, chicas. Lo has sentido y tal, Luis, lo que decía el entrenador a los jugadores, a la pareja Claudia Fernández, Sofía Arujo, demandarles un poquet més, un puntet més, que puchen la intensidad y el ritmo, porque en actitud no están siguiente superiors a Ari Sánchez y a Andrea Austero.
0: Ah, pero cabe recausap, Y yo creo que se adona de que falta una miqueta a les seues jugadores per a tindre la iniciativa en el partit, que si tot continua així, la victòria se l'enduran Claudia i Ari, però tenen que millorar en el joc. 4-3 en el marcador. Mira la rematada de Sofía i la torna a casar Andrea Austero. Apareguen en la zona de la xarxa i votant per al 0-15 el winner a travolta de Andrea Austero, que portarà ja una desena,
1: Sí, porta voltes. I a més que este no és només un punt, és una declaració d'intencions.
0: De cols guanyadors per Andrea Austero, 0-15. Jugant el creuat de revés, Ari Sánchez i Sofía Araujo. Y mira la errada. Ahora aquí se engaña es Ari Sánchez. Envía el seu revés directamente cap a la reixa. 15 iguals.
1: Bueno, es que 15 iguales. No me es tocar la pilota. Ariadna Sánchez se ha pegado la bota y la ha liado.
0: Sí, ella ya lo sabía, sí. Y si esa pilota se la había anat fora. 15 iguals en el marcador. De nuevo alza en la pilota sobre Sofía per 3. La rematada de Sofía Araujo.
2: 30-15, 30-15.
0: I la trau per 3 sense capacitat de reacció per Ari Sánchez. 30-15. Pues jo crec, Carlos, que això és una miqueta el que estava demanant-los Gavi Reca,
1: Sí, el pas endavant.
0: Sí. Que jugaren més a prop de la xarxa, que tingueren aquesta oportunitat de jugar en zona d'atac i jo crec que és el que estan fent... Ahora la rematada de Araujo.
2: 40-15, 40-15.
1: Era guerra sin prisioneros,
0: Ya. Sí. Directamente al cos. Sí, sí. Dustero. Si estiguera ahí, LeBron te anaves a enterar.
1: Y ahora que vi es lo de Gavi Reca, es que, claro, me recordé la parella. Reca Nerone, el talent. El picaba Reca, pero era un momento aquí. La sangre bullía a Nerone. Y ese era un animal.
2: 40-30.
0: Sí, sí.
2: Porchi
0: Sergi. 40-30. Hi ha hagut una errada en la comunicació del marcador. Es produeixen els xiulets per part dels espectadors. En tot cas, el joc continua amb 4-3. Li avisa Claudia. I Araujo, un llitx perfecte per a fer la baixada de paret per el centre i col·locar-li empat a 4 en el marcador.
1: És que, a més, la baixada de paret li havia agarrat a Ari Sánchez en la pala cap al seu revés, no cap a la dreta. Ja no li donava temps.
0: Així que empat a 4 en el marcador. Emoció al màxim en esta final del València Premier Padel. En el retorn del pàdel professional a la ciutat de València, 3 anys després. Bona la rematada ara de nou d'Austero per al 15-0. Ari Sánchez en el servici, el resto que la deixa molt alta i tampoc vol quedar-se arrere Ari Sánchez. La rematada de la jugadora de Reus,
1: si
0: no per al 30-0.
1: La primera que fa, Luis.
0: Sí.
1: Tot el protagonisme dels rematades està
0: per Austero.
1: Sí.

0: 30-0 el marcador. Jugant el creuat, mira com apareix en la xarxa Austero per a col·locar una volea que soterra la pilota després de tocar en la xarxa. Estan liquidant este joc a tota velocitat Ari Sánchez i Andrea Austero, 40-0. Servici per a Ari. Busquen la zona de la portuguesa. Alça la pilota, no es volen anar enrere i la volea guanyadora per part d'Austero, que no pot alzar Clàudia Fernández. I d'esta manera el 5-4 que puja al marcador.
1: Por 5 juegos a 4. Delif, Falk es tu for. Bolas nuevas, por
0: favor. En blanc. A partir d'ara jugarà en pilotes noves. Però és que el partit cada volta està més clar, Carlos.
2: Sí. D'actitud, el que més intenció vol de guanyar i endur-se la final, està clar, veurem el que succeeix, però Ari Sánchez i Andrea Austero són les que estan volent ser protagonistes, donant un pas endavant davant de Clàudia Fernández i Sofía Araujo, que estan oferint només consistència i que la seva reacció no ha sigut confirmada. Queden 10 minuts per a les 3 de la vesprada. Estem en directe en el punt a punt, així en A Punt Ràdio, visquent, transmetent la final femenina del València Premier Padel des de la Font de Sant Lluís. D'ací a 9 minutets a les 3 pararem per a connectar amb la nostra redacció de servicis informatius i després a veure com segueix esta final femenina i a continuació només acabar la de xiques, la de xics, la de homens, la final masculina, no abans de les 4 de la vesprada, i que enfrontarà a la parella número 2 del món, Galán Chingoto, davant de la número 1, Coello Tapia.
0: Tornem a la Fonteta. Estem 5-4 i això vol dir que estan restant per a guanyar el primer set Ariadna Sánchez i Andrea Austero.
1: 15-0,
0: però si l'ho dius, la errada, eh? Punt gratis, el que acaben de guanyar Sofi i Clàudia. Després d'esta errada per part de la parella catalana. Allà va el joc i mira, eixa dreta, eixa volea guanyadora d'Austero, buscant l'esquena de Sofía Araujo per al 15 iguals.
2: Que sembla com si, Luis, en el duel de volees estiguin un poquet més incòmodes Fernández i Araujo.
0: Sí, és que, sobretot, Clàudia no és una jugadora de molt d'atac. Necessita tindre al seu costat una metralleta per a que guanyi els punts, perquè ella no erra una. Si te fixes en Clàudia Fernández, errades no forçades cada partit, està en números baixíssims, però també el que són els seus winners.
3: Puja, puja, puja, puja.
0: Així que 15 iguals. Mira com li diu, eh? Ari, puja, puja, puja. Per a que ho puga fer, i mira l'errada, abans ho parla, abans erra.
2: Exacte.
0: Errada de Clàudia Fernández, amb la volea de revés, 15-30.
3: Ari, eh? Ari, eh?
0: Estan a dos passets del set Ari i Austero. Necessiten reaccionar, però ja Araujo i Clàudia Fernández.
3: Las dos.
0: Amb este 15-30 que reflecteix el marcador. Ara estan jugant el creuat de dreta. Finalment Austero l'envia per a Clàudia. Apareix també Ari Sánchez. La pilota per al revés de Sofía i a la xarxa. La errada de Sofía Araujo per al 15-40. Són dos pilotes de set.
2: Es nota molt, quan li pega de revés Sofía Araujo a dos mans, li pega molt moll i com si no tinguera confiança, perquè quan la té sí que s'atreveix a pegar-li una mà al revés.
0: La reacció de la graderia de la Fonteta, que vol veure més partit. 15-40. Allà va la treta de Clàudia Fernández i mira la baixada de Sofía. No la pot controlar Ari. Retallen distàncies, 30-40. Però en tot cas continua siguent pilota de set per a Sánchez i Austero. De nou la juga en llarga, de nou tracta de fer la baixada de paret, però ara s'enganya. Ara s'enganya Araujo i el primer set és història. Por 6-4.

0: Més enllà de la tàctica de jugar el globo creuat, més enllà de jugar ferm des del fons, és des de l'actitud, des de la garra, des de la força, des de les ganes, on tenen que tractar d'aconseguir la millora la portuguesa i la madrilenya, perquè és que estan siguent constantment dominades. I és cert que ahir Clàudia Fernández es troba en una posició realment còmoda, però no podem dir el mateix de Sofía Araujo. Sofía Araujo defenent no es troba còmoda, a ella li agrada atacar i no està atacant.
1: Tal qual.
0: I això fins ara ens està costant.
1: André Bustero, que està encarnant pues això, aquesta joventut, aquest descaro, el desparpajo i les ganes de fer les coses bé, i al seu costat Ari Sánchez, la més veterana, ja està inventant, està pendent d'ella, s'estan parlant molt més elles dos que l'altra parella, perquè Clàudia Fernández per no molestar ni parla, i Sofía Araujo, la portuguesa, no està exercint com a líder, siguent més veterana, perquè per això té 29 anys, mentre que Clàudia Fernández, una xiqueta nascuda al 2006, és una xiqueta que va fer 20 anys al mes de febrer. Però bé, això ha sigut el primer set en esta final del Premi Padel femení, quan abans d'arribar a les 13 tindrem també que donar l'últim apunt, Clara.
2: Sobre el flag valencià, que és protagonista a Calatayud, perquè arriba la jornada decisiva de les Spanish Flag Bowls 2026 i que decidiran els campions d'Espanya de flag futbol, que és la modalitat sense contacte del futbol americà i que serà olímpica a Los Angeles 2028, on els equips valencians continuen fent-se notar. El València Firebats Open va signar ahir una jornada perfecta amb 3 victòries en els 3 partits i és l'únic representant valencià que continua en aquesta lluita pel títol nacional. Pel contrari, el sueca Templaris no va poder sumar victòries en aquesta fase de grups, però busca acabar el campionat amb bones sensacions amb els partits de classificació que li queden pendents. I en categoria femenina les notícies també són excel·lents, perquè l'IBI Butterflies i el València Firebats ocupen les primeres posicions després de sumar 3 victòries i només una derrota, i mantenen així intactes les seues opcions de lluitar pel campionat. Així que avui es resol tot a Calatayud, amb Firebats buscant la glòria en l'Open i amb el IBI Butterflies i el Firebats preparades per a confirmar ese gran moment del flag futbol valencià.
1: Què? Futbol americà sense contacte. Què coses? Tornem, encara que queden 2 minuts, a disfrutar-los. Luis Urrutia des del pavelló de la Font de Sant Lluís en esta final del torneig femení de pádel.
0: I mira, jo crec que quan tornem de l'informatiu encara ens donarà temps a contar el tercer set, perquè veig canvi d'actitud clar per part de Fernández i Araujo en estos primers... Ara han errat en estos primers 4 punts.
1: Sí, però han errat, Luis, per valentia. Han errat per anar. No per molles.
0: Amb este 40 igual. És clar, si perds per falta de competitivitat, pues, en fi, no és exactament el que desitges, però estes coses poden passar. 30 igual en el marcador. Mira, l'ha rematat, Ustero. És que no dona opció, Andrea. Altra volta agafant la pilota molt d'alt i fent que bote, que s'alce moltíssim després de tocar el cristall del fons. 40-30. És bona per a l'1-0, però si veus, constantment les jugadores de blanc estan en la xarxa, en zona d'atac. No deixen que Araujo i Clàudia pugen. Ahí estan, volea darrere de volea, fins que aconsegueixen el punt guanyador. És que és molt evident. 1-0, Sánchez Ustero per davant en el marcador. Necessiten millorar la qualitat del globo Araujo i Clàudia per a buscar la zona d'atac, perquè com continuen així, en tornar de l'informatiu estarem contant que Sánchez i Ustero són campiones en València.
1: Perquè estan jugant en plan... Collo, Tapia, és que és aixina. Més minut per arribar a les 3 de la vesprada. Luis Urrutia, gràcies, i tornem de seguida després de l'informatiu.
0: Així continuem.
1: El put a put, que mai no para, continuarà d'ací a mitja horeta i fins les 12:30 de la nit. Així, en Apunt Ràdio.
3: Són les 3.

0: I continuem pendents de la firma de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Són hores d'esperança, però també d'incertesa, perquè l'Iran no ha aclarit si acudirà a la cita telemàtica que Donald Trump ha convocat per assignar la fi de la guerra. Els mediadors han viatjat a Teheran per a desencallar la negociació. I demà arrenca l'última setmana d'escola. L'alumnat valencià encara els últims dies del curs després d'un mes de mobilitzacions del professorat. Farem balanç dels acords parcials aconseguits en burocràcia, valencià i salaris. Les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d'Educació continuaran en taules sectorials. I avui, Dia Mundial de la Donació de Sang, 14 de juny, hem de recordar que la sang salva vides, no es pot fabricar i només s'aconsegueix gràcies a la generositat. Es vol visibilitzar en este dia, sensibilitzar també sobre esta necessitat i agrair la col·laboració dels donants. I a Alacant, queda no res per conèixer quin és el ninot indultat de les fogueres del 2026. Laura López, endavant.
1: Només queden unes hores per a saber quins dels 201 ninots exposats a la llotja del Peix d'Alacant seran els ninots indultats de les fogueres del 2026. A les 5 de la vesprada es tanquen unes votacions que enguany es modernissen. El paper i les urnes s'han substituït per QRs i votacions en línia.
0: I els esports, futbol i bàsquet com a plats, podríem dir, principals del menú. Raül Pina, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Sònia. Pàgina mundialista amb el futbol. D'aire de la passada matinada tenim este recull de marcadors. Qatar 1, Suïssa 1, Brasil 1, Marroc 1, Haití 0, Escòcia 1, Austràlia 2, Turquia 0. Esta vesprada a les 7, Alemanya, Curaçao. I a les 10, Països Baixos contra el Japó. I Espanya ja es troba a Atlanta. Demà a les 6, el debut contra Cap Verd, que no ha disputat cap Copa del Món, per tant, també debutant la selecció de Cap Verd. I avui, últim entrenament i roda de premsa prèvia de Luis de la Fuente. En futbol de casa nostra, anada el play-off d'ascens a segona federació. Tribal Valdera 0, la Nucía 0. L'ascens per als nuciers, per al conjunt de la Marina Baixa, es decidirà dissabte al Camilo Cano. I quant al bàsquet, València Bàsquet afronta esta vesprada el tercer partit de la sèrie de les semifinals del play-off pel títol de l'ACB. Per ara, 2-0. Per als Taronja, amb la 6a Joventut de Badalona. El duel a l'Olímpic, a les 8, al de Triomf, situaria a València Bàsquet ja en la final, on l'espera el Barça.
0: I en l'oratge tenim l'estiu instal·lat, amb sol i temperatures altes, però demà arriben, atenció, algunes tempestes. Lluís Obiols, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Acabarem el cap de setmana amb oratge molt tranquil, amb temperatures altes. De fet, ja s'ha arribat als 34 graus, per exemple, a Llora, a Villena, 33 graus i mig a Xella, o, per exemple, 33 a Sumacàrcer i a Cirat. Per tant, molta calor. Tenim alguns núvols al sud. També estan creixent núvols a l'interior, que a última hora del dia podrien deixar alguna gota al racó d'Ademús. Però, en general, situació molt tranquil·la, amb brises, en general, que seran fluixes. Esta pròxima nit i matina, núvols al sud. I de cara a la jornada de demà, el matí farà sol, un cop s'hagin trencat estos núvols, i de vesprada creixeran amb més força les nuvolades a l'interior, descarregaran ruixats i alguna tronada, preferentment a l'interior de la província de València, comarques com la Vall de Cofrents a Llora, també la Plana Útil Requena, el Racó de Mus, algun ruixat també a l'interior de Castelló, però vaja, seran fenòmens puntuals i concentrats sobretot a l'interior central. Demà de vesprada s'acabarà mig en núvol volat a la resta del territori, però en general parlarem d'un dilluns amb més núvols i amb eixe risc de ruixats. Pugen les mínimes. Esta pròxima nit i matinada al sud, per exemple, Alacant no baixarà dels 21 graus. I demà les màximes, molt paregudes a les d'avui, la majoria dels valors de 30-35 graus superant-los puntualment a les comarques centrals i a l'interior sud.
0: Elena Herrada mana al control tècnic, els parla Sònia Silvestre. 3 i 4, anem amb tot.
4: Les notícies del cap de setmana.
0: Bé, suspesa la vaga d'educació després de 4 setmanes, suspesa, no desconvocada, fent balanç de les negociacions entre la Conselleria i els sindicats, que s'han centrat en 7 punts, 7 reivindicacions, i només un s'ha tancat amb un consens generalitzat. Paco Miguel.
5: Treva d'estiu en les aules de l'escola pública, però amb les espases en alt per al setembre. La consulta a les bases suspèn temporalment la vaga indefinida després de sotmetre a votació els famosos 7 punts reclamats pels sindicats i la corresponent oferta de la Conselleria d'Educació. El resultat ha sigut un escenari completament fragmentat. L'únic consens total ha sigut el de la simplificació burocràtica. Hi ha acord de 4 sindicats per aprovar un decret en 6 mesos que reduïsca la paperassa. A partir d'ací, el bloqueig és quasi total. El bloc de la vaga ha rebutjat el calendari de ràtios per massa lent, la flexibilització de plantilles per falta de xifres netes i el pla d'infraestructures i FP tampoc ha tingut acord. Desacord també en inclusió educativa, en considerar curtes les places d'audició i de llenguatge. Pitjor encara, els dos punts més calents es queden en l'aire. En els salaris, divisió. CESIF i AMPE firmen la pujada de 200 euros al mes, però Intersindical, Comissions i UGT la consideren insuficient. I en el model lingüístic, tancament en banda. El bloc de la vaga tomba la proposta del Consell, en la qual CESIF es va quedar completament a soles. Els sindicats adverteixen, s'acosta un estiu de negociacions tècniques. Si no hi ha millores, el conflicte tornarà a esclatar al setembre.
0: I conclosa la vaga indefinida de l'educació pública, la concertada ha programat esta pròxima setmana la tercera jornada de parades parcials. Es queixen de diferència de tracte per part de la conselleria i reivindiquen, entre altres coses, un acord per a permetre la jubilació parcial o millorar les plantilles. Anna Moure.
6: No es plantegen una vaga indefinida com la de la pública, però ja porten 5 concentracions i 2 vagues parcials. Els sindicats de l'educació concertada es queixen de la doble velocitat a l'hora de negociar. Reclamen assentar-se amb la conselleria, com s'havien compromès ja fa 6 mesos. Marga Baixauli, de Comissions Obreres, i Vicent Cabanes, de FESIE.
7: Portem des que ha començat la legislatura sense negociar res. Estem aturats.
8: El que vulguem és que igualar les forces que està dedicant als companys de la pública, que nosaltres ens alegrem molt de que se reunissin molt, però ens agradaria que dedicara els recursos i la intensitat en proporció a lo que és la xarxa dels centres concertats.
6: Uns centres que escolaritzen el 29% de l'alumnat a la Comunitat Valenciana i que, segons FESIE, el sindicat majoritari, tenen una llarga llista de mancances. Higinio Vázquez i Vicent Cabanes.
9: Les plantilles que estan completament obsoletes. Ahí és on viene nostra reducció de càrrega lectiva.
8: Un acord per a poder jubilar-se parcialment el professorat de la Comunitat Valenciana, millores de plantilles, encetant la negociació en els centres que tenen més necessitats, com són els d'educació especial i de formació professional, i la millora d'una ordre que es diu de pagament delegat.
6: És a dir, el sistema de pagament dels salaris que abona directament la conselleria al professorat dels centres concertats i que, segons els sindicats, genera conflictes. Si no s'atenen les seues reivindicacions, estan disposats a continuar amb les protestes. Marga Baixauli, de Comissions Obreres.
7: Si en això no n'hi ha prou, a setembre mobilitzarem altres accions.
6: Este dimecres, els 5 sindicats que representen l'educació concertada han convocat parades totals o parcials i una concentració a la porta de les Corts.
0: I avui també hi ha hagut altres manifestacions per l'educació pública. A Madrid, milers de docents i famílies han eixit al carrer en una nova protesta pel que consideren un desmantellament de l'escola pública en favor de la concertada. Es plantegen iniciar al setembre una vaga indefinida que el govern d'Ayuso considera incomprensible. A Barcelona, una altra manifestació ha reunit bona part de la comunitat educativa per exigir a la Generalitat un gran acord per l'educació pública. Comissions Obreres adverteix que la bretxa salarial de gènere, lluny de reduir-se, fa uns anys que s'ha estancat. Se situa a prop del 17% i la causa la trobem sobretot en els treballs a temps parcial, que recauen sobretot en dones, i no per pròpia voluntat, informa Rosa Mateu.
10: L'informe de Comissions Obreres destaca que el salari mitjà dels homes és de quasi 28.000 euros anuals, mentre que el de les dones és d'uns 23.200 euros. Això és una diferència de 4.700 euros, una desigualtat que, segons el sindicat, és conseqüència de l'abús en la contractació a temps parcial. 7 de cada 10 d'estos contractes estan en elles. En part, Pablo és la secretària de Dones d'Igualtat de Comissions Obreres del País Valencià.
11: Que només un 10% d'elles ho fan de manera voluntària, és a dir, que no volem, les dones no volem treballar parcialment, i això condiciona moltíssim el salari.
10: A més, el 86% de les dones valencianes treballen en sectors molt feminitzats, com els serveis, el comerç, l'hostaleria, les cures o la dependència, amb salaris més baixos segons l'informe. Hi ha molts complements que haurien de revisar-se perquè, segons s'expliquen, beneficien més els homes.
11: Si de 10 euros 4 tenen que veure amb els complements salarials, doncs les dones tenim molt menys retribució.
10: Una bretxa que creix fins al 20% per a les dones migrants, que han de treballar en molts casos en faenes per a les quals estan sobrequalificades, perquè no sempre es convaliden les titulacions. Dolores Jacinto és la portaveu de l'Associació Intercultural de Professionals de la Llar.
12: No vemos una brecha salarial, vemos un abismo, porque realmente el pluriempleo en este sector es bastante. La economía sumergida también tiene unos niveles bastante altos.
10: Demanen al govern que apliquen la directiva europea sobre transparencia salarial.

0: a treballar en la igualtat de sou per al mateix càrrec.
1: I en clau política, demà el president Pérez Llorca rebrà al Palau de la Generalitat el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya. La cita es produeix a petició de Llorca i en l'agenda està el nou model de finançament autonòmic del govern espanyol, un model que els governs populars rebutgen. Tot i això, el govern valencià no tanca la porta, arribarà a un acord si beneficia la Comunitat Valenciana. I en clau judicial, demà Begoña Gómez compareix per quinta volta davant el jutge Peinado. En esta ocasió, el magistrat vol que siga jutjada per un jurat popular i li ho comunicarà este dilluns. Peinado acusa la dona de Pedro Sánchez de tràfic d'influències, apropiació indeguda, malversació i corrupció. A banda, dimecres i dijous, l'expresident Zapatero serà interrogat a l'Audiència Nacional. Ho farà pel possible rescat fraudulent de l'aerolínia Plus Ultra i també per les joies que trobaren al seu despatx valorades en 1.300.000 euros.
2: A punt, les notícies del cap de setmana.
1: Comentàvem en portada, avui se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang amb una donació especial al Centre Social de Puçol. Enguany el focus es posa en aquestes 8.000 persones que s'han decidit, que han donat sang per primera volta enguany i en el creixement de donacions de plaquetes i plasma. Marciano Gómez, conseller de Sanitat.
3: En la comunitat, la verdad es que estamos en la pole position como conseller de Sanitat. Me siento absolutamente orgulloso de lo que hacen los ciudadanos de la comunidad, de lo que hacen nuestros, pues como Rafael, que acaba de hablar con él, que ha dado 102 veces y que para él es un acto absolutamente normal, es un acto absolutamente altruista y es un acto de humanidad.
1: Un dia per a sensibilitzar sobre la necessitat d'obtindre sang segura de manera regular i agrair als donants altruistes este gest que fan. Maria Jesús Arilla és cap d'hemodonació del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
4: El ser humano acaba de ir a la luna y de volver, pero no somos capaces de fabricar la sangre todavía. Entonces dependemos de esa solidaridad y de esa generosidad de que todos los días pongan su brazo para que les saquemos la sangre y otros puedan vivir.
1: Per a ser donant cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar en bon estat de salut. Anabel Julià és la directora d'infermeria d'este centre de transfusió.
5: Si hace falta, los acompañamos dándoles la mano durante todo el tiempo que están aquí con nosotros, que solo es media horita. Ellos vienen con toda la ilusión del mundo, siempre con una sonrisa, ellos más que nosotros incluso, y cuando se van, todavía la sonrisa es más grande.
1: Els hospitals, recordem, no tanquen mai i cada dia fan falta unes 700 donacions. I més assumptes. Els fàrmacs per aprimar-se s'han convertit en un fenomen sanitari i social, també. Només l'any passat es van vendre a Espanya 5 milions d'unitats d'estos tractaments, un 85% més que l'any anterior, amb la promesa de perdre pes i millorar la salut. Però les veus expertes alerten, també tenen riscos estos medicaments i el control mèdic, per tant, és essencial. Sheila Lluc.
6: En 2024 el cos de l'empresària Ana Miranda va canviar a causa de la menopausa. L'escoltem.
7: Jo sempre he sigut pues, grosseta, culoneta, però arriba un moment que no podia controlar aquest pes.
6: Amb 93 quilos i diagnosticada d'obesitat, es posa en mans de professionals. Li pautaren dieta i esport combinats amb un dels 4 fàrmacs contra l'obesitat que es poden prescriure a Espanya.
7: Comenci en la dosis, poquet a poquet, anant introduint-la en el seu seguiment.
6: Com assenyala Carlos Morillas, cap d'endocrinologia de l'Hospital Doctor Peset, no són medicaments per a perdre pes, són tractaments per a una malaltia crònica.
8: Estos fármacos hacen que sea mucho más sencillo hacer la dieta porque tengo menos hambre y luego hay que acompañarlo de ejercicio de fuerza muscular.
6: En el cas d'Anna, el canvi ha sigut físic, però també clínic, i ha millorat la salut.
7: Perquè estic en 72 quilos i ha arribat el moment que ara ja estic en un pes pues que ja no soc obesa.
6: Els especialistes parlen de beneficis cardiovasculars, renals i hepàtics, però també d'efectes secundaris, nàusees, mal d'estómac, vòmits o mala tolerància digestiva. Només es poden comprar en farmàcies i en recepta mèdica. Sentim de nou al doctor Morillas i en la farmacèutica Mireia Gazaga.
8: Los fármacos no están financiados en el sistema público de 200 a 450 euros mensuales y hay una legislación para poderlo pautar.
9: Se necesita una receta oficial con el número de colegiado, el nombre del médico.
6: Comprarlos fuera del circuito sanitario te riscos.
8: No es de calidad, ha perdido la cadena del frío, no te hace efecto.
6: Els metges insisteixen. Cal ajustar la dosi, vigilar la massa muscular, augmentar la proteïna i fer exercici de força. Perquè no són una moda, sinó un fàrmac.
1: I el col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta setmana que ve. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra

0: contra l'estatut marc que ha signat el Ministeri amb els sindicats majoritaris. Els metges demanen un estatut propi i millores en horaris i en les retribucions.
1: Que va tratar 192.700 tones de residus, de 35 tipus de residus diferents.
2: En 5 quilòmetres a la rodona poden haver afeccions de salut. Ara és quan més força tenim que fer per evitar que això vagi endavant, no?
3: Suponemos que el juez vea que eso no es viable para las personas.
0: Són algunes de les persones que s'han manifestat avui pels carrers de Llíria contra la planta de biometà que ja ha començat a construir-se al terme municipal. Convocat per les associacions ciutadanes de Camp de Túria i la Serrania, el veïnat ha tornat a denunciar que el projecte és un perill per a la salut i per a l'entorn. I allà ha estat Maria Poveda.
4: Nova manifestació del veïnat del Camp de Túria i de la Serrania contra la planta de biometà que ja ha projectat al terme municipal de Llíria. La plataforma convocant no tira la tovallola i tot i que les obres ja han començat, confia que les protestes i la via judicial frenen un projecte que diuen perjudicarà el medi ambient i la salut de la població. I és que asseguren que la planta se situarà molt a prop dels nuclis urbans, no només de Llíria, sinó també de Casinos o Domenyo, i que generarà quasi 200.000 tones de residus a l'any. A pesar que el projecte compta amb la declaració d'impacte ambiental per part de la Generalitat i amb el vistiplau de l'Ajuntament de Llíria, la plataforma demana que es paralitzi per complet.
0: Gràcies, Maria. I atenció a esta mesura que tancarà temporalment el pas per la platja entre Almassora i Borriana. I és perquè els mesos de juny i també el de juliol són els de la cria del xatrac menut. Hi ha una xicoteta colònia de dos parelles a la desembocadura del Millars i per a protegir-la es pren esta mesura. Sònia González.
5: Fins al mes d'agost no es podrà creuar la desembocadura per la vora de la mar entre Borriana i Almassora per a protegir les colònies de xatrac menut que hi ha a la zona, que es troben en ple període de nidificació i de cria. Hi ha tanques provisionals i cartelleria informativa avisant de les restriccions. Com a ruta alternativa, es proposa utilitzar el pas de la Cosa. Des del Consorci de la Desembocadura del Millars es fa una crida per a fer compatible l'ús de l'espai públic amb la protecció dels seus valors naturals, especialment en moments clau com este. I és que el xatrac menut fa el niu arran de terra, és molt sensible i vulnerable. Ho explica Josep Bord, del grup d'estudi i protecció dels rapinyaires Ecologistes en Acció.
6: Coincidís en el pas de pescadors, de gent que va a passejar en gossos, perquè poden xafar els ous. Si n'hi ha pollets, els gossos poden menjar els pollets.
0: I jornada de sensibilització a Vinaròs, on la protectora El Cau ha organitzat una desfilada de gossos en adopció i diverses activitats per a recaptar fons. Entre els objectius, animar a l'adopció d'animals sènior i evitar els abandonaments, sobretot ara de cara a les vacances.
7: Los perros de protectora, yo debo decir por experiencia que son muy agradecidos. Han pasado todo lo que han pasado y son muy agradecidos.
8: Molt fidels als amos i llavors normalment tenen un caràcter prou tranquil, tot i que n'hi ha alguns que han passat una mala època.
9: A punt, les notícies del cap de setmana.
0: L'Iran continua pensant-se-ho, continua estudiant la proposta d'acord amb els Estats Units i no ha aclarit si acudirà a la cita telemàtica que Donald Trump ha convocat per avui. Per primera volta, la República Islàmica, això sí, es compromet a no tindre armes nuclears, informa Remei Blasco.
10: En 107 dies de guerra, Donald Trump ha donat a sobrades mostres d'una gestió erràtica en la guerra contra l'Iran.
11: When crazy people have nuclear weapons, bad things happen.
10: Amb canvis de rumb i de criteri que culminen este cap de setmana. Ahir va anunciar per avui la firma de l'acord de pau, sense tindre assegurat el sí de Teheran. La República Islàmica reconeix que s'està molt a prop, però vol més temps per a revisar l'esborrany. Fonts oficials reconeixen per primera volta que el país renunciarà a fabricar o comprar armes nuclears. Els mediadors s'han traslladat a Teheran per a desbloquejar la situació i s'han trobat amb algunes protestes contra el tracte.
12: Arriba, ara sí, es correrà.
10: Siga avui o en els pròxims dies, per qüestions logístiques i perquè no volen ni vores, els Estats Units i l'Iran firmaran el memoràndum de manera telemàtica. L'acord ha de comportar la reobertura de l'estret d'Hormuz, que Trump vol immediata i que els ayatolars preveuen en el termini d'un mes, perquè caldrà desminar el corredor. La resta de qüestions espinoses queden per a una fase posterior. Israel, aliat dels Estats Units en la guerra contra l'Iran, es desvincula de l'acord i està per veure què farà al Líban, on se suposa que també han de cessar els atacs. Avui ha bombardejat Beirut. Des del 2 de març, la xifra de morts al Líban és de 3.700.

0: i Trump complís avui justament 80 anys i ho fa amb una controvertida festa als jardins de la Casa Blanca. Eva Terol.
1: Si el mal oratge no ho impedís, els jardins de la Casa Blanca acolliran esta nit per primera vegada en la seva història diversos combats de lluita lliure. És el plat fort de la festa d'aniversari de Donald Trump, emmarcada, per a més polèmica, en els 250 anys de la independència dels Estats Units. 60 milions de dòlars ha costat el ring i les grades per a 4.000 convidats. Una estructura immensa que Trump...
2: The Eiffel Tower.
1: Vol que es quede per a sempre, com la Torre Eiffel, com el futur Saló de Ball que ja està construint i que ha comportat la demolició de l'ala est de la Casa Blanca.
3: This is my gift to the United States of America.
1: O l'Arc del Triomf que projecta, com el de París, o un nou passeig per al Lincoln Memorial. La febre constructiva del president, amb la seva narrativa personalista, no convenç el veïnat.
4: What are the ways in which he's going about doing it?
1: Que més enllà de valorar l'envelliment d'alguns monuments, critiquen la falta de transparència amb què el president està transformant la seva ciutat. A Washington, Trump aspirava a posar el seu nom al costat del de Kennedy, en un emblemàtic centre cultural, però un jutge no l'ha deixat. De matinada i amagats darrere d'una gran lona, un grup d'operaris han complit ja la seva ordre i han esborrat de la façana les lletres del seu nom.
0: I Lleó XIV ha donat avui les gràcies al poble espanyol per haver-lo acollit amb entusiasme i devoció, ha dit, durant la seva visita de 7 dies al nostre país.
5: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re.
0: Ho ha fet després de resar l'Àngelus des del Palau Apostòlic a la plaça de Sant Pere del Vaticà. I a la República Democràtica del Congo el brot d'Ebola està descontrolat. El nombre de casos ha pujat a 710 i hi ha vora 150 morts. Les noves mesures sanitàries i un estricte protocol en els soterrars no estan frenant els contagis. Per a la variant que afecta el país africà no hi ha vacuna i la mortalitat està entre el 30 i el 50%. I Suïssa ha dit no a limitar la població del país, com pretenia una iniciativa del partit d'ultradreta. És el que apunten els sondejos difosos per la televisió pública. L'escrutini encara està en marxa, però, segons els primers resultats, entre un 54 o 55 dels vots han sigut en contra d'esta proposta antiimmigració, que posava en risc els acords que permeten la lliure circulació de persones entre Suïssa i la Unió Europea. I bé, dones víctimes del depredador sexual Jeffrey Epstein denuncien insults, amenaces i un assetjament constant en xarxes, i tot arran que els seus noms isqueren a la llum amb la publicació de milers de documents sobre el cas. Eva Terol.
1: Va dir al món que Jeffrey Epstein havia abusat sexualment d'ella quan tenia 14 anys. Les amenaces van començar immediatament.
6: People were saying that I was a prostitute.
1: Van dir de mi que era una prostituta. A la seva filla de 12 anys, a classe, li preguntaven, burlant-se, si era filla d'Epstein. El seu nom figura 46 vegades en els documents que es van fer públics entre desembre i gener, i això ha convertit la seva vida en un infern.
6: Man, that had a... It was a picture of him holding a rifle.
1: Una altra de les víctimes recorda amb horror la fotografia d'un home armat amb un rifle que li deia que no mereixia estar viva. Almenys 24 dones denuncien assetjament per part de trolls, molts de l'entorn del president Trump, amic del violador.
7: I didn't really go out, I stayed home most of the time.
1: Algunes ja no s'atreveixen a eixir soles de casa, altres
8: typically carry a gun.
1: O fan armades. El Departament de Justícia reconeix errades en la gestió dels arxius, on va quedar exposada la identitat de 177 dones. Una errada que s'ha traduït en més violència contra elles i les ha convertit en víctimes per partida doble.
0: I ara temps per a l'esport. Ampliem els continguts de la portada i afegim altres arguments d'un intens cap de setmana. Raül Pina, bona vesprada de nou.
9: Bona vesprada de nou, Sònia. Parlem del Mundial de Futbol. Espanya ja es troba a Atlanta, avui últim entrenament, i a les 10:15 parlarà Luis de la Fuente, el seleccionador, en la prèvia. Demà debut en Cap Verd a les 6 de la vesprada. I per a motivar el personal, esta és l'arenga del capità Rodri al vestidor de la selecció als seus companys.
10: Si empieza esto, vamos a ver, que nos sirva todos juntos y a generar un equipo, lo que somos, no una selección de jugadores, un equipo, ¿va? ¡Uno, dos y tres!
9: Està bonic l'ambient de Rodri com a capità i veu autoritzada. També marca el camí de com actuar davant d'un escenari mundialista a la resta del vestidor.
11: Intento transmitir a la gente es que lo que hayamos hecho en el pasado nos tiene que servir para saber cuál es el camino, no para equivocarnos, ¿no? Y yo creo que esta selección se ha caracterizado siempre por esa humildad de entender que tenemos que ganar a nivel grupal y que sí.

0: queremos ganar, no podemos ir de individualidades, necesitamos de todos.
1: Esta vesprada a les 6, Alemanya Curaçao, a les 6, no, a les 7, Alemanya Curaçao, a les 10, Països Baixos contra Japó. I en futbol de casa nostra, anada de la final del play-off d'ascens a segona federació. La Nucía empatat a 0 a la Canaleja, al camp del Tribal Valderas d'Alcorcón. Dissabte a les 7 al Camilo Cano. La resolució per al conjunt nucier, que està a 90 minuts de l'ascens. Això sí, haurà de guanyar en el temps reglamentari, o en la pròrroga, o als penals. Però ja ho té més a prop. Així que tot el roig, que és el lema del conjunt de la Marina Baixa. I canvi de valor, temps de bàsquet. València Bàsquet juga a les 8 a l'Olímpic de Badalona contra la 6a Joventut. Tercer partit de la sèrie de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, que per ara dominen 2-0 els taronges. Sumar un nou triomf significaria obtindre el bitllet per a la final. Només acabar el segon duel, amb la penya Pedro Martínez ja diagnosticava el futur.
2: Bueno, hay que estar tranquilo, recuperarse físicamente de hoy y ajustar alguna cosa, porque, bueno, pues yo, sobre todo de defensa, en ataque conseguimos tiros contra su defensa más o menos librados y yo creo que es más ajustar cosas atrás que adelante.
1: En la final ja espera el Barça, que anit va aconseguir el 3-0 superant la Laguna Tenerife per 76-85. I el NBA, els Knicks de Nova York, són els nous campions. Esta matinada ha guanyat 90-95 els Spurs de San Antonio. La sèrie ha acabat 4-1 per als Knicks. Tercer títol de la franquícia, que no guanyava el títol des del 73. Per cert, com sempre passen aquestes coses, algunes actuacions vandàliques han entrebolit la festa que ha esclatat esta matinada a Nova York, i enmig de Times Square, un grup de gent incívica botava foc a un autobús escolar. La policia ha hagut d'intervindre per evitar més esclats de violència. Motor, Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 a Montmeló. Tenim en marxa la carrera. Està en la volta número 17, lidera Russell per davant de Hamilton i Antonelli i Norris. Quant als espanyols, lloc número 13 per a Carlos Sainz, i per a Fernando Alonso, el lloc número 16. Sona i jo, amb el nostre utilitari, segurament aniríem més ràpids que Fernando Alonso, però bé.
3: No sé, no sé.
1: Pilota, Joan Esparza, el pilotari d'Ontinyent, s'ha programat campió de l'Indival de Raspall. Ho ha fet en una final interrompuda per una inoportuna lesió de Tonet Quarta al genoll dret. El genoll dret i el sextuple campió ha hagut de retirar-se. Pàdel, estem en eixes finals del Premier Pàdel a la Fonteta, amb ara 8.000 aficionats que estan gaudint de la final femenina. On s'enfronta la parella número 4, Sofía Araujo i Claudia Fernández, contra la parella número 3, Ari Sánchez i André Ustero. Per ara, la parella número 3, entre Ari Sánchez i André Ustero, dominen 6-4 el primer set i estan prenent 3-4 en el segon, que està disputant-se, com diem, a la Fonteta. En el quadre masculí, el clàssic, la final serà entre la parella 1, Tapia i Coello, contra la 2, Galán i Chingoto. I acabem amb una medalla en triatló, medalla de bronze, que el valencià Roberto Sánchez Mantecón ha aconseguit en el campionat d'Europa de triatló a Tarragona. El de Mislata es va escapar en la prova ciclista i això li va permetre lluitar per aquest important bronze.
3: Carai, Raül, molt complidet. Gràcies.
1: A tu, Sònia.
3: Alacant sabrà esta vesprada quins són els ninots indultats de les fogueres. Últimes hores per a votar. A les 5 comença el recompte per a saber quins ninots se salvaran de les flames. En l'exposició del ninot està Laura López.
4: A només una setmana de la planta de les fogueres, avui tenim un d'aquests actes previs als dies grans que les comissions esperen amb més il·lusió. Esta vesprada sabrem quin dels 201 ninots exposats a la llotja del Peix són els ninots indultats de les fogueres de 2026. Queden poc més de 2 hores perquè tanquen unes votacions que enguany es modernissen i es fan digitalment. Cada entrada a l'exposició del ninot, que costa només 2 euros, té un QR que dona accés a una papereta digital on es pot votar el millor ninot adult, infantil i d'una barraca. Només 3 vots per persona que decidiran quins ninots es salven de les flames.
3: I acabem amb la música de banda, que ha sigut protagonista en el CaixaForum de València. Les bandes juvenils d'Albalat de la Ribera, Albal i Castellar l'Oliveral han participat en el primer festival Música i Germanor, una trobada de bandes afectades per la Dana, organitzada per les entitats musicals i també per l'associació PAP, PAP Germanor, una plataforma de suport psicològic. Amb ells acabem, continua punt a punt, amb Salva Gómez al comandament. Que passen una bona vesprada de diumenge. Adeu.

0: Hola, què tal? Benvinguts a este nou tram de vesprada, de 3 i mitja de la vesprada, continuem en directe en el punt a punt en Apunt Ràdio. Acabem d'escoltar els serveis informatius, però continuem en l'esport i tenim que tornar directament cap a la Fonteta perquè havien deixat el partit un poquet més encaminat, però jo crec que n'hi ha sorpresa, Luis Urrutia.
1: No podrem parar de sorpresa. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada, perquè estan jugant les parelles 3 i 4 del món, així que la victòria de qualsevol d'elles és normal. Cap de les dues es pot donar com a sorpresa, però sí que és cert que el primer set l'havien jugat, però millor, Ari Sánchez i Ustero, i s'ha produït un canvi de tendència en este segon set. El primer l'han guanyat Ari Sánchez i Adrián Ustero per 6 jocs a 4, mentre que en este segon el domini està siguent per a Claudia Fernández i la portuguesa Sofía Araujo, que dominen amb break a favor 5 jocs a 3 el segon set. Així que, si tot continua a este ritme, anem camí d'una tercera i definitiva mànega per a conèixer el nom de les campiones ací en València.
0: Bueno, pues ajustant-se el partit d'esta final de xiques, ara una deixada espectacular, Luis, per a continuar en ese marcador en el que de moment 6-4 el primer set, 3-5 que és este segon set. Recordar que en la Fórmula 1, el Gran Premi de Montmeló, de moment estan en la volta número 21, que al capdavant va George Russell, després Hamilton i tercer Antonelli. No es mereix molt eixa part alta de la classificació en la graella, i el que no canvia tampoc és per a Fernando Alonso anar últim, després de que Stroll i Bottas hagin abandonat. El que està en la posició número 20 és Fernando Alonso. Això en quant a la Fórmula 1, i en quant al pàdel, tornem a la pista, Luis, perquè es reanuda el xoc.
1: I Carlos Sainz, què tal?
0: Carlos Sainz, a veure, 14.
1: 14.
0: 14, Carlos Sainz. En la línia, també, en la línia.
1: Sí, bueno, però ahí està. No, home, però ja que diguem un espanyol, diguem l'altre.
0: Sí, tens tota la raó.
1: Sí, sí.
0: Me poden els colors.
1: Estem en el segon set d'esta final del Premier Padel València, on estan a 3 punts de guanyar el set Fernández i Araujo. Estan jugant el creuat de revés. Sofía i Ari. Va a buscar avançar la seva posició Andrea Ustero. Ustero que la col·loca per a el col guanyador de Claudia Fernández. Magnífic. Fora de la basta a la dreta d'Ustero. Per al 30, iguals estan a 2 passets de guanyar este segon set Claudia Fernández i Sofía Araujo des del rest. Preparada per a traure Ustero.
0: T'escoltava abans, Luis, dir que sí, tornaríem de l'informatiu en la partida en marxa, i efectivament,
1: Sí. És pàdel femení, amic. I és estrany veure un partit femení de menys de durada d'hora i mitja.
0: Anem camí, Una hora i 23 portem.
1: Sí, hora 23 i el partit està 6-4-3-5. Ahí està la baixada de paret de la portuguesa i la pilota de set. La guanya pel centre, 30-40. És pilota de set per a Claudia Fernández i Sofía Araujo, que han voltejat el marcador. El públic de València que recolza les jugadores.
0: S'ha notat també en l'ambient, Luis, l'hora de dinar, o ja ha tornat
1: no,
0: la
1: no.
0: gent?
1: No, no, no, no. La gent a les dues ja ha vingut dinaeta. Perquè
0: han de pres, no?, d'ir.
1: Sap que són moltes hores les que tenim per davant de pàdel en la jornada d'avui, així en la Font de Sant Lluís. És pilota de trencament de servici, i allà va de nou la rematada de Sofía Araujo. No aplega Ustero i la guanya. I la guanya Ustero per a posar-se 1-1 en este segon set. L'equilibri que aplega i el partit que es decidirà en el tercer i definitiu set.
0: Pues empaten, Tanta

0: Sofía Araujo con Claudia Fernández. El partit en este 6-3, després del 6-4 que ha caigut del costat de Sánchez Fallada i d'Austero Prieto. I que de moment iguala les coses en la Fonteta en esta final femenina. Recordem que també després estarem pendents de la final masculina entre la parella formada per Coello i Tàpia i ese galán chingoto que tant va donar que parlar. He estat escoltant-vos este matí, Luis, i com explicaves la seqüència.
1: És que este matí obries Instagram, obries...
0: I soles es parlava d'això, no?
1: TikTok i te veies un anàlisi, un altre del que va passar, del que no...
0: Teories...
1: Sí. Però és, ja saps, la salsa del pàdel, eh? I que jo crec que tant de mal li fa l'esport per la vessant esportiva i tant de bé li fa per la vessant de coneixement d'aquest esport minoritari.
0: Sí, al final, ixe dit, no?, que n'hi ha de que bé o mal, lo important és que es parle. I, bueno, pues no deixa de ser publicitat, no?, perquè ixa, entre combetes, pica baralla, no?, ixe pic esportiu i no esportiu, que també envolta el pàdel, pues, també a trencar fronteres en les xarxes socials per a que més gent encara li arribi tot el que va ocórrer ahir a la ciutat de València i que avui, bueno, pues, lo que sí que ha deixat és en una final masculina, evidentment, a Chingoto i a Galán. Després del que va passar ahir, ahí veiem al entrenador donant indicacions a les seues jugadores. Abans de començar, un tercer set que veurem de quin costat cau, Luis.
1: Pues efectivament, pot caure de qualsevol dels dos. 6-4 el primer set per a Ari Sánchez i per a Austero, que han jugat magnífic en 44 minuts. Ara estem en 1 hora i 24 minuts de final. El segon set l'han guanyat per 6-3 Claudia Fernández i Sofía Araujo, que han donat un pas endavant, que han trobat els problemes que tenien i ara han aconseguit igualar, equilibrar el joc, també el marcador, i d'esta forma que puguem caminar cap al tercer i definitiu set. Així que anem a veure com es resol el partit, com es resol la final, mentre Gavi Reca continua parlant amb les seues jugadores.
0: Luis, tot eixa beguda energètica que patrocina aquest esdeveniment i que, bueno, pues està al voltant de les cadires, en les neveretes, això entenc que no consumeixen, no, d'això, les...
1: Sí, les... com
0: sí?
1: Que no.
0: Durant el partit?
1: Sí. A voltes, no sempre.
0: No, pues jo pensava que no, Jo pensava que...
1: I fora de la canxa...
0: Home, fora sí.
1: Habitualment,
0: sí, fora pot ser,
1: sí.
0: Encara que
1: sí.
0: No és el més recomanable abusar d'aquest tipus de begudes energètiques.
1: No, però sí que hem vist, sobretot a Juan Lebrón, el prendre aquest tipus de mesures. Bueno, pues va començar el tercer i definitiu set amb servici per a Claudia Fernández, la jugadora madrileña que ha donat un pas endavant en este segon set. Allà va i no la poden tornar. La pilota que ve sense rebot i que no poden tornar les jugadores catalanes. 15-0. Estic veient una miqueta apàtica a Ari Sánchez. No sé si està amb certa ràbia perquè veia el partit guanyat i ara el veu empatat.
2: 30-0, Cercilo.
1: Però veig a Ari amb una certa mancança d'actitud. Ho aprofiten Fernández i Araujo per a col·locar-se amb 30-0 al marcador. En una Fonteta absolutament plena, Està a rebentar la Fonteta en la vesprada d'avui. En este migdia estem a 21 minuts per arribar a les 4 de la vesprada. I així està el punt a punt en la jornada d'avui. Ara amb el pàdel. Després afegirem el voleibol perquè la Lliga Mundial està en Alacant.
0: Sí, correcte.
1: Allí jugarà Espanya davant d'Azerbaiyán.
0: A partir de les 6, en la veu de Gonzalo Blanes, però no és l'únic, Luis, que tenim per davant, perquè tenim vesprada també de futbol en el Mundial, en Alemanya, Curaçao, a les 7 de la vesprada, I també parlarem de bàsquet en aquest partit que pot clavar a València Bàsquet en la final dels play-offs de la Lliga. 2-0 va la sèrie davant Joventut a l'Olímpic de Badalona a les 8 de la vesprada. Contarem, aquest possible desenllaç. I ja després a les 10, més futbol en el Mundial. Països Baixos, Japó. I a les 11:45, més o menys, els últims minuts, no anem a dir 90, perquè no seran 90, però els últims minuts del punt a punt. Tornem a la Fonteta, Luis.
1: Seran més o menys.
0: Més o menys.
1: Eixos minuts, sí. Està amb clar avantatge de 40-0 la parella Fernández Araujo. Ara erra en la seva volea Ustero. I el 1-0 que puja al marcador.
0: Demanen boles noves.
1: Sí, a partir d'ací es jugarà en un pot recent obert de pilotes. Tenim aquest so del que tants jugadors parlen, Com m'agrada, com sona.
0: Perquè està quan... com comprimit, com és la paraula, Luis?
1: Sí, no.
0: Estan en l'aire, no? Que dins sí. de la llanda de pilotes. I quan s'hauria és quan... un so, no?
1: Produeix un so que és absolutament peculiar. I que a molts jugadors de pàdel els agrada, com sona. Pues 1-0 per a Fernández i Araujo. El torn de servici és per a la parella catalana. Començarà servint Ustero. En este segon joc del tercer set, el primer per a Sánchez Ustero, el segon per a Fernández Araujo. I mira l'errada d'Ari, Mira com erra Ari Sánchez amb el seu revés, amb la volea de revés. L'estavella en la xarxa, 0-15 al marcador.
0: Sí, no està...
1: Alguna cosa li passa a Ari,
0: Sí.
1: I no és física, perquè...
0: Això anava a dir-te, no sembla que siga física, no?
1: No, se li veu bé de moviments, però... 15 iguales, 15 no. Està com creuada. Ara sí que aconsegueixen igualar el joc. 15 iguals. Des de la zona d'atac, de manera constant, les xiques que vesteixen de blanc... Ara forcen la errada de Araujo, que envia el seu revés massa fort directament contra el cristal.
2: 30-15,
1: 30-15 al marcador.
0: Hi ha moments de silenci, en la...
1: Claudio Fernández, sí. Hi ha molt de respecte. Oh, quina errada. Altra errada des del res per a Sofía Araujo.
2: 40-15, 40-15.
1: No ha calculat bé la zona del colpeig de la pilota. Li ha passat la seva posició, ha tocat el cristall i ja no l'ha pogut controlar. Així que 40-15. De nou el servici d'Ustero. I ara es queda curta amb la volea Sofía Araujo. El joc espera Sánchez Ustero.
0: No, doncs més igualat encara, 1-1 en jocs.
1: Empat a un tercer set. La final del Premier Padel València 2026. Servirà Araujo. En este pavelló municipal de la Font de Sant Lluís. Tractant de redreçar la situació, de copiar el que els ha anat bé en el segon set. La parella Fernández Araujo se'n van cap a la xarxa, però Ana erra amb el seu revés Araujo. L'errada de la portuguesa en eixa volea alta de revés. Que col·loca el 0-15 al marcador. De nou servici per a Claudia Fernández. Tracta de fer la baixada de paret per la zona central Ari Sánchez, però la resposta de Claudia Fernández és boníssima. De nou apareix Claudia. Per a jugar cap a la reixa, reacciona molt bé en una contraparet Ustero. Ustero que alça per a que puga respondre Claudia Fernández. Claudia que juga la contraparet, la trau com pot Ustero. Ustero que la deixa cap al costat de Sofía Araujo, remata, la pot casar i la casa Ariadna Sánchez. El millor punt del partit l'acabem de veure.
0: Espectacular.
1: El guanya Ariadna Sánchez.
0: Que ha desbloquejat el cap per a este punt.
1: I la parella Sánchez-Ustero que es col·loca amb 0-30 al marcador. Amb problemes en el servici de Claudia Fernández. Volen trencar el més aviat possible les jugadores catalanes. Allà va jugar-la de nou Ari Sánchez. Buscant el seu creuat, ha tornat a agafar efectivament la confiança la jugadora nascuda en Reus. La volcada ara per part de Araujo, que continua jugant el seu revés a dos mans. La canvia de posició per a que aparega Ari Sánchez. Ara no estan assumint cap risc, cap de les jugadores, sense accelerar massa la pilota. La pista ho permet, la pista està per a jugar a això, a punts llargs. I ara, mira, de qui menys esperàvem es produeix la errada. Erra austero amb un revés que no deia res i l'envia directament a la xarxa per al 15-30. Retallant distàncies en el marcador des del rest. La parella hispano-portuguesa. 15-30 al marcador. Tenen que treballar moltíssim cada punt.
0: Oh.
1: Perquè la pista està per això. Mira com ho tornen tot ara, eh?
0: Sí, sí.
1: Estan tenant amb tot les quatre jugadores. El punt llarguíssim. La comunicació constant dins de la canxa. Va a buscar el creuat Claudia Fernández. La pilota que aplega Ari Sánchez. Ariz, que ara sí l'apreta. I no té resposta d'Araujo.
0: Bo.
1: Pues atenció, perquè això és 15-40.
2: 15-40, 15-40.
1: 15-40 al marcador. Dos pilotes de break per a Ari Sánchez i Austero. Anem a veure com gestionen esta situació la portuguesa i la madrileña.
0: No paren, de donar indicacions entre elles.
1: Sí. Sí. Continua Ari, aplega una pilota quasi impossible. La revés de Reus. Ara la pilota que se n'anava fora per a col·locar la pala Austero. I per tant el punt continua. El punt que continua en la lluita des dels dos revesos. Allí alcen la pilota. La té per a rematar-la i la remata Ari Sánchez. Aplega el break Ari Sánchez, que fa el winner. I se'n van a les cadires, 2-1 a favor. El break que aplega favorable a Austero i Ari Sánchez. 2-1, tercer set.
0: Bueno, pues de moment, l'avantatge justet, en ixe 2-1, que com estem comentant, afavoreix de moment a Sánchez i a Austero. Una xicoteta pausa, un alto en el camí, i de seguida estem de nou així en el punt a punt.
3: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al punt a punt. Este dilluns, des de les 5:30 de la vesprada, en directe, España-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5:30 de la vesprada, el partit d'Espanya a punt a punt.
0: Bueno, pues viurem el partit d'Espanya en el punt a punt, i el que també estem pendents és de la espectacular lluita que n'hi ha per la primera posició en Montmeló, on ara mateix Russell i Antonelli, els dos de l'equip Mercedes, que estan, jo crec que durant tot l'any, en una relació també complicada, perquè els dos volen guanyar. Antonelli, que arriba amb molta força en este començament de la temporada i que de moment està apretant-li a un Russell que no aconsegueix ampliar molt la diferència de segons, la distància al circuit de Montmeló. Per als espanyols continua la cosa pues molt pareguda, perquè Alonso va 18è, perquè també s'ha anat Hülkenberg, i Sainz va 17è, perquè, com estàvem contant, Hülkenberg, Bottas i Stroll han abandonat la cursa. Bueno, pues 4 menys 10 minuts, tornem, Lluís, a la Fonteta, perquè ja està en marxa este 2-1 de moment. En quant a xocs, en el 6-4, 6-3, 1-1.
1: 2-1 per a Sánchez.
0: En sets, volia dir, sí.
1: Sí, sí. Amb col guanyador ara per part de Ustero, que col·loca el 15-0 en el marcador. Volen consolidar el trencament de servici que acaba de produir la parella catalana. Així que obligades a reaccionar una volta més en el partit Claudia Fernández i Sofía Araujo. Comencen a progressar. I ahí està Claudia baixant la pilota. Impossible per Araujo. 15 iguals.
2: 15 iguales. 15-all.
1: Que bé ha baixat ixa bola la madrileña Fernández. Impossible per a la volea de revés d'Ustero, que estava pràcticament en terra. El primer servici no és bo per part d'Ari Sánchez, que tindrà una segona oportunitat per a posar la pilota en moviment. Estem 2-1, tercer set. 15 iguals. Tractant sempre de dur la iniciativa a la parella catalana, que vol el primer títol com a parella. Jugant des de la meitat de la pista fins que aplega la volea. Ui, se li'n va. Se li'n va la volea a Eri Sánchez.
2: Out.
1: Se li'n va cap al costat, directament a la reixa. Avantatge per a Fernández Araujo.
2: 15-30, 15-30.
0: Ho celebren, eh?
1: Sí. Volen recuperar ja l'avantatge que han perdut en el joc anterior amb el break. 15-30 al marcador. Buscant sempre la zona de fons de pista de Sofía Araujo, que ara erra. La errada d'Araujo amb la dreta probablement era un gol de revés, però s'hi ha col·locat per a jugar de dreta i l'envia directament a la xarxa. 30 iguals.
0: Es du les mans al cap, eh? La portuguesa, sabent que, entre cometes, era fàcil.
1: És una errada no forçada en un moment on no toca. No toca cometre este tipus d'errades en una situació com esta, com on ponien col·locar-se 15-40, eh?
0: Sí, era clau.
1: Però no ha pogut aconseguir, així que amb 30 iguals continuen jugant. Ara tenen darrere Ustero. Tracten d'aprofitar esta situació. També s'endarrerix Ari Sánchez. Sánchez, que per la posició en la xarxa, se'n va cap arrere. L'ataca ara de la portuguesa i la guanya Araujo. El col guanyador de Sofía Araujo. L'ha entrat per molt poc. Era tindre bola de break.
2: 30-40, 30-40.
1: Ponen recuperar el servici perdut en el joc anterior. La Fonteta, que pica palmes, desitjant encara més espectacle del que tenim. 1:43 de final femenina en este Premier Padel València 2026. Buscant constantment Ari Sánchez. De nou apareix la de Reus. La bandeja d'Ari a la reixa. És mala.
0: Sí.
1: És mala ixa bola.
0: Molt pareguda a la d'abans, Lluís.
1: I aplega l'empat a dos. Però quina errada, eh?
0: Sí,
1: un gol que per Ari Sánchez hauria de ser absolutament senzill. 2-2. Tota la emoció del món en esta final femenina del Premier Padel de València. Qualsevol de les dues parelles pot guanyar en un partit que comença a farcir-se d'errades, eh? Més por a Pedre que ganes de guanyar. Mira com ara. Mira quina errada de Araujo.
0: Es queda en la
1: 0-15.
0: En la red, deixa pilota. Penses que és per un tema físic, Lluís, o per
1: No.
0: Tema mental,
1: no volen fallar. No volen fallar. No poden fallar, estan comentant amb moltes errades, així que cal ser... Excepte Araujo, mira que valenta. Araujo baixada de paret pel centre, per al 15 iguals. I clar, ara mateix és una situació molt complicada, eh?

0: Tercer colp a tota velocitat. 30-15 al marcador. Volteig en el joc Fernández i Araujo, que ara estan per davant. Recorden 2-2, tercer i definitiu set de la final. Súper emocionant l'encontre. No es mou ni una de les persones que omplin la graderia d'este pavelló de la Font de Sant Lluís. La rematada ara de Araujo, la casa molt bé austero per a tornar-la i tornar a començar el punt. Quin bloqueig més magnífic per part de la jugadora de Barcelona. Continua treballant Ari Sánchez, busca el creuat, la volea alta per a Araujo i la tira fora. La errada d'Araujo amb la volea alta de dreta directament al cristal, 30 iguals.
1: 30 iguales, first goal.
0: 2-2, 30 iguals, últim set de esta final femenina. Recorden a continuació, final masculina, per elles 1 i 2. El partit que tots desitgen veure. Així en València, fa no res, que han perdut la seva posició de número 1 del món, Ganali Chingoto, i la volen recuperar avui així en València. Mentre tant, continuem disfrutant d'esta final femenina. Quina pilota acaba de salvar, estava pràcticament morta austero. Continuen apretant des de prop de la xarxa la portuguesa i la madrileña, i així no hi ha resposta d'austero, és 40-30.
2: Molt bé.
1: 40-30, Forci, Sergi.
0: Però el canvi és total respecte del primer set, eh? La forma de jugar de Claudia Fernández i de Sofía Araujo és diametralment diferent a la que hem vist en el primer set. 40-30, és bona per al 3-2. Qui anava a dir això? Feia 10 minuts, eh? Quan semblava que Sánchez i Austero, amb el break aconseguit, donaven un colp definitiu. Ara sí que treballa molt bé Ari Sánchez i el revés que se'n va a la xarxa de Claudia Fernández. Ja estem a altra volta iguals. Com en tants jocs, eh? Al llarg del partit.
2: Sí.
0: El servici per a Claudia Fernández. Allà la col·loca Claudia. La volea de Claudia i no la controla austero. La envia el cristal del fons.
2: Se'n va llargar, sí.
1: Ventaja Fernández Araujo.
0: Avantatge per al servici. Tornen a tindre oportunitat per al 3-2. Ara de nou el servici, la baixada de paret d'Araujo, però ja hi han llegit la matrícula, perquè està col·locant-la sempre en la zona central. No canvia la direcció de esa baixada de paret, la portuguesa, ja se ho saben les catalanes, que tenen ara sí una resposta contundent. Estem en ventatge per a Fernández i Araujo. Van a xocar volers, però troba molt bé la zona central Claudia Fernández. La pilota que finalment alça Ari Sánchez. La baixada de paret, altra volta de Araujo, i ara l'està veient la red. La errada d'Araujo, estem de nou iguals.
2: Una més, eh? De Araujo en ixe sentit, de quedar-se curta en la xarxa.
0: Estem veient a muntó errades. Però és normal, eh? 2-2, tercer set. Un títol en joc. El que tenim així en València.
2: Un títol i un premi, eh, Lluís?
0: Està clar que així tots juguen per diners, però jo te dic que el 90... Bueno, jo crec que llevat de Juan Lebrón, a qualsevol que li digues què preferixes, el títol o els diners. Quasi tots te dirien que el títol, eh?
2: Home, és el prestigi també, eh?
0: Sí. Mira quina pilota li han col·locat a la dreta de Claudia Fernández. I això és pilota de break.
1: Segona ventaja, Sánchez Austero.
0: Volen trencar el servici. Quan torna a animar la graderia de la Fonteta. Pilota de break. Amb el servici Claudia Fernández. Sí.

0: Es col·loquen en posició d'atac. La parella hispalusa va a buscar de nou la zona central. Ari Sánchez, que la deixa exigida. Allà va Araujo, la toca cap al mig. La bola d'Ustero i no pot aplegar Claudia Fernández. Break. No aplega Claudia Fernández i trenquen de nou el servici. La parella catalana que se'n va a les seues cadires a xerrar amb el seu coach després d'estar altra volta per davant en el marcador 3-2. Ari Sánchez i la seva companya Ustero, que estan a 3 jocs de guanyar el títol així en València.
1: No baixen el pistó, eh? Ja han guanyat el primer, 6-4. Han vist com la portuguesa i l'espanyola Claudia Fernández i Sofía Araujo li remuntaven i empataven a 16 en aquest 6-3, en el 1-1, i de moment, en este tercer set, 3-2. Torna a capgirar la parella de Sánchez i Ustero. Veiem les indicacions precisament a les dues. Ari Sánchez, que està, jo crec que cabrejada, perquè no li està neixint moltes de les coses que intenta. I està ahí raonant, eh?
0: No està jugant bé, avui, Ari. No està jugant bé,
1: jo crec que però... Correcte.
0: És cert que la resta tampoc està jugant millor, eh?
1: No, no, clar, està igual a per això, perquè estan fallant totes.
0: Perquè jo crec que cap de les quatre està jugant un partit redó. Ahir sí que ens vas deixar bocabadada Andrea Ustero amb la semifinal que va fer, magnífica. Però avui no, eh? Avui no està tenint un partit total. Però es troba en break amunt en el marcador a falta de 3 jocs per a guanyar l'encontre. Sánchez Ustero han guanyat el primer set 6-4, han perdut el segon 6-3. Estan amb 3-2 amunt en el marcador i a més tindran el servici. Traurà Andrea Ustero. És l'única jugadora zurda que tenim en esta final. La volea a la que tracta de plegar Andrea Ustero en este primer punt del sisè joc del tercer i definitiu set. La bloqueja molt bé Araujo. Continua el punt per la zona central. Les quatre jugadores que s'acosten cap a la zona de la xarxa. I finalment apareix la dreta d'Ustero per a guanyar el punt. Sense resposta per part de Claudia Fernández. 15-0. De nou el servici per a la parella catalana. 15-0 al marcador.
1: Quan de moment el veus en la Fórmula 1, en el Gran Premi de Montmeló, continua 12 Sainz, però la notícia arriba en que Alonso ha tingut que abandonar i que eix el Virtual Safety Car. Alonso abandona en Barcelona, continua de moment Hamilton en primera posició, després Russell i Antonelli, que han parat els dos, i aquí veurem quina és l'estratègia de l'equip de Mercedes de cara a esta... Estes últimes 22 voltes. Tornem a dir, Lluís. 30-0,
0: Sergi Lov. Perquè Sánchez i Ustero, jo crec que ara sí han posat la directa cap al títol. 30-0 al marcador. I en la gestualitat que estem veient de la parella formada per Fernández i Araujo, dona la sensació de que ja no hi ha respostes. Amb 30-0 al marcador. Mira quina errada ara amb el revés de la portuguesa, amb el seu clàssic revés a dos mans i l'errada que es produeix. I aquestes són les coses que no solen ser habituals. 40-0 al marcador, amb el servici d'Andrea Ustero, tractant de tancar ja este sisè joc del tercer set.
1: El possible 4-2.
0: I col·locar dos jocs de diferència en el marcador. Ara sí que torna a aparèixer l'agressivitat per part de

0: Els jugadors que vesteixen de negre estan tractant de dur la iniciativa en el joc. Reacciona bé Ustero per atraure des del racó una pilota que semblava impossible. Finalment ve l'atac i l'errada d'Ari. Ari Sánchez l'envia a la xarxa. Primer punt al rest.
1: Pues errada en el pitjor moment, quan podien ficar-se 4-2.
0: 40-15 al marcador. Encara hi ha un marge folgat per a la parella que està servint. El servici per a Ustero. Jugant de fons, la bandeja de nou d'Andrea Ustero. La pilota que aplega cap a la zona d'Araujo i torna a errar. De nou la errada de Sofi Araujo, que li costa el joc a la seva parella.
1: Se queda curta, Novament la portuguesa.
2: Sí.
1: 4-2 a favor de la parella Sánchez-Ustero.
0: Una altra errada no forçada. Ara de Sofi Araujo.
1: I la seva cara, Luis, ho diu tot,
0: Sí, sí, sí. No. Gestualment es veu que la final s'ha acabat. Si és per la sensació que tenim del que reflecteixen els cossos de les jugadores.
3: 0-15 en la oficina.
0: Mira, ara el col guanyador d'Andrea. 0-15 al marcador. Ustero i Sánchez han posat la directa cap al títol en València. 0-15. Tractant de jugar des del fons, ho fa molt bé Andrea Ustero. Tractant de guanyar la posició en la zona de la xarxa. Sofi Araujo. Araujo que la juga bé cap al seu creuat. Ari Sánchez. Ui, la pilota ha entrat per molt poc. La pot salvar la portuguesa i l'errada en la xarxa de Ari Sánchez per al 30-15.
1: No s'han parlat, no, Luis? Perquè han anat les dues a la vegada.
0: Sí, sí.
1: Una altra volta errada de comunicació perquè han xocat les pales i tot.
0: Però és que ixa bola ha entrat per poquíssim, Pràcticament en el límit de la pista. 15 iguals en el marcador.
3: Out.
0: Allà va Ari i error. De nou Ariadna Sánchez.
3: 30-15.
0: De la jugadora nascuda a Reus, 30-15.
1: Les parets de cristal de la pista estan a prova de colps, Això
0: sí,
1: està clar.
0: Sí, total. Oh, la seguretat en això és molt gran. Són per a els colps que els donen, les imatges de cristalls trencats són poquíssimes.
1: Sí, sí, per això ho dic.
0: És que hi ha molts jugadors que primer peguen el colp i després, amb tot el cos, es recolzen fent-ho aposta, en el cristall. Però des d'ahir tractar d'eixir. Mentre igualen el joc des del rest, Sánchez i Ustero, 30 iguals. 4-2 al marcador per a Delles. Estan contra les cordes Fernández i Araujo. Puja la portuguesa, li busquen en la volea i l'erra. Errada de Sofía Araujo, 30-40. És break point amb olor a pilota de partit. Si trenquen així, això estarà dit i beneït. 30-40 en el marcador. Veurem quina és la reacció ara per part d'Araujo i de Claudio Fernández, que ja no poden errar. Així que comencem a veure pàdel sense riscos. Passar-la sense arriscar, com diuen els entrenadors, amb marge, buscant-la prop dels costats, però no tant. Allà va la xiquita cap a la zona d'Araujo, que erra. Errada d'Araujo amb el revés. El break que aplega 5-2 al marcador. Serviran per a guanyar el torneig en València Ari Sánchez i Ustero.
1: Quin cabreig de la portuguesa quan estàvem parlant de que és moment de no errar, els deberes que estaven obligades a fer un tram final de partit perfecte, si volien tindre alguna opció, però arriba el 5-2. Arriba el 5-2. A veure si podem escoltar l'entrenador. Bueno, jo l'únic que antes, Luis, perquè saps que en el so de l'ambient... Sí, és complicat. Sí. Però el missatge era, hacedlo todo bien, i Araujo mirava el seu entrenador i deia, ¿y qué vos que faça, no? Mirava que... inclús cap a altre costat, Sofía Araujo.
0: Gavi Reca està exigint-les, clar, és que és la seva obligació, però és que no hi ha respostes, és que la superioritat... Yo creo que es más clara de lo que evidencia el marcador. En tot cas, en el moment en el que es complixen les dues hores de partit, 4 i 10 de la vesprada, punta a punta en directe, per a tota la comunitat valenciana, narrant des del pavelló municipal de la Font de Sant Lluís, la final femenina d'este Premier Padel. Servici per a Ariadna Sánchez, que en cas de guanyar-lo, els donarà el títol a la parella catalana. Que vestixen en clar homenatge al València amb camiseta blanca i falda negra.
1: L'any que ve no serà així, Luis. S'ha filtrat la camiseta del València a l'equipació i és tot blanc. Pantaló i camiseta.
0: Ah, sí?
1: Sí, ara te la passaré per privat, per a que la vegis.
0: I això qui ho ha decidit?
1: Pues suposo que la marca que vestixa el València. Ara vaig a buscar-la i te la passi.
0: Tu penses que aquesta marca de roba podria decidir que el Madrid jugara de rosa i no de blanc?
1: Tinc molts dubtes.
0: Bé. Bueno. En fi. Mentre tant, així es produeix l'equilibri. 15 iguals. A 3 punts de la victòria, Sánchez i Ustero. En tot cas, no deixem aquest tema de l'equipatge, quan acaba el partit. Anem a parlar d'ell. Ja va jugar-la de nou la parella catalana, alçant molt bé la pilota, sense assumir riscos. Buscar que ens ataquen, clar. I això és l'ordre que es dona des de la seva banqueta. El punt torna a ser maratonià. Llarguíssim, amb este 15 iguals, 5-2 al marcador. Que bé estan gestionant Ari Ustero esta situació de nomes errades, que erren elles, i només quan la tinguen clara buscar l'atac. Ara ve el globo per part de Clàudia Fernández, que és molt bo. Puja a bloquejar Ari Sánchez. Sánchez, que té l'oportunitat de jugar el creuat. Se'n va cap avant. Allà va la dreta paral·lela i el punt que cau del costat de Sánchez i Ustero. La pilota que ha ratonejat com si siguera un ratolí per la part alta
3: 30-15
0: de la reixa. I el 30-15 que puja al marcador a només 2 punts de la victòria final, Ari Sánchez i Ustero. Qui han guanyat el primer set han perdut el segon. I en este estan amb 5-2 amunt en el marcador.
3: Volt.
0: El servici espera Ariadna Sánchez. Tindrà que repetir, no ha entrat el primer. Segon servici per a Ari, que se'n va ràpidament cap a la zona d'atac. Va a buscar els cops creuats i este se li'n va.
1: Sí.
0: Este se li'n va, Ari Sánchez.
1: I el run-run, en la graderia de la... Està
0: molt justet,
1: Contenta, sí.
0: Molt justet. Jo crec que està dubtant si demanar o no el VAR. Però crec que finalment no ho farà. I continuarà perquè tampoc canvia molt la cosa. Continuen a només 2 passets de la victòria.
1: Mentrestant, Lewis en la Fórmula 1, intractable, Lewis Hamilton, que va primer, perseguit per Russell i Antonelli. Quart... Ahí está Verstappen també lluitant en Norris, però de moment deixa la situació de la graella a la Fórmula 1 i un Alonso que s'ha retirat de la volta 40 per un problema en la bateria del cotxe en un circuit de Montmeló on guanyen 124.870 espectadors, segons el circuit.
0: Mentretant, així tenim match point. Pilota de partit per a Sánchez i Ustero, que busquen el títol així en València. Va a buscar el creuat. Allà va la jugadora portuguesa i la pilota que se'n va fora. Joc, set i partit. Acaben de guanyar la final de València Ariadna Sánchez i Andrea Ustero. 6-4, 3-6, 6-2. La victòria per a Ari Sánchez i per a Ustero, que ho celebren en la meitat de la pista. Abracen les seues rivals. Se n'ixen ja de la pista la madrileña Claudia Fernández i la portuguesa Sofía Araujo. Saluden l'entrenador rival. Saluden el jutge àrbitre. I ahí està la victòria conquerida per la parella catalana, que obté una victòria de prestigi així en València. Així que ja tenim parella guanyadora. L'abraça amb el seu coach després d'esta magnífica victòria aconseguida per Ariadna Sánchez i per Ustero, que se'n van ràpidament cap a la llotja on estan les seues famílies, a les que van abraçar després d'aconseguir esta victòria així en València.
1: De lluitar molts dies.
0: Per Ari Sánchez és el títol 55 de la seva carrera. Per Andrea Ustero és el títol 3 de la seva carrera. Només el tercer títol que ha aconseguit Andrea Ustero, que bueno, pues fins ara només ha aconseguit ser novena del món. D'ahir no ha pujat. I veurem què ocorreix després de l'encontre en la jornada d'avui. Així que esta final que conclou, les jugadores perdedores que esperen en la seva banqueta per un no res serà l'entrega de premis. Les jugadores guanyadores que continuen rebent les felicitacions per part de les seues banquetes. Així que Ariadna Sánchez i Andrea Ustero, campiones en València. En 10 minuts començarà la final masculina.
1: Bueno, pues ahí estava, 6-4, després 3-6 i 6-2 en este tercer set, la victòria per a Sánchez i Ustero, per a Ari Sánchez i Andrea Ustero, en un partit, bueno, pues que ha anat a més de 2 hores, 2 hores 5 minuts, en una mitja de més o menys 40-44 minuts per set, i que, bueno, pues ha donat espectacle fins al final. Ara estem veient ahí les jugadores com celebren també en la graderia, com estan en les seues famílies, i bueno, pues ara de seguida anem a escoltar-les, a les guanyadores d'este Premier Padel en València, en la secció femenina, i de així no res, Lluís, també començarà la final masculina, estem pendents també, perquè era no abans de les 4, són les 4:20. Anem a veure quan tarda.
0: És correcte, no abans de les 4.
1: Correcte, sí. Fins ahir no s'aixafen els dits.
0: Ho fan perfecte. Encara tenim que sentir a la parella guanyadora, que encara està a la seva banqueta. Jo crec que el lliurament de premis es farà també, no sé si ara ho esperaran a la final masculina per a fer les dos alhora. Uh-huh. Això sempre provoca alguna complicació, perquè les jugadores... És que me tengo que ir.
1: Home, ja, però si has guanyat, no?
0: Sí, no, però...
1: La que perd, no?
0: És que és aixina.
1: Ja.
0: És aixina. I tenen que estar les dos parelles finalistes.
1: Hombre, jo ho entenc, Si tens que esperar-te ara 2 hores més que acabe la partida dels xics i, bueno... Ho entenc, però clar...
0: És habitualment una complicació, perquè clar, l'organització també vol la foto amb les dues parelles guanyadores, la masculina i la femenina.
1: I vol començar la final dels xics. Si ara reparteixen els premis per a les xiques, també endarrereixes la final dels xics. Però bueno, 2 hores i 6 minuts,
0: ja les tenim, a les dos en la zona d'entrevistes. Jo crec que en un no res anem a poder sentir a Ari Sánchez i Andrea Austero, guanyadores així en València d'este Premier P1 en el retorn 3 anys després del circuit de pàdel professional a la Comunitat Valenciana.
1: Per la porta gran,
0: intenció,
1: eh?
0: I ho podem donar com a primícia de que l'any que ve el torneig, si tot va bé, es jugarà no en juny, sinó en juliol, i serà al Roig Arena i no així a la Fonteta.
1: Oh, pues espectacular,
0: eh? Esta és la decisió que han pres esta setmana així els organitzadors de Premier Padel. L'any que ve el torneig no serà en juny, serà en juliol, i no serà en la Fonteta, serà al Roig Arena.
1: Pues increïble, eh? Eixa notícia que ens està contant Luis Rutia de cara a l'any que ve per a este Premier Padel P1. Estem pendents ja de que puguen parlar les campiones Sánchez i Austero, però la notícia...
0: Cara de cansada, eh?
1: Sí, la notícia que contava Luis, l'any que ve la intenció és que siga al Roig Arena. A veure, si podem escoltar. Ahí están.
3: Com les sienta?
2: Bueno,
3: A ver.
2: ¿Se escucha?
3: Si no,
2: no.
3: Te lo cambio por esto enseguida.
2: No se escucha. Ah, sí, sí, sí. Uy, perdón.
1: Yo la escolte.
2: Buenas tardes a todos y la verdad que muy feliz de ganar y sobre todo de ganar un torneo en España. Había ganado algún torneo aquí en Valencia, pero hacía muchos años que no volvíamos y la verdad que la afición ha estado espectacular toda la semana, desde el primer día ha estado casi todo esto lleno.
1: Son las palabras de Ari Sánchez.
2: De verdad, muchas gracias. Y nada, muy feliz. Después de muchos meses y muchos torneos, hemos vuelto a ganar un título. Veníamos ya mejorando. La semana de Roma fue muy buena y muy importante para nosotras. Ganar ese partido tan duro en semis de 4 horas creo que nos vino muy bien para coger confianza y saber que estamos ahí preparadas también de cabeza. Y nada, esta semana también ha sido espectacular. Felicitar a Andrea, que ha hecho un partidazo. Yo he tenido más baches, pero ella ha estado ahí todo el partido. Agradecer a todo el equipo, a Ángel, Tony, Óscar, que están ahí detrás siempre para apoyarnos y para exigirnos al máximo. Y nada, también agradecer a mi familia, amigos que han venido a vernos, que siempre están ahí también sufriendo en las buenas y en las malas. Y nada, muy feliz y ahora a disfrutar muchísimo de este título porque cuesta mucho ganarlos.
1: Bueno, pues estaban las palabras de Ari Sánchez y ahora es el turno para Andrea Austero. Mentioning the entire team, the family, the friends, everyone. No escoltar.
0: Andrea Austero, que estarà prou més comedida, prou més jove.
1: Sí, se nota, eh? La veterania sí. També en això, eh?
3: Now time to celebrate. En tuita paella, probablement, a comer una paellita después. Aplauso también para la segunda campeona. Big applause for Andrea Austero.
1: Ahí está el aplaudiment de la Fonteta, era un Andrea Austero que ya agafa el micrófono.
3: Teníamos dos títulos antes, este es el primero y el primero que consigues en España. ¿Sientes que es uno que vas a guardar por el resto de tu vida en tu memoria?
4: Bueno, primero, hola a todos. Es increíble jugar aquí, desde el minuto uno estaban todas las granas llenas y al final a los jugadores es lo que nos motiva. Sí, bueno, muy, muy felices. Creo que esto refleja todo el trabajo, como ha dicho Ari. No se nos daba el título, pero bueno, creo que si seguimos creyendo, hemos tenido muchos baches en el partido, pero lo que tengo claro es que este equipo se caracteriza por animarnos siempre, por no dar una bola por perdida, aunque la táctica no nos esté saliendo bien. Feliz de jugar con la familia aquí cerca, que eso siempre es un plus, y espero volver el año que viene.
3: Happy to play in front of the entire family. And she was,
1: bueno, pues espera, estar de tornada quan estan ara riguense les dos, Austero i Sánchez, i ahí está l'aplaudiment a les campiones.
5: Las palabras de Ari Sánchez y Andrea.
0: Ahí se van los jugadores, los ganadores de este título individual femenino así en el pabellón de la Font de San Lluís, así en València.
1: Bueno, pues...

0: Que estem en l'interval entre la final femenina i la masculina. Ja veig el canvi de jutge àrbitre.
1: Què tardarà en començar la masculina, Lluís?
0: Pues jo crec que 7 o 8 minuts, perquè jo crec que en un no res ja van aparèixer els jugadors en la canxa i els espectadors tenen el temps justet per a anar al bany o a la cua del bany, perquè...
1: Igual no arribes al bany, no? Arribes a la cua
0: no,
1: i prou.
0: No. Clar. No. Les cues també del bar, que hi ha i poca cosa més.
1: N'hi ha gent que té que prendre la decisió de si fa la cua del bar o la del bany.
0: Sí. No, les dos no.
1: Les dos no se poden.
0: Les dos no. No. Tens
1: impossible.
0: Que fer una.
1: Clar.
0: Tens que triar.
1: És que prioritzar, eh?
0: Sí.
1: Bueno, pues...
0: si vols cap a dins o cap a fora.
1: Clar, buidar o omplir, no? És la...
0: Sí, este és el tema.
1: És la situació. Bueno, pues d'ací no res, començarà la...
0: Així que pista buida en este moment. La música que continua tronant així en el pavelló i esperant que puguen aparèixer els jugadors per a la final masculina, parelles 1 i 2 del món, i que s'han vist les cares en tantes oportunitats, es coneixen tant, que pràcticament trobar alguna sorpresa tàctica en els encontres és un absolut miracle, eh? Perquè...
1: Mira, ens avisen que comença en un minut, eh? En la televisió fica...
0: La retransmissió de la tele.
1: Sí, correcte. Que en 50 segons comença la retransmissió. La igual...
0: Però jo t'he dit que per així no han aparegut encara jugadors. Mentre tant, t'he dit que estos jugadors, Coello i Tapia, davant de Galán i Chingoto, des de l'any 24 s'han enfrontat, bueno, no tinc quasi la quantitat, però jo crec que vora 30 oportunitats són els que...
1: Se coneixen,
0: mira, no
1: perfectament.
0: 35 oportunitats. De les 35, Coello i Tapia han guanyat 22 i Galán Chingoto 13. En esta temporada Chingoto i Galán han guanyat més voltes, s'han enfrontat en 6 oportunitats, sempre en finals, i el head-to-head el va guanyant la parella Chingoto-Galán per 4 victòries a 2. Però l'última victòria ve del Major d'Itàlia just diumenge passat, perquè de Roma vingueren els jugadors directament a València, i la victòria va ser per a Coello i Tapia 7-5, 7-6, per 2-16-0. Però és que els 4 enfrontaments anteriors, Buenos Aires, Asunción, Miami i Gijón, els ha guanyat la parella Galán-Chingoto. Amb aquestes 4 victòries es col·locaven com a número 1 del món, i el número 1 del món li l'ha llevat Coello i Tapia. Però si avui guanyen Galán i Chingoto, tornen a ser número 1 del món.
1: Pues n'hi ha moltes coses en xoc, eh?
0: Sí.
1: Més enllà del premi, del títol, de com parles d'aquest número 1 del món, i els precedents de lo que parlen, Lluís, és que arriben en millor dinàmica Coello i Tapia, però sí, tot pot canviar.
0: Però ja dic que dels últims 5 enfrontaments, quan ja veig per ahir a Alejandro Galán i a Federico Chingoto, els que els van a fer la presentació en un no res així en el pavelló. Ja el veig en la mateixa zona en la que han fet l'entrevista a la parella femenina i van a incorporar-se a la seva zona. Dos xiquetes ja els esperen per a acompanyar-los de la mà. Són els caps de sèrie número 2. Han jugat 47 tornejos junts des de que varen debutar en Puerto Cabello, en Venezuela, el 31 de març del 2024. Han guanyat 17 títols en 47 tornejos. El total de victòries són 181 per només 31 derrotes. Ahí els tenen Alejandro Galán i Federico Chingoto. Galán donant records a LeBron en cada pas que dona.
1: Pues Lluís, anem a tornar de seguida perquè anem a fer una xicoteta pausa. En quant a la Fórmula 1, la notícia és que acaba de retirar-se Kimi Antonelli. Resten 3 voltes, acaba de eixir el Virtual Safety Car. Està primer Hamilton, segon Russell i tercer Norris. Són les 4 i mitja, tornem de seguida en la final masculina en el Premier Padel P1 a la Fonteta.
2: L'esport per a tots a punt a punt. Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: Punt A.Punt.

0: 4:32, i com estàvem contant de Montmeló, la notícia és que quan Antonelli havia passat a Russell, el seu company, ha trencat i, per tant, té que abandonar de moment la carrera Kimi Andrea... Bueno, de moment no. Té que abandonar la carrera Kimi Andrea Antonelli, l'italià, que està en un moment espectacular i que, de moment, pues, deixa a Hamilton com a primer, Russell segon i Norris com a tercer. Tornem, Luis, a la Fonteta, perquè ja estan els jugadors preparant-se per a la final.
1: Ahí está la fotografía de rigor de les dos parelles en el mig de la cancha. Alejandro Galán y Federico Chingoto es quedan per a fer el sorteig els dos jugadors espanyols. Mentre els argentins se'n va cap al fons, per un costat Tàpia, per l'altre Chingoto. I ahí el sorteig que s'executa. Ale Galán que mira, Chingoto.
0: Estan fent dos sorteig i li pregunten Mundo o què? O sea, como si fuera la cara o creu.
1: Si volen traure o canviar de costat.
0: Sí, però en comptes de cara o creu, deia Mundo o no sé què, ha dit.
1: Sí, tindrà una moneda especial.
0: Clar, sí, sí, això deia. Però és que no havia escoltat l'altre.
1: Tindrà una moneda especial. Hi havia un jutge àrbitre, un gran José Babenajes, en la, que també era àrbitre mundial, i que en el sorteig... Ell tenia una moneda. La moneda era de 2.000 pessetes. Ell tenia una moneda de 2.000 pessetes i li deia a cada una de les dues parelles: dime en euros la quantitat més a prop del valor d'esta moneda.
0: Jo no us ho sabria dir.
1: I la parella que més acostava era la que triava. En volta de fer llançar cara o creu, pues ell portava la moneda de 2.000 pessetes.
0: Si algun dia me passa, Luis, quin és el valor en euros més proper a les 2.000 pessetes? Per si algun dia me fan aquesta pregunta.
1: Pues 12 euros.
0: 12?
1: Sí.
0: No, per anotar-ho, per si algun dia me passa.
1: Sí, sí, sí. I qui se quedava, la xifra que donava més a prop dels 12, pues era qui triava. Per a que veges el món arbitral, eh? No és sol en el futbol, eh?
0: Sí, sí. Bueno, pues escalfante están, ¿eh?
1: Sí. Ahí están. Calfante en la pista. Mentre els espectadors ja van tornant. És la salutació per a Tàpia, banderes argentines que també estan eixint en el pavelló. Si abans parlàvem de que era una jugadora jove al costat d'una veterana, així estem parlant de dos jugadors espanyols al costat de dos argentins. Els que vestixen de blau fosc o de negre, jo crec que és blau, però l'especialista en color seràs tu. Són Chingoto i Alejandro Galán.
0: El roig està claríssim.
1: Sí, mentre que
0: veure,
1: els que
0: vestixen si
1: de... Bueno, el roig està claríssim, per a mi és taronja, però és possible que siga roig.
0: Ah, jo, pues, jo te diria que és roig, eh?
1: En pantaló blanc són el rei Arturo Coelho. Quan hi ha divisió d'opinions per a Galán, eh?
0: Normal.
1: Quan l'han presentat, divisió d'opinions per a Alejandro Galán.
0: Jo crec que

0: És blau molt oscur, eh, Lluís?
1: Sí.
0: Pensa que és blau molt oscur. Estem en l'última volta, del Gran Premi de Montmeló, i la notícia és que també abandona Leclerc. Així que...
2: Què està passant avui?
0: No ho sé, no volen córrer, Lluís, però...
2: Escabetxina, no, este circuit?
0: Sí, sí, sí. Són hasta 7 els pilots que han abandonat la graella en el dia d'avui. En la carrera estem en l'última volta i va guanyar Lewis Hamilton.
2: I Sainz entrarà en els punts?
0: Està 12, no.
2: No.
0: No entrarà, no entra. Està 12. Uh-huh. Ahí està, bandera a quadres. I la victòria espera Hamilton en Montmeló. L'anglès que guanya la carrera. Segona posició per a George Russell. La tercera per a Lando Norris. Fora del podi es queda Verstappen. Tornem ahí, Lluís.
2: El resultat final de el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi d'Espanya, que es corre en Barcelona. Mentre veiem la imatge de el preparador, quina ovació s'emporta, El preparador de Chingoto i de Galán.
0: Seriós, eh?
2: Jorge Martínez, després de tot el que li va passar en la jornada ahir, del desplante que li va fer la cobra, però en este cas en no voler donar-li la mà.
3: Un minut d'ara comienzo el partido.
2: Juan Lebrón, i és qui s'emporta l'ovació del dia. Juan Martínez, Jorge Martínez en la banqueta de Galán i Chingoto. El mite Gustavo Prato. Mira si té que ser Bo Prato per atindre una acadèmia de pàdel i que funcione en Valladolid. La seva acadèmia està en Valladolid.
0: Bueno.
2: I ell diu que qui vulga entrenar con ell se'n va a viure a Valladolid.
0: Veure,
2: totes aquestes estrelles del pàdel se'n van a viure a Valladolid per a entrenar en l'acadèmia de Prato.
0: Jo penso que tampoc se viu mal en Valladolid, eh? El de veres que no és València, Lluís, però sí. Fa més fresqueta en
2: no, l'hivern. Però és el epicentre del pàdel mundial és Madrid.
0: No, no, clar.
2: En Madrid és on van tots a viure, a entrenar, a treballar. Són moltes les acadèmies que hi ha en la capital d'Espanya i és la zona on realment està la part principal del pàdel mundial, però Prato diu que no, que ell a Madrid no se'n va.
0: Tenia massa gent, no?
2: Que qui vulga vore'l, que en Valladolid. I, per exemple, Edu Alonso anar cap allà, estigué vivint mesos, en Valladolid, mentre treballava en la seva escola. I la veritat és que és un super prestigiós tècnic en això del pàdel. Bueno, pues tot preparat, va a començar el partit, va a començar la gran final del quadre masculí de este Premier Padel València 2026.
0: Ahí veiem a Chingoto en la seva pala, passant-li el paper al mànec, per a secar-lo lo màxim possible. I veiem a Jorge Martínez, que Lluís, igual és una pedrada meua, però d'una retirada a Suso García Pitarch. No sé si estàs d'acord amb mi.
2: Sí,
0: un aire,
2: sí, sí.
0: Un aire a Suso.
2: Sí, un aire el té, sí. Dice moñet,
0: Sí.
2: Dice flequillo que haiguem, sí, per la front.
0: Correcte.
2: Pues va a començar el partit. Hi ha molta emoció en la graderia de la Fonteta, Molta emoció, moltes ganes de veure este partit per a l'afició al pàdel en València.
0: Moltes hores esperant este partit, Lluís.
2: Sí.
0: Que va a començar.
3: Federico Chingoto, preparados.
2: A les 5:20 de la vesprada comença el partit. El servici espera Federico Chingoto. L'ordre donada per el jutge àrbitre del partit. Estan jugant-la des de el xoc de volers. Mira com apareix Chingoto. Se tira una miqueta cap arrere l'argentí Chingoto. I es produeix la errada amb la seva dreta. Federico Chingoto, la estavella en la xarxa. És el 0-15.
0: Pues ahí tenim el primer punt.
2: Quedem clar que clars favorits Coello i Tàpia, no? O no?
0: Jo crec que per dinàmica sí, però tu eres el que entens més, Lluís.
2: Pues si me preguntes a mi...
0: Jo te deixo a tu,
2: claríssims,
0: sí,
2: favorits.
0: Bueno, pues me sume,
2: Coello i Tàpia per... Com està la pista? Perquè la pista... Mira quina errada ara de Chingoto.

0: Alan, enfront de Tàpia, la pilota a línia de fons a la que no pot treure Tàpia, i és el 30-15.
1: 30-15.

0: 15. Ja està. La pilota en moviment. Mira quina jugada més espectacular. Allà plega Chingoto. Chingoto, la rematada que ven en canvies de costat, però com bloqueja això Galán. Quin bloqueig d'Alejandro Galán. Impressionant Galán. La pilota que queda de nou per a Tapia tracta de jugar-la contra paret lateral d'esquenes. Es queda curt el joc espera Galán i Chingoto.
1: Que barbaritat de punt.
0: El 3-2 que puja al marcador per Alejandro Galán i Federico Chingoto, jugadors a la zona de descans.
1: Que barbaritat de punta acaben de veure, Luis.
0: És que ningú no volia perdre això per algo.
1: No, no, i és una final, i és una final per algo, clar. És una final per algo, clar.
0: Són les parelles 1 i 2 del món per alguna cosa. Ahí está Jorge Martínez y Ale Galán. Els dos girats cap al costat de Federico Chingoto.
1: A veure si podem escoltar a Prato.
0: Vinga.
2: Si va la primera, si va muy larga, me gusta. Pero si no, es la B clara. Fuma. ¿Sabes? Va, vamos ahora, ¿eh? Va.
1: Vamos al saque. Li donava indicacions dient-li que ahir van a sofrir més. Ahir va a sofrir més. I està ahí, eren les indicacions de Prato. A Tapia, que és l'últim en entrar per aquesta parella de Tapia Coelho a la pista. Però, evidentment, suposa, Luis, que buscaran a Chingoto.
0: Clar que sí. És lo normal. 3-2 en el marcador. Si estiguera así, Juan Lebrón diría al pecho, al pecho.
1: O algo pichor.
0: 3-2 al marcador. Mira la rematada ahora, sense pietat, de Tapia. Capa al costado de Federico Chingoto para el 15-0. La pilota que torna a estar en movimiento. Mira la rematada y ahora la casa Chingoto, Se n'ha vingut Chingoto cap a la zona de la xarxa per a recuperar aquesta rematada i treure-la de la pista per al 30-15. Perdó, per al 15 iguals.
1: Per a dir-li a Tapia la de... Jo també sé jugar això,
0: Sí, sí. Quins iguals al marcador, esta se'n va fora 30-15. Per davant... Coelho i Tapia en este sisè joc de la gran final del quadre masculí d'este València Premier Padel.
3: 40-15. 40-15.
4: Seguimos.
0: 40-15 després del resto directament fora d'Alejandro Galán.
1: Seguimos.
0: No els trauen de la zona de la xarxa als jugadors que vesteixen, no sé si de roig o de taronja.
1: És que depèn de la llum, Te ho dic en serio. Sí.
0: I mira, Tapia, sense pietat, cap al costat de Chingoto, empat a 3.
1: De prop és roig, de lluny és més taronja.
0: Sí. Jo que estic lluny...
1: El gos taronja, no? Taronja. Sí, sí. En els plànols curts de televisió és roig.
0: Sí. Però, en fi, ja saps que sobre esta qüestió no te portaré la contrària. Perquè sé que per a tu hi ha colors que per a mi no existeixen. Empat a 3 al marcador. Allà va jugar el creuat, que ara se li queda curta a Chingoto. L'envia a la xarxa 0-15.
3: 0-15. Love 15.
0: És el setè joc d'aquest primer set. Ja saps que hi ha una llegenda sobre el setè joc, que són normalment es desequilibren els sets. 0-15 al marcador. Des de la zona d'atac estan Chingoto i Galán. Quina bola acaba de traure Coelho. Segona oportunitat per a Galán i ara no perdona. I ara no la perdona Alejandro Galán, però quina bola havia tret Coelho.
1: Li demana disculpes, Galán, perquè ixa bola anava No sé si...

0: les cames de Coello. O al cos, eh? Al cos directament de, sí, sí, de Coello, i li demanava disculpes Galán, eh?
1: LeBron haguera dit malament, tendria que anar al pit.
0: No, o l'he dit molt fluix, ja s'ha donat.
1: Molt fluix. Eres un fluixet. 15 iguals en el marcador. Jugant en la zona de servici, Tapia, Tapia que la remata. Allà va a votar Alejandro Galán, però toca la xarxa. Touch.
2: 15-30.
1: Ha tocat la xarxa, 15-30. Atenció, perquè Coello i Tapia es col·loquen per davant en este setè joc. El servici per Alejandro Galán. Pilota en moviment. La buscarà de nou en la zona alta Chingoto. Uf, li la tira el cos, eh?
2: 30-30.
1: I xiula la graderia, que no li agrada el que acaba de fer Federico Chingoto, de tirar-li el, sí, el cos al seu compatriota.
0: A Tapia, sí.
1: Tapia. Però d'immediat aquests xiulets es converteixen en aplaudiments.
0: No pot estar més igualat, Luis.
1: 30 iguals, 3-3, 30 iguals. Final del quadre masculí d'este Premier Padel València.
2: 40-30, 40-30.
1: Ara erra en el seu colp, que bé ho ha vist Galán, eh? Com l'ha deixat de passar, perquè anava amb massa força i se colpeix per part de Tapia. 40-30 al marcador. Han voltejat este joc. Galán i Coello, Galán i Chingoto que guanyen. Galán i Chingoto guanyen el joc, aixina que se'n van cap a la cadira del descans. 4-3 al marcador, encara sense cap break en el partit.
0: Pues igualadíssim, eh? El partit de moment en el 3-4 en quant a xocs, en este primer set en el que portem ja, bueno, pues 23 minuts, és de veres que en un xicotet paró per aquests problemes físics de Chingoto, que sembla que poden haver quedat en res, eh? Perquè de moment Chingoto està bé. A veure si podem escoltar a Jorge Martínez.
1: Martínez Fenting canvia en el globo.
0: Sí.
1: I és que el deuen de millorar, eh? El globo deu de ser més profund.
0: I dia Galán, és el moment del partit, va llegar. Va llegar dia Galán a Chingoto, quan sonava el Serà perquè t'hi amo, a tota pastilla. I ara ja tornen els jugadors, Luis.
1: Amb 4-3 al marcador, Alejandro Galán i Federico Chingoto per davant, però estem encara sense breaks en esta final masculina del Premier Padel València. Després de la victòria d'Eustero i d'Ariadna Sánchez en el quadro femení. En joc el primer punt d'este vuitè joc, que conclou amb la rematada de Tapia. Tapia no perdona per al 15-0.
2: 15-0. 15-0.
1: De nou el servici per a el jugador renascut a la localitat argentina de Catamarca. Trau Tapia i ara s'enganya Arturo. Coello busca el xancletazo directament cap a el cristal del fons. 15 iguals. Té una força sense mesura. Ara qui l'envia llarga és Chingoto, 30-15.
2: 30-15.
0: Se li escolta, a Chingoto protestar.
1: Sap que és una errada poc habitual. 30-15 al marcador amb el servici de Tapia. Allà va la volea de Galán, magnífica. De revés cap al cantó, impossible per Arturo Coello. 30 iguals.
0: Que barbaritat.
1: Com ha raconat ixa pilota, que no ha pogut traure la dreta de Valladolid. 4-3, Galán Chingoto, 30 iguals. Punt superimportant. El que tenim a continuació. Allà van a buscar a Chingoto, que es queda endarrerit i erra. Ha errat Federico Chingoto, amb la seua dreta l'envia al cristall.
2: 40-30, 40-30.
1: Respiren Coello i Tapia i tots els seus seguidors, que són legió, els que tenim en la jornada d'avui així en la Fonteta. 40-30 en el marcador. Opció d'empatar a 4 per Arturo Coello i per a Tapia. Ja vola la pilota fins que aplega al revés. Però com es fa això? El revés de Coello, que és una rematada. És una volea smash de revés que torna a la zona del cos de Chingoto.
0: No se pot tindre tanta força, Luis, en un revés.
1: És impossible. Jo no ho entenc. Empat a 4. Així que el servici ara de gran complicació espera Fede Chingoto. Se'n van cap a la part davantera, no els trauen. Continua jugant Chingoto amb Tapia. I finalment apareix el revés d'Alejandro Galán, volea guanyadora per al madrileny, 15-0. Alejandro Galán és un jugador superlatiu. És una autèntica meravella per al jugador. És la figura icònica del pàdel espanyol i, per què no dir-ho, també del pàdel mundial. I ahí el tens. Mira com remata Alejandro Galán per al 30-0.
0: Si parlem de potència, també tenim que parlar de Galán,
1: Encara que així també hi ha tècnica, Això no és sols potència. També com gira la muñeca per a donar-li ixe efecte que provoca que guanyi el punt. 40-0 al marcador. Volen liquidar el joc amb velocitat Galán i Chingoto. El servici de Chingoto i no deixa res Galán. Que han sigut 4 winners este joc.
0: Sí.
1: No, vaja, si no han sigut 4 winners, per ben poc, Per a...
0: ficar el 4-5,
1: este 5-4 que acaba de pujar al marcador. Galán i Chingoto per davant. Continuem sense pilotes de break en el partit.
0: A veure si escoltem a Prato. A veure si podem escoltar un poquet més. Estamos bien y vamos al saque. Parlava també de les volees Prato, donant indicacions als seus jugadors, a Coello i a Tapia, que ja li xoquen la mà a Prato i van dins de la pista.
1: Tenim voles noves. Pilotes noves per a este dècim joc del primer set. Restaran Galán i Chingoto per a guanyar esta primera mànega. Al servici, Arturo Coello. En tota la emoció que ja l'agradaria, des d'on es demana silenci per a la concentració dels jugadors. La rematada de Coello. Allà va a buscar-la. Jo crec que sí que la toca Alejandro Galán. La erra ara Arturo. I anem a veure quina és la decisió que pren l'àrbitre, perquè és possible que hagi tocat la red.
2: 15-0, 15-love.
1: Pues la decisión es que sí que la tocada.
0: Sí.
1: Ahí sí que el punto espera Chingalán. 15-0 al marcador. El servicio espera Coello. Mira amb quina fuerza se va cap a dalt. Federico Chingoto y la rematada de l'argentí per al 15 igual.
0: Está bien,
1: Home, està la graderia.

0: 15 iguals. El servici espera Arturo. La rematada, ja va la pilota de Tapia i la casa Galán. Galán acaba de casar una pilota impossible i de revés la trau de la pista.
1: Que barbaritat.
2: 15-30.
0: 15-30, es col·loquen a dos punts del set, Chingoto i Galán. I és que la pilota no ix massa, en esta pista. Cal pegar-li perfecte. Ja va el punt, la pilota que torna a alçar, ara la torna a volar. Tapia i la guanya. Esta sí. Esta sí, Tapia. Per al 30 iguals. Servici per a Coello. La pilota que és, ja va, la rematada de Arturo. La pilota que ha botat. Ha botat en la part alta de la paret lateral. I se n'ha tornat cap a dins de la pista quan Chingoto ja l'esperava fora.
1: Oh.
0: Una certa dosi de fortuna també.
1: Sí.
0: Ara també per a Arturo Coello. 40-30.
2: Primer servici.
0: Hi ha primer servici perquè ha fregat la cinta. Tindrà que tornar a traure Arturo Coello i ara erra Galán. La volea de dreta d'Alejandro Galán.
2: Fuego Coello, también 5 juegos iguales.
0: 5 iguals.
1: Yo creo que se ha omplido un poquito de bola, ¿no? Ahí Galán. Se ha precipitado en una acción la que puchaba a la red.
0: No teme remake que arriscar a Montó, ¿eh?
1: Sí.
0: Tomada la situación de Chingoto. Dale, sí. Allà va de nou a buscar-la. La rematada de Galán. Aplega Chingoto. Chingoto que la deixa per a la rematada i no pot aplegar. Aixa pilota Galán. 0-15. Estem veient els millors minuts del partit. Els moments més espectaculars d'esta final masculina del Premier Padel València.
1: Oh. Semblava pràcticament impossible aquesta pilota, eh?
0: Sí, sí. 0-15 al marcador. Al servici Galán, que sap que no pot perdre este servici. I ara ho equilibra, 15 iguals. Empat a 5, 15 iguals. Més equilibri impossible. Al servici Galán. Aquí trau Galán i el resto se'n va fora. El com del resto de Arturo Coello, que se'n va directament fora. 30-15. Mira com bloqueja, eh? Quina manera de bloquejar per part d'Arturo Coello. Finalment li encén la pilota i la torna a traure. Com té dominat este cop de revés des de la xarxa Alejandro Galán. 40-15.
2: 40-15, 40-15.
0: És impressionant. A quina alçada agafa la pilota el madrileny per a traure-la de revés de la pista. 40-15 al marcador. El servici de nou per al cop de Coello a la cinta. A la cinta, 6-5 al marcador. L'avantatge que torna a ser de Galán i Chingoto. No hem tingut cap break, Salva, però jo crec que tampoc hem tingut cap pilota de break, eh?
1: Jo no la recordo, Luis. Jo no la recordo. Però tot això està sent molt igualat, eh? A veure, Jorge Martínez, no, a veure si el podem escoltar. Tenme la gasolina, yo creo que a Jorge Martínez. Bueno, pues es que el ambiente es espectacular, Luis. Es que no es deja escoltar a Jorge.

0: Jorge Martínez en claridad.
1: Pero no para, te donan ordres.
0: No, está ahí a tope. Sobre todo en Galán,
1: Y lo súper receptivo que están los jugadores, Ya tres voltes estan com mirant cap a Trelló, però en este cas veus com es giren cap a la zona central per a des d'ahir poder sentir bé el que diuen el seu entrenador. Bueno, pues es reprendrà el partit, 35 minuts de final, així en el punt a punt en Apunt Ràdio, vivint esta final del Premier Padel València. 6-5 al marcador estan guanyant Galán i Chingoto a Coello i Tapia en el primer set. En la final femenina, en tres mànegues, han guanyat Ari Sánchez i Ustero. Estan restant altra volta per a guanyar el set Galán i Chingoto. Allà va Galán, que guanya la posició, col·loca la volea de revés i la guanya. Li la tira al cos a Coello, 0-15.
2: 0-15, low 15.
1: El servici que torna a ser per a l'argentí Tapia. Allà va el xoc de volers, però que estan jugant a les pales de la platja.
0: Sí, sí, era tal qual,
1: I finalment la errada de Chingoto per al 15 iguals.
0: Era una mescla de pales de platja i ping-pong, Luis.
1: Sí. El ping-pong es bota la pilota, no? De la tens que deixar votar.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: la velocitat,
1: Votar,
0: sí, sí.
1: La velocitat, sí. 30-15, 30-15. Ara torna errat Chingoto, 30-15. Jo crec que este set mereix un tie-break. Torna a servir l'argentí Tapia.
2: Gracias, por favor.
1: En quant al públic, que plena fins les vores. La Fonteta. I ara és mucho tú. El que li diu Coello a Tapia, frase que tots entenem, 40-15. Perquè tots sabem que vol dir mucho tú, no?
0: Sí.
1: Ara Galán, la rematada, 40-30. L'esmash de Alejandro Galán, que retalla la distància en el marcador, 40-30. Ja trau, quina habilitat de Coello. Com l'ha deixada passar. Li ha avisat Tapia de que ixa bola anava llarga. I efectivament este primer set es decidirà en la mort sobtada en este tiebreak del primer set. 6 jocs iguals, tiebreak.
0: No volies igualtat, Luis?
1: Ahí la tens.
0: Dos tasses.
1: El servici per a Federico Chingoto. Allà va la pilota de l'argentí. Des del resto li la torna a Tapia. Té per a rematar-la i la guanya. La té Chingoto per a rematar-la. 1-0. Galán Chingoto, tiebreak del primer set.
0: Quan s'acaben de complir 40 minuts de final.
1: Servici per a Coello. Coello que trau tota la iniciativa per a Dei. Va a buscar la rematada i el punt per a Coello. El punt espera Coello, 1-1, tiebreak del primer set. Servici per a Chingoto. La pilota calça Coello, la rematada de Galán i mira, li torna la jugada a Tapia.
0: La mateixa de Galán, sí.
1: Que havia fet abans Galán de traure-la de revés des de la zona de la xarxa. Lila torna el revés de Catamarca, 2-1, Coello Tapia.
0: De revés y del revés, Luis, porque está de esquenes. Sí, sí.
1: Mini break a favor de Coello y Tapia. Ahí sí que tienen que reaccionar Alejandro Galán y Federico Chingoto. Y ahí está la rematada imposible de Galán, 2-2. Com està rematant Alejandro Galán, Ho està fent magnífic. Torna a treure Galán. davant per el joc de volés, que és constant, eh? Els quatre jugadors per davant de la línia del servici. Espera que xoquen les volees. Ara la tira una miqueta per darrere a Tàpia. Arturo, que s'entén que anar cap arrere. Canvien de posició, la juga a la contraparet lateral. Alejandro Tàpia. Ara els que guanyen la posició són Galán i Chingoto. Chingoto que guanya la posició. Galán que la remata i la guanya. I la guanya Alejandro Galán, 3-2.
0: Bo, i Chingoto que es torna boig, eh? Celebrando, mirant a Jorge Martínez. I és un moment important de partit, Luis.
1: Sente que eixir per eixugar una miqueta de sudor. Tàpia. Però el cert és que Galán i Chingoto estan 3-2. En este tiebreak del primer set, final del Premier Padel València.
0: Fa mitja hora, Luis, pensàvem que se podia acabar la final, eh? En eixa possible lesió de Chingoto. Però mira, ahí està, aguantant l'argentí.
1: 3-2 al marcador. Allà va buscar la rematada i la trau per 4. Per 4, Tàpia, 3-3. Jugadors a les banquetes perquè hi ha canvi de costat i es permet, sense seure's, llevar-se una miqueta de la suor i un glopet d'aigua. Així que més emoció impossible, tiebreak del primer set, 6 jocs iguals, 3-3 en este desempat del primer set.
0: No se pot estar més igualat, la realitat és ixa.
1: Més emoció impossible en este Premier Padel València que estem vivint així en el punt a punt en Apunt Ràdio. I després del pàdel, el futbol i el bàsquet.
0: I el vòlei i tot.
1: I els últims minuts. I la camiseta del València.
0: Què t'ha semblat, Luis?
1: I de tot això anem a parlar, eh?
0: Què t'ha semblat? L'has pogut veure o...?
1: Sí. Sí, ara parlarem quan acabi el tiebreak.
0: Vale, va.
1: Perquè així ve la rematada guanyadora de Tàpia, 4-3, Coello Tàpia. 4-3, Coello Tàpia. Preparat per a treure Chingoto, que va per darrere en el marcador. A veure ara qui és més valent de les dues parelles, perquè era una errada, ja no té solució. Ja directament pot costar el set. I a partir d'ahí a remar. Allí l'alça Chingoto, la pilota per a Tàpia i la bandeja de Tàpia a la xarxa. Errada de Tàpia, 4-4. La errada d'Alejandro Tàpia. El servici per a Chingoto. Allà la trau Chingoto i la torre en alçar a Galán. La rematada de Galán. Esprinta Coello, però no arriba. No arriba Coello, 5-4, Galán Chingoto. Tiebreak del primer set.
0: Ha estat a punt de contactar Tàpia, eh? En eixa pilota del revés. Però finalment cau del costat de
1: moment
0: Galán.
1: Moment clau del set. En este 5-4 al marcador. Allà va el servici i la errada. Erra Tàpia. Erra Tàpia, són dos pilotes de set per a Galán i Chingoto. L'errada de Tàpia, 5-4 al marcador. Servici per Arturo Coello. Ja la trau Coello amb la volea. La volea de Coello la trau com pot de damunt. Allà va jugar de nou cap a l'esquena de Tàpia. Tàpia que la deixa a meitat de la pista. Apareix Chingoto i la guanya. El primer set és per a Galán i Chingoto, que guanyen 7-6 en la Fonteta.
0: Bo, increïble, eh? 7-6, els aplaudiments de la Fonteta per a Galán y Chingoto que se imparten el primer, Luis.

0: Espectacular este primer set que acabem de viure así en la Fonteta. 7-6 al marcador.
1: I la celebració en molta ràbia de Xingoto, eh? Deixin-se fora de la pista. Perquè,
0: normal, eh?
1: Home, clar, és que d'on venia ell, eh? I en el que té que notar, perquè evidentment no, aquestes molèsties no hauran desaparegut, Lluís.
0: No, no, segur que no. Segur que no, però és Federico Xingoto. És tot punt d'honor. La dreta argentina. I té la possibilitat en este segon set de guanyar el partit i de recuperar el número 1 mundial. 7-6, el primer set és història. L'han guanyat Xingalán, Xingoto i Galán. Así en la Fonteta, que balla mentre no parem de veure banderes argentines.
1: Home, i sona la Moroche, imagina't.
0: Sí, sí.
1: És un himne allí. També així, eh? Però allí encara més.
0: La Moroche és una paraula...
1: Argentina, sí, sí.
0: D'allí, no?
1: Sí, sí, morena.
0: De moño roig, no?
1: No, morena,
0: crec
1: morena.
0: Que és de moño roig, sí? Sí.
1: Jo pensava que era morena.
0: Pregunta-li a chat.
1: Vaig
0: a veure què té. Així estem sense cobertura, jo no puc mirar res. Perquè el sí, pabelló sencer està sense cobertura.
1: El sona que té el cabello oscuro o negro. Associada pues a tez morena o bronceada. Sí, el adjectiu col·loquial. Sí, la morocha.
0: La que és morena, morena, no?
1: Sí.
0: Morena de moño i morena de pell.
1: De pell, de tez, així no és.
0: Lo que así diríem negreta o no?
1: Sí, o moreneta.
0: No, moreneta, sí.
1: Sí. Segundo set, al servicio Arturo. El clàssic mulata, no, també.
0: Sí, sí. Bueno, pues va a començar el segon set. El primer espera Galán i Xingoto, és moment de parlar de la camiseta del València.
1: Què t'ha paregut, Lluís? Els detalls en... A mi m'agraden els detalls, eh? En roxet, en... Però, uf, és també molt, molt vintage, no? Eixet tot de blanc.
0: Pues jo crec que una miqueta t'anava a dir perdre l'identitat de club, no?
1: Sí, però el blanc i negre vas dir, no?
0: Sí, sí, està clar que durant... En l'inici de la història del club va vestir de blanc i negre, després va canviar per a jugar completament de blanc. Jo crec que, per exemple, la major part de la carrera de Fernando va ser vestit completament de blanc. Després, Paco Roig va decidir el canvi a pantaló negre, no?, per tornar el València als seus orígens. Ho va fer mantenint les calces blanques. Això sí que era lleig. I després sí que ja va tornar a l'origen total, és a dir, amb les calces també negres com el pantaló. I a partir d'ahí, pues, quants anys porta el València jugant de blanc i negre?
1: Uf, molts.
0: Molts, eh?
1: Molts, sí, sí, sí. És de veres que en algun moment puntual, jo recordo que, per exemple, davant d'equips com l'Atlètic Club,
0: bueno,
1: no?
0: En algun sí, partit, no? Però
1: un moment puntual,
0: però com a equipatge de l'equip era blanc i negre.
1: Sí, sí, sí.
0: I això suposa que... Pues això suposa que... jo crec que en tot este segle el València sempre ha jugat de blanc i negre. I a partir d'ahí, pues la meva pregunta és qui pren la decisió de que es canvia una peça de l'equipatge d'un equip de futbol? Te dic perquè per a mi esta hauria de ser una decisió sobirana, eh?
1: Suposo que estarà estudiada per la vessant de màrqueting del club, suposo.
0: Ja, però és que l'afició de màrqueting del club jo crec que no té res a dir en això. Vol dir, l'Atlètic de Bilbao juga amb listes verticals blanques,
1: sí,
0: i roges.
1: Sí.
0: Vale. Està clar que hi hagué algun any en el que ixes ratlles anaven tortes o
1: sí,
0: saps?
1: O més grosses, més fines. Sí, sí.
0: Arlequinada o... En fi, pues, però la realitat és que sempre han sigut roges i blanques. A ningú se li ha corregut posar-les violetes. No?
1: No, no, no.
0: L'enguany,
1: sí, sí.
0: L'Atlètic de Bilbao va jugar de violeta i verd. envolta de jugar de roig i blanc.
1: Una altra cosa ja són les segons i terceres equipacions, però la primera...
0: Esa és una altra història.
1: Però la primera equipació...
0: Pues jo crec que la primera equipació és la identitat de club. És com, des de fa ja alguns anys, diuen els departaments de comunicació, és la pell del club. I la realitat és esta. La meva pregunta és, qui ha pres esta decisió?
1: Jo entenc que és dins del club.
0: És una decisió presa des de Singapur? No, home, dins del club, segur. Però és una decisió presa des de Singapur? Són els LIM els que decideixen anem a llevar-li el negre al pantaló?
1: Me costaria pensar que fora així. No per res, ni molt més per defendre-los, però no crec que estiguin a aquestes coses.
0: I així a València, qui està preocupat per això? Qui està preocupat pel color del pantaló del primer equip?
1: No veig tampoc a Corberán o a Rongarli preocupats per això.
0: No, ni a Solís, ni a Ibáñez, ni... No, però això, la meva pregunta és ixa, no? No m'estranyaria que sigui alguna suggerència, com tu dius, de la
1: marca.
0: De la marca. Uh-huh. Que algú hagi dit, ah, pues vale. No, i que sí. Sigui un apo, vale.
1: Siga com siga, Luis, jo el que tinc clar és que la gent se va comprar la camiseta. Perquè és així.
0: Home, això segur.
1: Perquè al final el que també se ven més és la camiseta, no? La gent, poca gent se compra tot l'equipatge, no? O el pantaló. Però és de veres que la camiseta, bueno, pues sí que és el que més es ven. I bueno, pues, en això, a mi el que m'agrada de la camiseta són els detalls, eh? Els detalls en les mànegues i en el coll, en aquest color torí, que també durant anys s'ha portat el València, i que m'agrada també, aquests detalls en el pantaló, en la camiseta, en les calces. Bueno, pues, mira, me demana Juanjo Romero la imatge, pues, li l'envie, perquè ell també
0: pugui veure-la. Te faré una pregunta que probablement sigui inadequada.
1: Respecte a color o respecte a què?
0: No. Al voltant del color torí.
1: Ah.
0: Jo sempre he pensat que Torí era una ciutat.
1: El color torino. És un color que existeix i és un debat que varen tindre també i recorden en Salva Folgado.
0: És el color en el que juga el Torí.
1: Sí, i el color...
0: De
1: el
0: camiseta? I ese granate?
1: Sí, correcte. Uh-huh. I que existeix com a color, eh?
0: Bueno, li hauran posat al granate el nom de l'equip de futbol que juga de granate. Però el color es diu granate, no es diu torí.
1: Jo te diria que...
0: No, però
1: és diferent,
0: tampoc vaig a discutir.
1: El granate al torí, eh? És diferent.
0: No, tampoc tindrem una discussió sobre això, perquè... clar, per a mi el color torí o el color coral... Són per a mi colors inexistents.
1: Són roixos o taronges, no?
0: Sí. Tots els colors que s'allunyen de l'arc de Sant Martí...
1: ja no existeixen, no? Vale.
0: No. Però, en fi. Bueno, tornem al pàdel, no?
1: Tornem. Este breu incís,
0: No, però és que tenim que parlar de la decisió que s'ha filtrat de que el València l'any que ve jugui en pantaló i...
1: I camiseta blanca, sí.
0: Pantaló i camiseta blanca, sí. Que ja no juguen en pantaló negre, sinó que ho facen en camiseta blanca. I la pregunta que me faig és, qui ha pres aquesta decisió? En fi, tornem al pàdel. El primer joc d'este segon set l'han guanyat Coello i Tàpia.
1: Ahí tens els justs que volies, eh?
0: I ara estem en iguals. Iguals en el marcador. Mira com va rematar ahí Alejandro Galán i com corre Coello per eixir de la pilota en la pilota de la pista. Quina habilitat que tenen, eh? La rematada se n'anava cap a la zona de la porta i per ahí ha tocat la pilota per a traure-la de la pista.
1: És pràcticament màgia,
0: eh? Arturo Coello.
1: I la velocitat a la que tens que pensar, per a fer aquestes coses.
0: I que córrer i que girar per a evitar... la porta i per a col·locar-se amb avantatge. Bola de break per a Coello i Tàpia. Allà va la pilota alta per a Arturo, la rematada d'Arturo directament al cos de Galán. És break. 2-0 per a Coello i Tàpia, que reaccionen de forma i manera immediata

0: a la pèrdua del primer set. 56 minuts de final. Galán Chingoto han guanyat el primer set 7-6. En este segon estan guanyant Coello i Tapia 2-0.
1: Al servicio Agustín Tapia.
0: Traurà el Mozart de Catamarca. Allà va Agust Tapia. I el primer punt que el guanyen Chingoto i Galán. 0-15.
2: Espectacular. Però si fiquen el 1-1, Luis, ojo, eh?
0: No, no, el 2-1, que estan 2-0.
2: Sí, però vull dir en sets, que queda molt, eh?
0: Ah, en sets, sí, sí.
2: Que si fiquen el 1-1, ojo, a la final. Queda molt encara, però...
0: Ara erra amb la bandeja Chingoto. 15 iguals. Servint amb molta ràbia Tapia, que vol mantindre el número 1 del món. I per això necessita guanyar. Tornen a buscar a Chingoto, que torna a errar. 30-15. Estan buscant de forma constant la part de Federico Chingoto. 30-15 al marcador. Torna a traure Tapia, la rematada de Tapia. Bota tot el que pot, Galán. Touch. Ha tocat la xarxa Alejandro Galán quan buscava evitar la rematada de Agustín Tapia. 40-15 al marcador. Allà va la rematada de Tapia al cos de Alejandro Galán.
2: LeBron està de orgullós.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. 3-0 al marcador. 3-0. Están dominantes este segundo set. Alejandro Tapia junta Arturo Coello.
2: No se menecha ninguno, de la Fonteta.
0: Espera, no pedres este partido, a més. Pinta de que también se va al tercer set,
2: Sí, sí, pero yo te diría que espallen que empaten aún en cuanto a sets, porque de momento es un 7-6 y de momento un 3-0 a favor de Coello y Tapia. I estem ja camí de l'hora de partit. Anem ja per 58 minuts, 34 segons.
0: Entre la Fonteta, balla el so del Sweet Caroline.
2: Un clàssic, també,
0: Sí.
2: Sobretot el Ciutat de València, també, És un dels estadis on també s'utilitza moltíssim, també al Roig Arena. I un superclàssic era a la mateixa Fonteta, també, el Sweet Caroline, evidentment, en els partits de València Bàsquet.
0: Dels primers pavellons on jo vaig sentir això va ser fa ja dècades en l'OVNI, en Sagunt, en els partits del Puerto Sagunto. Jo crec que va ser el primer lloc on jo vaig sentir el Sweet Caroline en un partit, en un esdeveniment esportiu, Fa ja molts anys d'això, I després, és que és una canció que es pega, no?
2: No, clar, clar. I que convida, no?, al públic a participar i a fer de coro.
0: I com l'estribillo és senzill, no? És o-o-o.
2: Sí, per això.
0: Sí, és senzill, doncs.
2: Torna el xoc, Luis.
0: Amb 3-0 el marcador per a Coello i Tapia. La pilota creuada de Chingoto se'n va al cristall, la deixa passar molt bé. Arturo Coello, 0-15. Estan en crisi en este moment Galán i Chingoto. Amb 0-15 al marcador. Coello que torna a buscar a Chingoto i torna a errar. Chingoto la torna a enviar cap a el mur lateral. 0-30. Trau Galán, que ara no vol més sorpreses. Espenta el seu company cap a la dreta. I des d'ahí remata per a guanyar el punt. 15-30. Alejandro Galán sap que necessita ocupar més de mitja pista si volen guanyar este partit.

0: Ara no pot bloquejar. Ixa pilota el mateix Galán. 15-40, són dos pilotes de break per a Coelho i Tapia. Amb 3-0 al marcador. Buscant el 4-0 Coelho i Tapia. Però Chingoto està molt erràtic en este tram de partit. Segon servici per a Galán. Veurem què fan Coelho i Tapia si continuen buscant a Chingoto. Així ho fan. Chingoto que busca la esquena de Tapia. Este busca el globo más allá.
1: Sí, no, semblava que havia tocat la paret.
0: Sí, és más allá. 30-40. En tot cas, continua siguent breakpoint favorable a Coelho i Tapia. La pilota ja en moviment. Allà van a buscar l'esquena de Galán. La contraparet se'n va fora. Se'n va fora la contraparet de Galán i el 4-0 que puja el marcador.
1: Uf. Quina diferència, en el primer, en el primer set.
0: I quina reacció, per part de Coelho i Tapia.
1: Sembla que s'han arromangat,
0: Després d'eixe tiebreak que acaben de perdre. El servici espera Arturo Coelho. Allà van a xocar. Mira com xoquen. Mira com xoquen. Coelho i Galán. I finalment Coelho la llança fora. Però quins reflexos, per a col·locar la pala en qualsevol moment en bona posició i que el punt puga continuar. 0-15. Ja la pilota en moviment. Finalment li l'alcen a Tapia i la rematada de Tapia és guanyadora. 15 iguals. El winner per a el revés argentí. Estem 15 iguals. Allà va Galán a traure una pilota impossible. Finalment lança i no perdona Arturo Coelho per a rematar el 30-15.
1: Oh, impossible ahí arribar. Està agafant velocitat de creuer, La parella Coelho-Tapia.
0: Estan anant per totes. Li tornen a alçar la pilota. Mira com li diu tuya, 40, li diu Arturo Coelho tuya a Tapia, coneixedor de que ixa no la va errar. 40-15. A un punt del 5-0 en este segon set, que com continua aixina jugarà en un obrir i tancar d'ulls. Ara li la guanya Chingoto en el joc de volés a Tapia. 40-30. Encara una oportunitat més per a tancar este 5-0. Per a Coelho i Tapia. La bola des de la línia de fons que la tracta de traure Chingoto. Des d'ahir no rematarà. Des d'ahir no rematarà. Des d'ahir remata i la guanya. Estava per darrere de la línia de servici Tapia, que trau. I mira si és Valent Galán, que ja se n'havia anat a la xarxa per a bloquejar un remat. 5-0.
1: Bueno, pues...
0: En el marcador de la Fonteta.
1: Fiquen el 5-0, Ahí está la reacció de Coelho i Tapia. I a veure si podem escoltar a Prato.
0: Descansamos
1: cero, descansamos mañana que es lunes. Vamos, vamos, Arthur, y busquemos cosas que nos vuelvan loco. Vamos, va,
0: ¿Este es Prato?
1: Sí, sí, sí. No descanses.
0: Descanso cero. Descansamos mañana que es lunes.
1: Mañana que es lunes, sí, sí. Descanso cero.
0: Buenísimo,
1: Sí, sí, sí, sí. Y ahí está también Jorge Martínez. Parlante en Chingoto y en Galán, pero sí, sí, descanso cero. Ya mañana, que es lunes.
0: No vol que relaxen amb este 5-0,
1: Normal. Es el momento.
0: Els seus decebles, però la frase és magnífica, Ya descansamos mañana, que es lunes. Clar, en 5 a 0 pots relaxar-te una miqueta, no? I que...
1: Sí, pots pensar que, este, que està fet, no? Ah. El...
0: Ah, jo, de fet, ho penso, eh? Que això està fet. Sí. Bueno, pues 5 a 0 el marcador per a Coello i Tapia. El primer l'han guanyat Galán i Chingoto, 7 a 6. Es reprèn el partit. Des del rest tenen opció de Rosco, Coello i Tapia. En marxa el punt i la pilota de Coello, que se'n va llarga. 15-0. El magnífic so de la pista.
1: Sí.
0: D'este pavelló de la Font de Sant Lluís. Ara la errada de Coello quan tractava de jugar-la sense mirar, eh? Mirar cap a un costat i enviar la pilota cap a l'altre.
1: Vamos, compa. Vamos, compa, li diu Galán a Chingoto.
0: ...30-0 el marcador. El servici per Alejandro Galán. La pilota de Galán, que frega la cinta, passa. Estan escalonats, la part alta per a Galán. La posterior per a Chingoto, apareix en la xarxa Tapia i la volea és guanyadora. Oh. La volea de Tapia a l'esquena de Galán, magnífica.
1: Quina qualitat en els punts, Luis.
0: És impressionant. Com celebra el públic cada punt que estem veient així en la Fonteta. 30-15 al marcador. El servici de Chingoto. La pilota que l'alça per a que la rebente Alejandro Galán. 40-15.
1: 40-15. Bueno, pues no estará contemplado, ¿eh?
0: Bueno, escolta'm.
1: Ja, ja.
0: Que està jugant molt bé ara este joc Galán i Chingoto, ¿eh?
1: Escolta, Prato volia el 6-0, eh?
0: 40-15 al marcador i mira quin angle acaba de traure Tapia, impossible de plegar per a Galán. 40-30.
2: 40-30, Forky, Zerky.
0: El servici per a Chingoto. Se'n va llarg, segon servici. La torna a traure Chingoto. El resto de Tapia. Què ha fet Coello? Com ha tornat aquesta pilota Coello girant-se 180 graus i l'erra Chingoto.
2: Iguales, dius.
0: Com ha tret aquesta pilota?
1: Agarrant-se en ungles, en dents, en tot, eh? Que barbaritat.
0: A dos punts del Rosco, Coello i Tapia.
1: Un 40 iguals.
0: Ahí li diu Galán a Chingoto, dame un poquito. Demanant-li més esforç al seu company. Des del fons, Alejandro Galán, que vol traure la bola. Allà va la pilota per a Chingoto i no la pot volear. No la pot volear Coello. Ventatge per a Galán i Chingoto.
1: Però Galán està multiplicant-se, eh, en la pista.
0: Sí. Allà treu la pilota i toca. Toca en la paret lateral. Serà 5-1.
2: Fuego Galán, Chingoto. Coello Tapia ganan por 5-1 de Iniz. Fire Games 2.
1: Bueno, pues en el 5-1, Luis, y en este tram final de segon set, anem a fer una xicoteta pausa i al tornar també fent la primera comunicació en el vòlei i en este final de segon set en la Fonteta.
3: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al punt a punt. Este dilluns, des de les 5:30 de la vesprada, en directe, España-Cabo Verde. primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, el partit d'Espanya a Punta Punts.
1: Vinga, 9 minuts, és el que restem per arribar a les 6 de la vesprada.
0: Un instant, Salva, un instant, perquè tenim lesió d'Alejandro Galán.
1: Ui.
0: Es lesiona Alejandro Galán. Té que eixir de la cancha, és la cama dreta.
1: És genoll?
0: No, és muscular. Dóna la sensació com si li ha pegat algun tiró. Està ahí pegant patades en terra. Alejandro Galán. Que anem a veure si pot continuar o no en este 5-1 al marcador, en les acaballes d'este primer set.
1: Pues ja ha donat l'esglai abans Chingoto i ara el dona Galán, eh?
0: S'endinsa en la pista per a continuar amb el joc. El 30-15 que puja al marcador a 2 punts del set. Coello i Tapia.
1: Però està fotut Galán, eh?
0: Sí. 30-15 al marcador. Allà va la volea guanyadora ara de Coello. 40-15. I jo crec que el desenllaç d'este segon set el tenim ja, sí. Des del servici de Tapia. La volea de Coello. El put que continua. I finalment la rematada guanyadora de Tapia per a tancar el set. 6-1. Coello i Tapia guanyen el set. Equilibren el partit. 1-1. Demana afició. El jugador madrileny demana afició a Alejandro Galán. Així que tindrem interrupció en el partit. 7-1. La final de València, també la masculina, es decidirà en el tercer i definitiu set.
1: Bueno, pues de moment, empat a un en quant a sets, en el 7-6 i en el 6-1. I d'ací no res, arrencarà ese tercer set, el que buscarà la clau per a esta final masculina del Padel Premier P1 València. El que anem a fer és la primera comunicació, perquè d'ací no res, d'ací 7 minuts comença en Lliga Mundial, en vòlei, l'Espanya-Azerbaiyán. I pendent, i per a contar-nos este encontre, està Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
4: Hola, què tal? Salutacions. Punt a punt, el tercer partit de la competició al Pedro Ferrandiz. Recordem, divendres va guanyar Espanya 3-0 a Macedònia del Nord. Ahir Azerbaiyán va fer el mateix, 3-0 a Macedònia. I avui és el partit més llamatiu. Espanya, que ha jugat 3 partits en esta lliga i ha guanyat els 3 a Bòsnia, Kosovo i Macedònia. Per tant, si avui Espanya guanya, farà ple i continuaran els 4 primers jocs que dan a sexe a semifinal i final, que és l'objectiu de l'equip entrenat per Pasqual Saurín. Per donar un poc la mesura del partit, Espanya, en el partit davant Macedònia de divendres, va deixar a Macedònia fent 32 punts en tots els 3 sets, mentre que davant d'Azerbaiyán, Macedònia va fer 46. Això vol dir que en principi Espanya va ser més contundent davant Macedònia del Nord que Azerbaiyán. Recordem també, Salva, que és important que l'europeu del mes d'agost serà en Azerbaiyán i que Espanya està en un grup en Bèlgica, Portugal, Romania, Països Baixos i Azerbaiyán. Per tant, avui, a més de ser partit oficial, és un partit que després jugarem en el mes d'agost al europeu. Per tant, també és important mesurar el nivell d'Espanya i d'Azerbaiyán. En aquest moment s'està fent la presentació oficial de la selecció espanyola i de la selecció d'Azerbaiyán. En el partit de divendres finalment van tindre 2.500 aficionats al Pedro Ferrandiz. Jo crec que hi tindrem també una entrada molt a prop dels 2.500. Bon ambient, també festiu, moltíssima gent jove per a viure este partit de vòlei femení on la selecció espanyola vol guanyar a Azerbaiyán.
1: Pues això anava a preguntar-te, precisament, abans de tornar ja en el començament de partit, Gonzalo, l'ambient en el Pedro Ferrandiz, què tal? Què tal està el pavelló?
4: No, és molt bo perquè primer hi ha molta gent jove i després fan una coreografia en el so que hi ha així en el pavelló i estan totalment connectades, no? Hi ha moltíssim ambient i a més és molt positiu. El vòlei és un ambient molt sa i de veres que, a més de l'espectacle, òbviament esportiu, que hi ha damunt la canxa, hi ha un espectacle també en les grades perquè la gent està en el minut a minut del partit animant a la selecció espanyola. Divendres va ser una festa, divendres el partit va ser espectacular perquè Espanya va guanyar molt fàcil a Macedònia del Nord. A veure si avui el partit és més competitiu. Recordem que divendres el partit només

va durar 1 hora i 11 minuts, però avui s'espera un partit molt, molt igualat. En este moment sona l'himne d'Azerbaiyán, en breu l'himne d'Espanya, tot preparat, i ja t'he dit que en un molt bon ambient.

0: la condició física després del descans entre segon i tercer set millora tant per Alejandro Galán com per a Federico Chingoto. 40-30 al marcador de la Fonteta. Estan tractant de guanyar este primer joc al servici. Seria molt important per a Coello i Tapia trencar ja per a, sobretot, minar la moral dels seus rivals. El punt ja en moviment. Allà va la pilota cap a la zona d'esquena d'Alejandro Galán. 40 iguals. Estem en dius. Així que estan amenaçant Coello i Tapia. A veure com es resol este joc inicial del tercer set. Des del servici, Federico Chingoto. La pilota que ve molt passada, però com gira el cos Coello per a rematar-la i col·locar-se amb avantatge. Avantatge Coello, Tapia, bola de break. I la Fonteta ho sap. Moment de crisi per a Chingalán. El servici per a Federico Chingoto. Chingoto que ja trau, juga la víbora a tota velocitat, impossible. Per a Coello iguals. Quina víbora, a quina velocitat ha jugat ixa bola Federico Chingoto. Estem de nou iguals, joc inicial del tercer set. Al servici Chingoto. La parella Coello-Tapia buscant constantment a l'argentí, sabedors de que té problemes físics, però aguanta bé Chingoto. Chingoto jugant el creuat amb ell Coello. Coello que el mou, el jugarà cap a la zona del revés i ara des de la dreta erra. Errada de Chingoto. Torna a ser breakpoint. Volen trencar en este joc inicial del tercer set Coello i Tapia. Seria un col molt dur per a Galán i Chingoto. La graderia de la Fonteta ho sap i recolza els jugadors. Aquí trau Chingoto. Chingoto, allí tracten de jugar al cos, però s'esmuny molt bé en esta posició i finalment igual en el partit. Galán i Chingoto, tenim start point.
1: Bueno, pues
0: punt decisiu. Qui guanya este punt guanyarà el joc. Demana restar Arturo Coello.
1: Pues estem en
0: ese servici de Coello.
1: Start point i en quan es resolga anem al volei.
0: Posarà la pilota en moviment. Ahí Federico Chingoto. Chingoto que se atrau i Chingoto que la rebenta. I Chingoto per al winner. 1-0 Galán Chingoto. Han salvat dos pilotes de break. Com està el partit?
1: Bueno, pues en ese 1-0, per a Galán Chingoto. Anem al Pedro Ferrandis per a Gonzalo Blanes. Con ese sí comença, se arranca ya el partit entre España i Azerbaiyán.
2: El que escoltes és l'ambient de la prèvia perquè ja estan els jugadors de la selecció espanyola i d'Azerbaiyán. Poc a poc va entrant més públic, sobretot en la tribuna. Estarem ja pràcticament en el ple, molta gent jove, la megafonia per animar l'ambient en la prèvia. Espanya que jugarà de blanc, pantalón roig, Azerbaiyán de roig. En este moment és la primera pilota per Azerbaiyán, la defensa d'Espanya. Ja està en joc el partit, recordem, és la quarta jornada de la Lliga de Vòlei Femení. La selecció espanyola porta 3 victòries i busca, esperem que sí, la quarta victòria en Alacant. El primer punt cau per Azerbaiyán. Ja està en joc el primer set, Azerbaiyán 1. Ja s'ha encetat el partit, així, Alacant, al Pedro Ferrandiz.
1: Pues ara de seguida tornem, Gonzalo. Se n'anem a la Fonteta perquè ja arranca el segon xoc, Luis, en este tercer set.
0: En 1-0 el marcador. Allà van a buscar l'avantatge i el tenen. Galán i Chingoto es col·loquen 0-15. Quan ho aconsegueixen i com ho celebra la graderia.
3: 15 iguales, 15 all.
0: Però la resposta és immediata, 15 iguals.

0: Van a buscar mantindre el seu servici des d'Arturo Coello. Coello que trau pilota en moviment de volea de Tàpia a la red.
1: 15-30, 15-30.
0: Erra Tàpia la volea. 15-30, perill. 15-30 el marcador i ara el xancletazo imparable de Coello, 30 iguals. Però està superapretat, cada joc d'aquest partit. El primer servici de Coello no entra. Tindrà que jugar amb segon servici. El servici de Coello, allà va Galán i Galán el guanya.
1: 30-40, 30-40.
0: I Galán el guanya 30-40. Ara qui té pilota de trencament de servici és la parella Galán-Chingoto, que després de salvar dos opcions de trencament en el joc anterior, ara tenen l'oportunitat de trencar així.
1: Tiempo.
0: Limitant el temps tot el possible. Allà va el servici. La pilota que queda per a Galán, la volea de Galán, no la pot alçar Tàpia. Trenquen el servici, Galán i Chingoto, que es col·loquen 2-0 amunt en el marcador.
2: Bueno, pues, primer colp, eh? En este tercer set. I es va notant, també la tensió en la graderia, Luis.
0: Normal, eh?
2: És que, clar.
0: És que semblaven que...
2: Estaven morts i no, eh?
0: Coello i Tàpia estaven jugant contra dos coixos i resulta que estàs perdent 2-0 el tercer set.
2: Després d'un 6-1, eh?
0: Que ha pogut ser inclús un 6-0,
2: eh? Sí. Tal qual.
0: No han aplegat a tindre el Rosco Ball, però sí que...
2: M'agrada això del Rosco Ball.
0: Han estat a dos punts. Mira com col·loca la volea Alejandro Galán. No la pot alçar Coello. 15-0 al marcador. Galán i Chingoto jugant un pàdel estratosfèric. Allà va de nou la rematada de Chingoto, guanyadora.
2: Bo, que barbaritat.
0: Impossible d'alçar la pera Agus Tàpia. 30-0. Galán i Chingoto posant la directa cap al títol i recuperació del número 1 mundial. 30-0 al marcador per a Galán i Chingoto, que dominen 2-0 este tercer set. La pilota ja en moviment. La juga Galán. Busca la rematada. Queda a mitat de la pista. La tracta de col·locar Tàpia i queda curta.
1: 40-0, 40-0.
0: Envia la pilota a la cinta Tàpia. Pilota per al 3-0 de Chingalán.
2: Uf, camí del 3-0, eh?
0: I ahí el tenen. 3-0 per a Galán i Chingoto, que estan dominant de forma i manera sorpresiva este tercer set després del que ha corregut en la segona manga. Descans. Estan a tres jocs de ser campions en València Alejandro Galán i Federico Chingoto.
2: Que barbaritat. Que barbaritat de partit estem veient. Anem a escoltar a Prato, a veure.
3: Vamos a ver lo que dijimos. Podemos perder, pero vamos a tirar, vamos a bolear, vamos a tirar.
4: Vamos a decir, yo les escucho. Vamos a dar todo, tal. Nosotros nos ganamos el set. Queríamos, queremos, pero hay que dar todo.
3: Sí.
4: Dar todo es todo.
3: Y valiente, y actívense.
4: Y eso.
3: Puedan moverse.
4: Y los dos.

0: nuestro, nada más. No importa nada, vamos a lo nuestro. Dale, dale.
1: Hacer lo nuestro, quitarnos el miedo, son las palabras de Prato en Coelho y en Tapia, ¿eh, Luis? En Coelho
2: yo
1: y en Tapia.
2: Que el que el sa de Banat es allargar els punts. Que no vagin a buscar accelerar la pilota pràcticament en cada colp, sinó que mauren cada punt i que busquen el cansament físic de Xingoto.
1: Pues sí. Ahí están, els jugadors tornen a la pista quan en menys d'una hora començarà el Mundial, el partit de Curaçao, que és la selecció més xicoteta en quant a nació en el Mundial davant Alemanya. I, Luis, informació de fa 10 minuts.
2: Sí.
1: Fabrizio Romano avança que el Real Madrid té un acord verbal en Marc Cucurella, el lateral esquerre de la selecció espanyola, que podria jugar en el Real Madrid la pròxima temporada. Uh-huh. És la informació de mercat, per a mi sorprenent, perquè Cucurella va jugar al Barça i ara està al Chelsea i anem a veure què passa abans del debut d'Espanya en el Mundial en una peça important com és Marc Cucurella.
2: Pues sí. Anem a veure què passa. I la pregunta és, Curaçao és un país o un desdijuni?
1: Depèn. Ara s'ha fet molt famosa una cançó de que se diu "Donde està Curaçao", i perquè clar, és que és una colònia neerlandesa desconeguda.
2: Jo no el col·locaria en el mapa ara mateixa, eh? Tu me preguntes on està Curaçao i t'envia al forn.
1: Al més proper, no?
2: Sí, sí.
1: És una illa. Curaçao,
2: Alemanya, sí, ho suposa, sí, no?
1: Està dalt, un poquet més dalt de Venezuela. Uh-huh. Curaçao.
2: Sí, del Carib, no?
1: Sí, sí. I que va ser colònia neerlandesa dels Països Baixos. I el lloc on va néixer Lisandro Issei, el jefe de scouting del València Club de Futbol, en Curaçao.
2: No me digui. Sí. I com es diuen els habitants de Curaçao?
1: Allà me pilles. Vaig a buscar el gentilici perquè me l'inventaria, sí, però no quedarà bé.
2: No, busca'm-el per l'amor de Déu. No vaya a ser que siga farsi de chocolate.
1: Curazoleño o curazaleño. Ahí está, curazoleño. Es el gentilici de Curaçao.
2: Igual es Dios. Sería curazaleño, ¿no?
1: Curazaleño, ¿no? Curazoleño.
2: Curazaleño, sí. Si el traduïm al valencià serà més o menys així.
1: Tornem al padel.
2: En la pista central de la Fonteta estem iguals. 3-0, tercer set per a Galán Xingoto. Servici per a Coelho Tapia, igual s'han tingut una pilota de 4-0. Galán i Xingoto. Ara mateixa el colp cap a la esquena de Xingoto. Ventatge per al servici. Es bola per al 3-1. Torna a demanar-li ganant la bola al seu company. La juga des de l'eixida de paret cap a la zona de revés de Tapia. I Tapia col·loca el revés fora de l'abast de Galán. El joc espera Coelho i Tapia.
1: Bueno, pues en el 3-1, ¿eh? De moment el xoc, en este cas, que cau del costa de Coelho i Tapia. 3-1. I si anem cap al Pedro Ferrandis per a conèixer Gonzalo Blanes com ha començat el partit per a Espanya.
3: Com s'esperava, igualadíssim. 11-11 és el marcador en el primer set. Hem tingut un avantatge de 3 després de 3 servicis consecutius de Carla Jiménez. També ha estat molt encertada en el remat Lucía Varela, però Azerbaiyán està treballant també bé, sobretot perquè és un equip amb moltíssima alçada i estem en el primer set. Hi ha moltíssima igualtat. Este partit sí que hi ha que treballar per a sumar la quarta victòria consecutiva. De moment, 11-11. Ara el punt és per a Espanya. Evidentment, el públic que festeja aquest punt per a la selecció. Així que, així el Pedro Ferrandis en la lliga de vòlei femení. En el primer set, Espanya guanya, però està molt igualat. 12-11 a la selecció nacional d'Azerbaiyán.
1: Bueno, pues igualadíssim, eh? Ixe començament de partit al Pedro Ferrandis. Tornem a la Fonteta, Luis, perquè també està igualat, eh? En el pàdel la cosa, encara que està buscant la reacció Coelho i Tapia.
2: 0-15 al marcador. Ahí està la errada ara de Xingoto. 0-13.

0: 30. 0-30, volen reaccionar ja, però ja Coello i Tàpia, si no se'ls salirà el partit. 0-30 el marcador, però ara sí que veig els problemes físics de Chingoto, que dona la sensació que no pot més. La rematada de Tàpia, 0-40.
1: 0-40, lo fort.
0: El 0-40 que puja al marcador. Oportunitat de recuperar el break perdut per part de Coello i Tàpia. 1:32 de final. El punt a punt de Punt Ràdio des de la Font de Sant Lluís. En esta final del Premier Padel València 2026. 15-40, ja està la volea guanyadora del menú Chingoto. 15-40. Encara és oportunitat de trencament de servici a favor de la parella que va per davall en el marcador. El públic que anima els jugadors entusiasmats amb el nivell que està veient. A pilota aèria que va buscar Alejandro Galán. Aparta de nou a Chingoto i guanya el punt Alejandro Galán. I la llança la sabatilla a Tàpia. Li demana disculpes. 30-40.
2: Igualadíssim.
0: Tercera oportunitat de trencament de servici. Sobre el servici de Federico Chingoto. El primer servici de Chingoto no entra. Però tindrà una segona oportunitat per atraure Chingoto. Esta sí. El pull que continua buscant la víbora de forma constant l'argentí. Chingoto que busca la rematada. Vila trau. Molt bé el de Catamarca. Tàpia que l'alça Galán i Galán la guanya. El punt per a Galán. 40 iguals.
2: Increïble.
0: Quin punt d'honor, eh?
2: No es rendixen, eh?
0: Quina manera de lluitar per part de Galán i Chingoto.
2: I jo estava pensant, Lluís, que què ben van a dormir esta nit, perquè estan deixant-se-ho tot, eh?
0: Quin esforç, eh?
2: Sí, sí, sí. Físicament d'una barbaritat.
0: Per a guanyar un partit. És que no és que siga hora i mitja, és la intensitat a la que es juga cada segon del partit. És una capacitat física enorme la que tenen. Recorda que venen de jugar una setmana igual en Roma, eh?
2: Sí, sí, sí. I pot ser que la setmana que ve vagin a Màlaga, Lluís?
0: Sí, sí. Sí, perquè he vist que ja estan a la venda les entrades.
2: Mm-hmm. El Martín Carpena, de Màlaga.
0: Ara erra Chingoto. Torna a ser ventatge al rest. Per a Coello i Tàpia, que tenen bola per al 3-2. La trau Chingoto. L'ànim des de la graderia per a Chingalán. Allà la trau Chingoto. El globo que queda curt i el castiga Chingoto. El guanya Chingoto. Tornem a estar iguals. Primer set per a Galán i Chingoto en el tiebreak. Segon per a Coello i Tàpia, 6-1. Estem 3-1 per a Galán i Chingoto iguals.
2: Igualadíssima la cosa en este moment clau de partit.
0: En servici de nou per a l'argentí Chingoto. Allà va Federico, ara una miqueta exigit. Alça la pilota i la tira fora. I la llança fora Chingoto. És la cinquena pilota de break que tenen Coello i Tàpia en este joc.
2: Sí. Nova avantatge per a... És el segon. La segona avantatge per a Coello i Tàpia.
0: Però han tingut un 0-40.
2: Sí, sí.
0: És a dir, que venen de 5 breakpoints. No entra el primer servici de Chingoto, que tindrà que jugar en segon. Allà la trau Gingoto, avança per a jugar la volea. Alça la pilota Coello, és una màquina Alejandro Galán. Alejandro Galán és una màquina.
2: Torna el Lluís.
0: Starpoint. Jugaran punt terminal. Per al 4-1, per al 3-2. Mira si és important este punt.
2: Ja ho crec.
0: Des del servici de Federico Chingoto, que vol tindre la iniciativa.
2: En conèixer este punt anem al volei.
0: Ahí trau Chingoto. Juga un parell de víbores. La pilota que ajusta, que la guanya. La rematada de Galán. Mira com arriba Galán a la rematada. Allà va a buscar-la Tàpia. Se'n va cap arrere Galán. I Galán és un alien. Galán és una màquina. Galán és un extraterrestre. Quina rematada de Galán. 4-1 al marcador.
2: Que barbaritat. Pues fica el 4-1, Luis.
0: 4-1 en el marcador. Impressionant el que acabem de veure.
2: Pues 4-1.
0: Quina manera de jugar, quina manera de rematar. Impressionant. Pues... alçant 5 pilotes de break, més el Star Point 6, per a col·locar-se amb este 4-1 al marcador.
2: Més prop del títol, Galán i Chingoto. Anem al Pedro Ferrandis, al volei. Gonzalo Blanes, com van les coses per a Espanya?
3: Està treballant el partit d'Espanya, però el partit encara hi ha que treballar-lo. 17-15, és a dir, dos d'avantatge per a Espanya. Hem tingut un intercanvi espectacular per a que la gent avui sí està disfrutant del vòlei. El fet de que Azerbaiyán li oposi més resistència a Espanya evidentment fa que l'espectacle sigui molt més llamatiu, però estem 17-15, per tant, dos d'avantatge per a Espanya. El servici és per a Azerbaiyán. La màxima diferència per a Espanya ha sigut de més 4, però Azerbaiyán és de veres que, insistim, té moltíssima alçada i està guanyant molt el joc en la red. De moment el partit està igualat, però Espanya sempre per davant. De nou l'intercanvi per a buscar el punt 18 per a Espanya. Molt bona defensa d'Azerbaiyán, que està salvant pilotes quasi impossibles. El remat d'Azerbaiyán, de nou Espanya en una de les jugades llargues del partit. El remat, la pilota per a Azerbaiyán. Espanya que està en este moment manant en el partit. El remat, ara sí, el blockout, la pilota que la salva. La defensa d'Azerbaiyán en l'últim sospir i el punt per a Espanya en el bloqueig espectacular de Patri. Així que salva, el partit és molt bo. 18-15, 3 d'avantatge per a Espanya en este primer set.
2: Bueno, pues en ese, de moment, marcador al primer set, tornem a la Fonteta. Luis, estem també a 40 minuts de que comence l'Alemanya Curaçao i ens recordava el nostre company Javier Vicente Lozano que el davanter de Curaçao, Jürgen Locadia, bueno, pues la temporada passada va estar a l'Intercity de Alacant, un davanter que ja als seus 32 anys pues, ha passat per la Premier, per la Bundesliga, també per la Lliga Holandesa. En el seu moment el Brighton va pagar vora 18 milions d'euros per ell i l'any passat va estar a l'Intercity. Així que és el davanter de Curaçao per enfrontar-se avui a Alemanya en el Mundial.
0: És que Quique Herrera sempre ha tingut bon ull, Així que... ahí ho aconseguís. Mira com ara es queda curta la deixada d'Alejandro Galán.
1: 15-0.
0: L'esport en viu. Pàdel i voleibol. El futbol ja plegarà. Estem vivint esta màgica jornada vesprada de diumenge. Acompanyant-los des de la ràdio. Amb un jugador superlatiu. Amb un jugador màgic. Amb una estrella de l'esport mundial que es diu Alejandro Galán, que és nascut en Madrid i que és capaç de fer coses com esta. Jo crec que Prato a Galán i Chingoto els dona varios dies de descans, Perquè el que estan fent és una autèntica barbaritat. Galán no pot més,
2: No,
0: està guanyant 4-1. en este tercer y definitiu set, però se'l veu que està rebentat. Així que ara entenc el que deia Prato d'allargar el punt, de fer-lo treballar, de fer-lo córrer, de fer-lo saltar, perquè a més és que té que jugar pels dos.
1: Gracias, por favor, por favor.
0: Jo crec que... Mira com se'n ve a descansar.
1: 40-15, 40-15.
0: 40-15, apuntant del 4-2, però... Entre cometes, perdent temps Galán, que desitja...
2: Els xiulis per aquí són, Lluís?
0: Tot el temps possible per a l'àrbitre.
1: Falta.
0: Perquè creuen que està deixant molt de temps per a descansar a Galán.
2: Quina pressió.
0: Tenen 20 segons, que és el que dona el reglament. 40-15 al marcador, la rematada guanyadora de Tapia, 4-2.
1: Juego Coello Tapia. Galán Chicoto ganan por 4-2. Ladies 4 Game Institute.
0: 4-2 en el marcador de la Fonteta. Anem a veure si aguanta el físic de Galán i de Chingoto, perquè per pàdel han meriscut guanyar, però 1:43, que són els que portem de final, físicament es noten.
1: Primer servicio.
0: A fregar la cinta, tindrà que jugar amb de nou primer servici. Esta sí que se li va allargar. Segon servici per a Galán. En este 4-2 que registra el marcador. Ja va la rematada de Galán i esta sí que ha anat al pit. Esta sí que li ha pegat en tota l'esquena a Arturo Coello.
2: A l'altura de la cadera, eh?
0: Ràpidament se'n va a demanar-li disculpes.
2: Sí.
0: I aprofita per eixir-se de la pista i jugar.
2: I Coello li accepta les disculpes, eh?
0: Sí.
2: Deixa'm un moment, Lluís, perquè me marxa el Pedro Fernández, que està en el tram final, eh? El primer set per a Espanya. Gonzalo Blanes està més prop de guanyar Espanya.
3: Sí, és el moment clau, 23-19. El que passa és que ara el remat se'n va directament fora, però és blockout, així que tenim punt de set per a Espanya. Estem en un partit molt més igualat que l'altre dia, però en el moment clau apareix la selecció espanyola. 24-19, servici per a Espanya, a més per a la jugadora Carla Jiménez, que ha tingut ja 5 punts en el servici. Guanyar el primer set en este perfil de partits és molt important. Ara la selecció espanyola, que per tant té l'oportunitat de tancar este primer set del partit, però ha demanat el vídeo el conjunt d'Azerbaiyán, però la bola sí que ha entrat. Així, per cert, el vídeo challenge funciona molt ràpid i, a més, en la imatge del marcador pots veure la resolució final i és rapidíssim. Així que el punt és per a Espanya. Ara sí, Carla Jiménez en el Pedro Fernández a la CAN. La setmana passada centre de l'handbol en la Copa, ara centre del vòlei en la selecció espanyola femenina. La treta del servici de Carla, el badó que el té Azerbaiyán, recupera Espanya, que està atacant per a guanyar i guanya. El remat espectacular de Lucía Varela i ja tenim el primer set, concretament en 25 minuts, 25-19. Espanya es situa 1-0 davant Azerbaiyán. Molt bon partit de moment al Pedro Fernández. Primer set per a Espanya, 25-19.
2: Bueno, pues en el 1-0 per a Espanya. Ara de seguida tornem de cara al segon set. Se n'anem a la Fonteta, Luis Urrutia, perquè també continua la batalla entre Coello, Tapia i Galán Chingoto.
0: Es col·loquen a només un joc de guanyar el partit Federico Chingoto i Alejandro Galán. 5-2, tercer set. Només és un break de avantatge, és cert, però també és veritat que estan a només un joc de guanyar este partit. Així que tenen que resistir com puguen el madrileny i l'argentí, perquè només els falta guanyar 4 punts per a ser campions així en València. El partit està superemocionant. Continua Prato parlant amb Arturo Coelho i amb Tàpia.
2: Sí, i mira, Jorge Martínez parlant a soles en Galán, eh?
4: Sí.
0: Chingoto ja no vol sentir res més. No me calfes més el cap. Queda un joc, anem a tractar de guanyar-lo.
2: Els dos més mermats, físicament, cal recordar-ho, sí, sí.
0: Això s'assimilaria al gol del Coixo si guanyen este partit. Galán i Chingoto. Al servici, Agustín Tàpia. Allà trau Tàpia i la errada des del rest, 15-0.
1: 15-0, 15 love.
0: La teoria diu que este joc el guanyaran fàcil Coelho i Tàpia. Però això només és la teoria i per a rebentar-la està així Alejandro Galán. Remata Galán per al 15 iguals.
2: Uah, quantes vegades hem vist este punt, Luis?
0: Una barbaritat. Com és capaç de sempre trobar la millor posició com per a guanyar el punt. Estan a 3 de la victòria. 15 iguals. Mira com remata Coelho, amb quina velocitat. 30-15. Arturo Coelho, que vol la remuntada des d'este 5-2. Que registra el marcador de la Fonteta. Però el que tenen davant és un os molt dur de rossegar. Mira com li pillen a contrapeu a Coelho, que no la pot salvar. 30 iguals. Estan a 2 punts de la victòria. Preparat per al servici Tàpia.
2: Se masca la tensió, eh?
0: Sí, sí. Tensió total. Perquè saben que no els queden massa carreres a Galán i a Chingoto. La pilota que remata Tàpia, va per ella, Galán, però toca la red.
2: Sí.
1: 40-30, 40-30.
0: No ha val, tocat la xarxa Galán.
2: No val.
0: 40-30. El servici per a Tàpia. Agus, que ja posa la pilota en moviment i busca l'esquena i la troba. Alejandro Galán, 5-3. És l'hora de la veritat.
2: S'agafen el partit, eh? Estem ja
0: es
2: en...
0: este joc.
2: L'hora 50, si, de final.
0: Si volen guanyar Galán i Chingoto, és este joc. Al servici Chingoto. Quina tensió que hi ha en el pavelló, eh? Quina tensió per als espectadors al pàdel, que veuen que és ara o mai per a Chingoto i Galán. Mira la rematada de Chingoto, 15-0. Guanya Chingoto la primera rematada. El 15-0 que puja al marcador. Estan a 3 punts de la victòria. Chingalán. Ja ha tret Chingoto, la volea de Galán se'n va llarga. Se'n va llarga la volea d'Alejandro Galán, 15 iguals. Quina tensió que hi ha en la canxa. Tensió màxima en la pista sobre este servici de Federico Chingoto. Allà va Fede i erra.
2: Demana disculpes.
0: I Fede erra amb la seva volea de revés. La tira curta. Està sense forces. El partit prop d'un drama.
2: Li diu dámelo todo, eh?
0: 15-30 al marcador.
2: Dámelo todo, diu. Galán a Chingoto.
0: 15-30 al marcador. Allà va la rematada. Li la demana Galán. Ix de la canxa Tàpia. I Tàpia la torna dins.
2: Buah.
0: Tàpia torna la pilota dins. 15-40. Es queixa Chingoto.
2: Què demana?
0: Que la pilota ha plegat a eixir, ha tocat en la part alta. Diu que ha tocat en el focus de la pista. I demanen la revisió de vídeos. Si aquesta pilota ha tocat en el focus o en el suport del focus, el punt seria per a d'ells? En cas de que no, l'esforç de Tàpia tindria premi i tindrien dos boles de break Coello i Tàpia, que estan caminant dins de la pista com si siguessin dos llops engaviats.
2: Dos llops, ahí
0: caminant, esperant la revisió del vídeo, a veure si toca o no el suport.
2: Encara no sabem, Luis, on està el bar, no? El bar en V, el
0: meu baixa. Que no me ho volen dir.
2: El meu baixa.
0: Que ho he tornat a preguntar en el dia d'avui.
2: I res, no?
0: Este pavelló me'l conec com
2: top
0: la palma
2: secret
0: de la mà i...
2: Top secret. I si no està en el pavelló,
0: no,
2: Luis?
0: I no, pues és possible.
2: I si està en l'Alqueria?
0: No ho volen dir. No ho volen dir. No, jo crec que en l'Alqueria no està, eh?
2: No?
0: Home, estos dies me l'he recorregut també de dalt a baix. Molta amagada tindria que estar.
2: En algun saló
0: o... En algun despatx de directiu o... Alguna cosa així, no? Pues sí, està el diàleg del jutge àrbitre amb la sala VOR i la decisió és...
2: No
0: toca el focus. La decisió és que no ha tocat el focus, amb la qual cosa 15-40... No toca el focus. Són dos pilotes de trencament per a Coello i Tàpia.
2: Sí que és de veres, eh? És evident que no toca, eh? Estem veient de la repe. Passa molt proper, però no arriba a tocar.
0: Ahí ho revisa el VAR. Servici per a Chingoto. Allà va la pilota, l'alcen altra volta, apareix Galán i Galán la guanya. Galán per al 30-40. Continua siguent breakpoint per a Coello i Tàpia. Allà va el servici per part de Chingoto. La pilota que ja vola i la errada. Break. La errada i el break. Trenquen el servici. Chingoto i Tàpia, que es col·loquen 5-4 en el marcador. Jo crec que així han perdut la seua oportunitat de guanyar este torneig Alejandro Galán i Federico Chingoto. Tercer set, 5-4. Continuen amunt Chingalán, però a continuació servirà Arturo Coello.
2: Bueno, pues se ajusta el marcador. Anem camí de l'hora 55 minuts de final i anem a fer una visita al Pedro Ferrandis per a conèixer Gonzalo Blanes com ha començat el segon set per a Espanya.
3: Malament, este s'està complicant, queda molt, però en un parcial de 4 punts consecutius d'Azerbaiyán estem ara... Espanya 3, Azerbaiyán 6, és a dir, avantatge, doblen el marcador de 3 per Azerbaiyán. Ara ve perfecte el remat, està fent un gran partit Lucía Varela per a situar el 4-6, toca remuntar en el segon set. Recordem que el primer ha sigut per a Espanya, però en este segon, de moment, mana l'electrònic del Pedro Ferrandis, 4-6, la selecció d'Azerbaiyán.
2: Pues de moment en una victòria parcial, eh? De la selecció d'Azerbaiyán. És de veres que 1-0 guanya en quant a sets Espanya. Tornem a la Fonteta, Luis, perquè encarem el tram final d'un partit, d'una final que no té encara res decidit.
0: Jo no sé si la notícia està en la canxa o en la graderia.
2: Per què? Què ha passat?
0: Com ho està vivint el públic? En quina passió per aquest esport... Estes 8.000 persones que n'hi han. Es posen per davant Chingoto i Galán. 0-15. I mira com ho celebra la graderia. Allà va la pilota aèria, la rematada de Coello. No aplega Galán, 15 iguals. 5-4, tercer set. Com estan exigint-los ara Coello i Tàpia als seus rivals. Mira com mouen a Chingoto, el fan córrer d'esquerra a dreta. La pilota que queda curta i la guanya Tàpia.
2: En quina ràbia ha colpejat.
0: Se inician de la cancha Lora, Tapia y Galán.

0: que tot i els problemes físics continua corregent. 30-15 al marcador. Arturo Coello des del servici, buscant les volees sense arriscar, tocant-les amb marge a la meitat de la canxa. Aquella és Tapia, com canvia la direcció de la bola. No aplega per al colpeig Alejandro Galán, i això és 40-15. Al marcador, torna a traure Arturo Coello, de nou el globo, queda curt, l'arrebatada de Tapia, empat en el partit. Acaben d'empatar la final. 5-5, tercer set. És impossible que no t'agradi el pàdel.
1: Està seguint espectacular, eh?
0: 5 iguals, tercer set. Parelles 1 i 2 del món. I enmig de la xarxa, ixa paraula, València. Que és on està jugant-se este torneig. Mira com es fa el silenci en el pavelló, perquè es torna a jugar com a màxim a este partit. Li queden 3 jocs. Pot ser 2. Jugant el creuat de dreta, Coello amb Chingoto. Continua jugant l'Arturo. La pilota que queda curta, i que ja estàs galant. Que intel·ligent és Galán, com col·loca el paral·lel per al 0-15, per al 15-0. Està embogida la graderia, eh? 15-0, 5 iguals. El servici d'Alejandro Galán. Ja la trau Alejandro. El segon colp ja juga en el globo, i Galán la guanya. La rematada Alejandro Galán per al 30-0. Quin partit. Que a prop de l'èpica el que estan protagonitzant estos jugadors. De nou servici per a Galán. Allà s'avança Coello. El busca Chingoto, la volea i la tira fora. La tira fora Tapia. Perdó, Coello. 40-0. La volea de Arturo Coello, que es convertís en el 40-0. Servici per a Galán, li la juguen als peus, i el 6-5 que puja al marcador. Es garanteixen el tiebreak Chingoto i Galán. 6-5 al marcador. És l'últim descans del partit, ja no en tindrem més. I seran els jugadors ja per a resoldre el partit. Prato.
1: Ahí está. Escoltem a Prato. Difícil, ¿eh? Escoltar a Jorge Martínez també. La música està a tope, però quin moment, Luis, i quina tensió, eh?
0: Servirà la paella, la parella Coello Tapia amb pilotes noves. El primer set, 7-6 per a Galán Chingoto. El segon, 6-1 per a Coello Tapia. En este tercer, 6-5 per a Galán i Chingoto. És la final d'este Premier Padel València 2026. Quina final. Espera el servici. El revés de Catamarca. Agus Tàpia. Allà trau Tàpia i guanya el punt 15-0. 15-0. 15 love. Mira com chilla la graderia, eh? És impressionant el que tenim així en la Fonteta. No entra el primer servici, tindrà que repetir el mateix Tàpia. Tàpia que ja trau. Esta pilota la trau exigit. Ho vol aprofitar Galán i la rematà de Galán per 3. 15 iguals.
2: 15 iguals, 15 gol. Anem, això.
0: Ja ha tret la parella que vestís de roig i la volea se'n va a la lateral. 15-30.
2: 15-30, 15-30.
0: Xingalan a dos punts del títol.
1: Quina tensió.
0: Allà va Tàpia. Per al servici, no poden errar. Tàpia busca el creuat amb Galán i mira amb quina força. Trau el xancletazo per al 30 iguals. Traguent Tàpia tot el seu enginy. Tota la seva capacitat. Torna a treure, mira quina baixada de paret. Que no pot volejar. Alejandro Galán, 40-30. Mira com està el pavelló, eh?
2: Gràcies.
0: El recolzament per als jugadors. Allà va. De nou el servici de Tàpia. Tàpia per dalt, no perdona. Tiebreak. Tindrem tiebreak final en este partit. Qui dona més? Estic revisant les finals que s'han jugat esta temporada i és la final més emocionant de l'any. La final més emocionant de tota la temporada. Tiebreak final. Ja no hi ha més. Gracias. Qui guanya este tiebreak s'emporta el títol. El servici espera. Chingoto. Resta fora Coello.
2: Galán Chingoto.
0: Galán Chingoto 1-0. Ara el servici. Espera Tàpia. Buf, quina pilotada. Quina pilotada s'acaba de portar Chingoto. Però bueno, està bé, eh? Galán li aplaudeix pel gol. Així que tiebreak final 1-1. Mira l'ovació per al menut Chingoto de la graderia de la Fonteta del públic de València, que vol recordar l'esforç que està fent i vol agrair-li-ho. 1-1 al marcador. De nou la rematada de Galán i hi ha un espectador que alça el xiquet. Acaba per a celebrar d'alçar el xiquet. 2-1 al marcador. Mini break per a Galán Chingoto. Com està el partit? Com està esta final? Qui trau ara és Alejandro Galán. Allà va el servici de Galán. El resto que queda curt i el castiga Galán.
2: 3-1, 3-1,
0: Galán Chingoto. Galán Chingoto, 3-1, tiebreak final. Servici per al madrileny. De nou alçant la pilota per a que busque el col Galán. Galán que vol rematar-la, Galán que la remata, aplega per a treure la Tàpia, la canvia de costat, corre Tàpia, la trau i la torna a guanyar Galán. És un alien, és un extraterrestre, és una meravella, Alejandro Galán, 4-1 en el marcador. Quin partit està fent el madrileny. Com juga a pàdel este tio. Pues contra les cordes, eh? Tapia i Coello, 4-1 al marcador. El servici per a Arturo Coello. Coello que ja trau, i la torre en alçar, i la torre a guanyar Galán.
1: Mare meva.
0: Alejandro Galán és una bèstia. Alejandro Galán està fent un tie-break descomunal. Mira com grita la Fonteta. El crit de Ale, Ale per a Galán, 5-1 al marcador. I ara també recolzament per a la seva parella en el joc. Ja dic, no sé si la notícia està en la canxa, en el partidàs que esté veient. O en la implicació de la graderia. 5-1, canvi de costat. I este punt se li va llarg a Galán. 5-2.
2: 5-2, fight you. Galán, Chingoto.
0: Tenen dos servicis, Galán i Chingoto, per a guanyar el partit. Si guanyen estos dos servicis, hauran guanyat l'encontre. La tensió és màxima en la Fonteta. Pilota ja en moviment. Aquesta pilota ha entrat per ben poc. Puja Tapia. Busca el bloqueig Galán. El globo ara de Tapia. La pilota de Galán. De nou cap a Chingoto. Ixa pilota ha entrat per ben poc i Chingoto la tira fora, però demana VAR. Demana el VAR Chingoto perquè diu que ixa pilota ha tocat la paret lateral, encara que crec que no li correspon demanar VAR en esta acció, eh? L'àrbitre diu que ho ha demanat tard, que ja havia tornat la pilota i que, per tant, el punt espera Coello i Tapia. El tie-break es col·locaria 5-3.
3: Pero no, pero revisar lo que te estoy diciendo. No, no la
1: petición.
3: Fíjate si lo
1: pedía tiempo. ¿Cómo no vas a
3: revisar eso? ¿Cómo no vas a revisar eso? Que si la pedía tiempo, ¿no?
4: La pedía tiempo, la pedía tiempo. Tú la cantas.
1: La veo de Chingoto y la de Galán.
4: Si ves que la bola toca, ya no debes de golpear. La cantas cuando eres posible.
2: Gràcies, gràcies, per favor.
0: Però efectivament, segons el reglament,
2: 5-3, 5-3.
0: Ha demanat tard ixa revisió. 5-3 al marcador. Servici per a Federico Chingoto. Si trenquen així, igual en el partit. El servici de Chingoto. La pilota que resta Tapia, l'alça Chingoto, la rematada de Coello, 5-4.
1: Mare meva.
2: 5-4, 5-4. Balan Chingoto.
0: Mira quina implicació de la graderia de la Fonteta.
1: Que canté, Luis.
0: Arturo. Arturo, Arturo. El recolzament per a Coello. 5-4, tie-break final. No cal dir-ho, però qui aplega set guanya. Han guanyat els dos jocs al rest, Coello i Tapia. Allà va la pilota, que se'n va llarga. Chingoto la tira llarga. Empata 5 al marcador. Algú vol més emoció?
1: No sé pel més.
0: És possible un partit més emocionant com esta final del Premier Padel Pigwan de València?
1: 2 hores, 12 minuts.
0: Empat a 5 en el tie-break.

0: Allà va a buscar la rematada que guanya Tàpia, pilota de partit. La rematada de Tàpia, match point per a Coello i Tàpia, que perdien el tiebreak 5-1 i estan guanyant-lo 5-6. 5 punts consecutius per a Coello i Tàpia, que tenen pilota de partit al rest. És un crit unànim de la graderia després de cada punt. Gracias. Preparat per a traure Alejandro Galán. Ja trau Galán. Galán que la col·loca per al xoc de bolers. Mira que ja este està Coello, però apareix de nou l'Alien. Apareix de nou Galán, empat a 6.
1: Mare de Déu.
2: Canvio de lado.
0: A 8. Hi haurà canvi de costat en esta final.
1: No vol guanyar ningú, Luis.
0: No, no, volen guanyar tots. El tema és que només pot guanyar un. I així tots volen la victòria. Tie break final. Empat a 6 punts. Qui dona més en esta final del València Premier Padel? El servici espera Alejandro Galán. La tensió és màxima, si en la Fonteta. Els que guanyen són els amants del pàdel. D'este jove esport, el primer servici de Galán a la xarxa. Queda curt el servici de Galán. Jugarà amb segon servici el madrileny. Allà la demana Galán i la falla. Erra Galán. Erra Galán, pilota de partit, pilota de torneig per a Coello i Tàpia amb servici. Ha vingut a errar-la just en el moment definitiu Alejandro Galán. És match point per a Coello i Tàpia. Han tingut 5-1 amunt en el partit. Allà va el servici per a Tàpia. Tàpia que trau la pilota alta i Tàpia la rebenta. I Tàpia la rebenta, senyores i senyors. El torneig de València espera Tàpia i Pera. Quin partit. Agus Tàpia, Arturo Coello són campions el València. Guanyen en el tiebreak del últim set. L'abraç entre els quatre jugadors. València que es rendix davant d'un dels millors partits de l'any. Davant de segur l'encontre més emocionant de tot l'any en el pàdel professional. I hem tingut la sort de viure'l així en el pavelló municipal de la Font de Sant Lluís. La ovació continua en la Fonteta.
1: Que barbaritat, Luis. Te vaig a demanar una breu opinió, perquè ara anem també amb els companys dels servicis informatius, però i de seguida anem a escoltar també, per suposat, els campions. Tenim també a punt de començar Alemanya Curaçao i tenim a punt també de contar un fitxatge del València. Però tot això serà després d'una breu opinió de Luis i dels servicis informatius.
0: Només tres paraules. Visca el pàdel!
1: Visca el pàdel.
0: Espectacle magnífic, brutal, el que ens han regalat estos quatre jugadors en la final masculina. Abans també en la final femenina, però han tingut 5-1 amunt en el tiebreak. Xingalan i a la fi han perdut davant d'un magistral Coello i d'un brutal Tàpia. Així que final, así en el pabellón municipal de la Font de Sant Lluís, Coello y Tàpia son campeones en Valencia.
1: Bueno, pues la victoria de Coello y Tàpia. Son les 6:56 minuts. Anem a connectar amb els companys dels servicis informatius i al tornar anem en més coses, así en directe. Hola, Sònia, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.

Companys, encetem ja este parèntesi en les vostres retransmissions per a dir-los, primerament, que diversos mitjans aeris i terrestres treballen per extingir un incendi declarat esta vesprada a una zona de

0: i una dotació de bombers i altra de forestals que han estat treballant a aquestes hores, perimetren i refresquen la zona, tot en una jornada on el nivell de preemergència per risc d'incendis és alt.
1: I un home de 70 anys i veí d'Albaida s'ha ofegat este migdia a la platja de Daimús, a la Safor. Els socorristes i els efectius del SAMU han intentat reanimar-lo sense èxit, després que apareguera surant a l'aigua. La policia local de Daimús ha acordonat la zona mentre realitzaven aquestes maniobres d'assistència i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Serà l'autòpsia la que determine les causes exactes de la defunció. I nova manifestació contra la planta de biometà que ja ha començat a construir-se al terme municipal de Llíria, convocada esta marxa per les associacions ciutadanes de Camp de Túria i la Serrania. El veïnat ha tornat a denunciar que el projecte és un perill per a la salut i per a l'entorn.
2: Que va tratar 192.700 tones de residus, de 35 tipus de residus diferents.
3: En 5 quilòmetres a la rodona poden haver afeccions de salut. Ara és quan més força tenim que fer per evitar que això vagi endavant, no?
4: Suponemos que el juez vea que eso no es viable para las personas.
1: I el col·lectiu mèdic torna a fer vaga esta pròxima setmana. És l'última convocatòria de les que estaven previstes per a protestar contra l'estatut marc que ha signat el Ministeri amb els sindicats majoritaris. Els metges demanen un estatut propi i millores en horaris i en retribucions. Precisament el conseller de Sanitat s'ha manifestat al respecte, demana un diàleg sincer amb el Ministeri per a poder traure, diu, un nou estatut. Marciano Gómez.
5: Es un estatuto, como podríamos decir, del siglo XX y tenemos problemas del siglo XXI. Pero lo que no se puede hacer es que se tomen decisiones unilaterales, como el hecho de llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros, sin consenso con las comunidades autónomas, cambiando algunas cosas que ya había firmado con el ámbito, como puede ser el tema de la jubilación anticipada, etcétera. No sé, es inconcebible.
1: I en clau política, demà el president Pérez Llorca rebrà al Palau de la Generalitat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. La cita es produeix a petició de Llorca i en l'agenda està el nou model de finançament autonòmic del govern espanyol, un model que els governs populars rebutgen. Però tot i això, el govern valencià no tanca la porta a arribar a un acord si beneficia la comunitat valenciana. I de la informació internacional, nou obstacle, podríem dir, nova pedra en el camí per a firmar un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que Trump havia anunciat per avui mateix. Israel ha bombardejat avui Beirut i este atac, que deixa 3 morts i 7 ferits, refreda aquestes expectatives d'un pacte imminent. Un anunci que Trump ha mantingut estos dies, com diem, a pesar de les reticències de Teheran, que ara amenaça de trencar les negociacions. En un missatge en xarxes, Trump ha dit que el bombardeig d'este matí, el d'Israel, no hauria d'haver ocorregut i que l'acord de pau inclou també el Líban. I en l'oratge tenim per davant una setmana de sol i calor. Lluís Obiols, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Augmenta el risc de ruixats i tronades de cara a la jornada de demà. De fet, ara tenim tronades que estan descarregant al centre de la península que toquen de Gaidó la zona del racó de Demús. I de cara a esta pròxima nit i matinada tindrem més núvols, especialment al sud, i no és descartable alguna gota. Però en general serà a partir de demà al migdia quan creixeran amb més força els núvols i descarregaran ruixats entre la vall de Cofrents i Llora i el racó de Demús, sense descartar-los a l'interior de Castelló. Les temperatures seguiran elevades. Avui hem arribat fins als 35 graus, per exemple, a Teresa de Cofrentes, 34 a Jalance, 34 a Villena o 32 a Castelló de la Plana, 30 graus i mig a València o 29 a Alacant. Pugen les temperatures mínimes esta pròxima nit i matinada a les comarques del sud. Demà les temperatures molt paregudes a les d'avui i tot indica que la setmana vindrà marcada per les altes temperatures.
1: Gràcies, Lluís. Bé, és tot. Reprenarà l'equip del Punt a Punt. Companys, tot vostre.
7: Gràcies, companys. Pues continuem en l'esport perquè tenim moltes coses. Estem ben des de les paraules dels campions, que ara de seguida van a parlar per a la televisió. Ara de seguida estem en aquestes declaracions d'aquesta parella, Coello Tapia, que ha guanyat el Premier Padel P1, però està a punt també de començar el partit entre Alemanya i Curaçao, un partit que ens van a portar en este Mundial 2026 tant Manolo Montalt com Juan Luis Mora, i que està a punt de començar.
8: que de fet ja ha començat. Bon, salutacions i bona vesprada. Si et sembla, Salva, anem ja amb els 11. Per part, s'enfronten per cert els dos entrenadors, el més jove i el més major de la Copa del Món. El més jove, que és Nagelsmann, posa en línia de combat a Manuel Neuer en porta. Kimmich, Schlotterbeck, Ta i Brown en defensa. Doble pivot, Pavlovic i Mesha. A la dreta, l'Heroi Sané. A la

0: esquerra, Fabián Wirth, en la mitja punta, Musiala i dalt, Kai Havertz per part de Curaçao, Eloy Rubén porteria, Fonville, Bajoer, Obispo i Floranus en defensa, el doble pivot per als germans Bakuna, Leandro i Juninho, a la dreta com herència, a l'esquerra Xong, en la punta de l'atac, Hansen i Locadia. Estem ja en el primer minut de joc i està jugant-se el partit entre Alemanya i Curaçao, que de moment va 0-0.
1: Pues en ese 0-0 el marcador, lo que anem a viatjar és ara de seguida, li dóna pas també a Juan Luis Mora, però anem a viatjar cap al Pedro Ferrandis per a conèixer com van les coses per a selecció espanyola de vòlei femení.
2: El segon set ha sigut per a Azerbaiyán, que des del primer minut s'havia posat per davant 25-22, és a dir, ha igualat a un set, però ara en este tercer set de nou Espanya està manant a l'Electrònic 6-2. Per tant, un set per a Espanya, un set per a Azerbaiyán com a mínim. Anirem al quart set, de moment en este tercer que pot ser clau. Espanya té un parcial de 6-2.
1: Bueno, pues en ese 6-2 de parcial són les 7:03 de la vesprada i anem a donar una informació de mercat respecte al València Club de Futbol, perquè fa una hora el periodista Kazu, a veure si ho dic bé, Kakiuchi, que és japonès, avançava que Ryunosuke Sato del Futbol Club Tòquio anava a ser fitxat per el València. La informació que comentava el company del Japó és que el València pagaria 4 milions d'euros per el seu traspàs i que està pendent de passar la revisió mèdica amb el València, que també hi havia un interès del Feyenoord per a este jugador, però que ha triat el València. La informació que podem afegir així en el punt a punt i que després també ampliarem en els 90 minuts és que el fitxatge de Ryunosuke Sato, nascut al 2006, està molt prop de jugar en el València, que en les pròximes hores es podria tancar el traspàs d'este jugador japonès que pot actuar en banda i en la mitja punta en el València, que estan negociant els últims detalls del traspàs, que no seria, no arribaria a la xifra dels 4 milions d'euros i que ocuparia fitxa sub-23, que arribarà per a sumar en les bandes, pot jugar en les dues bandes i en la mitja punta. És el fitxatge que està prop de tancar el València, és jugador de 19 anys per a 20, nascut al 2006, Ryunosuke Sato seria el fitxatge, el pròxim fitxatge del València en el mercat d'estiu. Estem en més coses en directe, estem també ara esperant per escoltar els campions d'este Premier Padel, però tinc que saludar perquè ja tinc per així per la taula. Mora, què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes.
1: Pendents d'un Alemanya Curaçao que ha donat molt que parlar, sobretot per Curaçao, no? En una selecció que, bueno, pues molts no coneguem, no? I que no teníem ni idea, tant se vol, ni de ubicar-lo al mapa, és una illa xicoteta i dalt de crec que de Venezuela.
3: Venezuela.
1: I bueno, que va ser colònia.
0: És la quarta part d'Eivissa.
1: Pues imagina't.
0: Va ser colònia holandesa. Correcte. I ara és un protectorat holandès.
1: Pues per això, Mora, també.
3: Sí, la majoria de jugadores han nacido en...
1: I juguen en Holanda.
3: Sí, sí.
1: I juguen en la lliga holandesa.
3: Sí, sí. Bueno, el más conocido Obispo, yo creo que de PSV Eindhoven, Castañer, que jugó en el Castellón, que hoy, bueno, está en el banquillo. Y
1: Locadia, que
3: y Locadia en el Intercity. Correcte. En segunda red. Bueno, una selección exótica como unas cuantas que va a haber en este mundial y bueno, le ha tocado enfrentarse a un equipo muy, muy duro como es Alemania, uno de los en principio favoritos para el mundial. Y bueno, estamos viendo que ya, bueno, Alemania ha empezado con la presión arriba, queriendo ganar ya o mostrando que quiere ganar el partido y sobre todo pues Curaçao pues defendiéndose en su campo.
0: Pues la pilota la tenía Alemania, pero la recupera Bakuna, un dels germans Bakuna, concretament Juninho Bakuna, que intentava jugar en llarg buscant Locadia, però ja ha tallat Alemanya. La pilota de Brown per a Wirth, entra Wirth, la demana per dins Havertz, Wirth que li pega el baló, blocat per la defensa de Curaçao. Torna Alemanya a la càrrega, la pilota per a Brown, que toca novament per a Wirth. Wirth darrere, sobre l'arribada, en este cas, de l'Eloy Sané, que xuta a porta i el primer d'Alemanya. Sí. El gol d'Alemanya, el Mesa, gol d'Alemanya! El gol de Félix Gilmesh, el jugador del Borussia Dortmund, le pega amb l'interior, lluny de l'abast d'Eloy Rum, que s'ha quedat mirant la pilota, com les vagues quan veuen passar el tren, la Mannschaft, que comença el que sembla pot ser una massacre més, de moment al 5 de la primera part, i en Kansas,

0: deja de ser el que el delantero centro haya jugado el año pasado en segunda red en España, en el Intercity.
1: Ja està, ahí ho tens. Ahí ho tens. La pilota, a més, com dèiem, curiós, els dos seleccionadors, dos extrems, Julian Nagelsmann, 34 anys, sí. Dick Advocaat, 74 tacos.
0: Sí, yo creo que el Nagelsmann, yo creo que va de la mano con esta nueva generación de jugadores jóvenes alemanes, bueno, alemanes que muchos no juegan en Alemania, pero bueno, juegan en grandísimos equipos a nivel de Europa. Y bueno, todo un veterano que se las sabe todas, pero que bueno, al final pues como un cementerio.
1: Mira que es lo posible.
0: Un cementerio de elefantes en la selección de Curaçao, que por cierto también nuestro amigo Kluivert, Patrick Kluivert, sí. Fue seleccionador.
1: Va a ser seleccionador de Holanda.
0: Fue seleccionador de.
1: Sí.
0: De allí de Curaçao.
1: Un tío que le agrada la presión. Bueno, 7:50, per cert. A més, cal dir que, en efecte, aquesta renovació de la qual parlava Juan Lumora ve donada perquè Alemanya, tetracampiona mundial, recorden que va guanyar el mundial en el 54, en el 74, en el 90 i en el 2014, els dos últims mundials, a la primera de canvi, se n'ha anat a casa, no ha passat ni la fase de grups, i ahir Alemanya pues, no li ha tremolat el pols per a fer una renovació absoluta de seleccionador i de futbolistes. La té Curaçao, i això és notícia. La pilota darrere, Pere Bazoer, jugarà amb Obispo amb la pilota davant la pressió de Havertz, la toca novament per a Bazón, i este sobre el porter, sobre l'Errum. L'Errum amb la pilota, rasejant. Imagina que intentant mantenir la pilota tot el que puga, perquè si la tens tu, no la té Alemanya. Que el moment en què...
0: Jo crec que també Alemanya li dice, bueno, tenerla vosotros un poco, ¿sabes?
1: Sí.
0: Porque si no va a ser, ya te digo, el tema de la posesión al final, el porcentaje va a ser algo...
1: I Alemanya també, te digo una cosa, Juan, en el moment en què dice de voler entrar fins a dins en la porteria, sí. Sigue una miqueta més pragmàtica, van a començar a caure els gols, però sí. Vamos. Bueno, pues arribant al 18, 1-0, li guanya Alemanya a Curaçao, falta per a Curaçao. Ahí tenim ese primer plano, el de Chong. Mentre la té ara mateix Obispo, que intenta treure-la per a Floranius. Juga darrere novament ara per a Bazoer. Bazoer amb la pilota, juga al central de Curaçao. Primera intervenció de Curaçao en un mundial. I precisament ha de tocar el pitjor rival possible, Alemanya. Convenència, que havia perdut la pilota, que ja té Alemanya, que ja té Schlotterbeck, però està Jonathan amb la pilota, cerca que s'entra jugant per al Messi, l'autor del gol. No, anem per atà, que ara s'enganya, li la regala vacuna, la pilota per a Curaçao. Atenció, que està a Curaçao, valor per a Convenència. Banda dreta, a vol lateral de l'àrea, no li entra ningú, la centra, Sean que toca de cap, el remat per a Leocadia, que toca darrere, per a Hansen, no, per la pilota Sean novament, el remat final, venint des de darrere, de Juninho vacuna, crec que ha sigut... No, finalment de l'altra vacuna, de l'altra vacuna...
2: Juninho,
1: Se diu aixina.
2: Un abrazo germans,
1: als
2: padres,
1: Els padres. Els germans vacuna, No deuen ser massa gent, perquè trobar-ne dos germans en Curaçao que juguen al futbol és que allí massa gent no deuen ser.
0: Yo creo tener un hijo allí, creo que el 80 o 90%, si le gusta el fútbol, puede salir futbolista.
1: No, y si es esportista, podrà competir en els Jocs Olímpics, en natació...
0: Sí.
2: Però bueno, ficar-li Juninho, al teu fill, ojo, Bueno, a més que t'agrada el futbol.
1: La pilota per atac, que juga al centre per a Mesa, cerca central, obriguem per a Schlotterbeck, que obri a l'esquerra per a Brown, Brown que entra jugant per a Wirth, Florian Wirth amb la pilota des de l'esquerra, la va penjar Wirth, buscava en este cas Kai Havertz, no ha pogut arribar el davanter d'Alemanya, serà pilota en porta per a Curaçao.
2: Bueno, pues estem camí del minut 20, anem a pegar una ullada com van les coses en el Pedro Ferrandis en vòlei perquè està ja en el tram final, el segon set, Gonzalo.
3: Millor ara, millor perquè després de patir, recordem, el primer 25 de neu per a Espanya, el segon 22-25 per a Azerbaiyán, però ara la selecció espanyola està manant en 4-5 de diferència tot el set, 21-16 en un partit en el que Azerbaiyán no acaba en este últim set de tindre encert en el servici i això l'està aprofitant la selecció espanyola per a posar diferències. Així que en este tercer set empat a un, però el parcial és de 21-16. Ahí està Espanya construint la jugada d'atac per a buscar el 22. Bona defensa d'Azerbaiyán, el bloqueig, el doble bloqueig d'Azerbaiyán. Espanya que busca i no troba el 22 perquè ha salvat la pilota.
1: Gol de Curaçao!

0: Dret. Está Schlotterbeck en el otro costado, la pelota espera Kimmich.
1: Sí, además, si te das cuenta, tanto Kai Havertz cuando se va a Musiala, se emparejan totalmente y salen de su posición, no retornan.
0: Pero seguís en Alomes, sense cap rubor, ¿eh?
1: Están a pares y no les importa. Los conceptos tácticos es un poco... También, pues, por
0: Kimi espera a Pavlovic arriba a la frontal. Ahí posaba al pie un defensor de Curaçao. La pelota nuevamente para Alemania. Desde el área, la pelota para Kai Havertz, que intentaba progresar. La pelota toca finalmente en Basover. Será treta de Cantona, un corner para Alemania. El tercer. Y la posa rápida, dio el asistente. Que esa pelota no estaba en el cuar de cercle. Que caldrá tornar.
1: Hasta ahora en los corners siempre han buscado mucho segundo palo a la entrada de Schlotterbeck. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que deberían alternar saque corto con segundo palo y mover un poco la defensa, porque, bueno, yo creo que la defensa no la van a mover. No se van a salir de ahí.
0: A posar la pelota en movimiento, al dibujo de la izquierda. Brazos en jarra. El árbitro que lió a dos jugadores que no se agafen. Es una cosa que no antes mai. Tú no tienes que dile a ningún que no se agafe. Si se agafen desde ahí, la pelota está en choc, penal. Pues ahí está, parlant amb Floranus. Y amb Musiala. Será Brown qui posará el córner. 37 en Houston. Empata un al marcador. Brown que la posa en movimiento. Baló al centro, acabotada, gol. Alemanya, Nico Schlotterbeck ja havia avisat abans en una rematada que havia pogut treure Eloy Rum. Esta volta la pilota al cor de l'àrea, apareix el llarguíssim Schlotterbeck, caboteja, la deixa lluny de la base d'Eloy Rum, torna a avançar-se Alemanya. En Houston, 38 de la primera part, Alemanya 2, marca Schlotterbeck, Curaçao 1.
2: Arriba el segon d'Alemanya, són les 7 i 40 minuts. Anem a fer una visita també al pavelló d'Alacant perquè Gonzalo, com van les coses per a la selecció espanyola femenina?
3: Este és el set més igualat de tots, 9-10. Estem en una revisió de vídeo després d'una acció protestada per la banqueta d'Azerbaiyán. Però ja t'hi dic, primer set per a Espanya, segon per a Azerbaiyán, tercer per a Espanya i el quart, que espere siga el definitiu, 10-10, li han donat la raó en el vídeo arbitratge a la selecció espanyola. Per tant, en el quart set, el parcial és d'Espanya 10, Azerbaiyán també 10.
2: Bueno, pues en ese 10-10 i en el 2-1 estem també pendents de la selecció espanyola de vòlei femení. Acaba de marcar el segon Alemanya davant Curaçao, però anem a fer una xicoteta pausa, canvi de presentadors i ara de seguida també estem en el bàsquet.
4: Tot l'esport a punt.
5: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: Viu el debut d'Espanya al Mundial i al punt a punt. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, en directe, Espanya-Cabo Verde. Primer partit de la selecció a la fase de grups del Mundial, amb la narració de Luis Urrutia, els comentaris de Fernando Gómez i la coordinació de Salva Folgado. Este dilluns, des de les 5 i mitja de la vesprada, el partit d'Espanya a punt a punt. Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt a punt.

Són les 8 menys quart, quasi, de 9:42 per a ser exactes. I així continuem. N'hi ha rotacions en la banqueta, no? Això no és el València de Rafa Benítez, però té igual. N'hi ha rotacions en la presentació d'este punt a punt. Ara em pertoca a mi, aixina que Salva Gomis, que cal fer, que està a punt d'eixir altra vegada, però per a fer el bas

0: bàsquet amb Nacho Rodilla a partir de les 8, en poc més d'un quart d'hora, el tercer partit del play-off semifinal per abastar la finalíssima de la Lliga ACB, per a la que ja espera el Barça. Mentrestant, tenim en directe el vòlei i tenim Manolo Montal, Juan Luis Mora, un Alemania Curaçao que a mi... És que m'encanten, Manolo, estos partits.
1: Pues sí, i semblava que van a ser una cosa especial. Feliç aniversari, senyor Urrutia.
0: Gràcies, bonico.
1: 18 anys, ja pots votar. La pilota per a... Alemanya, que està guanyant 2-1, però que ha passat 20 minutets, o sigui, aproximadament 15-16 minuts, en les quals, després d'empatar Curaçao, Alemanya se li ha començat a agrandir el dubte. La pilota de Musiala per a Kai Havertz, molt llarga, la pilota és per baix. Eloi Rubio atrapa, ha estat ahí jugant, també se dubte, Curaçao, Mora, però a la fi el futbol sí, cau pel seu propi pes.
2: Además, están jugando hasta dentro del área, o sea, sí, sí. Dentro del área, el juego de Alemania, dentro del área Curaçao. Pero, ya te digo, Neuer es la primera vez que toca, segunda vez que toca balón, a ver, es complicado. Es un partido complicado para afrontar por una selección como Alemania. Y bueno, yo creo que este resultado sigue siendo muy ajustado, muy... No bueno, por llamarlo de alguna manera, porque en cualquier momento, cualquier...
1: Mira, conveniencia, sí. El autor del gol, que intenta entrar per banda esquerra, toca darrere, el valor per a Juninho, vacuna, intentarà jugar amb Chong, la pilota queda corta, recupera Alemanya, intenta eixir a la contra, però no té massa pes, està guanyant 2-1, la pilota per a Florian Wirth, que l'obri sobre la putada del lateral de Brown, va Brown amb la pilota banda esquerra, Nathaniel Brown, que toca darrere, l'arribada de Pavlovic, juga per a... Meixa, novament per a Wirth amb la pilota en el piqué de l'àrea, juga darrere per a Pavlovic per a Meixa per a Pavlovic, jugant els dos pivots quasi en la frontal de l'àrea de Curaçao, els dos pivots d'Alemanya, la pilota de Schlotterberg, autor del segon gol, novament el valor serà per a Alemanya, intenta entrar ahí novament fora, sí. Wirth, la pilota que ha tocat en un defensor de Curaçao, nova treta de cantó per a Alemanya.
0: Pues vaig a contar una història, Juan Lumarol. Ara que digueu... Claro, que yo vine así a contar històries. Lo de Kluivert, que farà 6-7 anys, cosa així. Quan li vaig dir que vaig ser una recomanació, mitja obligació, de Just Sitting, me toca per telèfon un dia, me diu, Carlitos, tal, de Curaçao, te'n vens. Jo, saps, no només li vas dir una paraula, la que em diu sempre la meva filla Candela. Tira! Tira!
2: Bueno, Patrick, la verdad que, bueno, que es... Es un tío...
1: Mano, hagueres viscut.
2: Es un tío.
1: La pilota per Alemanya, era la teta de cantó, el balón molt passa, segon pal, novament Schlotterbeck, tercer rematado, Schlotterbeck está, claro. Está rematando tots els
2: corners. Todo. El porcentaje de remates en balón parado es 100% de Alemania. Sí, todo, sí. Y la primera, bueno, casi todos están rematando segundo palo y la primera que ha entrado a primer palo ha sido gol.
0: I vaig a contar-vos una altra història. Encara en 32 anys està Jürgen Locadia. Dies, tu, Mora, abans que estava en Intercity. Me va marejar este estiu a mi Locadia en una oferta d'Indonèsia, que si vull, que si no vull, que si ara vas, que si ara no, la tarara, mare de Déu, i després...
2: A ver, tu cuando veías en el campo de Intercity allí en Alicante, sí. Y tal, y salía Locadia, parecía que no cabía en el campo. O sea, es un jugador con un físico increíble. Lo que pasa es que, claro... La edad no perdona. Luego hay que moverse, hay que Exacto. ser rápido.
1: ¿Saben para el taller de Haití?
2: Pero bueno, en esas categorías, el físico y para ser un
1: ahora,
2: jugador...
1: Ahora, perdona, que... Musiala, que entra la Podisar de arrere, el balón queda rebuchar, recupera nuevamente el remate. Licao a Pavlovic, el remate. El trao nuevamente intentaba arribar. Kai Havertz, que ha topetado de capa. El balón que el trao ahora Curaçao, pero aparece
2: si Jonathan Tan. Si te das cuenta, dentro del área han rematado tres veces contra la pared, tres veces seguidas. Sí, o sea, es increíble. Sí.
1: Terrible a la fechit, que será de 4 minutos... En este primer temps en Houston, on Alemanya li guanya 2-1 a Curaçao, que durant uns minuts ha donat la gran sorpresa.
0: Pues lo que estaba dient, sí, de lo que había al final, es un cas similar al de Royston Drenthe, que per molt de currículo que tingues, si no estàs en forma, ja no eres el pepino que eres abans. Sin embargo, n'hi ha hagut bocho ahors que han aparat entre City com en Sué, que encara sí. que no estaven en forma, han apretat el cul i ho han fet.
2: ¿Sabes qué pasa? Que en Sué es un jugador muy profesional, sí, es un jugador que siempre, que aunque no estaba en su plenitud de forma, pero

0: Què te vaig a dir?
1: En 8 minuts seran les 8 del matí. Arribem al descans d'este Alemanya a Curaçao, amb la narració de Manolo Montal, els comentaris de Juan Lumora. Salva Gómez no tinc que presentar, ja està més que representat. Que t'obrin el micro, per favor.
2: L'únic dubte que tinc és que has dit que sí. Són 8 minuts per les 8 del matí i suposa que seran en algun país.
1: Doncs pues del migdia.
3: En Curaçao.
0: En Curaçao,
1: sí. Tu te n'adones lo delicats que són, els xiquets.
2: No, però això és regal d'aniversari.
3: Tens que donar-lo seu...
1: Fil en fi.
2: És regal d'aniversari.
3: En cullereta.
2: Regal d'aniversari, va. Moltes felicitats, Carlos.
1: Felicitats al Barça, que ahir va protagonitzar Rodilla la gran remuntada en el tercer partit davant de Canàries. Ja espera en la final, ojalà siga al Barça. El primer partit molt ajustat, el segon un poquet més holgat, en 14 punts de diferència, i però els dos al Roig Arena, a casa. Anem a veure què passa avui, en permís de Ricky Rubio, si el València Bàsquet és capaç de jugar com el València Bàsquet sol jugar.
3: Sí, si juga com normalment ho sol fer, tindrà moltes opcions. I ja espera el Barça, que qui ho anava a dir, que este Barça se refera, que trobarà esta línia de xoc que està trobant de l'equip de Xavi Pascual i que damunt en una diferència ahir prou negativa en la primera part, se va refer i va plasmar una segona part de serietat, d'aprofitar moltes avantatges tant dins com fora. Un Barça seriós i un València Bàsquet que va tractar de pegar el col també definitiu en esta eliminatòria de semis.
1: En quines dades tenim que quedar-nos Salva Gómez en esta prèvia, en estos minuts abans de que comenci el partit?
2: Bueno, que València Bàsquet té l'oportunitat de, si guanya, clavar-se en la final, perquè de moment en la sèrie va 2-0 i que ja tenim els quintets per part de Joventut de Badalona, Dani Miret, que ha decidit que ixen Yannick Krag, en Ricky Rubio, en Jabari Parker, en Rusic i en Cameron Hunt. Per part de València Bàsquet, Pedro Martínez, que ha decidit que no, evidentment, està Nate Rivers, que és la baixa més significativa, a més de Josep Porto i Xavi López Arestegui per lesió. Ixen d'inici el quintet format per Cameron Taylor, Jaime Pradilla, Sergio de la Rea, Jan Montero i Nil Robocop Saco.
1: Bé, pues, les 8 menys 5 de la vesprada, tranquils, que no diré el menys 5 del matí, pues del matí, és com que li canvie Rodilla el nom a algú.
2: És que en cas de dia,
1: no, si diu Antonio, si diu Pepe, que si jo dic que si diu Antonio, si diu Antonio.
2: Claro.
1: I si està enganyat, pues que estarà enganyat tota la vida.
3: I se pega cabotà i punto i final.
1: Pues ya está, cabotà, sí que ya
3: está.
4: Estamos con tantos deportes que estamos con la selección de Curaçao, claro, en Estados Unidos. Estamos aquí en Fanteta. Estamos aquí, uf.
1: Estem en el vòlei també. En el centre de tecnificació d'Alacant. I el meu Gonzalo Blanes està ahí. En la Lliga Europea, ja. Per a que ens conte com van les coses, dice España-Azerbaiyán.
5: Pues per el que se pot escoltar en l'ambient, estem en un moment clau del partit, perquè Espanya té punt de set i punt de partit. Recordem, el primer set ha sigut per a Espanya 25 de 9, el segon per a Azerbaiyán 22-25, el tercer per a Espanya 25 de 9, i ara estem 24-21, però, Carlos, en el joc parat, perquè Azerbaiyán, estem en un moment clau, sí, ha demanat revisió de vídeo. Així que estem esperant la revisió de vídeo. No hi ha block-out, diu el monitor. I, per tant, estem en la recta final del partit, així, en el Pedro Ferrandiz, en 3.000 aficionats i en 24-21, perquè el punt espera Espanya, la gent posada en peu, i este pot ser l'últim punt del partit. Si Espanya guanya, haurà guanyat a Bòsnia, a Kosovo, a Macedònia i a Azerbaiyán. Quatre partits, quatre victòries.
1: Això que el nivell d'Azerbaiyán, sí, també és molt bo, molt, molt alt. Tipo que el nivell, sí, de les dues seleccions. Sí.
5: De fet, Azerbaiyán va organitzar l'europeu i està en el grup d'Espanya. Així que este partit en agost es jugarà entre Azerbaiyán i Espanya. Bloqueig positiu per Azerbaiyán. 24-22.
1: Es quedem en tu, Gonzalo. A veure este match point per a Espanya.
5: Es queden dos. Tenim dos opcions. Ara el servici és per a la selecció d'Azerbaiyán, per a Martil Selva. Azerbaiyán, que està jugant en un moment clau del partit. Espanya, que té l'oportunitat de tancar. Més de 3.000 aficionats del Pedro Ferrandiz. L'ambient és espectacular. Bona la recepció d'Espanya, el remat, el bloqueig d'Azerbaiyán, continua la pilota a Espanya, jugada llarga, hi ha que tornar de nou a la canxa d'Azerbaiyán, que ara està construint per a l'atac, el remat, i el punt és per Azerbaiyán. 24-23, ens
1: dos
5: queda
1: seguits,
5: un.
1: Sí. A veure.
5: Ens queda un i temps mort. Demana temps mort, Carlos, el seleccionador Pascual Saurín, perquè hi ha que tancar el partit ara. Si no, estaríem 24-24, recordem que hi ha que guanyar sempre en dos de diferència. Espere que no, però si arribem al 15-7 seria el millor de

15, però esperen que no siga necessari. El Pedro Fernández anima els jugadors de la selecció espanyola. Tesmor, parlen, 24-23, ens queda, Carlos, un

0: despertar en esta previa, en esta arrancada del partido.
1: Igual España.
2: Ahí está,
1: ahora
2: Gonzalo.
1: Sí, España tanca el partido. Victoria de España con votos los jugadores de la selección, porque ha sido un partido muy trabajado. Cuarta victoria en cuarta jornada. Per tant, están en un gran momento de forma. A més, es un equipo muy jove que té molt de futuro. La semana que ve jugarán davant Islandia y Finlandia a Islandia. Si guanyen esos dos partidos, estarán en la Final Four de la Lliga de Vòlei Femení. Per tant, la alegría al Pedro Ferrandiz. 25-23 en el último set. 3 sets a 1, España que suma la victoria en un gran partit davant la selecció d'Azerbaiyán.
2: Enhorabona a la selecció espanyola, brillant d'aquesta victòria, 3 sets a 1, en l'últim 25-23 davant d'Azerbaiyán en la Lliga Europea Nord. I te vaig a dir una cosa abans d'acomiadar-te, Gonzalo. Este tipus d'esports tan espectaculars i de tan alt nivell hauria el Consell Superior d'Esports apostar i fer que arribara a molta més gent, perquè la massa dels col·legis i de tot s'ho mereix, i que vegin el nivell altíssim que n'hi ha en l'elit.
1: I que és espectacular de veres, o sea, no té res que veure, veure-lo així que en la tele.
2: Sí, sí,
1: l'ambient és espectacular, també el treball que fa en tota l'organització. I avui, Carlos, hi ha que felicitar també a la Federació Valenciana de Vòlei, perquè ha fet que moltíssimes escoles estigueren presents en la grada i com han disfrutat, sobretot xiquets i xiquetes que han estat així al Pedro Ferrandiz. Així que avui a la canta disfrutar d'un gran partit i de la victòria de la selecció espanyola de vòlei femení.
2: També t'he dit que el vòlei és l'ullet dret de la Direcció General d'Esports de la Generalitat. Per què? Perquè Luis Cervera va ser el jugador professional de vòlei. Gonzalo, alguna coseta més des del centre de tecnificació d'Alacant?
1: Res més, que ha sigut un autèntic espectacle i que ha sumat la victòria. Un abraç molt fort.
2: Ha sigut un plaer sempre sentir la teua veu. Gonzalo Blanes, contant-nos la victòria de la selecció femenina de vòlei d'Espanya davant de la d'Azerbaiyán. Tenim un partit en el descans de futbol en el Mundial, Alemanya Curaçao 2-1 per a Alemanya. Tenim Salva Gomis a punt de descomençar el gran partit de les semis del playoff per al títol en bàsquet, Joventut València.
3: I està a punt de començar en el xiquet baló, en Joan Olivares. 9 anys, ahí està, entregant la pilota als àrbits.
2: 3-1 d'Alemanya, que ha dit 2-1, 3-3-3, el penal.
3: Entregant la pilota als col·legiats. Abans de començar, els àrbits que d'avui seran Fernando Calatrava, Martín Caballero i Alfonso Olivares. I ahí està preparat per al vot inicial Nil Sacó en Rusic. Un Sacó que esta setmana, Nacho, bueno, pues s'ha parlat molt d'ell i d'eixa petició que ha fet a la graderia de pues, no conèixer el seu nom, els tirs lliures, de les rises iròniques que n'hi ha al Roig Arena.
0: Ho havíem comentat tu i jo diverses vegades, sí. I jo crec que ja s'ha traslladat un poc més ahir a més àmbits, i és normal que un poc al xaval li aquestes coses li puguem pesar una miqueta.
3: Arranca el partit i la primera pilota la furta València Bàsquet, però abans n'hi ha falta i per tant serà baló novament per a la penya, i comença a fer efecte ja Ricky Rubio, Els peus ahí de Jan Montero, sí. La infracció de Jan Montero. Després de tocar el balón als peus. El balón espera Joventut de Badrona en Rusic per fora, combinant en Cameron Hunt. Perseguit per Cameron Tiro, l'ajuda també el Saco. La pilota per a Ricky Rubio. Novament en Cameron Hunt. Inicia sabates de dos colors. La filtra per dins per a Rusic. El llançament de suspensió. El rebot espera Yannick Krag. Aguanta la pilota a la penya. La té Ricky. Perseguit per Ceja de la Rea, duel de bases, ahí está Ricky Rubio, girant-se per la pintura, cistelló de Ricky Rubio, màgia.
0: Se la inventa, però per complet, davant una bona defensa, perquè de la Rea aguantava bé, se la inventa ni se reverse per enxufar la primera acció del partit.
3: La jugada és bona, la de València Bàsquet, Cameron Taylor, mitja distància, té que tornar a obrir pa Larry, el baló per a Montero, s'ha de 3, triple de Jan Montero, comença bé el partit a nivell anotador. Per a València Bàsquet, 2-3 al marcador, val el triple Nacho de Jan Montero.
0: I compartint molt bé la pilota, trobant uns als altres, buscant d'aquest extrapàs per a trobar finalment a Montero, que desenfundava per enxufar-la des de la línia de 3 punts.
3: La primera assistència també per a Sergio de la Rea, ara l'acció de Ricky que se queda curta, i a la transició dice Jan Montero que trau la falta de Rusic, la falta de Michael Rusic, i per tant serà valor per a València Bàsquet. Un Rusic que ha estat, jo crec que de notable alt en esta sèrie, el croat de la penya, que és protagonista en esta primera falta personal per a l'equip de Dani Miret.
0: S'ofuscava també en esta segona acció Ricky Rubio, que ve no rec-

0: reclamant faltes, però que jo crec que també es debuta que la defensa de València Bàsquet és tan agressiva i tan sòlida que moltes vegades li fan això, desquiciar-se una miqueta.
1: Sergio de la Real, valor era per anir saco, però li xiulen la infracció a Ricky Rubio. És la primera falta per a Ricky en ixa, pense, persecució a Sergio de la Real. No, en quan rep saco, eh? Sí. En la rebuda de saco, trabuja el colze un poquet ahí. Ui, que intel·ligent, espera la màgia de Jan Montero, que tocava en l'esquerra de Cameron Hunt. Això és vacilar, uah, Nacho.
0: Això és vacilar. Li ha fet l'envolvent, eh? La de traure de la línia de fons, li la tira al seu propi defensor, la recollia, però finalment no ha entrat, va molt sobrat. I, bueno, aquestes coses se poden malinterpretar també moltes vegades per part dels defensors, però és la intel·ligència de Montero.
1: Y ha estado a punto de traure Petroli, ¿eh? En esa acción que finalmente no entraba. Ahora la falta es de Jaime Pradilla y será balón para Juventud de Badalona. Como siempre, Ricky Rubio, traguem Petroli. A la línea de tirs lliures. El primer dins.
0: És galós també de Ricky, eh? Que moltes vegades ell sap que va anar cap a dins, li van a soltar aquestes trascades, aquestes mans.
1: I en sa casa.
0: En sa casa te poden perdonar alguna, però la següent segurament no. I és el que ocorria en esta penetració que fa Ricky. Mira,
1: erra el segon. 3-3 en el marcador, 8 minuts, 17 segons per acabar el primer quart. Possessió per a València Bàsquet, Cameron Taylor, combinant de Sergio de la Rea. El valor per a Pradilla, per dins, novament Pradilla, meravella, obrint de dins, cap a fora, està sol, és Larry, llança de 3, el triple no entra, el rebot espera Krag.
0: Ben jugat una altra vegada, eh? Focalitzes dins, la continuació de Pradilla, que sempre té el cabell al saet, per a trobar alliberata de la Real, la llàstima és que no ha entrat.
1: Defensa Jan Montero a Krag, li fa un bon revers, però la defensa és espectacular de Jan Montero. Li fica el tap Jan Montero, Is València Bàsquet al contracolp, Pradilla per a Larry. Larry que esté 2-1 ahí en Morini, també en Ricky Rubio, el llançament de 3, no entra el triple i la pilota espera la penya.
0: Sí. Ara ha picat un poquet de la Rea perquè li estan oferint això, està començant l'atac i no se llevava la pilota de damunt, se troba alliberat i la tracta d'enxufar i ara resposta
1: de la penya. Jabari Parker de 3, no entra i n'hi ha falta abans. Agafava el rebot Rusic, que està guanyant,
0: el, el nano és que treballa molt bé. És un nano que té alçada per a fer el 4 i el 5, té maneta des de fora, juga bé també prou de l'anella i ara percutia en el rebot.
1: Està Michael Rusic, que quan Rodilla diu que és un nano, perquè és la mateixa generació que Sergio de la Rea, 2006. De nou per a 20 anys. Va néixer a França, però és nacionalitzat croat.
2: Primers compassos del Assisat Joventut de València Bàsquet, de moment 3-3, només un parell de minutets jugats. A punt de començar la segona meitat del partit del Mundial entre Alemanya i Curaçao. Recordem que a les 10 tindrem encara més futbol en Holanda. Jo m'he resistit a dir lo de Països Baixos.
1: Països Baixos.
2: Holanda, Japó, amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Charlie Egea. La cosa vol dir que se te mengen i se vos mengen una horeta dels 90 minuts.
1: Sí, més o menys.
2: I el que faci falta.
1: En comptes de 90 seran 45, més o menys.
2: Pues el que faci falta.
1: En el dia d'avui.
2: No faltaria més. I ahí estem. Encara no comencem la segona meitat del futbol del Mundial del Alemanya 3 Curaçao 1. Sí que tenim Nacho Rodilla i se Joventut València, que de moment primers compassos. A veure qui és el primer que pot començar a dir este soc jo.
0: Sí, a estar solter, no? A trobar facilitat, perquè de moment ningú dels dos equips, però ha connectat molt bé Montero ahí en Nil Saco, que la fa baix de l'anella.
1: Ahí en la pintura on és sempre un perill Nil Saco.
0: I que ha trobat un poquet de tranquil·litat en aquestes finalitzacions.
1: Sí, abans se precipitava més.
0: Se precipitava prou, ara té aquest punt de pausa per a pujar-la.
1: Això s'entrena, Nacho.
0: Això s'entrena. I el Coco també
1: se treballa.
0: Sí. No se pot canviar a vegades massa, però sí se pot treballar una micoteta.
1: En transició, València Bàsquet, ahí està l'equip d'Aranxa. En les mans del problema, Jan Montero, el dominicà, que fa la finta, step back, llançament de 3... triples de Jan Montero.
0: Fes el que vulguis, Montero, perquè és que va sobradíssim. Se queda un poquet pillat el seu defensor en el bloqueig directe i si xicotet espai l'aprofita per engatillar-la.
1: 3-8 al marcador, 6 minuts, 10 segons per acabar el primer quart.
2: Més 5 per al València Bàsquet, Manolo Montaldi, està a punt de començar amb canvis la segona meitat.
3: Sí, està a punt de començar, se retira Hansen, 2-12.
2: I és entra... el 11.
3: I... sí, ja no, que... entra Antonis.
2: Antonis, no és l'11,
3: Sí, pues
2: Jeremy Antonis. Jo t'ajudo en això i n'hi ha que dir els números perquè, clar, no es coneguem, no vegem tots els diumenges a jugar tots estos
3: xulles. No, encara que tinc la xulla, però a vostès també la xulla podrà...

0: Sí, i ahir venia el drama. I la pilota li ha passat com un missil terra-aire damunt del cap del porter.
1: La doble a les mans, però anar fora. La pilota novament per Alemanya, Schlotterbeck, que obri la situació per a Florian Wirt. Wirt que la posa per a l'arribada, en este cas, de l'Eloi Sané. La trola de defensa, la recupera Tà. Novament Alemanya, pilota per a Mesa, que juga per a Schlotterbeck. Schlotterbeck amb la pilota, jugant després de rebre i de posar-la amb Brown. Brown novament amb la pilota, intentava eixir Musiala. La pilota recuperada per Schlotterbeck davant l'arribada de Schoen.
0: Recordem, Manolo, per favor, minut i marcador ara mateix.
1: 50, és a dir, 5 de la segona, Alemanya 4, Curaçao 1.
0: Està ja sentenciat un partit que és bonico de veure, però el cor i els ulls ens traslladen al bàsquet, a aquest Joventut València Bàsquet, Salva Gomis.
2: En l'Olímpic de Badalona resten 3 minuts i 15 segons per acabar el primer quart i València Bàsquet guanya 9-13 al marcador en un, de moment, primer quart en el que està manant, jo crec que en intenció, Nacho, i que està funcionant també la rotació. Ara uns minuts per a Álvaro Cárdenas, lluitava en aquesta acció en Hanga i en Ricky Rubio, i de moment a mi m'està agradant aquesta València Bàsquet, la ficada en escena.
3: Sí, la veritat és que no ha tingut continuïtat.
2: Cistello de Rubio, eh?
3: Sí, ara Ricky en una penetració, però el que sí que havia trobat és a Montero d'una manera estel·lar en la rotació, aprofitant molt bé la penya, perquè ha trobat dos continuacions de Birgander en ixe pick and roll i la continuació, València Bàsquet que torna a buscar la transició.
2: El llançament de 3 de Cárdenas, que ahí està anotant el triple. Álvaro Cárdenas, com ha arribat el xiquet, Nacho?
3: Com ha arribat el xiquet? És que és molt difícil.
2: I cada vegada atrevint-se a més coses, en llançament de 3.
3: Però és que arribes a este nivellàs, no?, de València Bàsquet, nivell top, i el xaval se refà.
2: Ara li fica el tapo Mari Mura, Ricky Rubio, que continua intentant. Ahí està Ricky Rubio, perdona, Nacho, ataca la penya, el baló per dins, el drill. Però a Birgander es fa gran, li que n'hi has falta abans. Bonem aquí, li cau, jo penso que és de Mari Mura. I ahí està la gran falta de València Bàsquet, la primera personal per a Mari Mura. 11-16 el marcador, parlava Nacho Rodella.
3: No, que bueno, que s'ha climat a Cárdenas d'una manera estel·lar, perquè està rendint darrere. Ja sabien que treballava i apretava i ofegava el baló, però ofensivament, quin descaro troba les accions, la punteria des de la línia de 3. I ara la penya de nou que torna a focalitzar en Birgander, que és un poc el foco anotador de la penya.
2: I Nacho, una setmana en la que estem veient allà Matt Costello està parlant-se de la seva possible renovació. Ara no recorde, que me disculpe el company que informava, no era d'Espanya, el company que informava d'aquesta situació de renovació de Matt Costello, però penses que seria important mantindre Matt Costello?
3: A veure, jo pensava que de primeres no anava a renovar.
2: Jo també.
3: Perquè la fitxa, el nivell de contra de Costello és nivell top. El que entenc és que si se busca que se mantinga un any més així és perquè ella fluixa i molt en quant a la quantitat econòmica. És un jugador que ha rendit per moments, que té una experiència, i ara mira quina
0: sort han tingut.
3: Quina sort acaba de tindre la penya, que tocava la part de dins de l'anella, volava cap amunt per a tornar a caure dins. Bueno, jo crec que en el tema de Costello se mira també, jo entenc que per part de Pedro Martínez, l'experiència, és el que li dona ella al grup.
2: I mantindre un poquet el bloc també d'esta temporada espectacular de València Bàsquet, 13-16, el marcador acaba d'errar. Vine el Palmeix, Braxton Key, ataca la penya, creua la separadora, Ricky Rubio li persegueix i Cameron Taylor li ajuda a Matt Costello també en el bloqueig. Continua la pilota de Ricky, que troba Soles Morín, el llançament de mitja distància dins. S'acosta la penya.
3: Era Jabari Parker, que trobava
2: Correcte,
3: en ixa passada la cantonada. És que Ricky para el bot, alça el cap i decidís a on la dona. I sempre la decisió és correctíssima.
2: Ahí estava el llançament de Álvaro Cárdenas, entra Hackanson en la pista, distribueix el joc per a Ricky Rubio, ensa de 3, el rebot és per Álvaro Cárdenas, que està en tots jocs. Cárdenas per a Taylor, de 3, no, fa la finta, continua, xafa pintura, Matt Costello obert per a Braxton Key, extra pas per Omari Moore, llançà de 3, aigua en el triple d'Omari Moore.
3: És que ha debut anat al segon palo, anat passadíssim, ixe llançament.
2: Quasi a la banqueta, preparats canvis en València Bàsquet. Ataca Hackanson, defensa Álvaro Cárdenas, que una altra cosa no, però intensitat li fica al bàsquet. Hackanson de 3, triplàs de Lud Hackanson del suec. Per a ficar per davant a la penya i la resposta immediata la fica València Bàsquet empatant a 18 en ixe cistelló de Cameron Taylor.
3: Que no t'espera, València Bàsquet fa un cistelló Hackanson, és Rafa Blanca tirador, desequilibrat en l'aïdança i desplaçant-se.
0: I desplaçant-se de costat.
3: De costat, l'enxufava, però la resposta rapidíssima, i ara l'experiència també de Hackanson, que li trau aixes manetes, de Cárdenas, sí, que apreta tant que li
2: torna a faltar. Jo crec que té que millorar
3: aquest aspecte.
2: Sí. El jugador tan jove, no?, el granadí Álvaro Cárdenas, que imprimís tanta intensitat que, clar, això ja se ve, això ja no és qualsevol lliga i ahí, pues, com dius, veterans de guerra com Håkansson, pues, te van a buscar el contacte i te van a treure la falta. L'altre dia ja se'n van a l'expulsat del Roig Arena.
3: És que excedir-te en el teu treball defensiu moltes vegades és regalar faltes o regalar un, no sé, en un llançament d'una falta i la continuació un 2-1, per tant, ahí té que controlar-se una bicoteta.
2: Sí. I ahí està la banqueta d'Álvaro Cárdenas, li estaven explicant-li el segon de Pedro Martínez, pues, que té que tindre aquesta calma, eh? L'altre dia també va tenir xarxa en ell. És la quarta falta de València Bàsquet. Està a una del bonus, ataca la penya, 16 segons, 15 per acabar. Ricky Rubio llança en suspensió, però s'acaba la possessió per a la penya i seran 13,2 el que li resta a València Bàsquet per acabar. 18-18 al marcador. Entra Jan Montero en pista, ahí va el problema, el dominicà. El jugador de València Bàsquet que combina en Sergio de la Rea, perseguit per Morín, que està fora del seu hàbitat natural. Montero per a Sima, l'alíop dins. L'esclafa Jankuba Sima en l'alíop, i la connexió Montero-Sima. 18-20 al marcador.
3: La generositat també de Montero, que els galons li permeten inclús tirar davant d'un defensor, en este cas era Morín, però decidís penjar-li-la al seu company per a acabar en esta finalització, esta bandejeta fàcil per anar-se dos puntant.
0: 18-20, aixina conclou el primer quart. De seguida el resumim en Salva Gomis, en Nacho Rodilla, que s'han perdut en l'Alemanya Curaçao del Mundial, Manolo.
1: Pues pràcticament el que Alemanya està ja més o menys com amb el 1-0, és a dir, ja agradant-se.
0: Disfrutant,
1: correcte. I de moment, pues, el Curaçao fa el que pot, que ja és molt. De fet, jo crec que aquest ratet, estava comentant ara amb un amic en el WhatsApp, aquest ratet del gol del Curaçao, i si ja no el lleva ningú a conveniència. I si és un gol històric.
0: Però el que és veritat és que el que té molt a perdre, que és l'únic que té a perdre, que és Alemanya, se fica incòmode per el momentani empat Mora de Curaçao, clar. Però el moment ja tornes a ficar el 2-1, te fiques el penal i ja, el quart, ja, tranquil·litat.
4: No, evidentemente, ahora es un partido yo creo que tranquilo, incluso Neuer ha salido hasta el centro del campo porque a cortar un balón. Bueno, yo creo que ya la mente de la selección alemana como la de Curaçao, yo creo que ya están pensando en el siguiente confrontación, en el siguiente enfrentamiento del Mundial y sobre todo más Alemania que Curaçao, pero llega ya un momento que, bueno, el partido ya está totalmente decidido y lo único que pueda caer alguno más por parte de Alemania.
1: La pilota Ana intentava arribar a Alemanya, però recupera el baló darrerí per a Leir Rom, el porter que li pega, la recuperarà Alemanya fàcil. La pilota per a Jonathan Tah, amb la pilota nova, este Semesha, que juga darrere per a Slotterberg, obriguent a la dreta per a Florian, a l'esquerra per a Florian Wirth, que toca per el centre, la deixa massa curta Musiala, la recupera Curaçao. Curaçao que intenta jugar con Venecia, la pilota d'alt per a Locadia, la demanava Song, Locadia que reté l'esfèric, la passa en este cas per a Bazoer, intentava jugar Song amb la pilota, la toca novament, però acaba perdent-la. Després de la passada de Fonville, Curaçao ya la tiene defensa tranquilamente Alemania.
4: Además, también el nivel físico se está viendo que por parte de Curaçao está bajando y bueno, todo lo que eso, porque ya no solo la preparación, sino también la tensión de el primer partido de este Mundial y bueno, luego te va pasando factura. Y ya te digo, se está viendo que los jugadores, aparte de que durante el partido creo que ha sido un pacto de no agresión, no ha habido una mala patada, no ha habido un mal gesto, a partir de ahí, pues bueno, todos tan amigos, nos damos la mano y paramos aquí.
0: Exactamente. Punta a punta, 8-22, tornem, Salva Gomis, al bàsquet, a Badalona.
2: Arranca el segon quart en estos primers segons i compassos en el que empata el partit. Jabari Parker, 22-22 al marcador.
3: Sí, l'han trobat a la mitja distància i ara també la continuació a Jabari Parker.
2: No té que aparèixer, este jugador, que ja el Roig Arena quan va aparèixer va ser un problema en el primer partit sobretot. 8 minuts, 51 segons, ahí està Cameron Hunt, romant el cantó alliberat a Gianni Crack, llança de 3 i el triple. 25-22, 3 d'alt, Joventut de Badalona.
3: Ara li està costant també més a València Bàsquet aguantar la responsabilitat de l'1x1, en aquestes penetracions de la línia exterior de la penya, que troben avantatges i no acaben en finalitzacions, però sí en passades extres, com esta última crack per a que l'enxufe des del triple.
2: El valor per a Sergio de la Rea. Ataca València Bàsquet per fora, Cameron.

0: Taylor llança de 3, el triple no entra, el rebot espera d'ells. El rebot l'agafa Hanga ahí, avançant metres, creuant, volant per la pista, no el para ningú, triple de crack, no entra i el rebot espera Larry. Vinga, però estan a punt de furtar-li en falta. Li furten en falta.
1: Falta un punt de...
0: No sé si la paraula és intensitat la que busques.
1: De tensió, perquè en esta que li acaba de tocar Hanga, per a mi no es falta, i és perquè se confia de la rea, eh? Se confia i sinten la transició després de recuperar-la i ser rebollar i li ficava la maneta, més val que l'àrbitre penalitza al jugador de la penya en falta, però li està faltant a València Bàsquet això, un puntet d'agressivitat, un poc de protegir els balons i de més contundència també en la parcel·la darrere de la responsabilitat individual.
0: El baló de Nil Sacco en la pintura, traient un poquet l'espai, però té que trobar a... Finalment Sergio de la Rea per fora, se li acaba la possessió, se li esgota el temps a València Bàsquet, troba en el cantó la Rea, Jaime Pradilla, li fa volar al seu parell, llança de 3, pot ser falta, però no la xiulen, i serà baló per a la penya, que ja corre, la passada és massa llarga, i recuperarà València Bàsquet la possessió.
1: Ells tampoc estan aprofitant del tot, perquè València Bàsquet està erràtic ara en aquest llançament exterior, està abusant un poquet del triple, però és la línia habitual de València Bàsquet, i està última alliberada, i ara mira.
0: Vola Nil Sacco. Per esmaixar eixa pilota, connexió, Sacco Montero. Ja han vist esta pel·li en actors com Montero i Sima, però ara el que executa l'Aliup és Nil Sacco. Se gira Jabari Parker, el bon moviment ahí, però no entra la pilota i serà només per a València Bàsquet, que ja creua la separadora. Ahí està Jan Montero a tauler, no entra, el rebot espera Rusic, el queda la penya. I estem a 7 minuts, 15 segons. Per acabar el segon quart, ja no era el temps de descans i n'hi ha falta perillosa, Manolo, per a Curaçao.
2: Sí, falta perillosa des de la part esquerra del seu atac. Curaçao que per 4-1 hi baixa falta, li va pegar el jugador, la posa vacuna, el remà de cap de l'altra vacuna del dorsal 10 de Leandro Vacuna, que se'n va fora, serà treta de porta per Alemanya, que li guanya en el 62 de partit, en el 10 de la segona, 4-1 a Curaçao. Sola.
0: Pues tornem a l'Olímpic de Badalona, on està a 7 minuts 14 segons d'arribar al temps de descans. El joc de test, Nacho...
1: És que s'ha fet mal Hanga, de veritat, eh?
0: Això anava a dir-te, en imatge sembla que algun tipus de problema. A on?
1: En el nas. Però ha topetat en el seu company. Ell recriminava com una espècie de falta, com si Montero l'estiguera espentant, però no, és quan ja va recollir el baló mà a mà en Rusic, ahí topeta en el muscle i se fa mal en l'as. De fet, sent que anarà a la banqueta. Pareixia al principi una espècie de simulació, però estan ahí curant-lo, sent que anarà a la banqueta i entra Riqui ara per a comandar esta acció.
0: Per a fer ballar els tres defensors que tenia de València Bàsquet, però en sort ixa pilota no entra. I serà atac per a l'equip d'Aranxa, l'equip de Pedro Martínez, en Jan Montero, al capdavant de l'atac. Li ajuda en el bloqueig Nil Sacco. Demana un poquet de temps i d'espai. Ahí, Jan Montero, que se la va jugar ell, se la va jugar ell. Jan Montero, no, li resten 8 segons. Torna la pilota de Branco Badio cap a Jan Montero. Jan Montero per dins, per a Badio, al cantó. Jaime Pradilla, triple, que llança, no entra, es queda curt. I el rebote se va ben per a Branco Badio. Tindrà 14 segons encara València Bàsquet per a llançar. Ahí està, novament el triple de Pradilla, no entra. I ara la falta i le... valdrà la cistella?
1: L'han donat baix, però la va demanar evidentment Pedro Martínez en revisió perquè...
0: Se l'ha inventat Montero, eh?
1: Se l'ha inventat Montero, però és espectacular també l'acció, quan ja semblava que l'únic que queda és tirar-la de qualsevol manera, pega el botet, Aidre el fica la maneta baix, però ell busca la continuació i soltant-la com si fos a la remanguille, però en el gest d'encarar cap a cistella, l'enxufa, van a donar acció de... per a mi de 2-1.
0: Bueno, pues ahí está l'acció en la que Jan Montero demana esa possible situació de 2-1. Està revisant-se. Anem a veure què és el que estan veient els àrbits.
1: El rebot ofensiu que li torna a donar a València Bàsquet 2-3 accions més en atac, eh? Quintana Pradilla per primera, per segona vegada des del triple i la següent ja és la de Montero que tira el botet des de la part central cap a la línia de tirs lliures i ahí se clavava, el frenava Drell en eixa falta, ja ha superat el jugador de la penya i després a veure si mos deixen ja en la continuació final que recollia el baló. És cert que també dona un passet més, no? Perquè la falta de Drell el frena, no li permet que puga avançar i això obliga a Montero a desplaçar-se un peliu més lateral, però per a mi no hauria de ser perquè ja havia recollit la pilota.

0: Bueno, pues encara estan revisant, eh? Ixa possible acció. Ara de seguida sabrem com acaba, però anem a tornar també al futbol i anem a tornar al Mundial, perquè en marxa està ixa marxa pràcticament militar, eh? D'Alemanya davant Curaçao.
1: Sí, encara que ara té la pilota Curaçao, s'han perdut dos canvis més, perquè se n'ha anat en Alemanya, en este cas ja amb Musiala. Musiala, perdó, ha entrat Denis Dundaf, el davanter del Stuttgart, i també ha canviat el punta Curaçao. Bé, aquesta pilota dins de l'àrea, no, la retalla o la rumbiunya ja no tant. I en Curaçao també ha canviat el punta, ha anat fora Jürgen Locadia i ha entrat el dorsal 16, Jarl Margarita, un jugador que juga en Bèlgica, en el Bébé. 65 de partit i 4-1. Está Alemania, que semblaba que sí. Zafaba el acelerador, pero va como a tirons.
2: Sí, ahora, bueno, ahora ha salido punta, ha salido un DAF, es un jugador con gol. Yo lo conozco de su época en Saint-Gilloise, en Bélgica. Y bueno, le veo un poco fuera de forma, un poco más, con algún kilo de más, pero, sí. Pero bueno, no cabe duda que ha salido y querrá conseguir gol, lo que estos partidos puede dar a estos jugadores.
1: El remate, en este caso va a ser gol anulado de Curaçao, sí. Que estaba en un clar fuera de juego.
3: Entre clar y clarísimo.
1: Sí. Entre clar, muy clar.
2: Bueno, pero la gente lo celebra, ¿eh?
1: Claro que no.
3: Con Diego de Mimeo, clar y net. Son les 8 y mitja, sos el punt a punt, estem en Apunt Radio, futbol, mundial, bàsquet, València Bàsquet, davant del Joventut.
4: Punt a punt.
5: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
4: Tot l'esport a punt. A punt.
3: L'Alemanya Curaçao està decidit i divertit. El Joventut València Bàsquet està divertit. Ja em tremola l'ull de les tres, eh?
0: Bueno, perquè és un 28 a 27. Està apretant la penya. Està, jo crec que també trobant situacions de facilitat anotadora, Nacho, la penya.
6: Sí, i que València Bàsquet li falta un poquet de...
0: Anota Badiu.
6: De finura, eh? Ara la s'hi queda trobant Branco Badiu, una típica seua, i si és de clavar-se i enlairar-se, però no està trobant la fiabilitat, sobretot del triple. Per a mi, en bona elaboració. Bons llançaments, ben seleccionats, però no està trobant ixe percentatge habitual en els nostres.
0: 28 a 29, mana de moment per un. València Bàsquet ataca la penya, Cameron Hunt, línia de fons, la pura i la transforma.
6: La que li ha fet, és l'Alba?
0: Encara està buscant-lo.
6: L'ha fet l'amago este de reverset.
1: Gol d'Alemanya! Gol! De Nathaniel Brown, el lateral esquerre del conjunt del Borussia Dortmund, que ha batut novament la vita de Curaçao, la de Eloy Rum, per a posar el 5-1, la maneta d'Alemanya, en la pilotada interior. Está revisando si llegara fuera de juego. Tot i que cree que Leandro va
2: con una habilita. Yo creo que el pie tiene del jugador de Curaçao.
3: Y la mano del davanter de... Yo creo que la mano esquerra del davanter de Alemania está más avanzada. No sé si me habrá revisión o qué.
1: Ahora, de momento, cantemos el gol y adjudiquemos.
2: Sí, Brown, el lateral con proyección y con alma ofensiva, sí. que al final ha conseguido lo que quería, el gol.
1: Sí.
3: 5-1 de moment, pendents del VAR, pendents de la revisió, tornem al bàsquet. No vull rodilla, fer-me-les de superexpert ni de tindre una bola de cristal, però això pinta a que va estar, anem a veure, més apretat aquest marcador que, com diu un amic, més apretat que les turques d'un submarino. Eh?
6: Sí, va estar apretat perquè així també s'ho va plantejar la penya, agafant-se a aquesta última opció de mantindre-se en la competició, en aquestes semifinals. I València Bàsquet, el que jo crec que està en seriositat, és cert que ha descuidat en algun moment aquesta responsabilitat d'un contra un, no?, en el treball defensiu. Ahir Pedro ha petat un poc les tecletes, ha buscat rotació, ha refet un poc aquesta dinàmica, però aquest poc d'encert, eh? o més continuïtat de l'habitual en la parcel·la ofensiva és la que priva també a València Bàsquet que estiga per damunt de manera un poc més contundent.
0: Bueno, pues en el 30-32 estem, en este moment en el que torna Hanga a la pista, en ixe tapó al nas, eh? Evidentment, li sagnava el nas i tenen que...

0: tallarle la hemorragia en un tapón de... Supongo que de, bueno, no sé si de papel o algún tipo de material que le permitís que a poder jugar y que no le moleste de mol. Y ahora la pelota la perde, ¿eh? Valencia sí, Basket.
1: Es que tú, es decir, Omar Imbur es el que porta el comandamiento del ataque.
0: Pero no le vas a donar a Cárdenas que va en dos.
1: Es que no le la podía donar. ¿Por qué apures el dribbling y le la vas a donar? El que tienes que hacer es continuar votando y trobar otra solución. Veis mal que la tocaba un jugador de la peña.
0: Yo pensé que no, ¿eh? Yo pensé que nos han regalado la pelota. Braxton Key, clavándose en la pintura, a punto de perder, le fan la falta. Dani Miret, que no vol mirar. Y la gente en el Olímpic de Badalona que protesta.
1: Que apreten, ¿eh? El Olímpic es un camp que...
0: Es la última oportunidad que té la penya per a tindre alguna opció de mantindre's en aquestes semis i d'evitar que València Bàsquet estiga a la final, on ja espera el Barça. Un Barça que sembla, Nacho, que ha ressuscitat en aquestes últimes setmanes.
1: També és cert que el xoc de Tenerife, a la meva forma de veure, se li aclimata a lo que juga el Barça, que és un bàsquet de gestió, d'estirar possessions, i en València Bàsquet trobaria una altra dinàmica completament diferent.
0: Estan revisant, eh?
1: Sí, si la falta és d'acció, no?
0: Si està pujant la pilota o no, si està recollint o no, i ahí veiem l'acció.
1: Recollint l'havia recollit, però sí. Estem sempre ara una altra vegada en aquestes decisions. L'altre dia ja ho
0: veurem. L'altre dia seria falta. Avui anem a veure què és.
2: La revisió ha donat el gol Manolo d'una manera inapel·lable.
3: Sí, sí, sí. El gol ha posat al marcador.
2: 5-1.
3: Havia finalitzat el tercer quart.
4: Ahora,
3: com està ara el futbol.
4: Ahora estamos en el momento de partido que 5 está bien y 6 ya es goleada. Entonces,
3: yo creo que sí.
4: Sí, pero para Curaçao el quedar 7-1 no es lo mismo que quedar 5-1.
2: Exacto.
3: No, obviamente.
2: Una derrota.
4: Es una derrota psicológica, sí. Psicológica de ser derrota a pasar ya un poco más de sí. Estás en ese límite. Con el sexto gol ya sería una derrota.
2: Cuando España le iba a hacer sexta a Costa Rica, el primer partido del día de Qatar. Sí. De veritat.
3: Tres lliures. Rüdiger, canvia en Alemanya.
2: Sí. Mira, triple canvi, però estem en la línia de personal de la València Bàsquet Salva.
0: Ahí está Braxton Key, que finalment la decisió és que sí, quieren tirs lliures i anota. Els dos llançaments, Braxton Key, 30-34.
2: Més 4.
0: Mana València Bàsquet a 3 minuts 45 segons per arribar al temps de descans. Cameron Hunt, perseguit per Cárdenas. Cárdenas, que no pot evitar la passada cap a Virgander, extrapàs cap a Jabari Parker, el triple no entra, el rebot és per a l'home de la màscara.
1: L'havien treballat també molt bé, eh? Primer la continuació de Virgander, després la continuació també l'aportació des de la línia de fons per a Hanga i l'extrapàs ahir a Jabari Parker.
0: Se'ns farà estrany quan Braxton Key, que no sabrem si estarà en València Bàsquet o no, ja no porta màscara, que entri plas de Cameron Taylor i ho té que parar. Dani Miret ho para perquè acaba de notar un triplàs. Cameron Taylor per a anar-se'n de 7, València Bàsquet 30-37. Ho para la penya.
1: És que la defensa de la penya no t'ofega, no te condiciona, t'espera, te punteja, però no te pressiona per a condicionar-te un poc la teua elaboració. Per tant, les decisions, la presa de decisions per part de València Bàsquet és correcta i ara també la qualitat de Cameron Taylor per enxufar-la i ho té que frenar ràpidament Dani Miret.
0: Ahí está la charla de Dani Miret en els seus jugadors, atentament, esperen les indicacions. Ricky Rubio també...
1: T'has fixat, Salva, a Ricky li fiquen una espècie de colchoneta en la seva cadira perquè té problemes de cadera, de coses que porta al llarg de la seva trajectòria esportiva i un poc li facilita que pugui estar més còmode en la banqueta.
0: És un detall, perquè no és tan alt per estar tan per dalt de la resta de companys, però sí, sí. Jo vaig llegir els seus problemes, no? de cadera, a l'hora de poder inclús descansar, a l'hora de dormir. Però bueno, ahí està, el bo de Ricky Rubio donant guerra i molta guerra, i bona guerra la que dona encara Ricky Rubio, un dels jugadors que també ha fet història al bàsquet espanyol.
2: Los viejos rockeros.
0: Ja ho crec.
1: És que el que val també en l'esport en general, però... jugar bé, saber què toca fer en cada moment, la presa de decisions en el bàsquet és fonamental. No tan sols és l'encert, sinó moltes vegades evitar l'error, no? I no donar una passada innecessària. Bueno, Ricky ratlla tot això a la perfecció.
2: Tu saps de què sempre m'has recordat? A tu en dos coses. En manejar el ritme, el tempo del partit i en la inspiració. Puntual de quan

0: ara que fa pum, pum, pum.
1: Quan troba...
0: Les penetracions...
1: Normalment, no, que quan, normalment el base té que esperar el moment seu, no? I Riqui fa... dona tres o quatre passes als companys, quan ne fa ell una, ne troba dos o tres per a ell, no? Quan,
0: bon, jo me'n recordo de quan jugaves tu, que n'hi havia voltes que per a desatascar, la teua tàctica era sujetament el cubata. Que vaig, i anaves cap a dins. Més set.
2: En el 30-37 és la tercera falta ja d'Álvaro Cárdenas. I això provoca el somriure irònic de Pedro Martínez.
1: Encara que en esta Pedro...
2: Perquè la falta és a Ricky Rubio i els tirs lliures són per
1: sí,
2: a Ricky Rubio.
1: Però les dos anteriors de Cárdenas és la que se, la que se, les, te, les que té que mesurar, eh? I per què? Perquè són dos faltes les anteriors completament innecessàries. Esta tercera ja és la veterania de Ricky.
2: La pilota serà per a València Bàsquet després d'anotar els dos tirs lliures. Ricky Rubio, 32-37, més 5 per a València Bàsquet, 2 minuts 50 segons per acabar el segon quart i per anar al temps de descans. La té el problema, valor per a Braxton, qui al cantó és per a Larry. Larry que redistribueix el joc a peus per l'aixançament de 3 de Matt Costello. No entra el triple, el rebot espera a Braxton, qui, però se'l queda Ricky Rubio. Se la queda Ricky, que ja vol distribuir el xoc en Cameron Hunt, perseguit per Branco Badio, les mans i l'ajuda també de Costello. La passada per dins ve de Virgander, que palmeja cap a Hanga. Hanga, extrapàs per a Ricky. Ricky, que se la va llançar de 3, li queden 9 segons. Ahí està, perseguit per Sergio de la Real i ajuda també Matt Costello novament. El triple és de Hanga, no entra i el rebot espera Jabari Parker baix de l'anella i anota. Anota Jabari Parker, que ja porta 8 punts, 34-37, i a més és falta de Matt Costello.
1: Ha anat un poc endarrerit en aquest treball defensiu, esperant a veure què feia Ricky, després t'has voltejat massa sobre Ricky. Això fa també que quan cau cap a baix després d'aquesta acció de Ricky i a Barry Parker estigués desubicat. Per què? Perquè vas soltant jugadors, la teua defensa, però i no trobes a ningú col·locat en el seu.
2: Però li passa a Costello per abandonar la seva posició defensiva.
1: Però abandonava Braxton, qui també el tir a Hanga a la cantonada. És a dir, un poc era com soltar jugadors per a tapar més l'acció de Ricky Rubio.
2: No trobava fortuna ara Jan Montero en aquesta penetració, però l'últim en tocar és Jabari Parker i per tant se va l'opera València Bàsquet. Pues no era Jabari Parker.
1: No, la tira Montero, eh?
0: Sí.
2: Però li la dona la València Bàsquet, eh?
0: Millor, una errada a favor. Sempre és benvinguda. No sé si estic encertat o no.
3: Gol d'Alemanya!
0: El sext.
3: Després de la passada de Joshua Kimmich per a fer el sisè, un Daf que havia entrat suplint abans a Jamal Musiala, fa el sisè per a l'equip de Nagelsmann. Ja estem en la mitja dotzena, resten 13. De moment, Alemanya 6, Curaçao 1.
4: Ya estamos en el set.
0: Sí.
4: Ya, lo que te comentaba, ya es, bueno, Denis Onda es un jugador que tiene gol y que, bueno, que siempre está ahí, siempre está preparado, siempre está para el remate y, bueno, la verdad también que todas esas facilidades que da Curaçao, pues difícilmente las va a conseguir en otro sitio, en otro partido. Pero ya te digo, ahora ya has pasado la línea de los 5, ahora ya vas con 6. Bueno, veremos, porque yo creo que estos resultados para un campeonato del mundo, para un torneo así, yo creo que también hace un poco de daño esa distinción entre selecciones. Yo creo que bueno, sin achacar nada a Curaçao, que Curaçao está haciendo lo que buenamente pueda, pero bueno, hay mucha diferencia entre una y otra.
3: De esta manera, Juanlu, tampoco habría de vindres más a Munta Alemania, pero una cosa es el primer partido de después está... com va evolucionant el torneig. Recordem que Espanya en l'anterior mundial comença amb un 7-0 contra Costa Rica i acaba fora en vuitens de final.
4: Sí.
3: I se va a classificar de miracle.
4: No. A ver, evidentemente, yo no tengo...
3: Ahora, que vamos a arribar al 7. La pilotada que ficava un dels dins.
4: Yo creo que ni el seleccionador ni los jugadores de Alemania van a tener bueno, este partido como nos sirve para ser candidatos a ganar. No. Yo creo que, bueno, este partido había que ganar, había que ser solvente. Alemania ha sido solvente, va a ser solvente, todavía no ha acabado, pero bueno, ya te digo, porque además el ritmo del partido se ve, ya los cambios, bueno, ha habido rotaciones, los jugadores que están en el campo, pues bueno, están pasando los minutos y pensando en lo que te he comentado, la mentalidad ya es pensar en el siguiente enfrentamiento.
0: Y este chiquet, el que ha marcado Denis Unsaf, el animaleta, ha ficat 25 gols.
4: Sí, ese es un jugador...
0: Después de que el repescara de Stuttgart.
4: Mira,
0: del Brighton.
4: Yo conozco a este jugador porque sí. 29, bueno, la delantera Van Zijl, un Daz, sí. En Saint-Gilloise, sí. En Bélgica.
0: Y de ahí el va

0: fichar por Sendillos el
1: sí.
0: Brighton.
1: Sí. Para mí lo era mucho mejor Van Zijl que un Duff.
0: Pues mira.
1: Pero al final, pues ya digo, los dos hicieron un montón de goles en Saint-Gilloise. Y bueno, ya te digo, Denis Undad es un jugador que tiene gol.
0: Ani Totalani, recontadme tú la manía que te tengo ahora per Vicente Alcanús en
1: el ayer.
0: Últims minuts del segon quart.
2: Últim minut de 10 segons. Ataca València Bàsquet després del show de Ricky Rubio. Traguem de quici a Pedro Martínez i a tot el món.
3: A tot el món, sí,
2: falta,
3: sí.
2: Anotava els tirs lliures i empatava el partit a 37.
3: La última és que quan nota que de la Rea li fica les manetes darrere, ja fa ahí la resta.
2: Però
3: no?
2: És que té molta raó, Pedro Martínez. És que Ricky Rubio domina l'escenari.
0: Ja, però sí, quan, i se teatre s'ha fer.
3: Quan t'has guanyat els galons, Valpera és...
2: Quan xues a casa, és que és així. Anota el primer tir lliure després de falta Matt Costello. 37-38. Un minut, dos segons. Matt Costello anota el segon. 37-39.
3: La penya està tirant com d'orgull també, perquè ha tingut dos moments delicats, que el que València Bàsquet ha trobat un poc de diferència en el marcador i s'ha refet, en aquest moment este últim de la mà de Ricky Rubio.
2: La pilota novament per a Ricky, la safata novament de Ricky Rubio. Sí,
3: va sobrat.
2: I fa la que finta en la dreta i anota en l'esquerra, són 11 punts ja per a Ricky.
3: I que van tercera, van tercera, però marcant tres passos i allargant-se la mà de l'esquerra.
2: Però això també té que picar a València Bàsquet. Que sí, que és Ricky Rubio, però que no és el Ricky Rubio de fa 10 anys, sí. Matt Costello trobant per dins la passada boníssima per a Sergio de la Rea, que anota i fica el 39-41, 40 segons.
3: Ha fet moviment d'interior, de pivot. Sí. Ahí amagant-se a l'esquena, utilitzant la línia de fons Costello i medejant-se cap a l'interior.
2: Espera, que ve Ricky. No, a mitja distància. Amaga en el llançament i deixa la passada per al triple en el que havia aigua de Krag. I la pilota es per a, novament, Braxton Key. Ahí està. Frenant el baló per entregar cap a Jan Montero. Montero que es frena en la defensa que li fa Hackanson. 12 segons. Baló per a que pugui acabar Jan Montero la bombeta. Ajudava en el palmeix Sinis Braxton, que últims 5 segons ataca. Jan i Krag perseguit per Cameron Tierra. Vol treure la falta de llança, se queda curt. S'acaba. S'acaba la primera meitat. Acaba el segon quart. València Bàsquet que finalitza en esta defensa i que se'n va per davant en el marcador. 39-41, temps de descans. Joventut de Badalona 39, València Bàsquet 41.
0: Mirant l'estadística, més 2 per a València Bàsquet, perquè era més 2 en el parcial del primer quart, 18-20, i empat 21-21 en este segon quart.
3: Sí, ha dominat. Jo crec que la sensació de ritme una altra vegada és de València Bàsquet, ha dominat el rebot, sobretot el rebot ofensiu que València Bàsquet ha tingut moltes segones, inclús terceres oportunitats, terceres ocasions en la mateixa possessió per a llançar des de la línia exterior. Li ha faltat un poc estirar aquests moments de més encert en la parcel·la ofensiva, i una penya va ser d'això, d'orgull, d'agafar-se al partit, d'aparèixer Ricky en este tram final per a tirar de matxa i de veterania i apretar el marcador. La llàstima ha estat aquesta última acció que l'ha tingut per a fer València Bàsquet, el palmeix també de Braxton, que s'eix pràcticament de dins perquè la palmejava, la ficava dins i escupia la pilota, però la dinàmica de València Bàsquet crec que s'ha mantès al llarg d'esta primera part. Li falta un punter d'encert que avui de moment no ha tingut.
0: No sé si podríem sentir a Jankou Basima, el protagonista de València Bàsquet, atenent a la tele que està transmetent el partit, si no, després ho resumim. 20:47 minuts, estem en directe en el punt a punt, en el descans després del segon quart del Joventut València Bàsquet, tercer partit de l'eliminatòria de semifinal del playoff pel títol de Lliga ACB. 2 punts d'avantatge per al València Bàsquet, Salva Gomis, i la veritat és que quan menys còmode s'ha trobat el València Bàsquet, tampoc no ha permès que remuntara, es despegara la penya en el marcador, i jo crec que és el més valorat. No es troba massa còmode, però ahí està.
2: Sí, jo crec que té mèrit, no? En este cas, que València Bàsquet sap que visita un Olímpic de Badalona en el que, bueno, pues és l'última oportunitat, però jo crec que té també mèrit a nivell ofensiu, perquè estàs guanyant, estàs, jo crec que apallissant en quant a rebots ofensius, portes 11 per els 3 que porta la penya. Jo crec que també en quant a coralitat del xoc i en defensa, perquè per exemple en tapons també guanyes 3-1 i en assistències vas tu per davant també, és a dir, està apareguent un València Bàsquet que jo crec que no està en la sisena marxa, però que està controlant i està sent, jo crec que tractant de dosificar-se de cara a una segon part en la que anem a tornar a veure, jo crec que un guió de partit d'accelerar el xoc i un tercer quart que pot ser definitiu.
0: Per cert, m'escriu un missatge el nostre amic i company Toni Galindo, diguem-li que s'havíem dit que Gerard Castanier, el jugador, era ex del Castelló.
1: Sí. Sí, sí, ya lo habíamos dicho al principio, sí, había estado dicho. En el Castellón.
4: Para el remat, en este caso, de Rao, el lateral que Aisit sustituint. En este caso era Brown, que l'ha atrapat el porter de Curaçao en dos temps. Resten 5 minuts per a la fi, més el afegit que, depèn les ganes de jarana que tinga l'àrbitre,
0: estem en els últims 5 minuts més l'afegit, que suposa que per compassió, Manolo, el caritat...
4: És el que estava dient, de pel·le ganes de complicar-se la vida.
1: Estan, que haciendo, estan haciendo unas medias de entre 4 y 6. 4 sí, y 6.
4: Estan fent una mitjana de entre 4
0: però
4: y 6.
0: Però és que això és la gramàtica parda de Luis Aragonés. En un 6 a 1, no toques els nassos, carillet.
4: No sé. Xiula al final i ja està.
0: I ja està bé.
4: La pilota per a Curaçao, que la recupera. El baló per a Leandro Bacuna, que la fica llarga. Buscant ahí, en este cas, era Comerencia, no ha arribat. Ara era finalment Floranus, el lateral.
0: Uf. Mare meva, n'hi ha un que s'ha pintat de blau.
1: Un artista,
4: no sabia, sí, si estava bé en la tercera part de Avatar.
0: No sé si me dona més por el rellón se fake ese que té.
1: No, el mago, el mago de la lámpara.
0: El mago de Aladino. I un primer plano de Dirk Advocat, tot el meu respecte, un dels pioners en començar a entrenar ja fa més de 20 i pico anys en Dubai, en Emirats Àrabs, i després en tot el golf.
4: A més, té una significació especial perquè ell, per la malaltia de la seva filla, va deixar la selecció de Curaçao. La filla va millorar i li van demanar, federació i jugadors, per favor, que tornara a la banqueta per a fer-se càrrec de l'equip. El va classificar per al Mundial i així estan. I a més, com dèiem, amb el ratet ixe d'aconseguir un empat momentàni amb Alemanya, primer gol de Curaçao en la història dels Mundials, això ja no li lleva a ningú, els de Curaçao.
0: Toni Galindo diu papà pitufo, que és veritat. Pues Dirk Advocat és del 47, té un any menys que Hussi Dink, que és l'altre gran referent dels 90 en quant a les banquetes holandeses, i la veritat és que el seu currículum és espectacular. Es impresionante en Premier League.
4: Son trotamón.
0: Sí.
1: No, y hay gente que morirá en un banquillo porque no quieren dejar esa...
4: No, correcte.
0: ¿Vos en recordeu de aquel Boramir Lutinovic?
1: Sí, Lutinovic, sí, sí.
0: Que tendrá más de 300 años, calculo yo, ¿no? Vas a mirar, sí, sí.
4: La primera selección que yo recordé ahora...
0: 81.
4: Mira, vale, que va Alemanya, espera al CT. Ahí está Wirth, que la puncha, perdón, Havertz y Babins. ¡Gol!
1: Una definición, perfecta. Pues, a nivel estrella, Havertz. A nivel estrella.
4: Finalmente, Alemanya li fa el CT a Curaçao. Minut 88.
0: Finalmente, vacuna.
4: Sí, ahí va el gol de Kai Havertz. Pero el set a un al marcador. Deia jo que Milutinovic Carlos en primera, pero ese es el que yo li recorde dirigir, va ser en Mèxic 86 a la propia Mèxic.
0: Sí, senyor.
4: I a partir d'ahí no hi ha hagut pràcticament mundial sense Milutinovic.
0: És que ha sigut entrenador de Mèxic, d'Estats Units, de Nigèria, de Costa Rica. Mare de Déu. Vaig començar a entrenar en el Pumas en el 77-78. Alerta, eh?
1: Cuando no había fútbol allí en México, eh? Sí, sí.
4: En el 78, però abans de Crist.
0: Sí, sí.
4: La pilota.
0: Perquè es va retirar, t'ha criat en el Partizan. Té 81 anys. Sí, sí. Fenomeno. Un tio carismàtic, enemic de pentinar-se sempre. Semblava que havia ficat els dits.
4: Te vols dir una cosa des de la meva perspectiva. Quina enveja.
0: No.
4: La pilota d'Alemanya, després de fer el 7-1, imaginem que... El col·legiat em donarà a bolsit d'hora 3 i no ho allarga més. 21-89, Alemanya 7, Curaçao 1. Entra dins del normal este resultat. Bueno. Però que no entrava dins del normal era que Curaçao se plantara empatant en el minut 21. Sí. Veure, i ho ha fet, la veritat és que ho ha fet, ja ha durat poc l'alegria, ja ha durat 13 minuts, però... I Serratet ja entra en la història de Lliga dels Mundials i sobretot del futbol de Curaçao.
0: Ara, quan fem el resum, no ha actuat en modo apisonador, ha sigut, jo crec, un bon entrenament de qualitat, a portes obertes, i això és la...
4: Ara estic creixent,

0: Montero també ho fa, perquè ara se'n va per Rússic, en aquest pick and roll, l'apareixia el jove interior de la penya i ahí buscava el contacte per a trobar els dos tirs lliures.
1: Bueno, pues el primer de Jan Montero que va dins. La cara de Miré de preocupació.
0: Sí, perquè veu que el seu equip s'agafa, està sòlid, però cada vegada que se fica per davant o apreta el marcador, València Bàsquet respon com ho ha fet ara Montero.
1: Anota el segon també.
0: I mira el Pradilla, mira el Pradilla.
1: Que Pradilla, que diu, què fas? La tire o no la tire? Pues la dona Larry. Larry llança de 3, aigua, el rebot espera que toque Rússic en el peu. Té que ser valor per a València Bàsquet.
0: És per a València Bàsquet, però venia després d'aquest gran esforç de Pradilla apretant tota la pista. Quan la penya volia ficar el baló en xoc, després dels tirs lliures de Montero, la recuperava i ara torna a elaborar Branco Badio.
2: Recordem que des de les 9 també està en joc el partit d'anada de la final del playoff d'ascens a primera divisió, minut 3 de partit, Màlaga 0, Almeria 0.
1: En qui aneu? Jo en el Màlaga.
2: Per què?
1: Perquè Almeria me cau mal, que va ser el botxí del Castelló.
2: Vale, pues ja està, pues en el Màlaga.
1: Ja està.
2: Ah, no se porta bé Sergio Pellecer, que és amic nostre.
1: Bueno.
2: Pot ser que no puxen ningú? No.
1: No, pot ser que li donen la plaça al Castelló.
0: Ja ho has arreglat.
1: El baló per a València Bàsquet. Continuem així en este atac de l'equip de Pedro Martínez. La mà ara molt bé de Jan Montero per a recuperar la pilota i donar-li a Nil Sacco, que ja creu a la separadora, però li forten la cartera a Jan Montero, al contracolp i per a esclafar-la Jani Krak. Per a esclafar-la Jani Krak i ficar-la novament diferència d'un punt al marcador 47-46.
0: A penya equilibri, equilibri en aquesta posició d'alert, perquè sustenta defensivament el Cameron Taylor, el jugador un poc de més capacitat atlètica de València Bàsquet, i després ajuda en el rebot.
1: Ahí veiem com absorbia el contacte, Jaime
0: molt
1: Pradilla.
0: Bé, Pradilla.
1: Que difícil és absorbir així i tindre també la capacitat després d'executar, perquè absorbir, bueno, pues vas encreuament i busques un poquet el contacte, però després tens que articular el llançament, que no és gens senzill.
0: No, però sobretot, Salva, dintre que el teu coco te que permetre anar a buscar això i després... O sigui, perquè si tu vas de primeres massa ofuscat en aquesta intenció de traure la falta...
1: No traus el tir.
0: No traus l'acció definitiva. I ell va com apropant-se, com a recolzant-se per a trobar després la falta i els dos tirs lliures.
1: I anotar els dos per a ficar novament a València Bàsquet per davant. 47-48. Un puntet de ventatge per a València Bàsquet. El baló per a Guillem Vives, l'ex taranja. Combinant en Cameron Hunt, perseguit per Branco Badio. Les manetes de Badio per a que Hunt es veja obligat a trobar a Birkander per dins. I este de nou en Cameron Hunt, que se la llança des de sa casa. El triple no entra i el rebot espera que el toque Rússic i siga baló. Per a València Bàsquet demanen baló per a Badalona. Jo penso que la pilota és claríssima per a València Bàsquet, però el cabreig que porta Dani Miret és monumental i van a donar-li la pilota a Badalona.
0: És que jo crec que encara que Pradilla no se doni massa compte, però la toca de primer és el jugador de València Bàsquet de la penya, i després em sembla que es diteix de Pradilla.
1: Sí?
0: Jo crec que sí, perquè la pilota cau com un poquet morteta cap a la línia de fons.
1: M'agradaria veure una altra repetició, encara que ja no valdrà res, perquè la decisió està presa i baló per a la penya. Per fora, en Jabari Parker, és Cameron Hunt el que fa el step back, però fa la finta, no llança, i arriba a les mans de Krak la pilota a mitja distància, bombeta cap a dins. 49-48. Estan xufant-se, Krak, també.
0: I acció difícil, per al nano. Era una bomba des d'un xicotet habilidós, i Krak que se la inventa en este atac per a ficar de nou a la penya un punt d'alt.
1: Badio, en Sacco. Sacco que li fa, clava favor, un meló però... i clava en problemes a Jan Montero, que ara demana Vives la tècnica i mira, pica baralla Guillem Vives i Montero, perquè Montero es girava, li feia la finta en llançar-li la pilota a la cara a Guillem Vives i es torna boig Dani Miret i es torna boig l'Olímpic de Badalona. Les protestes de també Guillem Vives en Jan Montero, perquè ahí veiem el meló de Nil Sacco i la finta de Montero, això sobra.
0: Sí, és que...
2: Esa provocació.
0: És que és antiesportiva, sí. Perquè... moltes vegades no és el que se plasma, és a dir, la conseqüència que tinga, no? Lo que fa Montero en este cas, sinó és també la intenció. I la intenció, sí, de Montero és com simular tirar-li
1: una agressió.

0: el baló a la cara.
1: Sí, simular una agressió. I anem a veure finalment en què queda, perquè els serveis van a la taula.
0: I Guillem Salva té experiència.
1: Home,
0: i diu, a este com el puc traure un poquet del guion? Bueno, pues ara que ell va...
1: Jo crec que li busca el contacte baix, eh? Guillem Vives toca en el xenoll allà en Montero quan ja sap que va ser camp enrere. I per això Montero es gira picat. Perquè Guillem Vives busca el contacte, fixa't ara si troben...
0: Per
1: si,
0: baix,
1: si fan la repe.
0: Sí, un poquet per baix. Sí.
1: Si fan la repe, busca, mira com busca el braç. Ahí, Guillem Vives, el contacte. Quan ja no podia fer res... Mira, mira el xenoll, eh?
0: Sí, sí.
1: I Guillem Vives, el que no s'esperava era després que Montero col·lapsara i curtsicuitara per a fer-li aixa...
0: L'ha fet en la cintureta, no?
1: Sí, així... acompanyant en el muscle, no? Hay un poquet...
0: Que no se verà massa, no? Perquè és una coseta lleu, però sí que li tires un poc aquesta provocació a Montero que
1: respon. I Montero que després li diu, jo crec que és això, eh? M'has intentat dar tu... I Montero, que després aplaudia irònicament, eh? Aplaudia irònicament a Guillem Vives. Veurem en què queda, perquè també cal sancionar si abans Guillem Vives pues, ha comès una infracció, pues, també caldrà reflexar-ho. A veure...
0: Tècnica a Guillem...
1: Vale.
0: Ah, no, a, tècnica...
1: A Montero.
0: A Montero, sí.
1: Queda ahí, no?
0: Se unetetxen per i sabia, no? De tècnica, quan realment l'acció...
1: Primer, qui provoca?
0: A veure, primer Guillem va buscar aquesta xicoteta provocació, però el gest més brusc és el de Montero, i el que se veu és el de Montero.
1: Bueno, doncs pues, en un 49-48 serà el llançament per a Cameron Hunt. Anota 50-48 més 2 per a la penya.
0: Bueno, són situacions que també te connecten, eh? Moltes vegades, quan l'equip està així, que està còmode, però no acaba d'anar-se en el marcador, en el que permet que la penya se torni a agafar i se torni a ficar per davant, pues igual una falta d'estes que te toca un poc la fibra, no? I és de casa Montero.
1: Que t'active, no?
0: Sí, que t'active un punt de més.
1: I que el problema avui va aparèixer en el partit Guillem Vives des de sa casa, el triple no entra, el rebot espera Braxton Key, el lluita i el recupera Cameron Taylor, el contracol Beach València Bàsquet, ahí es van en estaronxa, Cameron Taylor avança metres, la té el dorsal, un llançament de mitja distància de Cameron Taylor, no entra, el rebot espera a veure el palmeix de Nil Sacco, però qui se'l queda? Omar i Moore apareix en escena per aportar-se i xavaló, trobar en el cantó Cameron Taylor, novament el triple no entra, Montero la lluita en Guillem Vives, esta pel·lícula no ha acabat, eh? La pel·lícula Guillem Vives contra Montero no ha acabat i Montero trau petroli d'aquesta acció.
0: Quin valor ha rescatat Montero, eh?
1: Que ni el mira, eh? Ni el mira.
0: I Guillem li trau centímetres a Montero, eh? Però no ha pogut tenir aquestes ganes de jugador de València Bàsquet d'anar per el rebot i finalment la palmejava de primeres, la rescatava ja de segones i l'espentava
1: sí.
0: I Guillem.
1: I el té que sentar, Pedro, eh? Perquè Montero jo crec que està un poquet també fora de partit. A nivell mental, sobretot, eh? I ara què? Demanen revisió normalment en la taula?
0: No, que havien demanat un canvi quan
1: s'havia
0: d'haver produït.
1: Sí. Està fora
0: i ara
1: de...
0: els àrbits diuen que hi ha que corregir un poc el tema del crono, perquè Hanga ja estava sol·licitat i aquest canvi, i el que se'n va és Crac, que també ha fet un bon moment de tercer quart, eh?
2: En futbol, recordem que s'està disputant minut 10, empat a 0. El partit de l'eliminatòria d'ascens a primera divisió entre Màlaga i Almeria. I li ha guanyat en el Mundial Alemanya 7-1 a Curaçao i que a partir de les 10 contarem amb Luis Urrutia i Txer Ligera el partit Països Baixos-Japó.
1: Ara llança Omar i Moore de 3, però no entra i el rebot espera Birgander. 50-48, la pilota en transició per a l'esmaixada, novament, de Rusic. I el 52-48, ja és un més 4 per a Joventut de Badalona.
0: Que ho frena ràpidament Pedro Martínez, perquè ara sí que te penalitzen en una de les virtuts de València Bàsquet, que és la de córrer el camp. En este cas era Rusic el xavalet i el trobava ahí Cameron Hunt en una passada en la transició per a esclafar-la i ho frena perquè, sobretot, és que has tingut, crec que, 5 o 6 opcions en estos dos últims atacs, gràcies al rebot ofensiu.
1: Sí, i que no has decidit bé.
0: I no has decidit bé, no acabes d'aprofitar-ho.
1: Jo noto com ser bloqueig, no, Nacho, també. O sea, no bloqueig en el mal sentit, sinó com un poc de massa tran-tran en València Bàsquet.
0: Jo noto que València Bàsquet està en el tran-tran perquè el 2-0 te ho permet, entre cometes,
1: clar,
0: no? I la penya està en el límit. Està en el límit de no poder descuidar res, no poder deixar passar ni un minutet. I la penya va més de

0: d'espírit competidor que de grans solucions, no? en el xoc, però València Bàsquet sí que és de veres que no està en ese punter de frescura o de contundència física.
1: Per 4, València Bàsquet, Salva, encara queda molt, moltíssim.
2: Encara queda molt i encara estan els jugadors de València Bàsquet tornant a la pista d'este Olímpic de Badalona, on evidentment la penya no vol donar el seu braç a torcer perquè, bueno, és l'última oportunitat que tenen per agafar-se a la sèrie, Nacho.
0: A Pedro li fot també quan te passen aquestes coses com la transició esta, eh? És a dir, Pedro te permet la errada en un llançament, te permet, jo que sé, que vulgui ser agressiu de cara a cistella, però el que no te permet és que
2: desapareixer, no?
0: No, que te descuides en balas defensiu, en responsabilitat de l'Uperú, en lo bàsic, diguem.
2: A pista Álvaro Cárdenas, que ja juga en Braxton Key. Novament en Cárdenas, perseguit per Guillem Vives, que també està defensant-li des de prop, eh? I fent-li problemes ahí a Cárdenas, el llançament de Marimur, estava alliberat, però no entra. Braxton Key, pel metge, la pilota se la queda aquí. El més intel·ligent, el més gest de la classe, que és Cameron Taylor. Per a tractar de driblar, per a trobar l'espai, xafa la pintura, troba per dins, Amat Costello, anella passada, el llançament no entra i el rebot l'agafa Omar Imur, que apareixia volant per ahí, per a anotar i tornar la diferència a dos.
0: El rebot ofensiu te torna a donar dos mides extres en este atac. València Bàsquet focalitzava de manera claríssima i la errada de Costello, eh? Baix de l'anella, una acció facilíssima, però la solventa Omar Imur.
2: Guillem Vives distribuint el xoc per a Hackenson, perseguit per Cameron Taylor, li ajuda Matt Costello, però continua el suec obrint cap a Guillem Vives, este per a Hang, el llançament de 3, toca l'anella, se'n va fora i el rebot és per a Russic, aguanta la posició la penya. 4 minuts i arribarem a la fi del tercer quart. 52-50, 2 per baix, València Bàsquet, ara bona defensa ahí de Braxton Key, les mans de Taylor i la pilota última instància l'anava a tocar Omar Imur per apartar les mans per a que siga valor per a València Bàsquet.
0: Sí, s'ha vist necessitar València Bàsquet i ha pujat ara, en esta última defensa, l'agressivitat.
2: La pilota per a Omar Imur.
0: I estan flotant a Omar Imur.
2: Sí, perquè volen oferir-li, però que no li donen molt d'espai, perquè es clava bastant la cuina i trau la falta de Birgander.
0: Inclús separant-se el defensor, en este cas Birgander, li oferia, jo et diria, metre o metre i mig, eh? Li acaba arrencant Omar Imur i encara li trau el forat.
2: I trau la falta ahí Omar Imur, que abans havia estat molt atent, eh? També en ixe palmeig ofensiu. I que ara anirà a la línia de tirs lliures. El dorsal 10 de València Bàsquet, Omar Imur.
0: Que el necessita també València Bàsquet.
2: Sí, té que apareixer.
0: El punt de frescura, el punt de rotació.
2: Erra el primer Omar Imur.
0: I ara va de no fallar en ixes cosetes dels intangibles que jo comentava abans i un aspecte seria també el del tir lliure, se deixa el primer i el segon no.
2: Anota el segon, 52-51, València Bàsquet, que va un baix al marcador, 3-45. I el valor espera un Ricky Rubio que torna a la pista. Ahí està Ricky en mà esquerra, votant davant de Braxton Key, de Cameron Taylor. El valor per a encara la penya en Hackenson, novament en Ricky Rubio, que té que decidir, llança de 3, serra el llançament i serà valor per a València Bàsquet perquè ha tocat per dalt del tauler.
0: Sí, li tanques la possible passada en la continuació. Ahir Riqui és on volia donar la eixida en la seva passada a l'atac de la penya. Li negues això i li oferixes d'alguna manera aquest possible llançament exterior.
2: Omar Imur per fora, penetra Omar Imur, la safata se n'ix.
0: No me'n puc creure.
2: Quina llàstima, estava dins, Nacho.
0: Ho havia fet superbé, guanyant avantatges i ara Hackenson que busca el triple, força a puntejar per a València Bàsquet recuperar i busca la transició.
2: Ahí està el contracol per a Matt Costello que l'esclafa. Matt Costello que l'esclafa i fica per davant de València Bàsquet, 52-53, demanen temps mort i ahí està Jan Montero encara donant-li faena a l'àrbit.
1: Quan queden 3 minuts per a que conclogui este tercer quart, es fica novament per davant València Bàsquet, més un, recordem que tenim en directe un partit del playoff d'ascens a primera divisió, minut 15, Màlaga 0, Almeria 0, i després quan fem la prèvia del partit entre Països Baixos i Japó, el Luis i Charles, i tenim des que tindrem, comentarem com estan bollint els diaris de Madrid en el presumpte fitxatge de Cucurella pel Madrid. Mà que li agrada Florentino no? Marechal, bien, Lopetegui, se recordeu, i també la possibilitat de que el València puga tindre llogat a Ryosuke Sato, el jove 2006 extrem japonès del Tokyo FC. Però ara estem en modo bàsquet, Nacho Rodilla, el que queda de tercer quart, més el quart, estic jo mirant tot el rato l'ordinador, les estadístiques, 13-12 en este tercer quart.
0: Sí, sí, i un aspecte que és molt diferencial a favor nostre, un dia més, diguem, és el del rebot ofensiu, eh? València Bàsquet, gràcies a aquesta faceta, s'ha refet, a aquest moment de facilitat de la penya, que estirava el marcador al més 4, i després València Bàsquet, que no trobava l'encert, però sí trobava percutir en el rebot, tindre segones i terceres opcions, i finalment, gràcies a més activitat darrere, que troba aquesta última transició de Costello per a ficar-se ahí de ple en el partit.
1: I obligant a demanar Tensbord al tècnic del Joventut, Dani Miret.
2: Però ja torna la pilota a botar en la pista de l'Olímpic de Badalona i la té Ricky Rubio avançant metres i perseguit per 3. El llançament de Hanga de 3 no entra, el rebot espera València Bàsquet. L'agafa Braxton Key, el contracol Braxton Key, l'home de la màscara tractant de penetrar, trobant Omari Moore alliberat. Omari Moore ja no se la juga de 3, troba Cameron Taylor, mitja distància, llançament de Cameron Taylor dins Cistelló.
0: És que te fa la envolvente, eh? Perquè te tira el balonet a terra, te fa recular, utilitza el revers encara per a generar-se un xicotet d'espai més, i finalment tenis estem back i se passa cap endarrere per a enxufar-la de 2 punts.
2: Regala Hanga la pilota per a Cameron Taylor, el contracolp a València Bàsquet, desplantada amb Ricky Rubio, i li fica el top, però recupera Benmat Costello, aguanta la pilota València Bàsquet, Omari Moore. Quin tap acaba de ficar-li Ricky Rubio a Cameron Taylor. El valor per a Matt Costello es passeja per baix de l'anella i el llançament no entra, però es falta. Seran tirs lliures per a Matt Costello i la personal per a Giannis Morin.
0: Sí, perquè ja Morin ahí patia, en Costello, que té més mobilitat, Morin més interior, Costello...
2: Però per què li fa la falta si ja estava... No, ja no calia, no? L'havia
0: sí,
2: superat ja.
0: S'estava veient... No que el ballava, però sí que li insinuava moltes cosetes ahí, Costello tirant del balonet a terra, li fintava i quan ja li fintava cap a un costat tornava a trobar el corredor cap a la línia de fons. I ahí Morín te solta la trascada, però el que portes al tir lliure al Costello.
2: El primer de Costello dins i ja són més 4 per a València Bàsquet. A 2 minuts 13 segons per acabar el tercer quart. Està ja en bonus Joventut de Badalona. Costello anota el segon també, 52-57. Torna el més 5 per a València Bàsquet. Allà va Ricky. Avançant metres Ricky Rubio. En Hanga, pressionat per Álvaro Cárdenas. Intent de baixeig en València Bàsquet. Branco Badio per dins la passada per a Giannis Morin. No se la juga. Ricky Rubio sí, de 3. Ahí va el triple de Ricky Rubio. No entra i el rebot espera. Espera que ell lluite Matt Costello en terra. I la salve cap a Jaime Pradilla. El valor per a València Bàsquet, que ja està en pista de la penya. Branco Badio, la penetració, troba el corredor central. Es frena, fica la BS i anota. Clava el ABS, Branco Badio per anotar i ese llançament. I fer el més 7 ja per a València Bàsquet.
0: Clar, i Morín li aguanta un poc la penetració, però quan se sella, quan se clava en terra...
2: Ah, és impossible.
0: Ja no pot reaccionar.
1: Aquests últims atacs consecutius malbaratats per la
2: és
1: penya.
2: És un 0-11 de parcial, de València Bàsquet. I ara l'acció de la penya que acaba en falta personal. Una nova falta per a Álvaro Cárdenas, ja van 4. I està a camí d'anar-se'n expulsat també el dia d'avui, eh? Excedit en eixa acció.
0: Sí,
2: jo crec
0: però jo crec que el que fa Cárdenas és el que li correspon fer, que és compassar per davant, no? d'eixa finalització. Per a mi no va fer-li la falta. El que va fer és a intentar incomodar passant per davant. De fet, el nano se'n va cabrejat a la banqueta.
2: Se'n va també Matt Costello i Braxton Key. Fa canvis Pedro Martínez. Corren Nil Sacco i Jan Montero a la pista. El primer fora, el primer llançament de Giannis Morin, se'n va fora. Veiem en imatge a Álvaro Cárdenas, que ja en porta 4 faltes. El segon també fora de Morin. El valor per a Pradilla.
0: És un moment important, eh?
2: Sí, sí, moment de partit per a colpejar, per a tractar d'ampliar ventatge. El valor per a Branco Badio de 3. Triple de Branco Badio. No, de Montero, el triple de Montero. Per ampliar la renda ja fins als 10 punts, 52-62, Nacho.
0: Sí.
2: Anava a preguntar-te si estàvem vius, però crec que sí.
0: Sí, estem vius i estem pues pràcticament en un mispasset ja clavat en la finalíssima, sí. Perquè València-Bàsquet se refeia a aquest moment més, bueno, delicat tampoc, però en el que la penya se ficava per davant, trobava el

0: Les 4, València Bàsquet no estava fluid, darrere li faltava un punt d'agressivitat i en base a estar per darrere i aquella falta aquella tècnica li penalitzava també a Montero, jo crec que ha fet reaccionar a l'equip per a voltejar el marcador, eh? És un parcial de més 14 a favor nostre en aquests últims 3 minuts, 0-14, així ho plasma, que és contundent i que transforma un poc aquesta sensació de tranquil·litat de la penya ara a la ventaja clarísima y la comodidad de València Bàsquet.
1: Parcial de 0-14 es demoledor y, lógicamente, sí, sap Nacho administrar ese avantatge València Bàsquet, ya té la final a la butxaca.
0: Sí, y que ahora también ya jugues en el tema mental, porque la penya ha fet o está intentando hacer todo el posible para agafarse al partit y ahora sí que yo creo que això pot suposar un col psicològic per a els jugadors de Dani Miret i la intel·ligència de Montero, que ara, després del test mort, se li apropa a l'àrbit, li diu que pues parauletes de disculpa per aquella intenció que he fet de soltar-li el baló ahir a Guillem Vives, un poc reconduir cosetes.
2: Se m'ha passat, no? El cabreig a Jan Montero per a tractar de, com dia Nacho, també gestionar este tram final de partit i que l'àrbit no estiga en front teua. 50 segons per acabar el tercer quart, 52-62, més 10 per a València Bàsquet. Ataca Cameron Hunt, perseguit per Branco Badio, llança de 3 Cameron Hunt, el triple no entra i el rebot és per a València Bàsquet. Furta Sergio de la Rea, creu a la separadora.
1: Fent un desgavellent atac, el Joventut.
0: Sí, és que no es deixes, ara.
2: Porta molts minuts sense anotar, Ahí està Pradilla, la finta.
0: Per ací o per allà.
2: Ai, ajuda Nil Saco a acabar la jugada, però Cistelló de València Bàsquet.
0: És cert que sí, que la penya està descontrolada, però és fruit a la intensitat defensiva de València Bàsquet. Incomoda molt a la línia exterior, no poden generar-se un espai, i ara, mira, sí que se la inventa Cameron Hunt, però se té que llevar. Ahí era a Branco Badio, de damunt, i acaba caigue-li la falta al jugador de València Bàsquet.
2: 2-1.
1: 7 o 8 minuts sense anotar.
0: Sí. I mira com té que anotar,
2: A trompicons. A la força bruta,
1: A les braves.
2: A la força bruta, Cameron Hunt per a treure ixe 2-1, que li portarà a la línia de tirs lliures al nord-americà. L'escorta de Joventut de Badalona.
1: Que és la primera línia personal, personal tampoc és que estiguin molt inspirats. Inspirat millor, Que seguissin així,
2: Home, clar, però a València Bàsquet ens interessa.
1: Més 10.
2: Pot ser més 9 si anota Cameron Hunt. Ahí està el llançament dins. 55-64 i li resten 15,8 a València Bàsquet per acabar el tercer quart. Larry. Allà va Sergio de la Rea. Driblant i volent trobar algun company. Troba el bloqueig de Jan Montero. Veient el cantó a Jaime Pradilla. Pradilla de 3 sobre la botxina. No entra el triple i s'acaba el tercer quart. Se acaba el tercer quart entre València Bàsquet i la penya. En el Olímpic de Badalona arribem a la fi d'estos primers 30 minuts de xoc. Ens restaran tan sols 10 per a que València Bàsquet puga certificar la seva presència a la final. Joventut de Badalona 55, València Bàsquet 64.
1: Més nou, Nacho Rodilla.
0: Sí, bueno.
1: Ara no està fet, però n'hi ha que administrar.
0: Sí, però està en el camí, no? Perquè sí que és cert que quan València Bàsquet ha plasmat ixa dinàmica, no?, d'apretar darrere, pues, a trobar les transicions, a trobar facilitat en la parcel·la ofensiva, ha desquiciat a la penya, perquè en aquests últims minuts la penya ha estat desquiciada, i després, bueno, pues, te toca un poc no mesurar, però sí estirar possessions o controlar almenys este últim atac de final de tercer quart, que ho ha fet bé València Bàsquet perquè te negaven la recepció de Montero i has girat cap a aquesta acció final de Pradilla, que apurava per a no donar-li una última opció al Joventut, però dinamisme, responsabilitat darrere de València Bàsquet que propicia estar estirada en el marcador, i de començar també ara bé l'últim quart seria ja un colp en l'anímic respecte a la penya.
1: En futbol, minut 25 de la primera meitat, Màlaga 0, Almeria 0, és la nada del últim playoff, l'última eliminatòria d'ascens a primera divisió. Dissabte de la setmana que ve tindrem el segon, el partit de tornada. Recordem que en futbol també hem transmès esta vesprada l'Alemanya 7, Curaçao 1, en un partit molt plàcid per al conjunt germànic, i que a les 10 de la nit comença el Països Baixos, Japó, en este Mundial, en un grup, el de Japó, que la veritat és molt interessant, perquè a més estan Suècia i Túnez. Però estem

0: Salva Gomis, pendents de que comence l'últim quart d'este Joventut València Bàsquet més nou per al conjunt de Pedro Martínez. La cosa està ja propet, propet.
1: A veure si pot certificar València Bàsquet en la presència, com veiem en imatge, també del seu mecenes Juan Roig en este Olímpic de Badalona per a tractar de buscar la victòria que el porti cap a la final on ja l'espera el Barça. Arranca l'últim quart en posició per a València Bàsquet. Ahí està la pilota per a Jan Montero. Montero per fora, el llançament de 3 triples de Jan Montero. Bienvenidos a la fiesta, Nacho.
2: Que sobrava, que és que va sobradíssim. És 6 de 9 des del triple per a Montero, que quan la defensa se queda un poc sellada en el bloqueig directe, un poquetet, ho aprofita cap a eixa mà dreta seua per a començar l'últim quart d'esta manera.
1: I ara en falta de Nil Saco.
2: Bé, falta d'ambició. Vull dir, de voler ser ambiciós en el treball defensiu.
1: La primera de Nil Saco en el partit, la primera de València Bàsquet en este últim quart. Veiem l'acció repetida del triplàs de Jan Montero. En què facilitat, en nota de 3.
2: I que és com si quan Buiguera apareix i ja està, ho fa fàcil i s'acció, i darrere també està activat, és un jugador que darrere poquet a poquet ha pujat sempre la seva responsabilitat, i ara Rússic
1: en el revés, Cistelló també de Michael Rússic, després de l'assistència de Guillem Vives. El baló per a Montero, arranca la moto, deixa darrere a Birgander, troba Jaime Pradilla, peus per a xansa de 3, no entra el triple i el rebot espera Cameron Hunt. Però guanya de 10, València Bàsquet, 5-7, 6-7, a 9 minuts per acabar l'encontre. En la pilota que va a furtar, i la furta molt bé, ahí està Jan Montero, la pilota per a Branco Badio, que fa l'ABS, torna a frenar per a encistellar, deixava volar al seu parell, i la passada de Jan Montero fent la finta primer, ja.
2: Sí,
1: Nacho.
2: Però Salva, pegant-se en la persecució, en la eixida per a picar el baló, sí, i tallar ixa primera línia de passe, que jo crec que ahí és on està el mèrit també de Montero, que ofegava, que negava ixa recepció, la recuperació, i després li la regala al seu company.
1: Cameron Hunt, el baló en zona de 3 per a trobar a Guillem Vives sobre la botxina, té que llançar ahí el meló al tauler, el rebot espera a Rússic, i encara tindran 14 segons més. Ahí la té Cameron Hunt, perseguit per Jan Montero, troba en el cantó novament el llançament de 3, i ara sí el triple de Guillem Vives.
2: Sí, capaç per a ells, ahí és un jugador fiable, i ara Guillem, com ja l'havien agafat la matrícula d'aquesta acció, no? que al final han penalitzat a Montero, ara li marquen el terreny a Guillem Vives, perquè després de fer el triple se'n va cap a... És que va cap a Montero, saps? Va un poquet a granar-lo, a emportar-se-lo per davant. Montero se frena, perquè té que fer això, per a protegir un poc aquesta primera recepció, i el penalitza en falta a Guillem.
1: Més nou, 60-69, ataca València Bàsquet, Cameron Taylor, ha ajudat en el bloqueig ahí per Nil Saco, se frena, arranca, i té que trobar per fora Jan Montero, Cameron Taylor, ahí està el problema, el dominicà, perseguit per dos, està alliberat Jaime Pradilla, llançarà de 3, sí o no? Sí, llança i anota Jaime Pradilla. El triple per anar-se de 12, Nacho.
2: I avui Pradilla no estava encertat des del triple, portava 0 de 5. I ara, amb més tranquil·litat, l'han soltat a d'ell, l'han oferit també, i ser possible llançament, però en paciència i en convicció l'enxufa Pradilla.
1: I ara li assenyaren la falta a Branco Badio, que és la segona falta personal del senegalès. També la segona falta de València Bàsquet en este últim quart, en ixa... acció defensiva, i veiem, mira la d'abans, com fa la finta de passar-la per darrere, i com Branco Badio clava el cos per a que Guillem Vives pràcticament se n'isga del pavelló.
0: Més 12, queden 7 minuts.
2: Van fer més 2 en aquesta transició, perquè Montero simulava la passada, després li adonava, i després Branco Badio també allargant-se després de la finta, i ara Rússic de nou, aquesta connexió entre Ricky i Rússic.
1: Ricky Rússic sempre és bona senyal per a la penya. Quin cistelló de Rússic. Baló per a València Bàsquet. Jan Montero. Ai, això ja no val. Això ja no val, Jan. Volia trobar la continuïtat en aquesta acció. En aquesta falta de Rússic és la tercera personal per a el croat. Però ahí Montero ja volia treure més petroli del que n'hi havia.
2: Sí, a veure, que no valia.
1: Ho té que intentar,
2: Que no valia, era evident. Però és que ho intenta hasta en una maneta,
1: Poc creïble, i secció de Jan Montero. Ara ve la esmaixada espectacular de pòster de Jabari Parker.
2: Vaya tela la que acaba de fer Jabari Parker.
1: Com suporta això el tauler?
2: Vaya tela. Però ha volat des de lluny,
1: Sí, ha volat Jabari Parker. Ara la pilota espera a Matt Costello, llança de 3, no entra el triple, el rebot espera el palmeig ofensiu de

0: Montero, Xenix i la pilota espera Rússic. 64-72. 6 minuts, 40 segons i arribarem a la final dels play-offs de la Lliga perquè València Bàsquet està guanyant. Ahí està la pilota que talla darrere Sergio de la Rea, entrega cap a Jan Montero. Branco Badio de 3, triple de Pape Badio.
1: Esa recuperació, Nacho, en defensa i ese triple incòmode, però en molta fe, determinant també.
2: És que és triple de convicció, el que fa Branco Badio, perquè està puntejat, arribava la defensa de la penya, però darrere sí que incomodava si s'ha passat a l'interior que buscaven ells, i ara ja va Parker de nou anant cap a dins per a fer l'acció de dos.
0: Està activant-se ja Vare Parker, Està tirant de, bueno, de la individualitat, que és el que té que trobar segurament ara la penya en este moment de partit en el que pues València Bàsquet està pegant el colpe definitiu. 66-75, més nou per a l'equip taronja. Ahí està Branco Badio, la passada no era bona per a Matt Costello, encara que crec que ha tocat un jugador de la penya, o això demana Branco Badio, Això demana Branco Badio, anem a veure.
1: Sí, hi ha revisió.
0: I ahí veiem l'esmaixada espectacular d'abans, és pràcticament de NBA,
2: Bota de fora del semicercle, a peus, no paraix, però, diguem, a parada en un temps. I el que estirava també ahir era el gacheto brazo, Jabari Parker, per a fer una esmaixada espectacular.
0: Fica davant, Nacho.
2: Ahir més val no estar davant, Salva, perquè si no eixes en la foto.
0: No, en la foto i en l'hospital.
2: En la foto que eixa un altre que li esclafen en la cara.
0: 5 minuts, 40 segons. Se l'acaba el temps a la possessió València Bàsquet, que llança de 3. I no entra el tir de Branco Badio i serà valor per a Ricky Rubio. Allà va. El base espanyol, Ricky Rubio, s'inventa un cistelló. La safata de Ricky Rubio, que no, vamos, no descansa, 13 punts ja per a Ricky.
2: Fixa lo que és l'acció, A veure la Cárdenas que va cap a dins, una espècie de bombeta que no entra.
0: No,
2: la de Ricky és arranque. Quan ja trec la ventatge, me frenen en la finalització i ara Ricky la passada també.
0: El tap de Costello no val, o sea, val, però és falta, per tant seran tirs lliures per a la penya. Ahí veiem l'acció repetida, aquesta passada de Ricky Rubio, novament trobant solucions per a Virgander, però arribava com un tren ahí, Matt Costello, que sabia perfectament que anava o a emportar-se al jugador, o a la pilota, o a la cistella.
2: L'acció final de la jugada anterior de Ricky,
0: està revisant
2: si és falta, i ara tècnica, a Dani Miré, que se... està desgallitant-se,
0: Està desgallitant-se fora tècnica. De, fora sí, de control. Sí. Se'l tenen que emportar, entre dos. Se'l tenen que aportar els seus assistents.
1: En futbol, minut 34 de la primera meitat. Màlaga 0, Almeria 0. L'anada del playoff d'ascens de segona a primera divisió.
2: En això que jo comentava de Ricky, és que per a allunyar-se de l'interior, el que fa és pausar-se i en la pausa s'estira per baix, diguem, de la defensa del jugador que apareixia ahir en la defensa de València Bàsquet. Ja estan mirant si és antiesportiu o no, per a mi no ho és. És una falta contundent, però no hauria de ser. Arriba per darrere, però El que se va a mirar és si realment la mà de Costello va a intentar ficar-li el tap o simplement va a colpejar. No, jo crec que sí que va cap al baló, després acaba atropellant el jugador de la penya.
0: Bueno, pues en el palau després de Badalona...
2: És contundent la falta, però...
0: Més de 10.000 espectadors en el dia d'avui. 10.142 espectadors visquent este tercer partit, que de moment està guanyant València Bàsquet. N'hi ha decisió, Nacho.
2: Sí, falta, no? Sembla que falta normal.
0: Però ha fet una altra...
2: I ara van a revisar una altra situació. Igual la del crono, per a mesurar que és el que resta de manera definitiva, perquè ha marcat l'àrbit ja el signe de que és falta i ja està, no? Perquè s'encara Costello en Dani Miret.
0: Sí.
1: El punt a punt en directe, 9:38, vivint l'emoció del bàsquet, tercer partit, l'eliminatòria al millor de 5. Està jugant el València Bàsquet, que si guanya ja és finalista i s'enfrontarà en la gran final al Barça.
0: Ahí hem vist l'acció de Matt Costello en Dani Miret i com els seus assistents Aleix Duran i Albert Canyelles tenien que emportar-se-lo, perquè jo crec que el problema el tenia Matt Costello.
2: Però Costello va de manera prou respetuosa, simplement diguent-li...
0: Però tampoc saben el que li ha dit, O sea, jo puc acostar-me de manera tranquil·la a tu i dir-te una barbaritat.
2: Jo, per a mi, el que se

0: Excedix és l'entrenador de la penya,
1: sí,
0: és el que li ha d'assenyalar la tècnica, que damunt dix del seu espai invadix i damunt a l'esquena de l'àrbitre sí que està dient-li algo de manera més intensa, prou més intensa. Posteriorment està dient que és falta i ja està, li està explicant que és falta i ja està, i Dani Vidal de primeres també fa aquesta disposició, però de segones sí que apareix per darrere per a recriminar de manera més exagerada.
1: Bueno, pues la tècnica de Miret que porta Cameron Taylor al tir lliure i la nota. 68-76. I veiem en imatge a Matt Costello i a Dani Miret, els protagonistes d'esta falta tècnica que ha portat a la cistella de València Bàsquet.
0: Que així salva ja el Benem en el segon partit, com el seu equip el superava de manera evident en molts aspectes, i Dani Miret estava pues això, forçant cosetes perquè se veia atropellat per la inèrcia de València Bàsquet.
1: I ara són els tirs lliures per a Birgander, per a Simon Birgander, i el suec erra el primer. Anem a veure el segon. El segon va dins. Per tant, és un 69-76 a favor de València Bàsquet. En l'ambient al pavelló, que jo crec que ja comencen a dubtar.
0: Sí, sembla que s'ha gelat un poquet de tot això, no?
1: La pilota per a Larry. Larry en Cárdenas, arrenca la moto Cárdenas, li fan la falta, dos faltes li han fet a Álvaro Cárdenas i van a xiular la primera. Van a xiular la primera, que és la de Cameron Hunt, però després també l'atropellava Ricky Rubio.
0: Com Ricky quasi estava a punt de picar el baló, no?, en aquesta primera recepció de Larrea, a partir d'ahir ha sent darrerit un poc, que el passar a mitja pista l'incomodava, està a punt de recuperar-la, Ricky, eh? La rescata de Larrea, que li ha donat Cárdenas, i ahir ja anaven a un possible 2-1 si pillava parat a Cameron Hunt.
1: El baló per a València Bàsquet, Sergio de Larrea,
2: últims
1: per fora.
2: 5 minuts.
1: A punt de perdre i perd la possessió València Bàsquet, recupera Ricky Rubio davant de Sergio de Larrea, li pressiona Larry, no pot avançar en comoditat Ricky Rubio i a punt de perdre la pilota, però n'hi ha falta de Cameron Taylor, que es gira i es riu perquè no entén res.
0: I jo també de Rick, per què? Perquè no hi ha res. El que passa és que com Ricky està incidint, buscant la falta, és Ricky qui busca la passada complicada i rescaten un poc la mala decisió de Ricky regalant-li esta falta ahí a Cameron Taylor.
1: Al final li van a donar la raó a Pedro Martínez, en Ricky Rubio, eh?
0: És que, i damunt ha fet dobles.
1: Abans? Això són dobles, no?
0: A veure, si eres Ricky no són dobles, però és que qualsevol altre jugador, sí.
1: Vale, ja t'entès. Baló per a la penya, defensant València Bàsquet, més 7 al marcador. Ahí està l'acció de Ricky Rubio, llança i anota, cistelló de Ricky Rubio. És que és molt bo.
0: És que, a veure, és que va sobrat. És que va sobrat, de la veritat, perquè esta se la inventa. És que la fa a 5 metres, a un peu, a espècie bomba Navarro, pues xafant d'ahí, pues això, quasi el triple.
1: Montero al cantó cap a Braxton. Vamos. Key, que obri per a Taylor. Vamos. El triple entra. El triple de Cameron Taylor, que entra i torna
2: més 8.
1: Novament. La ventatge per a València Bàsquet, 71-79, 4 minuts i acabarem el partit. Cameron Hunt, la safata no entra, el rebot espera València Bàsquet. Cameron Taylor atrapa la pilota i entrega cap a Jan Montero. Bona defensa, Nacho.
0: Bona defensa, és que en la línia exterior València Bàsquet aguanta molt bé de cametes, ara per ací, per allà, per a regalar-li a Braxton Key, que li tocava passar una passada més. Eixa era, i ara passada complicadíssima.
1: Massa
0: del nano
1: difícil,
0: Anil
1: lo de Larry.
0: És que és el peuets, a un gran... El baló es peuet, ¿no?
1: Estás matando.
2: Y compliques la vida un poquito.
0: Y compliques la vida, sí.
1: El baló per a Ricky Rubio, de 3. Vol trobar dins a Birgander. La pilota per a Jabari Parker, però la perd i recupera. Per tant, València Bàsquet.
0: Però perquè València Bàsquet, a part d'arribar o ficar l'activitat de mans, esta pilota és recuperació de mans, de tirar sarpeta, quan ja Jabari Parker trobava la línia de fons, i ahí se más lo que incomoda
1: marca
0: la posada de baló.
1: Marca la jugada Jan Montero. A veure qual és. Si és la de jo me la
0: viso,
1: jo me la como, no, ahí está, la llança, no val el triple.
0: Es falta.
1: Era un triplàs, de Braxton Key, però no val. Li han ensenyat la falta primera a Adam Hanga, és la segona falta personal del hongarenc de la penya.
0: Que diu que no, però que sí, que sí, perquè està ficant la maneta per
1: fluixeta,
0: baix.
1: Fluixeta, de totes maneres.
0: Bueno, pues, quasi acaba millor per a la penya, perquè acaba en triple.
1: Jo hauria
0: preferit
1: que no sigui la falta. Era triple de Braxton Key.
0: I ara, com ha vist també Pedro Martínez, que estava intentant fer-li falta a Nilsaco, elimina de l'equació les possibles faltes tàctiques, sí, de la penya a Nilsaco i que vaig al tir lliure.
1: En 4 faltes cadascú dels dos equips. Una d'arribar al bonus.
2: En futbol continua l'empat a 0 entre Màlaga i Almeria, minut 40.

0: Tau, recordem que en poc més d'un quart d'hora comença el partit del Mundial que els contarem així en el punt a punt, Països Baixos, Japó.
1: Recupera València Bàsquet, que està molt atent, Nacho, en aquests rebots ofensius també. Braxton Key, el triple ara de Montero, no entra, es queda curt, el rebot espera que el lluite Branco Badionhanga i la pilota ja arriba als dominis d'un Ricky Rubio. Que sorpresa, trau Petroli.
2: Sí, ara també quasi obligat, eh? Ahir a Cameron Taylor a poder frenar-la en mitja pista. Igual podia haver aguantat una micoteta més, però Ricky ràpidament tira el baló a terra. I el rebot ofensiu, al llarg del partit ha sigut
0: la diferència.
2: Una cosa
0: 6-9,
2: que 6-9. Són 9 vegades més de segones opcions en atac. València Bàsquet supercontundent en aquest aspecte.
1: Ricky Rubio, que anota el primer tir lliure. De València Bàsquet ja està en bonus en esta falta de Cameron Taylor. Ricky Rubio, segon intent, ahí està, anotant també. 73-79, 2 minuts 54. Estem vius, Nacho?
2: Estem vius i ho tenim en les nostres mans. Eh? Ara se fica en una defensa sonant la penya, tens que tindre paciència, elaboració, passades extra. I després, ara, a partir d'ara, que queden 10 segons per atacar en aquesta posició.
1: Branco Badio encarant a Rusic, Branco contra dos, Cameron Taylor, step back, llançament de tres, no entra el triple i el rebot espera que el deixi eixir.
2: Han anat.
1: Tanga i siga baló, Cameron Handy i siga baló per a la penya.
2: A la trampa del 2 contra 1, la cantonada, Givere si se passe, has apurat bé la posició, i si ell passe cap a Cameron Taylor, si en volta de fer el botet en el lloc, fa el botet cap a dins, troba corredor.
1: El triple llunyà de Ricky Rubio no entra, era una mala selecció de tir de Ricky Rubio, encara que si arriba a entrar, ojo, perquè apretava el marcador. És un més 6 per a València Bàsquet. I en oportunitat d'ampliar avantatge, i està Cameron Taylor tratant de percutir, xafa la pintura per dins, Matt Costello vol treure la falta, però troba 90, Cameron Taylor té que llançar, Taylor anota. Anota Cameron Taylor, 73-81, 13 punts ja per a Taylor.
2: Per a tu o per a mi, no? Entre Costello i Cameron Taylor. Cameron Taylor que fa i se semiganxo i se moviment d'interior.
1: Pedro li demana a Montero tranquil·litat, sí. Li deia tranquilo.
0: Encara com que t'has accelerat.
1: Li deia tranquilo.
0: Però com diu la sorrodia, València Bàsquet el té a la mà.
2: Sí, i la defensa està també de la penya en l'alternància defensiva entre la zona i la individual. Es trampechen, pero no van a apretarte ni camper a incomodarte en toda la pista. Que ahí no vas a tener dificultad, simplemente es pasar a mitad pista y no tancarte en descantonades para no perder el balón.
1: Bueno, pues ahí está el temps mort de Dani Miret. Ahí bien. A veure si l'escolten. Está claro, no está claro. Porque la cara de
0: Jabari, venga.
1: La cara de Jabari Parker era de no entendre res de lo que estaba explicando. Dani Miret en la pizarra.
2: Sí, vol tindre la caiguda de Rusic del xaval i a Jabari Parker obert per a tindre esa amenaça des de la disposició.
1: A Jabari Parker lo que li ha deixat clar és que és jugador de shooter.
2: Sí.
0: 9:45 minuts de la nit, el moment de la veritat, els últims minuts de l'últim quart del tercer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB, Joventut, València Bàsquet, guanya 73-81 el conjunt valencià.
1: Dos minuts és el que resta per acabar el partit, ataca la penya. La té Cameron Hunt davant de Branco Badio i l'aixuda de Cameron Taylor atendíssim per a la passada que va perdre i recupera València Bàsquet. Ahí està, eixint a contracol, Jan Montero es passeja per baix de l'anella. Pega una volteta, també, tornant a espigolar. Ahí Jan Montero, a veure què troba. I troba Ricky Rubio i aguanta la possessió i vol forçar la falta. Que fa Jan Montero? Que fa Jan Montero? Traguem la falta. I traguem Petroli. Jan Montero és molt bo i està passant-se-ho bé, Nacho.
2: I és que amaga la pilota d'una manera increïble, Ricky, que té habilitat per a robar balons d'esta manera que intentava robar la pilota a Montero per darrere. Montero acaba ficant el balonet allà on no arriba ningú i ahir apurant d'aquest dribbling finalment troba el contacte i la falta.
1: Bueno, però ja són 23 punts per a Jan Montero i ja va a la línia de tirs lliures. Montero, el primer dins...

0: 73-82. Venia d'una bona recuperació, València Bàsquet darrere del mateix Jan Montero.
1: És que m'agrada molt quan tu o Nacho o Luis diu això ja està guanyat. I tinc unes ganes de que ja, de veritat, se pugui dir
2: de que el se produïsca de veritat.
0: Erra, erra el segon tir lliure i és oportunitat per a retallar distàncies de la penya. Cameron Hunt pressionat per a inventar-se un triple que no entra i el rebot és per a Matt Costello. Aguanta la Matt. Aguanta-la i ahí entrega cap a Braxton Key. Braxton Key per a Branco Badio. La pilota per a Montero. Montero que li torna a ficar la pausa. Vol ballar. Vol ballar a Jabari Parker. Vol provocar a Jabari Parker. Li fa la finta per ací, per allà. Passeja per baix de l'anella. El valor que arriba a les mans de Matt Costello de 3. Triples. Triples de Matt Costello per ara sí ficar el punt i final a esta història. 73-85. Resta un minut, 10 segons, però anímicament dona la sensació de que el partit està finalitzat.
2: Sí, el partit està ja finalitzat. Montero que torna a aprofitar aquesta velocitat seua, i no per a ell, sinó per a pegar-se aquesta volteta per baix de l'anella, trobar un poquet de deixes passades cap a l'exterior, i ara la penya que ja en botxí ja ha trobat dificultats en les últimes situacions ofensives, pues ja dona el partit per perdut i Montero que apurarà esta possessió.
0: Ahí està Montero davant de Ricky Rubio. Ricky ja no li segueix el xoc,
2: No, ja no.
0: Ricky ja no va entrar en eixa batalla. Sap perfectament que València Bàsquet va guanyar este partit. Ara li fan la falta a Branco Badio i seran tirs lliures per al senegalès. La falta de Hanga a 35,2 segons, però me pareix elegant també lo de Ricky Rubio, sí. De no entrar al xoc este i de deixar anar a un Jan Montero que, evidentment, pues, lo que vol és consumir segons. València Bàsquet estarà en la final, Nacho.
2: Estarà en la final de manera més que merescuda, pegant també un col damunt la taula, passant este semis en un 3-0, esta penya que venia de superar a Baskonia i València Bàsquet que l'atropella, perquè així ho ha plasmat, excepte el primer partit, que la penya va tindre un guió de molta seriositat, però en la resta, en quant a l'aspecte físic, la inèrcia del xoc, s'ha jugat més a lo que València Bàsquet vol i trobarà el camí d'eixa finalíssima davant del Barça.
0: Anota els dos tirs lliures, Branco Badio. 73-87. Hanga,
2: que se
0: està
2: la
0: plorant,
2: sí, sí,
0: està plorant,
2: sí,
0: està plorant Adam Hanga en la banqueta, perquè sap que pot ser els seus últims minuts en esta temporada i en este equip, i Ricky Rubio també se'n va a la banqueta i s'abraça en Adam Hanga.
3: Moment sentimental.
0: Ahí està, 33 segons per a que acabe el partit, entra Guillem Vives, que és el que porta ara la pilota. Atacant la penya, 73-87. Guanyant València Bàsquet, la pilota per dins per a que anote. Oportunitat per als xavals, també. En el cas de la penya, per a Diego Niebla.
3: En futbol ha arribat al descans, el Malaga 0, Almeria 0.
0: Anota Diego Niebla, el 75-87, i seran 21,2 segons. Molt emocionat Hanga, que encara li sacna el nas.
2: Sí, entenc que també se despedirà, no?, de Badalona. Estos temporals han sigut, per a la penya ha sigut il·lusionant, està més encara, no si cap, perquè el tram final ha sigut molt interessant per a l'equip de Dani Miret, i el que fa ja Dani Miret és, pues això, donar ovacions i reconeixement a jugadors que han sigut decisius esta temporada en la penya, però este València Bàsquet, que ja està de nou en la finalíssima. Sí.
0: Se va acabar així, no van acabar la jugada València Bàsquet, que ja sap perfectament que va estar a la final. Es saluden Dani Miret i Pedro Martínez. 5 segons, 4, 3, 2, 1. Se acaba el partit. Guanya València Bàsquet 75-87. Estarà en la final davant el Barça. Estarem a un passet, Nacho, de guanyar el títol de Lliga.
2: A un pas. Se clava València Bàsquet a ese ja pas definitiu d'esta competició, d'esta Lliga CB, en esa final que l'enfrontarà contra el Barça. I ara ja va de moltes cosetes, no? D'experiència, de saber estar, però sobretot de mantindre esta dinàmica i este xoc tan vistós i tan alegre que imposa València Bàsquet. Este guió també físic, que este, jo que el físic acaba atropellant, passant per damunt de molts rivals, i anem a veure si el Barça, que l'hem vist millorar, evidentment, i que està en una trajectòria molt positiva en estos play-offs, però se troba en este València Bàsquet contundent des del treball, des d'ofegar darrere, incomoda a este Barça, que també accedís per la via de lo ràpid, 3-0 contra Tenerife.
0: Bueno, pues
3: enhorabona al València Bàsquet. I cal veure ara
0: el calendari, perquè no està definit, però sí, el tenim?
3: L'obliguem el micròfon a Luis Burtia, per favor.
4: Com que... Hola. Ara, com que ha conclòs en la jornada d'avui la final, primer partit el dijous 18 a les 20 hores en València. Segon partit dissabte 20 hores en València. Tercer partit dilluns

0: Ahí está de nou De Jong, cercle central, entrega per la dreta, apareix Dumfries, zona d'atac de l'equip europeu, però apareix per a tancar l'acció ofensiva el jugador del Celtic de Glasgow, Maeda, que l'envia cap al costat.
1: Japón no quiere y Holanda está empezando a aburrirse. Pues ojito.
2: Ara que dius Maeda, després de Bèlgica, Escòcia és on més acollen joves jugadors japonesos. Sí. Per ser Escòcia, que mal juga al futbol. Mare meva.
1: Sí, toda la vida juega mal. Toda la vida.
2: Lo han millorat, eh?
1: Des de Kenny Douglas no juega bien al futbol.
0: Camí del 40. Primera meitat. Holanda 0, el Japó 0. En esta jornada del Mundial, on Alemanya ha desdijunat, Curaçao li ha fet un 7 a la selecció centreamericana.
1: Que ha hecho un gol, que es lo importante.
2: I además de l'empat.
1: Exacto. Exacto.
2: I empat a 0 també, minut ja 79 en el Màlaga-Almeria. Tot es decidirà dissabte pròxim a Jocs del Mediterrani.
0: No para de circular la pilota. No,
1: es tremendo.
0: Holanda.
1: La posición tiene que ser, Luis, una barbaridad.
0: No para de defensarse el Japó.
1: La posición tiene que ser 70 largo.
0: Que l'únic que fa és córrer i córrer darrere de la pilota davant d'una Holanda absolutament inoperant.
1: Quiero esto, claro.
0: El Japó furta per a iniciar el contraatac. Ho fa per l'esquerra Maeda. Entrega per a Nakamura.
1: Bueno.
0: Nakamura, pura línia de fons, però la centra directament fora. Serà servici de meta per a Bart Verbruggen.
2: De moment estem 70-30. 68-32 de possessió.
1: És que és normal. Es que además ellos solo quieren robar y correr, pero si no roban, tampoco les queda Holanda muchos peligros. Entonces, están jugando cómodos.
0: Ahí sí que harem camí del descans. Encara que ja sabem que els descomptes són llargs perquè hi ha obligatorietat de fer pausa per hidratació en tots els encontres, encara en estadis com este que és cobert.
1: Sí, tots.
0: I amb aire condicionat.
1: Exacto.
0: Però es fa igual la pausa per hidratació.
1: 40 a 18 grados, da igual.
0: Sí.
1: Yo creo que es una forma también de que los entrenadores demuestren cosas, ¿eh?
0: No, está claro.
1: Te lo digo en serio.
0: Es partir el partido en cuatro.
1: Claro, sí, exacto.
0: Es como el básquet, ¿no?
1: Exacto. Y el buen entrenador pues puede cambiar cosas, chico.
2: Pero lo que es veure en Ontario, que donen café, calentet.
1: Sí, mira estos, al ritmo que se han ganado los Luis.
2: No, tienen presa.
1: Madre mía. Claro que es el 30% de posesión es eso, ¿eh?
0: Sí.
1: Tocar el balón ahí atrás.
0: Entre los dos centrales.
1: Ya está.
0: Ahora que avanza es Taniguchi. Continúa la jugada d'atac per al Japó. Apareix per a recolzar l'acció Kamada, que juga en el Crystal Palace. La torna a jugar per a Taniguchi.
1: Però fíjate el ritme, Luis.
0: Sí. Oh. La pilota va a 2 per hora i sempre jugant al peu. Takekubo. Apareix per a buscar el seu mid-centre. De nou Kamada, obre cap a la dreta.
1: Bien.
0: Acció en profunditat del Japó, que fa la centrada. La pilota que se la menja la defensa i el xut del Japó que se'n va fora. La millor oportunitat per a l'equip asiàtic amb el llançament de Keito Nakamura i la pilota que se'n va fora fregant la soca del pal dret de la porteria holandesa.
1: Ha pegat molt bé.
2: La millor oportunitat per al Japó i quasi del partit.
1: Sí. Quitando la parada del portero. Muy bien, muy bien, bravo.
2: Porter s'ha tirat un poquet tard.
1: Sí.
0: Jo crec que pront veurem els porters i girar el camp en una borsa de Mercadona.
1: Sí, con papas.
2: O espentat del carrer.
0: Sí, perquè porten dos tovalles, tres botelles d'aigua, dos de líquid este...
2: De Gatorade, sí. Sí. O que sigui.
0: Més...
1: Más sí, más geles, sí, más geles.
2: Es guants de repòs.
0: De repòs. Així que d'ací a no res, veurem i sí.
1: Coincido contigo, sí.
0: Carregat per el muscle d'una borseta Mercadona i ahí tot. Sí. En fi.
1: Sí.
0: Pues ja saps. Minut 43 i mig.
1: Nada más lo pueden patrocinar, ¿verdad, Luis?
0: Holanda 0, el Japó 0. Ara hi ha una entrada forta en el mig del camp. Que l'àrbitre assenyala un dia després.
1: Sí.
0: I és que no hem tingut ni patades, eh?
1: No.
2: No.
0: El partit no té res de res.
1: No. Muy igualado en lo malo.
0: És un partit, vaja, fluixíssim, eh?
1: Sí.
0: El que estan donant-nos Holanda i el Japó. Allà van els nipons, el llançament que torna a marxar-se fora en una nova oportunitat bona per al Japó.
1: Sí, ja en tenia dos.

0: en cada línia de passada, que és impossible per a Holanda, que ara ho intenta en acció individual per banda dreta. Dumfries tracta de jugar dins l'àrea, però quan la trau Malen directamente cap als jugadors del Japó, que ara tenen que recórrer 80 metres per a plegar a la porteria rival, i efectivament al tercer ja l'han perduda.
1: És molt difícil, home. Però és que també intentar jugar per el centre de defensa de Japó, és que és impossible dos passes ahí, 75 jugadores, hay 26 piernas.
0: Estem en el minut i mig de la segona meitat. Així, en Apunt Ràdio, vivint també el Mundial, clar que sí. Demà amb Espanya, des de les 5 i mitja de la vesprada. En la que serà, jo crec, l'única narració en valencià que existisca d'aquest partit entre Espanya i Cabo Verde.
1: Seguro.
0: En l'inici de la Copa del Món per a Espanya, ataca Holanda dins l'àrea, la centrada fortíssima. Impossible de rematar.
1: Sí, centro de chut, algo raro, sí. Algo raro. Crec que era... Pero ha salido con otro ánimo. Sí. Es verdad, ¿eh?
0: Ja està buscant de nou, era la incorporació de Gravenberg, sí, el mig centre del Liverpool en la zona d'atac, però després ha fet una centrada. I jo que la posició de Gapco com a extrem esquerre no la veig.
1: Jo tampoc.
0: Per a mi és un davanter centre boníssim.
1: Sí, o segunda punta, inclús. Sí. Mm-hmm.
0: Però sí, Joan
1: se pierde, ¿no? Sí, se pierde. A mi sí, me ha parecido un futbolista un poquito sobrevalorado. ¿Eh?
0: Sí.
1: Sí, a mi sí. Hizo un muy buen mundial, pero a mí en el Liverpool, Liverpool es mi equipo favorito de Inglaterra y lo suelo seguir. A mí no me está gustando.
0: Estem ja el 3 de la segona part. El Japó, pilotada llarga, però la tiren directament fora i hi haurà servici de banda per a la selecció holandesa, que tampoc té massa pressa. No. Humphries.
1: La española que ha cogido el de Alemania, no imagino cuál es ahora. Es que no sé cuál hacían abierto hoy. Se hacía este, ¿no? Porque este partido es más malísimo para la nota.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé cuál hacer en abierto, pero.
0: Bueno.
1: No es fácil elegir a veces, ¿eh? Por horario también.
0: Sí,
1: ¿no? Los horarios son. Es que los horarios de 6 de la tarde o 10 no están mal, pero.
0: Sí, pero.
1: Y a las 2. España juega contra Uruguay a las 2 de la mañana, ¿eh?
0: Sí, sí. El partit que es jugarà el divendres de la setmana vinent, la nit de divendres a dissabte.
1: Sí.
0: 2 de la matinada, des de l'una i mitja. Així en Apunt Ràdio, per a acompanyar a Espanya en tots els seus partits del Mundial.
1: Pues os escucharemos, Luis.
0: Camí del 4, tu estaràs ja roncant.
1: No.
0: Bandido.
1: Yo juego a mi selección y mi radio. No puedo estar durmiendo. Que luego me duermo viéndolo y otro radio. No te digo que no. Pero no, sí, me gusta.
0: Holanda que continúa en ataque. Minut 4-0-0 al marcador. Gapco desde la esquerra. Encara se'n va cap a la línia de fons. Busca l'un contra un. Va del seu rival y rep la falta.
1: También ha querido pasar donde era imposible pasar.
0: La entrada de Ritsu Doan.
1: Sí. Pero sí que es falta, sí.
0: El jugador japonés que disputa la Liga Alemania, la Bundesliga, defendent la camiseta del Eintracht de Frankfurt.
1: Alemania hay muchos, ¿verdad, Luis?
0: Uh-huh.
1: Alemania hay muchos.
0: A ver la falta. Es lateral.
1: Un golito le daría un poquito de vida al partido.
0: Sí. El partido necesita un gol.
1: Sí. Urgente, además.
0: Y que se animen.
1: Sí.
0: Porque el encontre está realmente complicado de digerir.
1: Sí.
0: A veure este llançament lateral per part de la selecció holandesa. Camí del 5, Reinders alça la pilota, que trau sense cap problema en el primer pal la selecció del Japó. Està obrint la pilota Frenkie de Jong cap a la dreta. Dumfries fa la centrada, la cabotada, gol. Acaba de marcar Holanda. Acaba de marcar la selecció holandesa la centrada des de la dreta i la cabotada de Virgil van Dijk per a obrir el marcador per a l'equip de Ronald Koeman. Minut 5 de la segona meitat, la acció consecutiva a la falta, la centrada que ha sigut boníssima per a la cabotada també impecable de Van Dijk, que acaba d'obrir el marcador. 5 de la segona meitat, marquen els Països Baixos per a col·locar l'1-0 al marcador. El gol es de Van Dijk.
1: Es que Van Dijk es el mejor futbolista probablemente de este equipo, junto con De Jong. ¿Eh? Vamos a ver la jugada.
0: Porque demana fuera de joc, sí, la banqueta del Japó. Sí. La posición de Van Dijk es absolutamente correcta.
1: Es un golazo.
0: Desfa el fuera de joc.
1: Es un golazo.
0: Taniguchi.
1: Es muy buen remate, ¿eh? Porque remata ahí, además. Sí.
0: La cabotada es al pal. picant la pilota, fent que pique en terra abans de que...
1: Que bona toma.
0: Vaja cap al penal i que res no puga fer Zion Suzuki per atrapar el baló.
1: Lo que pues queríamos,
0: necesitàvem
1: Luis.
0: El gol. El necessitàvem urgentment. Ha avisat Egea,
1: sí, sí.
0: I així tenim el gol.
1: Vamos a ver qué partido vamos a ver Japón. Ahora vamos a ver Japón. A ver lo que ofrece. Que igual le viene de maravilla a Holanda para meterle más. Pero bueno, tiene que hacer... Este es muy buen futbolista, Brandi. Muy buen futbolista. Ya mayor, pero buen futbolista.
0: Ahí sí que ha marcado la selección holandesa para colocar el 1-0 al marcador. De cap anota Van Dijk. El 1-0.
1: Vamos a ver, ahora Japón tiene que jugar al fútbol, Luis.
0: Té que reaccionar ara el Japó. Estem en el 6 de la segona meitat.
1: Yo no sé qué pedía el...
0: Demanar fora de joc, sí.
1: Però si estava...
0: Que revisara el VAR l'acció...
1: A ver...
0: En este fora de joc, però...
1: Ah, claro. No, hay un jugador ahí que lo rompe. No,
0: la posició absolutament correcta. Ja dic que Taniguchi...
1: Sí.
0: Desfeia la posició incorrecta de Van Dijk. Així que 1-0 al marcador... De cap anota el central d'Holanda en la zona d'atac. I ara el Japó, que... ara
1: ja ha adelantat, eh?
0: Quan, 90 metres més abans?
1: Seguro, seguro. Ha adelantat línies. I ara...
0: I ara Holanda
1: no tiene ninguna
0: no
1: prisa.
0: Ataca.
1: No tiene ninguna prisa.
0: Eh?
1: Ja vendran.
0: Quant de mal ha fet Bordalàs. El valor espera a Holanda, que ara sí que té espai, ara sí que pot córrer la selecció de Ronald Koeman. Tractant de jugar-la Gapco després d'una mala passada quan estava amb avantatge. I sense certs problemes van de ben, però ho fa bé per a contactar en el mig amb Reinders. Este obri sobre la dreta on l'espera Dumfries. Entrega sobre la posició de Somerville, l'extrem del West Ham.
1: Però ja, busca... ja define més davant, eh? Japón, ja adelanta ja.
0: No, no,
1: 15-20 metres sí, sí. De defensa.
0: Els seus centrals que estaven en l'àrea menuda.
1: Exacto,
0: ara estan ja fora de l'àrea gran.
1: Exacto.
0: És a dir que ells continuen tots junts, però sí que han avançat molts metres la seva zona defensiva. Tractava de filtrar eixa pilota Reinders, però no ha pogut controlar-la Malen, així que la tornarà a tindre el porter del Japó. En el 8 de la segona meitat, guanyant Holanda per un gol a 0 davant de la selecció asiàtica de l'illa de Japó. A veure si des de la defensa pot millorar les seues prestacions. El Japó, que ara perd la pilota en l'eixida. Allà va Gapko, qui tractava d'incorporar-se a l'interior de l'àrea, però apareix Watanabe per a tallar l'acció i que siga de nou servici de banda per a la selecció holandesa. Trau ràpid. Allà va la pilota de Van de Ven. Arrere per a Van Dijk. Apareix per a controlar l'acció ofensiva de Jong. Per la dreta l'espera Somerville i la circula la selecció de Ronald Koeman des de la seva zona defensiva esperant que li ataque en la pressió, o la, perdó, el Japó i puga obrir espais en la zona d'atac.
1: Però fíjate un gol com ha canviat hasta el ánimo de Holanda. Es decir, ya, es que ves otra rapidez, otro nivel, otro enfoque del partido, porque Japón está más adelantado, pero está igual. Pero a ellos les ha dado ese brillo que necesitan de un partido que estaba muy bloqueado.
0: La T en el mig del camp, Holanda.
1: Al portero.
0: I sense problemes, Dumfries troba el seu porter. Ahí està, Bart Verbruggen. Però és que la pressió del Japó és zero. I així no podem estar molts minuts
1: sí.
0: En la possessió de l'equip holandès en zona defensiva davant d'una superestàtica selecció del Japó.
1: Però van tenir que dar un paso, Luis. Es decir, pueden tardar 10 minutos, 15, pero tienen que dar un paso. Es que si no, tocando el balón ahí, holandés, acaba el partido.
0: És Dumfries, pica la pilota llarga, per a la bona carrera de l'extrem, la deixa arrere i la trau la defensa del Japó. Uf. Serà, li donen servici de meta,
1: És córner, no?
0: És com si haguera rematat el jugador holandès directament fora. Que bona carrera
1: muy buena,
0: de Crescencio Somerville. Jo... Deu de ser córner, no?
2: Córner, no sé, que ha fet la via així, de la entrada, sí, ni res.
0: Però jo crec que han donat servici de meta.
1: No lo sé.
2: O fora d'allò, no sé qui
1: ho ha dit. No, igual en la porta, sí, sí. Per el delantero no, sí. A ver.
0: Jo, per la sensació que tinc...
1: Igual estava reclamando...
0: Sí, l'espenta, no?, de Van Dijk.
1: Sí.
0: I no hi ha córner, no?
1: No, no.

0: I no passa noia.
1: No, no.
2: Ataca el Japó. A camp obert per la dreta, però és rapidíssim.
0: Puf.
2: El jugador holandès a punt de complicar-se la vida a Verbruggen, que ha vist com li venia el Japó a tota velocitat.
0: Era per Harbour.
2: Jo no vull sushi, l'envia directament fora.
0: Mare meua. Home, Kubo, Luis.
2: Taque Kubo. Se'n va vertical cap a la porteria rival. Entrega sobre el costat esquerre la centrada del Japó per a la... rematada molt dolenta en este cas de Ueda. De nou apareix el Japó en zona d'atac. Ho fa per l'esquerra. Taque Kubo controlant dins l'àrea. La trau per a que busque la zona de llançament i el gol. Acaba d'empatar el Japó. L'empat del Japó l'acaba de fer el llançament des de la frontal de l'àrea Keito Nakamura, el jugador del Stade Reims. 6 minuts després del gol de Van Dijk i en el primer xut a porta del Japó en tot l'encontre, empata l'encontre, empata Nakamura 1-1. 6 minuts només ha durat l'encontre sense empat.
0: Yo creo que la toca a alguien, pero si todo este chico ha tirado 2 o 3 veces muy bien a portería, ¿eh? Fíjate, yo creo que toca a alguien, pero muy bien Kubo, ¿eh?
3: Este chico también ha hecho una muy buena temporada, sí.
0: Sí, yo creo que toca a alguien.
3: Sí.
2: Pero está, además está habilitat.
0: Sí.
2: Yo creo que el gol no es del que chuta, sino que la toca de tacó.
0: Sí.
2: Yo creo que sí, que es Maeda, ¿eh?
0: No, es el propio
3: porta.
0: Ah, no,
3: es
0: el propio, sí.
2: Mm. Bueno, pues entonces el gol le dieron al llançador.
0: Seguro, ¿no? seguro.
2: Porque la...
0: Yo, mi duda era si la posición... Sí. La posición molestaba al portero.
2: No, estaba habilitado, no, la habilitado. Posición era correcta.
0: Ha dado, sí.
3: Un extrem que ha fet una també bona temporada amb 14 gols i 3 assistències. Sí, sí, és veritat.
0: Es que yo ha tenido 2 detalles golpeando con la derecha. Acordaos la primera parte, la que ha ido al lado del palo. Que la ha cazado muy bien, además. Muy bien.
3: Un xic particular, perquè
0: sí.
3: Del Chapó de Can Basaca, se'n va anar... havia estat anat el Twente, no li va anar bé. A Bèlgica s'ha trudit tampoc. Tornar a Can Basaca, i ahir el va entrenar Dani Poyatos,
0: el
3: tècnic que va guanyar la Champions amb el Real Madrid en la Youth League. I a Àustria, el LASK i l'Estat Reims, que va pagar fa 3 estius, el 23, 12 milions per seu fitxatge.
2: Empata 1 al marcador.
0: Ha sido un poco valiente.
2: En 12 minuts han passat moltes més coses que en els 45 de la primera.
0: Ha sido valiente Japón. Ha aparecido en el partido y ha metido el gol.
2: Ya, así la pregunta es, Charlie, ¿per qué?
0: Pues porque solo juega cuando, claro.
2: ¿Per qué no hay reacciones quan vas palmando?
0: ¿Pero cuántos equipos hay así, Luis?
3: ¿Cuántos es el Ferro?
0: Claro. ¿Cuántos equipos hay?
2: No, molts.
0: Es que es...
2: Vull dir, tens talent per a jugar d'altra forma.
0: Juega.
2: Sí, per què jugues així?
0: Sí. No, hi ha molt a la dinàmica, ¿eh, Luis? Van a estar atrás todo el partido otra vez, si puede ser.
2: No, no, que l'atac del Japó dura 6 minuts.
0: Sí, ja està.
2: Només 6 minuts en atac, fas el gol... I ja veus. I ara servici de banda favorable a Holanda, que provoca el rebuig ara... de la rereguarda del Japó. La pilota aèria que torna a guanyar l'equip europeu. La pilota dins l'àrea, va Van Dijk, serà córner.
0: Sí.
2: Ara sí, serà córner per a Holanda, el quart de l'encontre.
0: El delantero mejor Van Dijk, ¿eh? Del equipo, sí. Con mucha diferencia.
3: Ja no baixa.
0: Exacto, con mucha diferencia.
2: El tenen que col·locar... He vist una gran quantitat de gols per a ser defensa en Holanda. No sé
0: sí, sí, 13. Es que el Van Dijk en Holanda es como Sergio Ramos en España, sí. Era un jugador.
3: Mucha jerarquía.
0: Claro, mucha jerarquía y con muchos goles. Y no sé si tira penaltis, pero que en los córners se infla.
2: Pues así de una tre. La selección holandesa que ya vota el córner en el primer pal. El rebús de la selección del Japó que té opció de treure el contraatac. La conducció de Kubo és boníssima. Posa a córrer a la selecció del Japó i ara hi ha una falta tàctica claríssima
0: i
2: deu de ser
0: grava.
2: Sí. Serà la primera amonestació del partit. En el quart d'hora espera Holanda, la groga espera Somerville.
0: Sí.
2: I és que quan un davanter se'n va a fer faltes tàctiques, li veuen la matrícula de sobte.
0: I la patada dura, Luis. La patada.
2: I la groga pera Crisencio.
0: Crisencio a buscar carne.
3: Deio de Van Dijk, per a ser central, enguany ha marcat 8 gols i ha donat 3 assistències.
0: Sí, sí.
3: Recordeu que va ser traspàs rècord quan l'any 18, fa 8 anys, Liverpool li va pagar al Southampton.

0: Don 84 milions. Sazón l'havia comprat al Celtic per 15.
1: I el rendiment que li ha donat al Liverpool
2: també és brutal.
0: Increïble.
2: És brutal, sí, també és veritat.
1: Jo és que, més que el que costa, que sí, és el rendiment
2: sí,
1: que
2: sí. li dona. No, perquè a part de l'Inglaterra estan inflades les xifres. Sí. Han pagat per Isaac 140 milions. Eso entre ellos hacen chanchullos económicos. Sí. Però jo estic obligat, és el rendiment muy bueno.
1: Ataca el Japó, pilota parada, el rebuig de Holanda, queda de nou per a el combinat de Moriyasu. I finalment la pilota que queda endarrerida perquè la puga jugar Kamada, el del Crystal Palace, cap a l'esquerra. Allà la va controlar Nakamura, pilota dins l'àrea. Amaguen amb la centrada, la col·loquen en el segon pal. S'ha enganyat en el desmarc Kubo, perquè si es queda en el segon pal tenia una rematada senzilla. Mm. Però finalment la jugada...
2: Es que aparece un poco, pero cuando aparece sí. crean peligro. Crean peligro.
1: Es que, és una llàstima
2: sí, sí.
1: que tenint l'equip que té, la selecció del Japó, el seleccionador la tinga tan tancada,
2: sí, sí.
1: tan de temps defenent-se.
2: És una pena.
3: Però jo et dic una cosa, per el que passa en el partit, demà cap crítica de la premsa nipona al Japó. Eh?
2: No, no, no,
3: està,
2: no, no.
3: Està tot bé.
2: I el vestuari limpio, quan ve el partit.
3: Sí, sí, sí.
2: El vestuari immaculado. Allí no se critica nunca nada, ¿no?
3: Fa 11 mesos al Japó.
2: I nada.
3: Claro, eso que es un país, es un altre món.
2: Sí, ¿verdad? Y en el fútbol
1: en el desert,
2: no, hay pasión, imagino, ¿no?
3: Sí que n'hi ha.
2: Però no hi ha respeto.
3: Massa.
2: Sí.
3: No, n'hi ha molta submissió.
1: Però saps què fan? Se'n van al camp i comencen a votar tot el partit, a votar i cantar, votar ja i cantar, votar, i hasta que xiulen i se'n van.
2: Està bé.
1: És un so constant el que hi ha en el partit, en el Japó, i és bueno, pues, el que estan acostumats.
2: Apassionant, no?
1: Ataca Holanda, que vol reaccionar després de l'empat del Japó. 1-1 en el marcador en Dallas. El llançament i el gol. El segon per a Holanda. L'acaba de fer el seu davanter, Crescencio Somerville. Crescencio, després d'un bon retall, s'acomoda la pilota en la cama esquerra i creua fora de l'abast de Suzuki per a tornar a col·locar a Holanda per davant. Minut 18 de la segona meitat. Marca Somerville, Holanda 2, Japó 1.
2: Este era el partido que pensaba que íbamos a ver. Y lo estamos viendo en la segunda parte.
3: Sí,
2: claro, dos equipos. El gol es bueno, ¿eh?
1: 15-20 minutos más bons.
2: Sí, sí. El gol es bueno, bueno, bueno. El disparo es bueno. La coloca al palo. Los dos goles de GD sí, sí. Holanda toca palo, ¿eh? Uh-huh.
1: Dígense que Crescencio no més podia fer aquestes coses
2: exacto.
1: boniques.
2: Además de verdad.
1: Per al món del futbol.
3: Perquè el discurs que s'ha portat del xiquet, perquè ha baixat a segona divisió
2: sí?
3: en el West Ham. Sí, sí. Senyor.
2: Uf.
3: Sí, sí, ha tingut una temporada Enguany. Amarga.
1: Temporada horrorosa. Han baixat sí. el Huesca i el West Ham.
2: Sí, senyor. Me duele más el Huesca que el West Ham. Sí, con bastante diferencia. I el Leicester City ha volto a bajar, ¿eh?
3: El Leicester sí. Está...
2: Estáis ahí muy tranquilos todos. En la tercera liga, ¿eh?
1: Tendrán que tornar a criar a Ranieri.
2: No, y a Vardy. Que sigue jugando por ahí, ¿no? Vardy sigue jugando, ¿no, Carlos? Vardy, el delantero, ¿no?
1: Estem en el 20 de la segona part, en este 2-1 de la selecció holandesa davant del Japó.
2: Vamos a ver a Japó como otra vez reacciona.
1: Sí, ara deu de reaccionar de nou el combinat de Moriyasu.
2: Ha mejorado el partido, ¿eh? Muchísimo. Sí.
1: No te resabores.
2: Muchísimo.
1: Este partido en el anterior.
2: No.
1: 2-1 en el marcador. Holanda guanyant-li al Japó.
3: En directe el punt a punt. 11-24.
1: Anem a veure com reacciona i en quan concloca el partit. En 25 minuts estem amb l'anàlisi, amb el resum de la jornada. Amb Salva Gómez, que ja està per ahí. Amb Carlos.
2: Ui.
1: I per suposat, gaudint d'este Mundial. Mira. Posició dubtosa de Gapco, que s'endinsa en l'àrea, continua. Gapco amaga, se l'acomoda en la dreta, llança, tapora la selecció del Japó,
2: juego,
1: però efectivament assenyala en el fora del joc.
2: Sí.
3: Però la jugada molt bona, eh?
2: Este jugador de cosas buenas. No, que, no sé si para lo que cobra el Liverpool probablemente, pero hace cosas muy buenas.
3: Alguna volta, per cert, es canviarà la norma i se podrà xular el fora del joc en el moment se detecte.
2: Con el VAR no.
1: No.
2: Con el VAR no, porque si no es del VAR...
1: No de buen fero.
2: No, si no es de 20 metros, pero es que tampoco van a hacerlo. Cambio en Japón, ¿no?
3: Sí. Se'n va Daisen, amb l'11. Sí. I anem a veure qui és...
1: Se'n va Maeda.
2: Sí.
1: i entra Ito.
3: Junya Ito.
1: Sí. El jugador Bèlgica del Celtic
3: en el Genk.
1: Espera que entre Junya Ito amb el 14 a l'esquena.
3: Veterà de 33 anys.
2: Uh-huh. Vamos a ver. Kubo.
1: I que juga en el Genk. Jota acaba de cascar-se Kubo. A punt de fer l'empat a dos la selecció del Japó.
2: Que Kubo no havia aparecido y tiene calidad. Le pega muy fuerte, ¿eh?
1: Chut era boníssim, una miqueta central.
2: Sí, sí, pero muy bien pegado, muy bien pegado.
1: I la pilota que serà anat per damunt del travessar de la porteria holandesa. Bueno, quina segona meitat més impressionant estem veient.
2: Muy buena, la verdad que sí.
1: Quan l'àrbitre nord-americà nascut a Casablanca envia els jugadors cap a les seues banquetes per a que puguen veure. Minut 22 de la segona meitat en el AIT Stadium de Dallas, en Texas. Holanda, amb els gols de Van Dijk i Somerville, està guanyant 2-1 al Japó per qui ha marcat Nakamura.
3: Parem per a veure hydration break, el cooling break, però parem per a beure aigua, sí, i sí. Recordiments. I és el temps mort espontani que tenen els entrenadors.
2: No, això tot, Carlos, que viene bien para cambiar cosas.
3: Sí, sí, sí.
2: Yo no sé por qué he hecho el cambio yo hace 20 segundos en Japón, si haber una pausa, pues hazlo con la pausa y lo explicas a todos, no sé, bueno. A mí esto me parece bien. Si el entrenador es bueno, yo creo que es muy interesante. No sé si hay muchos que lo aprovechan, pero yo creo que a un buen entrenador le viene muy bien para retocar cuatro cosas. Sí. Al de Japón no le viene de maravilla para cambiar toda la idea del partido.
1: Pero ¿sabes por qué, Charlie? Porque no están acostumbrados, porque claro, es como lo del sin cambios.
2: Así
1: yo
2: es,
1: yo
2: coincido,
1: creo que encara no hay entrenadores que ya se han donat compte de que tienen sin cambios cada partido.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: De que
2: sí
1: tienen opción de cambiar el se encontre amb els cambios.
2: Coincido
1: que,
2: contigo.
1: El que no es normal es que tenint cinc substitucions en el minut 70 aplegues amb zero canvis fets.
2: Y sobre todo, Luis, cuando te reúnes con tus jugadores al principio de temporada, tienes que decirle, como tenemos cinco cambios, igual
1: va a haber partits que a
2: la, que la primera no parte voy a hacer cambios. Y no quiero ni un careto, ni un enfado. Igual nos han hecho dos goles o no veo, o no estoy contento con lo que estoy viendo. Pero como eso se habla y se utilizan los cambios, el descanso es un momento magnífico para hacer cambios. Magnífico. Claro, mucha gente pues no les podría molestar, porque chicos, si os molesta es problema vuestro, no lo sé, yo qué sé. Al final, creo que estoy contigo, que no se han asumido bien los cinco cambios. No se han asumido, pero bueno.
1: Bueno, pues ahí es desfà el Rogle al voltant dels entrenadors, claro, per a que continuen acudint cap a les seues posicions en el terreny de joc, mentre Ronald Koeman i els seus assistents dialoguen amb els seus futbolistes per a que no torni a passar, no? Per a que
2: claro.
1: tornen a rebre el gol de l'empat com en el moment després de l'1-0, encara que hi han tres canvis. Se'n va Ueda i entra Memphis Depay.
2: Hombre, calidad al campo.
3: Està en Brasil jugant.
2: Sí, sí, sí. Corinthians, no ho dius, no?
1: I l'altra qüestió és per què no aprofiten la pausa d'hidratació per a fer els canvis.
2: Sí, sí.
1: Tots al camp i ara se'n tenen que tornar.
2: Es ilógico, sí, es ilógico.
1: Bueno, tienen 10 segundos para irse del campo. Este porta
2: sí,
1: mis minutos.
2: Sí. Eso es otra cosa que quería ver yo.
1: Se va del terreno de joc. 24 a la esquena, Somerville, el autor del gol. Y se va también Reinders. Sí. Así que lleva a un extremo, un davanter y un midcentre del terreno de joc. Incorpora a Depay, a Cup Mainers y a Timber. No confondre Timber amb Tinder.
2: Exacto.
3: Amb Portland Timbers. No confondre.
1: Així que anem a veure estos tres canvis que fa Ronald Koeman per a jugar els últims 20 minuts de partit en esta victòria provisional del combinat Orange. Holanda 2, el Japó 1, en un duel entre seleccions que estaran les dos en el top 30 mundial, no? Jo crec que sí.
2: Sí, jo crec que Països Baixos... Sí.
3: Holanda en l'octau,
2: sí,
3: i Japó està en el lloc número 18.
1: Així que sí, top 20 del món.
2: Sí.
1: Estes dos seleccions, per a mi era un dels partits estrella d'esta...
2: A mi també.
1: Primera jornada del mundial.
2: Per a mi també. Pero bueno.

0: que sí, que acaba d'eixir d'estrès molt interessant.
1: Qui?
0: Quinten Timber, de l'Olympique de Marsella, mig set és més box-to-box i en guany també ha rendit prou bé.
2: Però a mi me da la sensación, Carlos, que todos los que juegan en Holanda son iguales. Es decir, son futbolistas muy parecidos en su forma de ver el fútbol, ¿no?
0: L'únic jugador sí. realment diferent és que Kubo.
2: Exacto. Del partido sí. Sí.
1: I l'acaben de pegar una bona patada que tenen que treure del camp. Se'n va queixós del genoll. Esperem que no siga res. Esta patada que acaba de rebre el migcampista de la Real Societat. Així en la selecció sí. juga més per dins que en la Real, que juga molt per fora.
2: Sí.
1: Ahí està comprovant que el seu genoll funciona bé.
2: Aquí, quan han recibido el gol, se ha puesto de segunda punta, podríamos decir.
1: Perquè cap jugador vol perdre's un Mundial per una lesió. I menys quan acabes de començar. Bueno, pues jo crec que ja ha tornat al terreny de joc mentre ataca Holanda. L'enviament en llarg per a buscar Gapco. Gapco, línia de fons, busca l'angle per al llançament. I jo crec que ha anat al pal.
2: Mano, jo crec que ha sigut mano del porter.
1: És parada del porter, el llançament al primer pal per part de Gapco, que ara sí estava en posició. Cody Gapco, jugador del Liverpool.
2: Esa jugada le gusta, ¿eh? Le hace mucho. El disparo es bueno, además, ¿eh? Fíjate la mano. Muy buena mano.
1: Retall, sí, y buena parada.
2: Muy buena mano, sí.
1: De Zion Suzuki, el porter del Japó y del Parma. Ahí sí que tenemos que correr, pues yo creo que no va a poder continuar,
2: ¿eh? ¿Cómo no?
1: No te buena pinta ahí esa lesión del jugador de la Real. El córner, pero la cabotada de Van de Ven, el central del Tottenham, que torna a atrapar el porter
2: es que del es Japón. Es que jugártela ahora, Luis, con un Mundial tan largo, si tienes molestias, es mejor cambiarlo.
1: Ahí está, es según te enterra, no va a poder continuar. No. Takefusa Kubo, el migcampista del Japó y de la Real. Y a todo eso estamos ya en los últimos 18 minutos de partido. Holanda 2, els gols de Van Dijk i Somerville. El Japó 1, la diana de Nakamura, que en aquell moment suposava l'empat a 1, tots els gols en esta segona part. Al descans se m'ha plegat amb 0-0. Ataca el Japó, ho fa per el perfil dret. Pilota endarrerida per part de Kamada.
2: Que bueno.
1: Allà va tractar d'atacar per este costat, la pilota filtrada, que és boníssima. Línia de fons, tapa la defensa d'Holanda, córner.
2: Qué lento has estado, chico.
1: Ha anat ràpid Van de Ven al tall, però el jugador del Japó, mentre ha alçat el cap per a buscar alguna posició per a rematar, ha vist com li han guanyat la posició. Era Watanabe,
2: está muy lento, muy
1: el lentísimo. Central, que anava lentísimo. Cap a la línia de fons.
2: Lentíssim.
1: Més canvis en el Japó.
2: Sí, se va a Kubo.
1: Sí.
0: Un Takekubo que, recordem, té molta història en la Lliga Espanyola des que el fa firmar el Real Madrid, després les sessions al Getafe, al Villarreal, i ja es va quedar en propietat la Real Societat.
2: I de joven no jugó en el Barça también, Carlos? Estuvo en el Barcelona?
0: T'ho dic.
1: Se'n va en Watanabe, Kubo entrant, Tomiyasu, Ogawa...
0: Va estar a prova.
2: Sí, ¿verdad?
0: Sí, Barça Futbol Base consta com un any. No, de l'11 al 15, sí, sí, sí que consta, sí.
1: Hi haurà tir des del cantó per al Japó. Amb els tres canvis que acaba de fer Moriyasu. Allà va el córner, la pilota que vola cap al segon pal. No hi ha remat des de la frontal de l'àrea. Busca un llançament ridícul el jugador de la selecció del Japó.
2: Se le ha ido un poco la chispa con lo de Kubo.
1: Pero si juega al interior, Charlie.
2: Será
1: si
2: muy mal.
1: Al interior te queda morrar porta, hombre.
2: Es que.
1: Si le pegues de empeine, pues sí, se te va.
2: Pero es que la ha pegado muy mal de interior. Sí, sí. Es que la ha pegado. Botando además, la ha pegado muy mal, muy mal.
1: Ha chutat fatal.
2: Muy mal.
1: 2-1 al marcador. Últim quart d'hora. Ataca la selecció holandesa.
2: Físicament
1: que busca el gol que tanque el partit. Gapco per l'esquerra. Gapco que amaga. La deixa dins l'àrea. La va a buscar la rematada, però queda molt fluixeta. I atrapa Suzuki, el porter del Japó. Que bonica la segona part que estem veient.
2: Sí, muy bonita, muy bonita.
0: És dinàmica, un poc caòtica.
2: Sí, sí, sí, és caòtica. Però és verdad.
0: No té un patró aixina.
1: Pilotada llarga del Japó. El rebuig que queda curt. Apareix Van Dijk, que té un joc

0: Caeri prodigiós per a recuperar-la. Ara sí que el Japó, que està anant amb tot,
1: sí,
0: a buscar el gol de l'empat.
1: Ara sí.
0: Hi ha canvi de dibuix, canvi de jugadors, canvi d'idea.
2: I vos actualitza el percentatge de possessió, que no ha canviat gens,
1: no,
2: ni miqueta. 68-32, 68 per a Holanda.
1: Però ara, els últims minuts...
2: 70-30, en el global.
1: Està canviant lentament.
0: En els últims minuts ja sí que és el Japó qui té la pilota i...
1: Sí.
0: Holanda és ara qui busca... O que va a tractar de buscar, ¿no, Charlie?
1: Sí, seguro.
0: Buscar el gol del empat.
1: Sí, aparte es que aquí da igual un perder de uno que de dos, por tanto, hay que buscarlo, claro. No,
0: el balón que el torna a tindre el Japó.
1: Parece otro equipo cuando va perdiendo.
0: Sí, sí. Per la dreta va a buscar la centrada llarguísima, imposible de aplegar.
1: Mira.
0: I el balón que se'n va...
1: Lo ha salvado.
0: Mira, l'ha salvat, eh?
2: L'han recuperat gràcies a la fe que han tingut.
0: Qué no, floja, la sensación que se ganaba, pero
1: qué flojito el partido de, que ha hecho de Jong, que Luis.
0: Sí, sí.
1: Flojísimo.
0: Ya servicio de banda pera la selección del Japó.
1: Va.
0: Que busca atacar per banda dreta. El balón que queda pera que el jugue desde la seva posición. El balón dins l'àrea. Va a jugar per el perfil esquerre. Defensa con pot la selección holandesa, de nou la centrada cap al segon pal, apareix per a rebutjar Van de Ven.
1: Quan dona un passo, Holanda sufre, eh?
0: Sí, sí.
1: Sufre bastante, además.
0: Serà servici de banda.
2: Holanda s'està començant a agobiar.
1: Sí. Sí.
2: Clar, japonesos ja sabeu el que són.
1: Sí, sí, des del costat, clar.
0: Des del costat, ara ens mostren un espectador que probablement l'ha tocat la primitiva.
1: Sí, perquè no entiendo... Sí,
0: perquè estava ahí celebrant un servici de banda, el sí, sí, jo, sí, li ha tocat. Com serà, com serà la primitiva en el Japó, Xavi? Serà una cosa...
1: Ha estat tu hermano allí, no sé si ha jugado o no ha jugado. Yo hubiera jugado.
0: Pues no.
1: Pues muy mal hecho.
0: Y
1: ni el gordo tampoco, ni el... ni no ha jugado nada. Muy mal, Carlos.
0: Ni el cuponazo.
1: Nada, es que claro, no... no. No te podemos enviar.
0: El del sumo, ¿no?
1: Exacto, no te podemos enviar allá.
0: Ni el sumo ni a... No.
1: Pues igual que ni las de esas.
0: 11 minuts finals.
1: Ayer justo era prohibido, ¿no, Carlos?
0: 2-1 segur que no.
1: No.
0: No, no. No, si els japonesos en maquinetes...
1: No, no, no, no és el mismo chino que japonés. No me quieras, no me quieras liar com me lia todo el mundo. No, no, no.
2: Se mira cap a un altre costat. Sí? En algunes coses, sí.
0: La juga el Japó. Des del mig del camp, van a buscar la centrada, però apareix bé el mig del camp de la selecció holandesa per a buscar el rebuig. I per a trobar-lo. Allà va a tocar des de la zona defensiva el combinat nipó, que vol empatar, sí, el partit. A veure si ho aconsegueix. Fins ara,
1: mira,
0: res
1: mira,
0: de res.
1: Mira.
0: La pilota dins l'àrea, barrera, llançament i atrapa en dos temps el porter holandès.
1: Qué buen pase atrás y qué mal disparo, Luis. ¿Ha podido pararla?
0: Tomiyasu.
1: Se ha podido hacer jugada y todo.
0: Era que havia obert l'acció. Ara tractava des de fer una acció de molta habilitat, sí, Gapko. Però no ha tingut continuïtat en la, no, seva acció ofensiva.
1: Mira, Costa de Marfil.
0: De nou el Japó ho fa per l'esquerra. 10 minuts finals. Està perdent l'equip asiàtic 2-1. Davant del combinat holandès.
1: Le falta, ara le falta valentía.
0: Sí, le falta. Holanda aquí defensa, sí, sí, tot, sí, sí.
1: Igual que defendia...
0: Sí, el Japó, sí.
1: Japón.
0: Exactament igual, defensa en tot. Allà va buscar l'atac. La selecció japonesa és un dels incorporats, Sugawara, que tracta de col·locar-la dins l'àrea, però no hi ha hagut bon control.
1: No tienen prisa, eh?
0: Per part de Tomiyasu.
1: Així que
0: la pilota serà per a Holanda. Enviament en llarg. I Ronald Koeman diu, canvio. Vol un canvi ja.
1: Igual hay algún jugador tocado, Luis, porque lo pide muy rápido, eh?
0: Entrarà al terreny de joc amb el
1: 5
0: a l'esquena. Aquí,
1: sí,
0: un altre central.
1: Aquí sigue en el City, Luis, Carlos.
0: I qui se'n va és Gravenberg, el migcampista del Liverpool.
2: Seguís al City, sí, en 30 anys.
0: Així que canvi, barraca.
1: Hombre.
0: El que acaba de fer Koeman.
1: Si juega de central, de lateral izquierdo, a reforzar la defensa.
0: Així que
1: por supuesto.
0: Jugarà amb 4 centrals ara.
1: Pues puede. Estaba en tres.
2: Es un central polivalent perquè és baixet, sí, medís 1,80 m.
1: Sí, te viene a jugar lateral izquierdo. Sí, sí. Però jo crec que no, igual ha sacat el mandat izquierdo.
0: Està en Manchester City.
1: No? El City, sí, el City.
2: 32 partits ha jugat. No ha jugat molt, eh?
1: No.
0: Però 32 partits està bé.
2: No, però el percentatge de participacions...
1: És poca, ¿verdad? Sí. Este any ha bajado.
2: Vas dir que en el primer... El 20% dels minuts jugats.
1: Lo querían vender, creo.
0: La toca el Japó en el mig del camp.
1: Está de central, Luis, de central zurdo, parece.
0: Sí. El tercer central en Holanda, ¿no?
1: Sí, sí, el cuarto.
0: Está este aquí.
1: Mira. Mm-hmm. Está jugando con 5 o 6 atrás, ¿eh?
0: Sí. Només li falta cridar al conductor.
1: Sí.
0: Espera que també col·loque l'autobús en la frontal de l'àrea. I mira, van a buscar el contraatac. Memphis Depay, l'enviament cap a l'ex del Barça i no la pot controlar. Així que la tindrà de nou el Japó després de l'acció defensiva bona de Taniguchi. És Shogo Taniguchi.
1: Le quedan 10 minuts de jugar.
0: El valor espera Sugawara. Estem en el 82, Holanda 2, el Japó 1.
1: Esto golito va, s'anima el partido.
0: L'enviament llarg, la lluita aèria, aquell que tracta de guanyar-la, la lluita amb el jugador del Japó i serà servici de banda per als nipons.
1: I qué bien juega este equipo cuando va perdiendo, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Falta que espavilar,
1: ¿no? No, de verdad, es que está jugando bien.
0: Sugawara, la centrada que rebutja molt bé Van Dijk. Le envía capa a la posición de Memphis Depay, que es guaña la groga. La segunda del partido espera Depay.
1: Algo ha visto, ¿eh?
0: Sí.
1: ¿Para sacarla tan rápido?
0: No, no, es que no ha anat a pel baló. Ha anat només a buscar a Taniguchi.
1: Sí.
0: Y le ha colpejat amb el muscle.
1: Sí, sí, clarísimo. Muy bien, Alberto.
0: Oblidant-se del baló y buscant només el contacte amb la cara del central japonès que queda d'algun dins del terreny de joc. Pues groga pera Memphis Depay en este minut 83. Dos grogues i les dos...
1: Último canvi, no, Luis?
0: Sí, per al Japó s'incorpora Shiogai, el davanter Kento Shiogai.
1: ¿Dónde juega ese Carlos? Que no lo va. Y se metió un gol, siendo delantero.
2: Este juega en el Wolfsburg. Este es molt jovenet, 21 anys, sí.
0: Mentre la falta la trau fatal el Japó. La rebutja sense cap problema és la selecció holandesa i ara hi ha falta. Falta sobre De Jong en la zona de construcció holandesa. Fluix el partit.
1: Sí, muy flojo. Es que ha partido muy poco y con muy poca autoridad en el partido. Atrás, para atrás.
2: Pues escolta, que este xiquete el firmaren en Xiner de Holanda, del Nijmegen. Wolfsburg va pagar vorat 10 milions i ha ficat enguany 10 gols, eh?
1: No,
2: per tindre 21 anys.
1: Sí, sí.
2: A més, este venia d'un equip universitari, del Keijo.
0: L'últim canvi en Holanda, entra Brian Brobby, que és un altre davanter, se'n va Gapko del terreny de joc. No ha estat brillantíssim, però no ha estat malament.
1: No ha sido de lo peor, estoy contigo, no. Hemos sido de los tres mejores, probablemente, del equipo. Uy, el pase al portero.
0: Allà va Van Dijk, per a desfer la situació que havia creat el seu company en una sessió cap al porter.
1: Complicat.
0: Realment compromesa. 5 minuts i mig per arribar al 90. Holanda 2, el Japó 1.
1: Todos los cambios esos en Japón, ¿no? Holanda creo que le queda un cambio todavía. O lo ha hecho ahora, ¿no?
0: Ahora te diré.
1: Sí, sí, no, igual lo ha hecho ahora.
0: Están tots,
1: Están tots.
0: Ha fet el triple canvi.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Amb l'entrada de Depay, Cub Mainers i Timber. Després ha donat entrada a Ke. I esta és l'última substitució amb l'incorporació de... El seu davanter. Ataca el Japó, la trau de tacó. Quina qualitat, eh?
1: És el millor golejador, Bandi. És el millor jugador del equip, vamos. Con una diferència. I això ja està en su recta final, eh?
0: Quants nervis hi han en les dos banquetes. Sí. Els jugadors del Japó, drets, mirant este desenrotllament dels últims 4 minuts més descompte del partit. Holanda 2, el Japó 1. Atacant l'equip asiàtic.
1: Ai, no.
0: La centrada que rebutja sense cap complicació la defensa holandesa. De nou ve la lluita del Japó, que guanya la pilota, la filtra per a la centrada, que no té rematada en primera instància, però va continuar l'acció. La centrada cap al segon pal, la trau Van Dijk.
1: Quin
0: joc aèric que té este tio, eh? No m'estranya que pagaren més de 80 milions per ell, perquè defensivamente es un seguro de vida, sí, en el joc.
1: Sí, yo creo que ha sido en los últimos años, ay, ¿no?, el mejor central que había en todas las ligas. ¿No? Sí, para mí sí, para mí sí.
0: Para que ahora, obviamente. Falta, sí, en la defensa del equipo holandés. La falsa comienza por Cub Meiners, que no ha fet gran cosa desde que ha ido al terreno de joc. De nou pilota parada favorable al Japó, que está buscando el empate a dos. Quatre més descompte per a la fi. Preparat per al colpeig, el combinat nipó, la pilota que ja vola i que rebutja. Altra volta en joc aeri la rereguarda holandesa. Atacant per l'esquerra el Japó. Entregant per a que la puga jugar Nakamura, la centrada que rebutja ara Van Hecke, el central del Brighton. Atacant el Japó per banda dreta, està anant amb tot, allà va Ito. Ito retalla cap a la seva cama esquerra,
1: tira
0: la pilota dins l'àrea, apareix el talle de la defensa corner, holandesa, córner. Es queixa Mickey van de Ven, però l'àrbitre i el seu assistent...
1: Parecía muy claro, parecía muy claro, pero... Sí, no, parece... Sí. Es que parece claro.
0: Te pinta,
1: ¿no? Vamos, a mí me ha parecido un córner de libro, pero...
0: Espera el 90.
1: Pero bueno...
0: El córner per al Japó, el trau Ito, torna a rebutjar sense cap complicació en el primer pal. La defensa holandesa, en este cas, era Frenkie de Jong.
1: Joelio no és molt bon el de Japó, No, no sé, creo que se la juguen a balón parado.
0: La pilota espera l'equip blanquiblau, que filtra una bona pilota dins l'àrea. Ito tractava de jugar-la a córner. Altra volta, tir des de cantó per al Japó, que ens està deixant uns últims minuts
1: muy
0: fantàstics,
1: buenos,
0: eh?
1: Muy buenos.
0: Està apretant de debò a Holanda, és una llàstima, eh?
1: Sí.
0: Tindre el seleccionador que té.
1: Sí, la verdad es que el partido de Holanda...
0: Perquè si jugar obert, si jugar a l'atac, és una, sí, selecció divina, de bon, eh? Allà va de nou el córner, la pilota que vola, la cabotada i el gol. Acaba d'empatar el Japó. Minut 88, el gol de l'empat. El gol del Japó, el gol de Ogawa, Kikoki Ogawa, acaba de empatar per al Japó en el 43.
1: Merecido, Luis.
0: En el córner, sí, se veía.
1: Lo estaban buscando, oye, ya está. Lo estaban buscando.
0: Ogawa acaba de empatar el partit per al Japó.
1: Sale el cojo, sale.
0: A pilota parada per al 2-2, Koisechantis, també Take Kubo. Per a celebrar esta diana de l'empat que estava mereixent el Japó.
1: Le pegaba a alguien, ¿no?, aparte de su remate, ¿no, Luis?
0: Pues no.
1: Sí, sí. Ah, es que es un compañero suyo el que marca el gol. Sí, fíjate. Él remata y, ay, y le pega, no, a alguien. Sí, sí, sí, sí, sí. Es el que...
0: A un jugador holandés...
1: Holandés o japonés, ¿eh? O japonés.
0: També japonès.
1: Sí, sí, és gol. De... Sí, sí, sí, sí. Han abrazado al que no es el goleador, Carlos. Han abrazado al que no es el goleador.
3: El goleador juga en Holanda, en el Dien de Mingen.
1: Pues ya está.
3: Que, pues ya está. La más que le dona de minchar.
0: El gol de Lidon en Ogawa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Este 2-2 que acaba, pues no, de pujar el marcador.
1: Pues luego lo cambia.
0: La barraca de Koeman.
1: Así es.
0: Que se'n va al pis. I és que no es pot ser tan barraca.
1: Sí, tan cutre.
0: Com Ronald Koeman.
1: Tan cutre.
0: Sí, un altre que té, porque, la selecció que té.
1: Porque ahora, Luis, como Japón vaya a muerte, ojito, eh.
0: Pues porque estem en el 44 i mig.
1: Tienen 7 defensas en el campo, eh, Holanda. Falta.
0: De esta, falta de otro, clarísimo. Hay falta del árbitre, un jugador del Japó. Y para, el
1: para, partit, mí, para mí amarilla, eh.
0: Pero el árbitre, hombre, se la debería de traure
1: hombre,
0: a mí mateixa.
1: Hombre, si tuviera algún sentido del humor.
0: La tarjeta groga per esta falta innecesaria.
1: Si tuviera sentido del humor.
0: Árbitre, sí.
1: Es que ha cortado un avance.
0: La groga y digo groga, pero a mí.
1: Para mí está. ¿Por qué enfocan ese si el gol no es de él? Porque si no te lo toca a otro, no es de gol, ¿eh?
0: Holanda 2, el Japó 2.
1: Era la que
0: estáis. Probablemente mejor segunda parte del,
1: sí,
0: Mundial.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Seguro. 6 minutos o 5, ¿no? 6.
0: Primero, sí, Van Dijk, sí, per al 1-0. Después Nakamura per el empate a 1. Somerville, sí, per al 2-1. Y Ogawa, que acaba de fer l'empat a 2.
2: I ja havia canviat la possessió ara del 59 al 40, 59-41, eh?
1: Claro, claro, si és que... Si cuando el equipo... Y otra amarilla para Holanda.
0: Altra groga per a Holanda.
1: Que se está yendo del partido, sí, completamente.
0: La amonestació per a Van de Ven és la tercera del partit. Les tres per a el combinat,
1: sí,
0: de Koeman, eh?
1: Sí, que no pega, Luis.
0: Mickey Van de Ven, que veu la targeta groga. Un dels quatre centrals que té en el camp Ronald Koeman.
1: És tremendo, eh?
0: I el Japó que es fa l'ànim, eh?
1: Sí, sí.
0: Es fa l'ànim d'anar avant. Pere, és que Holanda ja no pot eixir. No. Els futbolistes que tenen el camp...
1: Muy difícil,
0: claro. La selecció holandesa ja ho té molt complicat per eixir perquè són tots jugadors de caràcter defensiu.
1: I els que tenen ofensius, tipus de Jong, no poden respirar, claro. Es que es...
0: Pilota endarrerida per Van Heike. Pere, que rebutja el porter, la guanya en el joc aeri el Japó. I finalment la pot rebutjar a que allà va Memphis Depay. Memphis que tracta de guanyar la pilota... La lluita en el mig del camp la guanya el Japó. Segon dels 6 minuts d'afegit. Holanda 2, el Japó 2.
1: Aquí ha estat valiente. Es que es rarísimo este equipo. Pero cuando la juega fuera, juega bien, ¿eh? Mira, como animales, lo que decías. Animando esta.
0: Claro, está tocándola desde la zona defensiva. Yo creo que ya Borillasu y la seua selección ya se conforman, ¿no? Encara no, no, una no, pilota no, llarga buscant a Ito.
1: Yo creo que se conforma Holanda.
3: Luis va a intentar fins al final.
1: Sí, sí, yo,
3: es la mentalidad de ellos.
1: Sí, sí. Porque es que se han dado cuenta que pueden ganar, claro.
3: Y que no sé quién se corregue cuando el árbitro chiva el final.
1: Exacto,
3: de
1: exacto.
3: Porque va, suben a eso.
0: Memphis Depay controla la pilota. Es que espera buscar sobre
1: es que
0: el extremo.
1: Aquí,
0: ¿sí?
1: Aquí estaba a las dos bandas. Es decir ha sacado dos centrales. Sí, sí. Por dos, claro, es que puede ganar el partido todavía, pero sería con un golpe de suerte. El equipo este no puede crear fútbol con sus futbolistas.
0: En 4 minutos analicemos la actualidad del Valencia. Abans tenemos que concluir este partido del Mundial, el segundo que contemos en la jornada de hoy. Así en el punto a punto, primera victoria de Alemania davant de Curaçao per 7 gols a 1. Y ahora este empat a 2 entre Holanda y el Japó en una segunda part magnífica que ens han deixat estos dos equips. Combinat per banda dreta, Holanda, la centrada cap al segon pal i la cabotada que se'n va fora. Serà servici de meta per a la selecció del Japó. Comencen a indicar-li el compte enrere al porter per a que
1: sí
0: puga traure de meta. I trau amb precipitació regalant-li la pilota a Holanda, que ya juega en el mig del campo, a ver si puede reaccionar.
1: Es que no,
0: el equipo
1: no hay nadie, no se ofrece nadie. No, no. Si se ofrecen son... Mira, este se ofrece el central.
0: De
1: que
0: Jong,
1: está en Mandice.
0: A que,
1: claro,
0: que es un central lateral muy defensivo.
1: Claro.
0: Que está en la zona de ataque de Noulaté, de Jong, pero está a 40 metros de la portería. Obrica para la dreta, aún la espera. Timber. Allá va a jugarla el seu lateral. Dumfries. La centrada de Dumfries directamente a les mans del porter. Hi havien 5 referències ofensives, però la centrada, com centra aixina en el Madrid, la comiaden al segon partit.
3: Dos minuts i mig queden.
1: El portero de Japón se l'ha ido un poc, se l'ha ido un poquito la pinza, ¿no? Sí. Espérate que los jugadores vayan.
0: I el espectador japonés que ha agafat la pilota...
1: Eso no
0: está feliz como una perdida.
3: Sí, sí. La pilota contenta del Mundial. Ahora, cuando envíes un mensaje en WhatsApp, fíjese el valor de fútbol, el WhatsApp te lo cambia el valor del Mundial. Sí, ¿eh?
1: Sí. ¿En serio?
0: ¿Tenom, este valor?
1: El valor del Mundial. Debe tener nombre.
0: No lo has puesto
1: tú. No lo sabía yo.
0: ¿Igual
1: eso,
0: no lo has puesto tú?
1: No, o sea, yo no.
0: Ese...
1: No, es que no me llamaron. Ni la mascota me gusta, ¿no? Este año no han tenido en cuenta, entonces...
0: Minut 94, falten només dos.
3: Trionda 26.
1: Trionda, ¿has visto, Luis?
0: Trionda.
1: Trionda es que tiene tres ondas, ¿eh?
0: Trionda. Sí, sí.
1: El balón.
0: Sí, porque como está son, fet tres voltes a onda.
1: Son tres, en onda de Castellón. Son tres olas, sí, sí, el balón.
0: Allá va a jugarla el...
1: Fíjate, ahora Holanda, que queriendo... Es que es...
0: Ahora Holanda sí que...
1: Sí que quiere jugar, sí que quiere jugar.
0: A la fi, pero jugant molt espai.
1: Sí.
0: En grans complicacions per a tindre bones possessions.
1: És que t'empaten dos vegades un partit no és fàcil, eh?
0: Sí. I en una pilota parada, no?
1: Exacto.
3: La pilota es diu Trionda perquè són tres països, Estats Units, Mèxic i Canadà, i Onda perquè fa ones.
1: Sí, sí, t'ho creo. Sí, sí.
3: No perquè vaig a Onda Castelló.
1: No. Lo de Castellón es cosechar nuestra.
0: Pensava que estava fet el...
1: No, lo de Castellón es cosechar nuestra, cuidado.
0: Estem en l'últim minut d'este partit.
1: Que presiona.
0: Este empat a dos que registra este AIT Stadium de Dallas. Ataca Holanda, però rebutja bé de cap Taniguchi per a el Japó. Tractant de controlar en el mig del camp. Ho fa la selecció holandesa. Ja sentint-se en l'àrea. No, busca la centrada llarguíssima sense opció de rematada, encara que esprinta per atindre encara la pilota l'equip holandès. Van de Ven La deixa per a Memphis Depay i Memphis la perd. Els minuts de Depay diríem que no han sigut els millors.
1: No, no han sigut els millors.
0: I ara qui ataca és Ito per al Japó, però la tira darrere i així no conclourà el partit. Perquè en este temps ja no té temps d'arribar a la zona d'atac. El combinat japonès, pues hem divertit, Charlie.
1: Sí, home,
0: sí. Passat bé.
1: La segona meitat ha sigut molt bona.
0: La primera meitat ha estat una castanya pironda, sí. Però la segona...

0: ha estat divertida,
1: sí,
0: entre Holanda i el Japó en el moment en el que conclou el partit. Final de l'encontre, grup F del Mundial, Holanda 2, Bandiji Somerville, el Japó 2, Nakamura i Ogawa. Anem a repassar l'actualitat del dia. Adeu.
2: Així ho hem contat. Gràcies, Charlie Egea. Gràcies, Luis Urrutia. 5 minuts per arribar a les 12 de la nit. A la mitjanit, de seguida, s'afegeix Salva Gomis per a, en aquests últims 90 minuts, parlar del València.

Puesta a Punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urruti.

Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia a l'edició i producció del programa i amb el que vos parla Salva Gomis al capdavant del mateix. Com ja sabeu, i des de fa unes setmanes, els dissabtes i diumenges els farem companyia nosaltres des de les 11, ui, des de les 11:58 fins a les 12:30, perquè ja sabeu que, bueno, pues ara en el Mundial, evidentment, trastoca l'horari del Punt a Punt, el trastoca o el completa per als partits que, bueno, pues en el cas d'avui, Països Baixos davant del Japó, que jugaven a les 10 de la nit i que, per tant, bueno, pues, afecta a estos últims minuts del Punt a Punt. Ja sabeu que podeu participar a través de les nostres xarxes socials en x arroba 90 minuts, el 90 en xifra, la resta en lletra, en Instagram, 90 minuts i ràdio, en tot en lletra, i en TikTok, arroba 90 minuts i ràdio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Per a àudios, al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals, que en el dia d'avui és: què et sembla l'operació i el perfil que el València està avançant i tancant en Ryonosuke Sato, el jugador japonès? Què et sembla aquesta operació? Què opines? Després escoltarem l'opinió dels oients, però la informació que tenim nosaltres i que hem estat contant durant el dia...

0: que este jugador està molt prop de ser jugador del València, que estan negociant-se aquests últims detalls del traspàs. La informació que tenim nosaltres és que és de menys de 4 milions, que no és de 4 milions d'euros, i que ocuparia fitxa sub-23, és a dir, tindria fitxa del filial, però que jugaria en el primer equip. És un jugador que pot actuar per banda i en la mitja punta, és a dir, en tot el front d'atac. Té de 9 anys, és de la generació 2006, va complir 20, i bueno, pues, en quant a aquests detalls que tenim és que pues, la intenció, o almenys el que pensa el jugador, és que es pot tancar l'operació en les pròximes hores i que bueno, pues, aquest traspàs que el València no va pagar, a mi almenys el que em diuen és que no arriba als 4 milions, pues, lo que sí que deixarà és entre un 10 i un 15% de futura venda al Futbol Club Tòquio. El jugador, en principi, segons el que té avançat amb el València, firmaria 5 temporades, és a dir, fins a 2031 amb el València. Així que és la informació que tenim sobre este jugador del Japó, Ryo Nosuke Sato, i ara de seguida també ficarem en la taula de la tertúlia, avui un poquet més curta, este assumpte, i altres que també tenim d'actualitat per a comentar, però ja sabeu que els dissabtes i diumenges, a partir d'ara, el format és un poquet diferent, que moltes vegades no hi ha editorial ni fotos, així que anem a fer una pausa per a la publi i ens endinsem ja mateix en aquest temps de tertúlia amb l'anàlisi de tot el que està passant i el que ha de passar, bueno, pues durant el cap de setmana i el que ha passat en el dia d'avui. Són les 12 i 2 minuts i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
2: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble. Pasa siempre.
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: De jugadores que son 23 y dices que fin de semana voy a jugar sí o sí porque voy convocado aunque no juegue. Antes hoy iban 16 y habían 7 que se quedaban en su casa o se iban por ahí tranquilamente y podían hacer planes. Ahora van todos convocados.
1: Ahora es una faena.
0: Aunque no juegue, que no juego todo el año, pero estoy sentado en el banquillo porque me convocan. Che, oye, tengo el fin de semana un plan. El martes entreno mal, a ver si me desconvocan. Eso es fútbol.
2: Tú sabes lo que lo estás diciendo. Es una verdad como un tema.
0: Claro que, sí, claro. Claro que lo sé. Que hablo con los futbolistas, claro que sí.
2: Chavos que compren billetes para Ibiza en dimarts.
0: Claro. Según cómo entrenar, que sí, que sí.
2: Sí, per la mort
1: de Déu. I les gasten entrenar des d'abans, que... Bueno,
2: pues, o l'esquena.
1: O l'esquena.
3: Problemes d'esquena són...
2: Mítics.
3: Sí, sí.
1: Era així.
3: Futbolistes entrant en el maletero dels cotxes, coses que passaven.
1: Vos pregunte per més nos, però va, que tenim que anar picaet. Ahir contàvem informació sobre Meunier. El València ha avançat en esta negociació a nivell econòmic en un acord en Meunier. I estan en aquests detalls de... És un any més un, Meunier vol dos... ¿Qué faríeu en Tomás Meunier y qué vos sembla estos avances del Valencia?
0: Yo, mi experiencia es un año. Si es que lo has tenido con, futbolistas de esta edad que no sabes cómo van a rendir, su futbolista con más proyección en principio y con más, más proyección, no, con más proyección tiene poca ya.
3: Con más calidad.
0: Más calidad que, y más fútbol, más nombre que Fulquier. Pero creo que con un añito ya estaría bien y luego vemos lo que pasa.
1: ¿Un mes un?
0: Sí, pero no acabo de entender la política de fichajes del Valencia. Luego entramos en eso si quieres, no acabo de entender la política de fichajes. Meunier, ahora el japonés.
1: Ahora entremensado.
0: No acabo de entenderlo. Pero bueno, bien, oye, yo no soy director deportivo de Valencia.
3: Bueno, es un lateral que arriba al menys en una trayectoria més coneguda per a nosaltres del que va arribar Thierry en el seu moment.
1: Hombre, bueno, tampoc era difícil,
3: No, no, vull dir... Fulquier o incluso Renzo Sarabia, pero sí, lo menos este tipo saben quién es, saben que juega fútbol, saben que ha sido internacional, que estén parlando. Y yo no veig mal un lateral dret en experiencia, en grandes equipos, pero a un proyecto nou del Valencia no em pareix un mal fichaje y respecte del contrato yo le haría evidentemente un 1+1 de manual.
1: Estan ahí, en aquesta situació de tractar de veure un poquet què és el que plantegen en Meunier. L'altre vessant o l'altre nom que s'ha parlat molt és el d'Andrés García, però Andrés García evidentment no va esperar eternament al València. I més no, quan el que està veient és que no li torna a
3: quedar. Però hi ha un problema, hi ha una situació que és el Mundial. Vull dir, l'Aston Villa té que jugar una Supercopa d'Europa, té molts futbolistes en el Mundial, és un títol europeu i l'Aston Villa fins a l'últim moment de mercat no va fer cap moviment d'eixides ni d'arribades, perquè necessita
1: perjudica Andrés García.
3: Clar, evidentment, però és el que n'hi ha. Vull dir, per el que hem pogut saber de l'Aston Villa, la resposta sí, és a dir, hasta que no acabi el Mundial no va haver moviments, anem a veure els futbolistes que terminen el Mundial, com acaben, quan acaben i en quins anem a poder comptar per aquesta Supercopa, perquè és un títol, evidentment, que està en xoc.
0: La València hace falta dos laterales,
1: Sí, sí, és que van a firmar dos. Bueno, volen firmar dos.
0: Pues por eso lo digo.
3: Un traspàs i un cedit.
1: Sí, o el perfil veterà i el perfil sub-23, que és el que contàvem durant setmanes així. I Andrés ja no és sub-23. Andrés ja, esta pròxima temporada, ja és jugador que no podria compaginar el filial amb el primer equip. Vos pregunte perquè és la notícia del dia en quant a València Club de Futbol i és la informació que ha desvelat el Chapó, el company, és que ho tinc a segona, si no és impossible, Kazu Kakiuchi.
0: Sí, Kakiuchi. Escribe ahí en el... Sí.
1: De tota la vida.
3: En el as d'allí de Chapó.
0: ¿Tú no lo sigues?
1: Dels Kakiuchi de tota la vida, sí.
0: Escribe en el as, d'una columna ahí.
1: I ha donat el nom de Ryonosuke Sato. Què vos sembla este nom? Què vos sembla l'operació que vol fer el València? El traspàs, un contracte de 5 temporades, un jugador que té de 9 anys per a 20, que encara té un parell de temporades sub-23.
3: Futbolísticament és una incògnita. No me preguntes ni si és bo ni si és ruim perquè no l'he vist. Entonces, per a mi futbolísticament és Cufríez. O sea, és una incògnita.
0: Home, tampoc te passes,
3: És una incògnita. Jo Cufríez, no sabia si era bo roi. Tu havies vist a Cufríez?
0: No
3: estic comparant la qualitat futbolística. Estic comparant el coneixement del jugador, no sé,
1: però la proyecció que se li pressuposa, no, vull dir, Cofre ja va arribar així.
0: He vist imatges de Sato i no està gordo. Cofre digo aquí gordo.
3: Con panxa. Sí.
0: Quiero decir, gordo para jugar al fútbol, que se me entienda, que luego parece. Pero que no sé, yo, bueno, me parece que es un futbolista, no lo conozco, como dice

12 i 23, anem amb l'opinió de què, l'opinió dels oients sobre este nom. Diu Jorge López Santana, millor que la de Txenca, a priori, és una aposta, ja, això és més del que han fet estos últims anys, després de podrà eixir de pitjor o millor, depèn del jugador. Rob diu, és jove, té potència, regat, és ràpid i llançador de penaltis, no pinta mal, però la Lliga Espanyola, pese a la devaluada que està, és més competitiva que la japonesa i, a més, està... el factor de l'adaptació. Un Kang Lee 2.0. Tant de bo, sigui així. Santi, pa vendre camisetes en Japó, igual val. Pa jugar al futbol i venint de Meriton, en que tinga dos cames, bo. Sebas, diu, el problema de l'operació no és el xaval. Siempre es ilusionante traer a la gente que despunta. El temor es pensar que ha llevado a Meriton a autorizar un coste de más de 3 millones de euros, sabiendo que no pagaron 600.000 por alguien como Carlos Vicente. Algo hay detrás. Indirana diu, 4 milions és el fitxatge estrella d'enguany. Extrem baixet, de pas curt, que condueix pilota abans d'atacar espai, xut sec i dur, bon timing en arribar a remat. Ui, el té analitzadíssim. No massa velocitat ni guanyador cos a cos, però bona eixida i amague. No sé, el meu fill el qualificaria de random. Maximilian diu, si és veritat que l'equipació és totalment blanca, jo ja me baixe definitivament del Meriton Club de Futbol. Bueno, pues així sembla que és. Josebi, lo millor que no s'entereu fins que no està fitxat. Ah, bueno, és una crítica als periodistes, gràcies. Fermín, 1.200 de neu, és que no vaig entrar en polèmiques. A veure, el València necessita gent més experimentada en primera i en Espanya. No sé qui és ni com juga, la veritat. Partir la madre, diu, me gusta, toca adelantarte a otros clubes para llevarte talento joven y barato, una inversión de presente y futuro, dada tu economía, hay que moverse así en el mercado, se va notando algo la estructura. Docker Che, incomprensible, casi 4 millones por un japonés de 19 años. Miguel, ahora a por un defensa con salida de balón y a por un buen delantero. Y explica una imagen de Oliver y Benji, vestéis de la camiseta del Valencia. Señor Marrón, es buena señal que se gasten dinero y más en promesa.

0: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: I tornem a estar així. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda, el programa on sols parlem de música. He dit, tornem a estar així perquè el temps passa molt ràpid. Fem Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui, 14 de juny, se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per a reconèixer i agrair la generositat de les persones que donen sang de manera voluntària i altruista. Esta commemoració també pretén conscienciar a la societat sobre la importància de disposar de reserves de sang segures i suficients per a garantir l'atenció mèdica de milions de pacients arreu del món. Però si parlem des de l'àmbit de música, el 14 de juny de 1594 va morir Orlando di Lasso, una de les figures més destacades del Renaixement musical, conegut també com Orlandus Lassus o Roland de Lassus. Va gaudir, este músic, d'un enorme prestigi arreu d'Europa gràcies a una obra extensa i variada que inclou música religiosa i profana. La seva influència va ser determinant en l'evolució de la música occidental del segle XVI. També, un altre músic que va morir el 14 de juny de 1994 va ser Henry Mancini, compositor, director d'orquestra i arranjador nord-americà, reconegut com un dels grans noms de la música per al cinema i la televisió. Autor de melodies tan populars com Moon River i el tema principal de La Pantera Rosa. Va obtindre nombrosos premis i va deixar un llegat musical que continua sent admirat arreu del món. Doncs, fetes aquestes puntualitzacions, comencem Fent Banda escoltant, com sempre, el concert d'avui. Tot seguit continuarem en la secció Joves Talents i parlarem amb la compositora Sara Galian. Després, ens endinsarem amb els concerts del diumenge, amb l'agenda musical que tenim preparada. Després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem així a l'estudi el compositor, director i professor Mario Roig Vila, que ell també es dirà el suggeriment de la setmana. Doncs, ara sí, comencem Fent Banda escoltant el concert d'avui. Comencem el concert i escoltarem 5 obres compostes pels protagonistes del programa d'avui. La primera obra que anem a escoltar és Assur, de Sara Galiana. Assur és una suite sinfònica composta per Sara Galiana i inspirada en la novel·la homònima de Francisco Narla. L'obra trasllada al llenguatge musical la història d'Assur, un jove gallec que és capturat pels vikings durant una incursió a la costa atlàntica i que inicia un llarg i difícil viatge marcat per l'aventura, la superació i l'esperança de retrobar la seva família. Dividida en 3 moviments, la composició desenvolupa un relat sonor de gran força descriptiva. La música evoca tant la serenitat de la vida quotidiana del protagonista com la violència de l'atac normand, així com les emocions que acompanyen el seu periple. Al llarg de l'obra, Sara Galiana combina un llenguatge contemporani amb influències del folclore celta i una escriptura plena de contrastos, capaç de recrear paisatges, personatges i sentiments amb una gran intensitat expressiva. El resultat és una partitura de caràcter narratiu i cinematogràfic que convida l'oient a endinsar-se en una història d'èpica, coratge i perseverança. Doncs anem a escoltar ja A Surt.

Acabeu d'escoltar Assur en la seva versió d'orquestra. En el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València d'este any, és a dir, el mes que ve, a la tercera secció escoltareu amb la versió per a banda. I en un ratet tindreu Massí a Sara Galiana i li preguntarem moltes cosetes d'esta obra. Doncs continuem el concert i continuem en una altra obra de Sara Galiana, anomenada Tinuyán. Tinuyán és una obra inspirada en l'àguila filipina, una de les espècies més emblemàtiques i amenaçades del món. A través d'un llenguatge musical evocador i descriptiu, la compositora retrata el procés de recuperació d'estes aus des del moment del seu rescat fins al retorn al seu hàbitat natural. La música acompanya el viatge vital de l'àguila mostrant la vulnerabilitat inicial, els esforços per la seva recuperació i l'esperança que representa la seva progressiva reintegració en la natura. Al llarg de l'obra es desenvolupen diferents atmosferes sonores que reflecteixen tant la fragilitat de la vida salvatge com la força i la majestuositat d'esta espècie única. Amb una escriptura rica en matisos i contrastos, Sara Galiana construeix un relat musical que posa en valor la importància de la conservació dels ecosistemes i la protecció de les espècies en perill. Doncs anem a escoltar ja Tinuyán.

on cada moviment es converteix en un element de tensió i confrontació entre dos oponents. A través del llenguatge musical, la composició recrea el desenvolupament de la partida, reflectint tant l'estratègia i la planificació dels jugadors com la incertesa que acompanya cada decisió. Un pols constant recorre tota l'obra i evoca el característic tic-tac del rellotge d'escaig. Un element que accentua la pressió del temps i contribueix a crear una atmosfera de concentració i expectació. Sobre aquesta base rítmica, la música evoluciona de manera progressiva, alternant moments de calma aparent amb passatges de major intensitat que simbolitzen els canvis de situació sobre el tauler. Anem a escoltar ja The Game, de Sara Galiana.

Aquesta obra té una escriptura dinàmica i plena de contrastos. The Game trasllada a l'oient l'emoció d'una partida en què cada moviment pot resultar decisiu. I continuem en el concert d'avui, però anem a canviar de compositor i anem a escoltar dues obres del compositor Mario Roig Vila. Començarem escoltant el concert número 1 per a trombó i orquestra. Este concert número 1 per a trombó, solista i orquestra és una de les obres més destacades del compositor i trombonista Mario Roig. Estrenada per la jove orquestra del Sordre, de l'Uruguai, esta partitura posa en valor les possibilitats expressives i virtuoses del trombó, instrument del qual el mateix autor és especialista. L'obra va ser dedicada al seu nebot, el trombonista César Roig Espí, per a qui va ser concebuda originalment. Amb un llenguatge accessible i directe, el concert combina passatges de gran brillantor tècnica amb moments de caràcter més líric i reflexiu. El trombó assumeix un paper protagonista al llarg de tota l'obra, dialogant constantment amb l'orquestra i desplegant una ampla gamma de recursos tímbrics, melòdics i expressius. La partitura exigeix un alt nivell interpretatiu, tant per la seva dificultat tècnica com per la necessitat de transmetre contrastos continuos de caràcter i emoció. El concert representa una aportació significativa al repertori contemporani per a trombó, un instrument que, malgrat la seva llarga tradició, compta amb un nombre relativament reduït de concerts solistes. Doncs, anem a escoltar este concert número 1 per a trombó de Mario Roig per l'Orquestra Nacional de Paraguai amb César Roig Espí com a trombó solista.

Amb aquesta obra que acabem d'escoltar, Mario Ros reivindica les capacitats musicals del trombó i ofereix una partitura de gran atractiu tant per als intèrprets com per al públic. Acabem d'escoltar el primer concert per a trombó i orquestra del compositor Mario Roig Vila. I tot comença i tot acaba. I acabem el concert d'avui escoltant el pas masero Forques i Vares del mateix compositor Mario Roig. Marxa masera regalada a Rafa Serra Crespo, ambaixador cristià 2025 de l'any 2025 de la Fila Llauradors a Benissa.

un regal de la seva família. La composició té com a eix central el tema de l'himne a Benissa, al qual s'incorporen altres melodies reconeixibles com pot ser la Malagueña de Barxeta i la Pedreguera. Doncs jo crec que anem a escoltar ja Forques i Vares de Mario Roig Vila.

0: Molt bona marxa. Acabem d'escoltar la banda Societat Lírica i Musical de Benissa interpretar el Pas Masero, Forques i Vares del compositor Mario Roig Vila. I fins ací el concert d'avui, protagonitzat per dos compositors que en res els tindrem ací al nostre estudi. Així que ara jo farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida i començarem a entrevistar a Sara Galiana.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
2: L'hora de la cultura amb Rei Joan.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: L'economia per a totes i tots.
6: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
5: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
7: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
9: cantarem un muntó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
8: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en A Punt.
10: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar ací, benvinguts i benvingudes, un diumenge més ací a Fem Banda. El programa ens encanta parlar sols de música. Fem Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui estem a 14 de juny i es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang, una jornada promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per a reconèixer i agrair la generositat de les persones que donen sang de manera voluntària i altruista. Esta commemoració també pretén conscienciar la societat sobre la importància de disposar de reserves de sang segures i suficient per a garantir l'atenció mèdica de milions de pacients arreu del món. I si parlem de música, que és un programa de música, perquè jo dic que sols parlem de música, dic alguna puntualització d'altres coses, el 14 de juny de 1594 va morir Orlando di Lasso, una de les figures més destacades del Renaixement musical, conegut també com Orlandus Lassus o Roland de Lassus. Va gaudir d'un enorme prestigi arreu d'Europa gràcies a una obra extensa i variada que inclou música religiosa i profana. La seva influència va ser determinant en l'evolució de la música occidental del segle XVI. També el 14 de juny de 1994 va morir Henry Mancini, compositor, director d'orquestra i arranjador nord-americà, reconegut com un dels grans noms de la música del cinema.

cinema i de la televisió. Autor de melodies tan populars com Moon River i el tema principal de La Pantera Rosa. Va obtindre nombrosos premis i va deixar un llegat musical que continua sent admirat arreu del món. Doncs, fetes aquestes puntualitzacions, seguim fent banda i, com sempre, acabem d'escoltar el concert. Quan acabi el programa, busqueu el programa Fent Banda del dia d'avui i tornareu a escoltar-lo. I a partir d'ara continuem en la secció Joves Talents i ja tinc una jove talenta, sí, una gran jove talent a l'estudi 3 de Punt Ràdio, que és la compositora Sara Galiana. Després seguirem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9 seguirem amb la secció Avui en qui parlem i tindrem a un altre compositor, director i professor Mario Roig Vila, que ell també es dirà el suggeriment de la setmana. Doncs, xiques i xics, seguim fent banda el més afinats possible.

0: Doncs anem a parlar d'aquesta sintonia que esteu sentint, que cada vegada que apareixen així joves talents, la posem com a capçalera. Esta peça, de nom Ashur, és la que està seleccionada en el certamen internacional de bandes de música Ciutat de València este mes de juliol, este mes que ve, en la tercera secció. I és de Sara Galiana. I és una compositora i orquestadora valenciana especialitzada en música audiovisual i música per a banda sinfònica i orquestra. Formada al Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València i especialitzada posteriorment en composició per a mitjans audiovisuals, ha desenvolupat una trajectòria que combina la creació musical per al cinema, els videojocs i la música de concert. També va obtindre el certificat de la Phil Scoring als Los Angeles l'any 2019, amb una gran força expressiva connectant amb el públic a través de la imaginació i el relat musical. I la tinc així al meu costat. Bon dia, Sara.
1: Buenos días, què tal, Imma?
0: Jo encantada de que estiguis així i que ens expliquis esta meravella, perquè no em canse mai d'escoltar-la, perquè té tanta força i la història és molt xula. Però abans de res, és la primera vegada que agafen una peça teua en un certamen com a obra obligada?
1: Pues esta ocasión sería la segunda, pero sí que es verdad que es la primera en un certamen internacional. La primera vez fue Stone Age, un certamen provincial, si no recuerdo mal, era la 41 edición del certamen provincial. Y ya fue toda una experiencia, además la obra también daba mucho juego y bueno...
0: Pues... Sí, si voleu recordar, después tornarem a Ashur, pero si voleu recordar Stone Age, és esta, tinguem un segon moviment, este crec que és el segon moviment, el que escoltareu de seguida, Stone Age.

Abans de canviar de temàtica, perquè tens moltes coses que contar-nos, però abans de canviar de temàtica, què t'agradaria que les bandes participants descobrissin en esta partitura? O si n'hi ha, per exemple, algun detall que tu voldries que remarcaren? Estem fent així...

0: Estem fent banda i estem parlant amb la compositora Sala Galiana, que és una de les elegides, com una de les seues obres ha sigut elegida en la tercera secció com a obra obligada en este certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Esta no és l'obra elegida, perquè ja hem parlat d'Assur, que és l'obra elegida. Esta és Titan.
1: Titana és.
0: Eres com... moltes sí. vegades la teva música és com una pel·lícula d'acció que no pots deixar sí, d'estar ahí.
1: Claro, de hecho es que...
0: Atenta.
1: Claro, es que es como... O sea, esta música se hizo para un trocito de la película de Titanae, es un rescore que se llama.
0: Sí.
1: Y al final, por lo que va, es un poco de eso, ¿no? De están intentando escapar de un planeta que va a explotar.